0: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: Bé, comencem temporada. Soc Toni López, estem a la Particel·la, som a la Particel·la i volem escoltar sardanes de les bones. Si una entitat tordera ha lluitat per la sardana, és la nostra dansa, que enguany fa 50 anys de la seva fundació. Comencem amb la sardana de Carles Llopart, 50 anys de la nostra dansa, per oferir a la nostra dansa un digne homenatge del seu 50è aniversari. Moltes gràcies per la feina que feu. En som conscients des de la Particel·la.

Seguim amb la mateixa cobla, bresolats per la flama de Farners. Escoltem sardanes d'en Jesús Bosch, així es diu a llarga durada, la iaia presumida.

Des de la llarga durada sardanes d'Antoni Albors i Asins, la cobla principal de la Bisbal ens interpretarà a l'amic Ferran.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Escoltarem la sardana de Sífric Galbany, Cala Llevador.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, arriba amb una sardana de Joan Jordi Beumala, les entremaliadures d'en Patufet.

Bé, és un plaer ser aquí, no me n'amago. Soc Toni López, és un goig tornar a ser a la Particel·la, posant sardanes. Nosaltres ens anem en sardanes d'or 20 obligades, amb la principal de la Bisbal i amb un tema que s'anomena Maragassa Josep de Josep Gispert. Així és que nosaltres marxem i doncs us donem un altre cop la benvinguda aquí, a la 107.1 de la FM, des de radiotordera.cat i aquest punt de FM, l'emissora que t'escolta. És un plaer. Moltes gràcies.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 16 de setembre. Les tres paraules del dia són vacunació, català, campió. Vacunació. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera i comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Campanya. Èxit rotund. En la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera amb prop d'una seixantena d'adhesions inicials. I la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Dieguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. Campió. Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 de Suïssa de Taekwondo, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior de menys 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Avui, 16 de setembre, és el Dia Mundial de la Preservació de la Capa d'Ozó. Avui a Sant Corneli i Sant Cebrià. Falten 39 dies per al canvi d'horari el diumenge 25 d'octubre. Aquella matinada haurem de retardar els rellotges una hora. I falten 26 dies pel proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui dimecres matí, entre poc i mitja nuvolat, amb possibilitat de xàfecs a la tarda, temperatura avui entre els 18 i els 27 graus. Demà dijous, algun plogim al matí, cel entre mig i molt nuvolat de cara a la tarda, ja sense precipitacions, entre 19 i 25 graus. A més, avui hi ha previsió de pluges i tempestes fortes de diferents punts de Catalunya amb avisos meteorològics actius. La dita setembre, el que no sembres, no ho esperes. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa 5 anys, recordem, un fort ruixat que va deixar més de 63 litres en mitja hora al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui, dimecres 9 de setembre, a l'Hora Maresme volem posar en valor aquells negocis que formen part de la història i també de la identitat dels nostres pobles, els comerços de tota la vida, botigues que fa dècades que aixequen la persiana cada matí, que han vist passar diverses generacions de clients i que en molts casos també han anat passant de pares a fills. Són establiments que han estat testimonis de com han canviat els nostres municipis, però també la nostra manera de comprar. Han hagut de conviure amb l'arribada de les grans superfícies, les franquícies, les compres per internet i uns hàbits de consum que evolucionen constantment. Així que avui ens fixem en el secret per mantenir viu un negoci durant tants anys, en com s'adapten sense perdre la seva essència i també si hi ha suficient relleu generacional per garantir-ne el seu futur. Recorrerem el Maresme per conèixer alguns d'aquests comerços, les persones que hi ha al darrere i les històries que expliquen.
4: Hora Maresme. Una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. El petit comerç centenari o emprenedor té un gran repte per davant, adaptar-se a nous hàbits de consum. Hi ha qui prefereix fer compres per internet, a grans distribuïdores, també hi ha qui el fet de comprar per internet a cadenes mitjanes, i si el petit comerç, la botiga de barri, doncs tingués una botiga online. Això és el que ens plantegem avui, i per això anem fins a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma. Doncs són unes bones preguntes, unes bones preguntes per començar, que mirarem de plantejar-les, de respondre-les ara, perquè podem parlar amb Mireia Cassant, que és la dinamitzadora de Gaubica. Gaubica és la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. La tenim aquí amb nosaltres i li plantegem. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, interessats en aquesta qüestió, una botiga petita, una botiga de barri, s'hi pot adaptar, pot vendre per internet, n'hi ha que ho fan, això ajuda?
2: Sí, bé, mira, des de la pandèmia, la veritat que va ser com una mica, no?, l'abans i el després, molts el que van fer, la primera cosa va ser el WhatsApp, WhatsApp comercial, com si diguéssim, perquè la gent de totes edats i de tot manera, doncs saps que el WhatsApp el domina. I per tant es van posar un número específic de la botiga i bueno, van començar a fer una venda mig online, perquè al final és com una comanda que es fa des de casa a través del WhatsApp, saps que també ara permet doncs enviar també catàlegs i coses, potser sense tenir una web pròpiament dita, un e-commerce, no? Vull dir, llavors seria una primera manera que alguns segueixen fent servir, que els hi funciona superbé. És un servei que els hi dona des de casa, ai, m'he recordat que haig d'encarregar no sé què o no sé quantos, envien el WhatsApp i d'aquesta manera potser la transacció l'acaben físicament a la botiga, però bueno, és com una primera, no?, presa de contacte. Després n'hi ha d'altres que, altres botigues que el que han fet, per exemple, a través de xarxes socials.
1: Sí.
2: Han vist que, per exemple, Instagram van començar molt com a aparador, fent vídeos, publicant fotos, i que no només els hi comprava gent d'Arenys, sinó que també això s'ampliava a altres poblacions. Llavors, clar, els hi va obrir una mica els ulls a dir, mira, potser amb això puc vendre també a una persona que no és d'aquí, no?, inclús fora de Catalunya.
1: Clar.
2: I hi ha alguna botiga que ho segueix fent, que li funciona bastant bé, i fins al punt que s'ha plantejat de dir, ostres, tinc la botiga física a Arenys de Mar, però tinc la botiga online a través de xarxes, que finalment també molts acaben fent la web, eh? Perquè ja saps tu que a nivell de seguretat i de fer-ho més fàcil, la transacció econòmica és com més fiable, doncs ho acabes fent tot en un portal com una web, un e-commerce.
1: Bé, tot és una manera d'adaptar-se.
2: Exacte.
1: Diguem-ne que hi ha diferents models, no?, diferents maneres d'adaptar-se, però que un petit comerç

0: això també li facilites la vida. I al final, si tens un WhatsApp o si tens una xarxa social, que avui en dia més o menys tothom ja ho té, doncs també és la manera. Una altra cosa serà, doncs, això, que al final hagis de plantejar-te, i et dic, hi ha un cas concret aquí dins, d'una noia que diu, ostres, que venc tant online, que m'estic plantejant si realment la botiga la faig servir de magatzem.
1: Exacte, la tanco,
0: o la tanco, o què faig? O a lo millor amb uns horaris més restringits.
1: Clar, això pot passar.
0: Clar. Això seria la fase 2, no? De dir, ostres, m'està anant tan bé. Jo crec que també es depèn del producte que venguis. Aquesta noia és moda, és dona, i llavors, bueno, li està anant tan bé el tema online que s'està plantejant si realment tanca la física o ho fa servir només, doncs, de showroom, de per fer vídeos, de tenir de magatzem. El que més mal li fa al comerç local potser són les plataformes com Amazon o AliExpress o aquestes plataformes tan grans. Que clar, no pots, no pots competir amb això.
1: I de fet això, que aquest sistema de comerç que plantejaves, Mireia, aquest d'una botiga petita que s'adapta i ven per internet, clar, per al comerç, ens explicaves els avantatges que té, també per als consumidors, perquè potser sí, ja que són reacis a comprar per internet perquè volen comprar a la botiga de barri, però saben la comoditat que suposa comprar online
0: o per horaris, per feina, etcètera, pel que sigui, no poden acudir físicament.
1: Doncs
0: no?
1: Poder-ho fer, és a dir, sí, sucumbeixo a comprar per internet, però ho segueixo fent al petit comerç, que és el que m'interessa.
0: I a més el petit comerç al final això et dona també unes altres avantatges, no sé, tu embolica, tu reserva, de cara a Nadal et pots demanar-ho molt en telefonia, doncs pot ser una sèrie de coses que potser en una botiga online tradicional, normal i corrent no t'ho fan, no? Perquè no ets una persona. O sigui, això és la gran diferència. Que aquí pots dir, mira, doncs envio el WhatsApp o ho faig tal, però al final és el comerç que et coneix, és el comerç que està aquí al costat teu i que sap el que tu necessites o que t'embolica, inclús et posa el nom, per dir-te un exemple.
1: I
0: no?
1: Tant. Gràcies, doncs, Mireia Casan, dinamitzadora de Gaubica, i sort amb aquesta feina d'anar, doncs això, ajudant el petit comerç a fer créixer una mica el seu negoci.
0: Una mica és aquesta la idea, que els anem donant en petites idees. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ja ho veus, doncs, Gemma, que parlem de comerç, allò d'adaptar-se o morir, mira, va ser una realitat, quan parlem de vendre i de comprar.
2: Totalment, doncs, gràcies, Oriol, fins ara.
1: Fins ara.
2: Continuem parlant de comerços de tota la vida i ens quedem ara a Canet de Mar. Ho fem amb un negoci que ha canviat de nom, però no d'essència. L'antiga Can Siset, avui Can Riera, continua darrere el taulell després de més de 60 anys d'història, mantenint l'aposta pel producte fresc, la proximitat i el tracte de sempre. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs bona tarda, Gemma. És la botiga del costat de casa meva. Jo no havia nascut i ja venia en fruita, val? Perquè quan van construir l'edifici, doncs jo no hi era i els meus pares van deixar posar, diguéssim, en els paretes treballar des de casa meva perquè construïssin l'edifici. Imagina't que el temps que està obert. Abans era Can Siset i ara és Can Riera. Sergi Riera, bona tarda, què tal?
4: Bona tarda.
3: Bé, tu has agafat el relleu del teu oncle, ara fa, no crec que faci un any o quasi un any, i com t'ho van plantejar, Sergi? Com va anar tot això?
4: Doncs jo soc cuiner de professió, ja tenia en ment, perquè m'he quedat en un terreno, ja tenia en ment anar a deixar la cuina de marge i començar a fer-me com proveïdor i distribuïdor de fruita i verdura, perquè aparting els meus productes, i llavors el meu oncle va dir que es traspassava la botiga i vaig dir, pues, tira't de cap, si no te la jugues, no, qui no risca no pisca.
3: 32 anys tens, per tant, diguéssim, s'ha lligat l'essència de Can Siset i de, diguéssim, de continuar fent, de continuar venent producte de qualitat, de fruit i verdura de qualitat, de quilòmetre zero, mai millor dit.
4: Sí, sí, sí, intento tenir tot el que pugui de proximitat, tant meu de l'hort com de pagesos coneguts de tota la vida de la família i de... I, bueno, i tot el que pugui ser d'aquí del Maresme, sobretot.
3: Sergi, no podeu competir amb les grans superfícies, supermercats, no direm noms, però ja ho entenem tots en aquest sentit, però evidentment un enciam de casa teva no té el mateix gust que un enciam d'una gran superfície. Això, vull dir, és palmari, és cert.
4: I tant que és cert. Quan tu vas a una gran superfície i compres un enciam que ja et ve embolicat amb una bossa de plàstic, algo raro et dona de pensar. també els meus ancians venen

0: amb la caixa, amb sorra, i veus que és un producte collit de l'hort i que no està tractat. El mateix que passa amb les síndries mateix. Jo quan tenia les síndries del meu hort, totes tenien llavors, i la gent deia, hòstia, fa temps que no veiem síndries amb llavors. I va ser treure-les i vendre-les.
1: Les síndries d'estiu, no, Sergi? Estiu i prou.
0: Sí, les síndries és de l'estiu, sí, però passa amb tot, amb les patates. Porto tot l'estiu venent patates meves del meu hort, perquè és una patata que va bé, i la gent, la Mona Lisa, ve de fora, ve de França, per exemple, porta temps en càmera, i la meva ve directa de l'hort a la botiga. L'única càmera que toca és la meva, perquè s'ha de mantenir, res més.
1: En aquest sentit, Sergi, diguéssim que tenim associat, a veure si és veritat o no, que només aposten per aquest producte les persones grans, però jo he vist també, perquè doncs, tenim dues botigues, la teva i a Can Donadeu a tocar, diguéssim, que hi ha gent jove, és a dir, no sé, de 30-40 anys, que també cada cop més s'acosten a aquestes botigues de proximitat, no?
0: Sí, tant. Sobretot jo, des que he agafat la botiga, que sóc jove, pues, a base dels amics i tal, ha anat començant a venir gent jove a comprar, i cada cop hi ha més gent jove que ve a comprar.
1: Sergi, ja tenies pensat deixar l'hostaleria, però clar, no tan ràpid com és a dir, no et pensaves trobar l'oportunitat de gestionar la botiga, no? O sí?
0: No, jo ho tenia en ment de fer-ho a finals d'estiu, així, anar aguantant amb la feina i anar fent, i quan em va sortir l'oportunitat, doncs, la cuina crema molt, i vaig dir, pues, és una oportunitat que no puc deixar perdre. Soc jove, si em surt bé, si no em surt bé, doncs, també. I ja està. I aquí va ser quan m'hi vaig tirar de cap.
1: T'està sortint bé, pel que sembla. En aquest sentit, i la qual cosa m'alegro, en aquest sentit, Sergi, què li diries a un jove com tu, de 32 anys, que li pugui sortir la mateixa oportunitat, no només, no una botiga de fruita, una botiga de, jo què sé, de roba, del que sigui, bueno, és a dir, què li diries?
0: Bueno, doncs que nosaltres som el futur. Ja les grans superfícies estan fent molt de mal a tot arreu, i si nosaltres no tirem endavant, el poble quedarà mort. De fet, hi ha bastants negocis aquí a Canet de gent jove, i costa, però van fent, van fent, van fent. I en menys d'un mes aquí a Canet van tancar 7 botigues de tota la vida. Vaig agafar jo la fruiteria, uns companys tenen una altra tenda de menjars, un té una botiga de roba, i si nosaltres no li donem la vida al poble que li hem de donar, el poble s'anirà a quiebre.
1: Es pot lluitar contra, acabo, Sergi, es pot lluitar contra la venda per internet, no? Amb qualitat.
0: Sí, perquè jo, per exemple, porto a casa molta gent. O sigui, la gent ve, em compra, ho deixo jo guardat, i després quan plego, doncs els hi vaig a repartir. I això no ho fan les grans superfícies. El tracte aquest més de tu a tu i més informal, aquestes superfícies no el tenen. En canvi, jo una persona necessita un producte i em moc per poder-li portar el producte el dia següent o el que necessiti. I això en una gran superfície no ho tens.
1: Doncs, Sergi, gràcies, ho certifico perquè ho veig cada dia, eh? I sobretot sento al matí la pujada de la famosa persiana amunt i avall. Però bueno, és el que hi ha.
0: Sí.
1: Vinga,
0: Sí.
1: força, força,
0: Bueno,
1: Sergi,
0: si
1: i
0: escoltes la
1: endavant.
0: persiana, senyal que funciona.
1: Sí, home, no et penso denunciar, tranquil, eh? Vull dir, no pateixis. Vinga, adéu. Adéu, Sergi,
0: Vale,
1: adéu.
0: merci, Dani. Bona
2: Hora
0: tarda.
2: Maresma, cada tarda, de 3 a 4, a la teva ràdio local.

0: Doncs va, seguim. Ara posem el focus en els reptes del comerç davant les grans empreses, siguin del sector que siguin. Des de Tordera, en Marc Tresserres ha parlat amb diverses persones que formen el teixit local torderenc per conèixer la seva opinió. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Tu diràs.
1: Doncs mira, avui hem fet una mica de recorregut pel centre de Tordera i, és clar, comprar el barri, com tu deies, no és només això, qüestió de poder conèixer el teixit local, sinó també de viure'l i de forma interna i poder-ne saber si realment val la pena o no mantenir-lo, que ja t'avanço jo que sí. Llavors, hem parlat per conèixer, com deies, aquests reptes que tenen cadascun dels comerços i hem parlat amb molts sectors diversos. Comencem, doncs, escoltant a la propietària de la carnisseria Carnsana, Anna Masferrer.
2: El primer repte sempre és intentar diferenciar-te de la resta, buscar coses que siguin de la resta per no caure en competències de les grans superfícies. Llavors, un altre dels reptes és sempre és trobar gent disposada a treballar, que jo a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que és un gran repte quan necessites una ajuda extra. Costa moltíssim. Per tema d'horaris, per tema de conciliacions, quan hi ha nens petits, vull dir, jo ja dic, a dia d'avui no m'hi trobo, per sort, però sí que és veritat que costa moltíssim. I gent disposada a treballar, a vegades no n'hi ha. No n'hi ha. Els torns partits no ajuden, per això a vegades nosaltres ens hem de mullar, hem de variar nosaltres horaris perquè no trobes gent que, per exemple, a les tardes vulgui treballar. La gent no vol treballar a la tarda, vol un torn seguit i prou. Costa, és complicat.
1: Fixa't, parlava d'aquests torns partits i que la gent, a dia d'avui, ella reconeix que no vol treballar a les tardes i fins i tot com a empresa ells s'han d'adaptar als seus treballadors. Com ho veus tu, això?
0: Home, al final, quan tens un negoci, un mateix, no?, posa les seves pròpies normes i condicions, però vaja, també has de tenir en compte la competència, però clar, no pots comparar, no?, un petit negoci amb menys personal que una gran superfície que tenen molts més recursos i, per tant, la competència no és justa, no?
1: Sí, sí, totalment, i això fa que tot es compliqui una miqueta per molt que el producte sigui de qualitat. Anem a escoltar ara un altre sector, en aquest cas un llibreter, l'Oriol Serra, propietari justament de la llibreria Una Mà de Llibres. A veure què ens explica ell.
3: Doncs un dels reptes principals, sobretot, és afrontar la competència a nivell online. Hi ha molta gent, doncs, que té costum de fer comandes, ja sigui de llibres o de qualsevol producte que necessiti per casa, a través d'internet, i això fa que molta gent, doncs, primi la rapidesa o la comoditat en comptes de venir, doncs, en el local físic a tenir una conversa amb la persona, deixar-se recomanar, i això acaba fent que tinguem, doncs, menys vendes. Però sí que veiem que hi ha molta gent que valora l'atenció al públic, que valora poder tenir un comerç en el poble, doncs, que tingui llibres o el producte que sigui, però sí que és un dels grans reptes com afrontar aquesta competència, que a vegades també és una mica deslleial perquè fa enviaments gratuïts, que mai són gratuïts perquè al final sempre els acaba assumint algú altre, no? El preu de l'enviament l'acaba assumint el llibreter o la gran corporació, i per tant que sigui gratuït és una mica una trampa. Llavors aquest és un dels grans problemes, i aquí al centre del poble on estic jo l'altre gran problema seria que no hi ha un teixit comercial sòlid i hi ha molts d'espais buits entre locals, i potser si hi hagués molta més afluència de petits comerços faria que això animés a la gent a seguir obrint comerços, animés a la gent a venir a passejar, i per tant això també ens ajudaria a tots a que el poble estigués més viu, sobretot aquí al centre, i doncs a poder tenir més ventes, al final, que és la idea, no?
1: Clar, al final, altra vegada, Gemma, aquí és el que li passa a molts pobles, no? El fet que els comerços locals s'hagin anat tancant a mesura que han anat passant els anys, i fins i tot afecta els pocs que encara hi queden, perquè una cosa porta a l'altra, no? Afluència de gent i fins i tot, evidentment, el comerç online, que, clar, jo sé que hi ha moltíssima gent que ho fa servir, el comerç online, en aquest cas compra de llibres, però, clar, poder parlar amb algú que t'ho estigui venent i que és de confiança perquè el coneixes, ostres, té un punt de valor.
0: I tant. No té res a veure amb escollir un llibre a cegues, no?, per dir-ho d'aquesta forma, que algú t'estigui, doncs, aconsellant i que pots explicar-li una mica el que t'agrada llegir i a partir d'aquí fer-te una recomanació.
1: Exacte. Sí, sí, i tu vens amb una idea i potser te l'acaba canviant per una altra, però encertadament, perquè o et coneix o te n'ensenya alguna altra i pots arribar a comparar el moment, no?
0: Totalment. Més negocis, Marc.
1: Vinga, va, seguim. Ara escoltarem en Jordi Camps, propietari de Calaix de Viatges, que és un sector, l'agència de viatges, que no ho havia esmentat, que té moltíssima competència. Tots ho sabem que molta gent s'ho gestiona de forma online i ja de forma pròpia. A veure què ens diu en Jordi Camps.
4: Considero que cada vegada les agències de viatges doncs, ens estem consolidant més, tothom té els seus clients fidels, que més o menys això és el que et comporta doncs, poder treballar. I segona, que cada vegada que encara que la gent es pensi que tots sou clients doncs, d'internet i de tot això, doncs aquestes noves tecnologies, doncs, realment moltes vegades també doncs, hi ha la contraprestació, diguem-ho així, de que molts us enganyen, molts doncs, us penseu que pagueu un preu i realment segurament a l'agència de viatges està més bé de preu. I després, doncs, crec que després de la pandèmia, amb tot el que va passar, doncs, que la gent que agafava bitllets d'avió per internet i tot això, i va quedar bastant desemparada, doncs, a partir d'aquell moment, crec que nosaltres també ens vam enfortir una mica, perquè, clar, en aquells moments, els únics que donàvem realment servei i tots els problemes que tenien eren les agències, no? A partir d'aquí, jo crec que el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, doncs, amb el seu sector.
1: Bé, al final ell ja té molt clar què ha de fer també perquè li surtin els números i tenir aquesta clientela de confiança que, Gemma, no sé si t'ha passat mai, a mi sí, tenir algun frau quan has comprat alguna cosa de forma online, en aquest cas, vols o per booking, si t'han portat a links que no tocaven, no sé si això t'ha passat a tu i has tingut un problema.
0: A mi personalment no, però sí que conec casos de persones... No pel que fa a viatges o hotels, però sí que, per exemple, comprant unes entrades per a un concert.
1: Veus?
0: I també el tema aquest de viatges, hi ha molta estafa perquè les webs, per exemple, doncs, direm noms, no passa res, Booking, que és superconeguda per comprar, no?, una estada en un hotel,
1: sí.
0: És tan fàcil com que li posen una E al davant, Booking, i ja no és la mateixa web i ja estàs introduint les teves dades bancàries en una altra plataforma i aquí ja l'has fotut.
1: Sí, sí, és que això et poden caçar diners i realment no és culpa de Booking, sinó de gent que s'ho fa passar,
0: clar.
1: Suplantació i al final t'hi has de fixar molt, per això l'agència, no? Aquest altre punt de valor que ens comentava en Jordi, no? El tracte de confiança i que ells t'ho sàpiguen gestionar perquè ells hi treballen cada dia amb això i tu en canvi...
0: I sobretot...
1: Sí, digues.
0: Marc, disculpa, no, el fet de fer, per exemple, viatges llargs, l'altre dia justament ho parlava amb una amiga que té la intenció de fer un viatge llarg, tu de fet n'has fet...
1: Sí.
0: Clar, atenció, no? És a dir, s'ha d'anar amb compte perquè potser vas a un país que has de reservar algun tipus d'assegurança de salut per si et passa alguna cosa, perquè estem farts d'escoltar històries de persones que han viatjat super lluny de casa, que els ha passat alguna cosa i que estan hospitalitzats i que no poden tornar, que han
1: I
0: de
1: tant.
0: Pagar 30.000, 40.000 euros, vaja, coses que per desconeixença, no? Perquè no ho sabem, quan viatgem ells sí que ho saben, les agències de viatges.
1: Sí, i és almenys com a mínim per primeres vegades anar amb ells que t'ho gestionin, és bo i que t'ho expliquin. Llavors tu ja, a mesura també que en vas aprenent, no? Pots anar-ho evitant tots aquests inconvenients futurs, que és al final la qüestió d'anar comparant webs, llegir-t'ho tot molt bé, però clar, si no vols fer aquesta feina i vas ràpid, és on poden venir els problemes. Gemma, no sé si tenim temps per l'últim tall o ja s'ha acabat.
0: Sí, és curtet, així que va, som-hi, l'escoltem. Ja que has parlat amb ells, l'escoltem.
1: Som-hi, anem cap a una joieria de Tordera. Parlem amb la Laura Vigues.
5: D'inconvenients actualment de la compra per internet. Però bueno, nosaltres estem força contents, donem molt bon servei, fa més de 30 anys que estem aquí i res, un comerç que, de proximitat, que la gent ens té confiança, que donem molt bon servei postventa i la gent pot venir aquí, pot veure el producte, que tenim el mateix producte que poden trobar a internet, amb la diferència de que aquí se'l poden provar, el poden tocar, li podem explicar tots els avantatges, els inconvenients i podem donar un bon servei al públic.
1: Aquest servei postvenda que ha comentat des de la joieria, que també és important, no? Se m'espatlla, se m'ha fet malbé, però saps que tu el pots tornar a portar allà perquè t'ho arreglin, perquè són ells qui te l'han donat. Llavors, jo crec que aquest tracte, això, des de fora, has de fer tota la gestió, que t'ho tornin a portar, potser et va per dies... Bé, són més tràmits, no? O correus, que molta gent li fa mandra el tema dels correus, per tant, què millor que poder-ho fer allà al moment i parlar-ho de tu a tu, no?, amb la persona encarregada.
0: Totalment. Marc, moltes gràcies per aquest treball, no?, de camp, de carrer, per haver parat amb aquestes persones, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins
1: Vinga,
0: ara.
1: Fantàstic. Fins ara.
0: I arribats a aquest punt del programa, jo crec que ja va sent hora de treure conclusions, i diria que algú de l'equip de l'Hora Maresme ja ho té molt clar. En Jordi Prats de Valls, des de Palafolls, el saludem. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, tu ho has dit. Anem a treure conclusions. Moltes elles ja apuntaven els convidats, per exemple, de l'Oriol, d'en Dani, o fins i tot el que ens ha preparat en Marc, però a moda de conclusió jo vull anar molt ràpid a que comprar el comerç local, doncs escolta, està molt bé. I per què? Doncs mira, et poso un decàleg, diguéssim, de coses importants del comerç local. Per exemple, l'atenció propera. Molts comerços et coneixen, doncs, per el teu nom. Això d'anar a comprar i que diguin: hola, Gemma, què tal? Com has passat el dia? Com ha anat l'Hora Maresme avui? Doncs escolta, mola. O fins i tot per la mateixa família, no? Tu ets de Can, jo que sóc Pratsavalls, de Can Pratsavalls, o ets de Can Martínez, o ets de Can Rodríguez, per exemple. El fill, el nebot, el net, vaja, per la família. I això també, doncs, és important. Els comerços locals, els comerços de poble, també fan recomanacions adaptades a les teves necessitats. Ho hem escoltat, ara ens ho deia en Marc, des de Tordera, gairebé sense fer masses preguntes, perquè, de fet, ja et coneixen. De fet, també fomenten les converses i la vida social. Molta gent, de fet, accedeix al comerç només per aconseguir una mica de conversa. Fins i tot, escolta, les xafarderies es gestionen, moltes d'elles, Gemma, i estaràs d'acord amb mi, en el comerç local. I això està molt bé, no?
0: Un lloc molt típic, les perruqueries. No?
6: Per exemple, sí. Per exemple.
7: A Casa Meva va ser un niu
6: de comentaris d'aquest tipus, no, Dani?
7: Totalment, perruqueria total.
6: De fet, això reforça la unitat entre veïns i el sentiment també de pertinença d'un barri, d'un poble o d'un districte. Els comerços locals també ajuden a la vida de barri, com dèiem, i a la seguretat del mateix. Hi ha més gent passejant, més il·luminació també en hores, doncs, que al dia, doncs, ja no ens acompanya la llum del sol, més neteja normalment, o més seguretat. També tenen identitat pròpia, conserven la història, la cultura i l'essència tradicional de cada poble o barri. Per exemple, qui no ha parlat mai de la Maria del Forn o la Paquita de la Peixateria, escolta, també ens ajuden a situar una persona important al nostre municipi. Parlem de la importància també, i avui n'hem tingut un exemple, de les associacions de comerciants. De fet, són molt importants perquè la unió fa la força, amb descomptes, amb promocions, amb publicitat i contribuint també a diferents festes. De fet, ajuden també a l'economia local i a la sostenibilitat. Es pot comprar granel, per exemple, cosa que moltes botigues per internet o a la compra online no es pot fer, o també avantatges per tornar al producte. Ho pots tractar de tu a tu i no has de fer aquells informes que a vegades són llarguíssims per tornar un producte que no t'ha anat bé. Òbviament, la proximitat permet comprar moltes vegades sense utilitzar el transport, que això està molt bé, ara ja parlant de comerços, doncs, que estan com a les grans superfícies o a fora. La contractació local, també n'hem parlat avui, contracten gent de la zona, per tant, es coneixen i el vincle entre treballadors i també entre el mateix jefe, doncs, és més important. O la col·laboració amb festes i o entitats del municipi. Ofereixen descomptes, vals de regal, objectes o serveis en sortejos, sopars o festes. I ja per acabar, Gemma, què em dius dels aparadors vistosos? Això de poder passejar per una rambla, per un carrer principal on hi ha tots els comerços, aquells aparadors que moltes vegades estan molt treballats i que tiren d'inventiva i fins i tot de manualitats, per poder tenir un aparador dinàmic i sorprenent, i que a vegades també ajudaran a dinamitzar aquest comerç local. Per tant, si us faltaven raons per apostar per al comerç local, jo em sembla que ho estem aconseguint, Gemma.
0: I tant que sí, Jordi. Doncs, dit això, llarga vida als comerços de tota la vida, que són el tema del dia que hem tractat avui a l'Hora Maresme. Tot seguit nosaltres farem una petita pausa, però abans anem a conèixer la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Estem pendents de l'evolució del pas d'aquesta línia frontal que aquesta matinada deixava precipitacions importants cap a l'àrea sud de Barcelona. Ara, hores d'ara, està descarregant força cap a les comarques gironines, especialment el Pirineu i Prepirineu gironí, i esperem que aquesta tarda, coincidint amb el gir dels vents a component oest, aquestes precipitacions poguessin arribar a afectar també la nostra comarca de forma intensa, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, amb precipitacions poc destacables en general. Pel que fa a aquesta propera matinada, hi ha condicions favorables perquè es desenvolupin nuvolades mar endins que podrien tocar algun punt de la franja costanera de la comarca. A part d'això, la situació demà millora clarament i tindrem un dijous dominat pel sol, però això sí, amb temperatures ja plenament normalitzades. De fet, avui van baixant les temperatures fins al punt que les mínimes no s'han assolit aquesta darrera matinada, sinó que ho faran a última hora del dia. Durant la diada, divendres, també esperem un temps força tranquil amb algunes nuvolades de tarda i dissabte, a diferència de divendres, podríem tenir alguns xàfecs entre el migdia i la tarda aquí al Maresme.
0: Molt pendents del temps, nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem de gastronomia, també parlarem de benestar mental i de música. Tot seguit aquí a l'Hora Maresme, d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen 6 minuts a 2:15 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre. Nosaltres seguim en directe a l'Hora Maresme i tot seguit el que fem és el repàs diari a les xarxes socials per veure què s'hi diu en aquestes plataformes i també què és notícia. Avui al Maresme parlem d'una maresmenca que fa història als Mossos d'Esquadra. La comissària Sílvia Catà i Colobret, nascuda a Arenys de Munt, serà la primera dona que assumirà la prefectura del cos policial català. Catà, de 53 anys, té gairebé 3 dècades de trajectòria als Mossos i fins ara dirigia la regió policial de Girona. Si mirem més enllà de la comarca del Maresme en clau internacional, parlem de salut i d'una dada que ha generat força comentaris a les xarxes. Un terç de la població mundial està exposada al fum del tabac d'altres persones. Un estudi publicat a The Lancet calcula que l'any 2023 més d'un 1,5 milió de persones van morir per malalties relacionades amb aquesta exposició al fum. Els més afectats són especialment les dones i els infants. Gairebé el 40% dels menors de 14 anys, de fet, viuen exposats al fum dels altres. I el tema curiós del dia. Aitana, la cantant, ha sorprès amb una defensa del català durant el seu últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha explicat que després de passar temps vivint fora, nota que el seu català ja no és tan fluid i que diu moltes castellanades, és a dir, molts barbarismes. Per això ha assegurat que li agradaria tornar a fer classes i practicar-lo més. Això pel que fa a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs aprofitant que el tema del dia d'avui era els comerços de tota la vida, us preguntem si creieu que s'està perdent el comerç de tota la vida. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresme. Ens trobareu allà i podeu dir la vostra. Fins ara. I ara seguim parlant de comerç local. De fet, anem a parlar amb la pastisseria Campassol, que elabora sabres per la festa major petita. En parlem amb en Joan Campassol. Dani, ja el tenim amb nosaltres.
2: Doncs sí, per la festa major petita, que va ser ahir, el 8 de setembre, doncs la pastisseria Campassol elabora sabres. Joan Campassol, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Bé, bé, bé. Aquí, retornant a la rutina normal, em podríem dir. Joan, un sabre sense punta, em podríem dir, no?
3: Sí, és un sabre que no fa mal.
2: Diguéssim, com el podíem... És a dir, descrivim-lo. És una ràdio, però, evidentment, quina forma té? És una forma
3: sí.
2: Molt clara.
3: Sí, no, la veritat és un sabre, és una, dient-ho d'una altra manera, és una pasta en forma d'espasa que l'elaborem amb un brioix molt, molt tovet, molt flonjo, decorat amb una mica de fruita confitada i en format individual.
2: Mm-hmm. Diguéssim, les vendes es mantenen, la gent pregunta, s'està perdent, no sé, pregunto. Com ho veus?
3: Mira, que enguany hem tingut una sorpresa una mica desagradable en aquest sentit, perquè si bé és cert que els dos últims anys anteriors no havíem pogut assistir per problemes meteorològics, hem notat una davallada. Sí que és veritat que sembla ser que hi ha hagut una davallada general amb el que és la celebració, una miquelta, ha sigut bueno, la fira i en general ha sigut tot una mica més mins. I també penso que no ens ha acompanyat el tema de la calor, perquè la veritat és que estava fent una temperatura i que no era habitual per l'època que estem i penso que tampoc va jugar a favor nostre.
2: Val. Diguéssim, quins ingredients té un sabre?
3: Doncs, com que bàsicament és un brioix, tenim farina, sucre, sal, llard de porc, llet, ous, matafaluga, canyella i una mica d'aroma de llimona i una mica d'aroma d'anís, també.
2: Val. Per què el feu el 8 de setembre? A Mataró el fan per Sant Simó.
3: Sí, jo, mira, la veritat és que és un costum de la pastisseria, que era edat dels meus predecessors, i sé una mica la història molt per sobre, que tinc entès que commemora el desembarcament dels moros i la batalla amb els cristians. Mm. I entenc que el 8 de setembre, doncs, al ser la festa major petita, doncs, s'aprofitava per commemorar-ho.
2: Mm-hmm. És bastant, diguéssim, per una mica complicat de d'embolicar, no, Joan?
3: No. Sí que, clar, és un format que no és el que es porta avui dia, que és més pràctic, perquè és molt allargat, però nosaltres ja tenim el nostre sistema i res, amb un paperet i una bosseta i cap a casa. És fàcil.
2: Te'n vas pujar a una casa o no, tu?
3: Sí, home, i tant. Això no pot fallar mai. De fet, nosaltres, allà dalt, com que muntem paradeta allà a la Fira de la Misericòrdia, sí, allà no ho podem oferir, però nosaltres a la pastisseria en fem de farcits, també, en el mateix dia. I sí, i un d'aquests va caure, també.
2: Farcits de què?
3: De nata, de crema o de trufa.
2: Ui, val. A mi em semblava... Em sembla, bueno, és una mica sense farciment, és una mica insípid per mi, però l'any que ve ja vindré.
3: Tenint
2: en compte que hi ha farciments, vull dir, pel gos...
3: Disfrutaràs.
2: Però la nata i la crema sí que va bé pel gos, per tant, ella també disfrutarà. Doncs això.
3: Molt bé.
2: Joan, que l'any que ve sigui millor i que no faci tanta calor, perquè, evidentment, la raça humana o l'espècie humana ho aguanta tot, però, vull dir, no hem d'arribar als límits.
3: Sí.
2: És això.
3: Gràcies, molt bé. Joan. Perfecte, doncs. Gràcies a vosaltres. Adéu. Igualment. Adéu. Fins ara.

0: Seguim avançant, nou episodi de música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla, centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymeric i Clàudia García Albea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta: recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: Per entendre el projecte, cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i, posteriorment, va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
1: Vull ser lliure. Vull ser lliure ara mateix.
0: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina... No li
0: cal... Aquesta idea de recuperar cançons d'altres llocs i fer-les pròpies és, de fet, una de les claus del projecte. El primer disc de Bon Vent, les cançons d'en Xesco Boix, inclou temes vinculats directament al repertori de Boix, però també cançons procedents de l'univers folk internacional i de referents com els ja mencionats Pete Seeger, Buddy Guthrie o fins i tot Bob Dylan. Però Bon Vent no es limita a reproduir aquestes cançons tal com es van fer fa dècades. Les actualitza amb la sonoritat d'Every Night i amb una producció pensada per connectar amb els infants d'avui. És aquí on el projecte troba la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència. Estima.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre Bon Vent, una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Doncs continuem, obrim un nou espai de salut per parlar sobretot avui de salut emocional amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, i avui abordem un tema complex però necessari, la prevenció del suïcidi. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
2: Doncs bé, venim a parlar, com deies, d'un tema que és potser difícil de parlar-hi, però del qual precisament s'està intentant parlar cada vegada més, com és la prevenció del suïcidi, i aquesta setmana, no?, que el dia 10 doncs, era el dia mundial per fer la prevenció. Doncs comencem una mica a parlar de xifres i així ens ajudarà una mica a entendre de quina dimensió estem parlant, no? Segons les dades provisionals de la INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, durant el 2025, es van registrar 3.808 morts per suïcidi, i encara és una dada provisional, però això representa quasi bé unes 10 persones cada dia. El mateix INE adverteix que les dades provisionals de mortalitat per causes externes doncs poden estar lleugerament infraestimades perquè els resultats forenses doncs requereixen una mica més de temps, no? Si mirem l'evolució que recull també l'INE, el 2022 es van registrar 4.227, el 23 a 4.116, el 24 a 3.953 i ara provisionalment estem en 3.808. Hi ha una lleugera tendència a la baixa, que això pot ser una notícia positiva, però evidentment encara estem parlant d'una xifra molt, molt i molt elevada. I una altra dada que també es manté de manera molt clara a les estadístiques de la INE, que és que el suïcidi afecta de manera molt diferent entre homes i dones, sent que suïcidis que estiguin, que s'hagin consumat, per així dir-ho, afecta en 3 homes de cada 4 suïcidis que es produeixen, amb la qual també hi ha una diferència en aquest sentit bastant, bastant significativa. Si ens centrem en Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les últimes dades definitives disponibles corresponen a l'any 2024, però aquell informe es van registrar 547 morts per suïcidi, 400 homes a 147 dones. I també a Catalunya es va produir un descens respecte al 2023, però continuem parlant de xifres molt i molt elevades. I si ampliem la mirada al conjunt del món, les dades que provenen de l'Organització Mundial de la Salut estima que més de 720.000 persones moren per suïcidi cada any, no? I és que doncs per cada persona que mor hem de comptar que també hi ha moltes que fan una temptativa, no?, que es diu. Segons aquesta mateixa font, l'OMS, hi ha una altra especialment rellevant, que és l'edat. El 2021 el suïcidi va ser la tercera causa de mort al món entre les persones d'entre 15 i 29 anys, i el 73% de les morts per suïcidi es van produir en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, no estem parlant d'un problema exclusiu de determinats països, cultures, classes socials, sinó que és un problema global i que ens afecta com a salut pública. I per què parlem ara al setembre? Doncs, com bé deies, és el Dia Mundial on es fa aquesta prevenció. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2003, impulsada per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi, l'IASP, en col·laboració amb la OMS, i cada any intenta posar el focus internacional en una idea fonamental, que és que hi hagi mesures de prevenció que poden reduir aquestes morts per suïcidi. A més, aquest any, 2026, té una rellevància especial perquè és el tercer i últim any d'un trienni, d'una campanya de 3 anys, que va començar el 24 sota el lema canviar la narrativa sobre el suïcidi, i la seva crida a l'acció era iniciar la conversa, no? I què vol dir realment aquesta canvi de narrativa, no? Doncs perquè durant molts anys, com bé saps, doncs, el suïcidi ha estat envoltat de silenci, d'estigma, no? Era aquella idea concebuda de que si es parlava és com que es podia fer una crida, un efecto llamada, no? Una crida, un donar idees, i la campanya proposa totalment al contrari, no? Hi ha una evidència actual que no recolza aquesta idea, sinó que s'ha de passar del silenci dels prejudicis a poder parlar del suïcidi com el que és un problema de salut pública que necessita investigació, prevenció, atenció sanitària i polítiques específiques. I quan parlem parlar, l'OMS diferencia del que és parlar a la que és comunicar responsablement. És a dir, no és només treure el que és el sensacionalisme, el romantitzar, el veure aquesta idea com una causa que pot ser comprensible en una situació molt concreta.
3: O fins i tot atribuir-hi, no?, com, per exemple, característiques de valentia o de...
2: Correcte, si no s'ha de saber parlar comunicar de manera responsable i abordar-ho. I aquí vull fer una puntualització important, i és que jo aquí parlo com a infermera per fer divulgació sanitària, no soc psicòloga, no soc psiquiatra, i avui llavors no explicarem com s'ha de valorar tractar una persona amb una ideació suïcida, sinó que aquesta valoració ha d'estar en mans de professionals específicament formats. Però parlar de prevenció del suïcidi no vol dir únicament tractar de manera individual o quan hi ha un cas, sinó que crec que és important precisament una de les idees més interessants d'aquesta campanya aquest any, que és aquest parlar, no?
3: Clar, de forma com més col·lectiva.
2: Correcte. Quan parlem de prevenció del suïcidi, probablement podem pensar immediatament en aquella persona que té aquesta idea, no? Però des de la salut pública la prevenció comença doncs molt abans. Amb la qual cosa s'insisteix en aquesta... s'ha de tenir aquesta idea de que la conducta suïcida no té una sola causa, és una causa multifactorial, intervenen factors psicològics, psiquiàtrics, però també està el que és biològic, social, cultural i ambiental. Pot haver una associació entre determinats trastorns mentals, i especialment el que és la depressió, problemes relacionats amb el consum d'alcohol, haver fet una temptativa prèvia, no? Però també poden intervenir doncs, moltes situacions de crisi, aïllament, violència, abús, etcètera, no? Que doncs, puguin fer aquestes idees, no?
3: Berta, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora Maresma i ens retrobem ben aviat.
2: Moltes gràcies.
3: Doncs bé, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Adeu, que tingueu una bona tarda.
4: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
5: Ràdio Tordera.

0: Per entendre, jo crec que encara us heu de fer amics. Quan us feu amics, la Rambla 54 i la intel·ligència artificial integrada a la pàgina de NACAS, estic segur que entendrà perfectament quin és l'objectiu i quin és l'estil del vostre programa. Per cert, molta sort en aquesta nova etapa.
1: Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Salut i per molts anys.

0: els conills... Jo no sé tu, però Servidor ha fet aquesta amenaça més d'una i de dues vegades, amb cap intenció seriosa, ho he de dir. L'endemà, quan ja se m'ha passat aquest síndrome de Scarlett O'Hara, penso que sóc una mica desconsiderada, fins i tot frívola, amb la feina que fan les dones i els homes del camp. Perquè és una feina dura i aquesta sí que és 24/7. 24 hores, 7 dies a la setmana, que els enciams s'han de regar i les vaques no poden trucar un globo. Per això, confessada aquesta frivolitat cosmopolita, avui volem parlar i comprometre'ns amb la pagesia de veritat de casa nostra, la pagesia física i, atenció, perquè també la pagesia periodística. Resulta que en un FM hi tenim la Pili García, la directora de l'emissora, que fa 14 temporades que presenta un programa dedicat al món rural, el Som Terra. I avui no està sola. Amb ella hi ha el Miquel García, que és viticultor del celler La Gravera del Farràs, on treballen amb agricultura biodinàmica. Els tenim aquí, Ivan. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Hola, Anna. Hola, Ivan.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, hola.
0: Hola, què hola. Tal? Pili, sí, disculpa.
1: Si demà no serà millor programa que avui, perquè tenim el Miquel.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem, o sigui, que el tercer capítol...
0: Vinga, doncs anem a petar-ho amb la pagesia. Però abans, Pili, disculpa, però com que estem fent aquesta ronda de presentacions i l'oient encara no ens coneix massa bé, igual tenim un oient a Cornellà, a Premià o a Deltebre que no sap què és M1FM. Ens en pots fer 5 cèntims i ja posats de sobre, a sobre, doncs, explicar-nos també qui ets tu, si us plau.
1: I tant, mireu, M1 ve de les sigles d'emissores municipals. Aquí no hi ha massa secreta, no hi vam pensar massa posar-li nom a la marca. El que sí que té d'original el nostre consorci és que és una agrupació d'emissores municipals, un consorci d'emissores municipals públiques que donem cobertura a l'Alt Segrià i a la Noguera Baixa, i som els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar i Torrefarrera. I jo mateixa, doncs, sóc una, em considero una periodista rural, podríem dir que experta en primeres entrevistes, perquè n'he fet moltes, i que m'agrada molt explicar històries perquè m'agrada, sobretot, escoltar-les. I de seguida penso, ostres, aquesta és una història que jo he d'explicar en algun moment donat.
0: Doncs tens Rambla 54 per això, perquè la nostra missió, precisament, és explicar històries. I començarem amb un pagès que ja ens ha saludat, que ja ens diu que el programa d'avui ho petarem, el Miquel García, que no és un pagès qualsevol, no? García i García, això hi ha casualitat aquí o què?
2: Del tot, hi ha una... A sobre compartim hasta el segon cognom, García Sánchez, o sigui, la Pili és la meva germana gran, correcte.
0: O sigui que avui tot queda a casa, digue'ns, Miquel.
2: Que quan has dit que era un pagès, jo primer em considero viticultor, perquè no sóc fill de pagès, sóc fill de pare que treballava a la construcció, mare que feia dones de la neteja, i jo sóc enginyer forestal. I a partir d'aquí, per pagar amb la carrera, vaig tindre d'anar a treballar amb una vinya i d'allí que faig de viticultor puro i duro.
0: Bueno, podem dir que ets un pagès viticultor o un viticultor pagès?
2: Un viticultor que potser sí, fa de pagès.
0: Sí, no? Si vas a la vinya.
2: Vaig a la vinya i sobre... és que ara, sobretot, hi ha molt agrícola i el pagès és, per mi és l'agrícola, però que hi fiqui consciència. I aquesta forma que tenim nosaltres de treballar, sobretot,

0: Hi havia orugues per tot arreu, ma mare és faraïda i vaig fer enginyeria forestal, però el primer any per pagar amb la carrera. D'un ETT m'han trucat que hi havia feina amb un celler molt gran de la zona i cap allà hi vaig fer el cap i doncs, ja porto 20 anys treballant de viticultor.
1: Però la família sí que tenia un hort, això m'ho ha xivat la Pili abans mentre estàvem preparant el guió, no?
0: Sí, mira, la família, mon pare farà uns 6, 7, 8, 9 anys, una cosa així, va començar a fer hort i és dolent. Això supero que no ho sento. Però... quan té les tomates allò que diu, ja estan guapes, diu, ara les arranco que m'han dit que he de ficar los carbassons. Dic, no, mos mengem tot verd i el que no verd passat, no anem bé, no anem bé, però ho negaré, vale?
1: D'acord, d'acord. Doncs, si vols, tornem a la viticultura, això vol dir el raïm. Ara em sembla que és temps de brema i deus tenir molta feina, no?
0: Estem en plena diversió ara, sí, sí, ara mitja jornada és cada dia 12 horetes com a mínim, o sigui que mira, ara m'he escapat i després d'aquí tornaré cap allà una estoneta.
1: Per tant...
0: I sí, estem en plena brema, lo que mira, jo fa 10 anys que estic al celler La Gravera i com a curiositat, el primer any vaig començar el dia 25 d'agost la brema i enguany hem començat el dia 12 d'agost la brema, sí, perquè vegueu com va el canvi climàtic.
1: Això és degut al canvi climàtic, o sigui, ho noteu cada any, que comenceu abans?
0: Cada any. L'any passat vam començar el 16 i enguany ja el 12. Cada any va avançant la cosa.
1: I podem dir que això, segona quinzena d'agost, primera quinzena de setembre, és la punta de feina durant tot l'any?
0: Sí, sí, sí. El nostre, la cúspide és tota la feina que has fet durant 11 mesos, està ara, està entre la primera quinzena, entre la segona quinzena d'agost i la primera de setembre. Quan vaig començar era entre l'última setmana d'agost i la primera d'octubre, però ara s'ha concentrat tot molt més.
1: Perquè, escolta'm una cosa, el raïm, clar, no es planta. Un cop tu tens un cep plantat, cada any reculls el raïm del mateix cep. Això vol dir que durant l'any, com es cuiden aquests ceps? Què se'ls hi ha de fer?
0: Va, bueno, hi haurien com diferents fases. Més o menys, primer, quan tu plantes un cep, fins al quart any, com ho fem nosaltres, no comences a tindre producció, val? I la gràcia seria que a l'hivern fas una poda, que es diu poda d'hivern, que faries la poda de formació, per dir d'alguna manera. Després nosaltres el que fem és la poda en verd, que seria la primavera, que seria deixar els llucs que vos, que nosaltres pensa que treballem amb agricultura biodinàmica, si tu parles amb un pagès que fa agricultura o amb un viticultor que fa agricultura convencional, no et dirà el mateix perquè, per exemple, la poden veure la salte. I després el que faríem, nosaltres encara passem a tirar raïm, com farien els pagesos amb els préssecs, que seria el birba, i per últim la recol·lecció, que seria ara en aquesta època.
1: Tu dius, nosaltres ens dediquem a l'agricultura biodinàmica. Nosaltres això a Barcelona ho sentim molt, especialment en el teu àmbit, diguéssim, el vi està produït de forma biodinàmica i tal, però jo crec que no sabem massa bé què és.
0: Mira, això és llarg, potser d'explicar, però per resumir, la biodinàmica seria el treballar com treballar en els nostres repadrins, però amb els coneixements i la tecnologia actual, més o menys. No sé si et servís com a explicació.
1: I això de què té a veure amb les fases de la lluna o no sé què, d'unes banyes de vaca o aquestes coses?
0: Sí, sí. És que hi ha moltes coses de la biodinàmica. Ja ens dutxem, ja el primer que et vull dir és que ens dutxem, vale, cada dia, que hi ha gent que m'ho ha arribat a preguntar, no som tan hippies, però sí que tenim consciència del que som i del que mengem, i com que el vi és un aliment, està considerat aliment, hem de fer que el vi que fem nosaltres, com a mínim, sigui excel·lentment saludable per les persones. I que nosaltres tenim a veure moltes coses, una d'elles, per exemple, són les fases de la lluna, una altra seria que això dona per un programa sense, una altra seria que treballem amb fitoteràpia, que és utilitzar plantes que curem les plantes, una altra és treballar amb animals de l'entorn, per exemple, nosaltres treballem amb abelles, amb ovelles, amb muricecs, o sigui, amb ratpenats serien els muricecs, amb treballar amb l'entorn, o, per exemple, que treballem amb tracció animal.
1: Com els has dit, els ratpenats?
0: Muricecs.
1: Muricecs, això en dieu així a Lleida, muricecs.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Al MENA com a mínim, sí, jo diria que és...

0: texten una mica.
1: Sí, sí.
2: És una paraula que utilitzem habitualment, morisec.
1: Ah, mira, és una paraula autòctona.
0: Mira, morisec, i l'altra que m'ha semblat preciosa és bambarol, que seria la rosella, per si no ho sabies.
1: Ah, aquesta també ens l'apuntem, curiosa. Curiosa. I, Miquel, quina mena de vi feu a la Gravera? Feu totes les varietats, allò negre, blanc, rosat, o no? Esteu especialitzats en alguna cosa, o...?
0: Primerament, nosaltres fem un vi excel·lent.
1: Com aquest programa.
0: Igual, no sé si... Sí, estem allí, al nivell estem. A sobre, cada dia que faig un vídeo jo, li dic bon dia, graveros i graveres. A veure si voleu acollir lo de rambleros i rambleres. Jo us ho he dit, fantàstic, eh? O sigui que... I nosaltres treballem amb 38 varietats de raïm diferent. Imagineu-vos, fem blancs, fem negres, fem rosats... I més que res perquè el celler La Gravera tenim 5 vinyes, però tenim 3 segles d'història, perquè tenim vinyes que van plantades des de la més recent del 2006, però després n'hi tenim unes del 1930 i 1935, i després tenim la vinya catalogada més antiga de Catalunya, que és del 1889. Així que... tenim vinyes molt diferents i tenim la gràcia i la sort que tenim és que, per exemple, amb una d'aquestes vinyes, només amb 1,4 hectàrees hi ha 24 varietats diferents.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Una cosa, dèiem en començar, es dona la circumstància, ens estàs explicant tot això, al costat de la teva germana, vale? Que la Pili no fa de pagesa, no fa de viticultora, però sí que informa de la pagesia i del sector vitivinícola. S'assembla molt una feina amb l'altra, Pili?
2: La divulgació del sector primari, sí, sí, amb algunes coses sí, perquè com deia el Miquel, no? També ho fas estimant les persones, estimant el territori, explicant-ho perquè la gent conegui què és el que està passant. Jo crec que en el sector primari en concret fa falta molta divulgació. En el món rural en general fa falta explicar el que ja existeix, no? Perquè al final no ens inventem res, és que ja hi és. El que passa és que com que no té l'altaveu, nosaltres anem allí a posar-li la teva i a explicar aquestes històries que ja existeixen. I sobretot, home, també té potser una mica en comú que és que també vius molt l'actualitat, no? El món rural és el que està passant ara, si hi ha una pedregada, si hi ha, com deia el Miquel, no? Altes temperatures, això té una afectació concreta, però no només és l'aquí i l'ara, també és l'aquí i l'ara mundial, és a dir, si hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna, això té unes conseqüències al món de la pagesia que al final repercuteix a tothom, a les persones rurals però també a les persones urbanes, perquè tots mengem. Llavors poder explicar tot això, doncs és molt xulo, sobretot i en primer lloc per poder-ho entendre jo mateixa, que jo penso que sí, que tinc una capacitat normal i curiositat, no? Si jo puc entendre, vol dir que les persones a qui els ho explico també i ja em donaria per satisfeta.
1: I el Miquel què et diu d'aquest programa? Miquel, t'agrada el Som Terra?
0: M'encanta, l'escolto a sobre, ja vaig, bueno, hi he participat amb anterioritat alguna vegada i res, que, bueno, estic molt content. Primer, estic molt orgullós de la meva germana, de bé que fa les coses, de com les viu, i després, bueno, això, de la part de divulgació, de que sempre tinc ganes de fer un, saps, de fer d'altaveu, perquè realment el dia a dia de la pagesia, o sigui, quan tu veus allí al supermercat de turno, bé, ja no vull donar noms, però tu veus allí o l'ampolla de vi o la safata de fruita, dius, 2,75, bueno, ho han pujat, me faran el 20% de descompte perquè tinc la targeta soci, saps? Però tu veus tota la feina que hi ha darrere? No. I aquí és una forma de que tothom pugui veure una petita part, com a mínim, de com acaba funcionant.
2: I a l'inrevés, Anna, tu no saps la part periodística que té el Miquel. No només per explicar i divulgar la seva feina, és que és el nostre periodista en successos.
1: Ah, sí?
2: I sobretot pel que fa als incendis. Bueno. Ell veu un fum a qualsevol lloc i agafa el cotxe i se n'hi va i ens fa una crònica, oi, Miquel?
0: Bueno, mira, Anna, tinc una coneguda que és agent rural i l'altre dia em va enviar un missatge per Instagram dient-me, bueno, que sapiguem que ja t'estem investigant, que són massa coincidències seguides.
1: Seràs el viticultor?
0: He deixat de fumar Sí, sí, he deixat de fumar pel que pugo ser, saps? Dic que no em trobo un cap metgero, que si no...
1: El viticultor bomber.
0: Correcte, correcte.
1: Miquel, doncs, des del Rambla 54 volíem fer-te una proposta. Perquè siguis, d'alguna manera, la nostra consciència pagesa. A veure si acceptes... Tu ho has dit abans amb clau de conya i la veritat és que jo t'ho volia dir en sèrio. Nosaltres hem establert que hi ha un seguit de gent que són els nostres ramblers. No demanem calés, eh? Només que, de tant en tant, doncs, ens informis de coses, de com va la vinya, de què esteu produint, de si has vist un foc, o qualsevol cosa que et vingui de gust. Et semblaria bé?
0: Res em faria més il·lusió, Anna, que està aquí amb vosaltres i que aneu seguint com funciona el camp i com funciona aquí a les Terres de Lleida.
1: Doncs mira, ets el segon rambler a darrere de Sergi López. I Pili, quedes encarregada d'anar perseguint un germà. La veritat és que t'ho poso fàcil.
2: I tant, que m'ho posis fàcil. M'encanta. Gràcies.
1: Vinga, nois, merci, doncs, Anna. Gràcies per ser el Rambla 54. Fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada, adéu.
3: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
4: No, a la meva ràdio local.
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Crec que ja està, no?
5: No sé, tu mateixa.
6: Esteu escoltant Rambla 54...
1: Ivan, he de dir que sento això, jo crec que ja està. Espero que la nostra amiga Intel·ligència Artificial no entengui que s'ha acabat aquí el programa. Que seguim, eh? Vinga, tu saps què és el joc de la morra? Jo no ho sabia fins que el Jordi Galo d'Amposta Ràdio ens va proposar d'explicar-t'ho. A risc de simplificar-ho massa, jo m'ho imagino com una mena de pedra, paper, tisora, però un pèl més complicat, com la versió de Sheldon Cooper a Big Bang Theory. El joc de la morra, però, és bastant més antic, és una tradició i se'n fa fins i tot un campionat del món. Jordi, és així?
7: Hola, Anna. Doncs és així. Jo inclús afegiria que la morra té molta més energia que el paper tisora i pedra. Ué, bueno, l'ordre de los factores no altera el producte.
1: Exacte, això ho vam aprendre a l'escola.
7: Sí, perquè és molt de cridar, també. Molt de cridar i molt de càlcul mental.
1: Doncs de seguida parlem d'aquest joc de la morra i presentem el convidat que ens portes, Jordi, però abans, com que estem fent una setmana de presentacions, bé, de fet estarem diverses setmanes perquè som 54 ràdios, som molts i volem conèixer a tothom. Pots explicar-li a l'oient quatre coses sobre Ràdio Amposta i sobre tu?
7: Bueno, Amposta Ràdio és una ràdio municipal de la capital del Montsià. Portem ja més de 30 anys com a emissora i som una emissora de ràdio on tenim la informació i l'entreteniment com a bandera, amb humor i molta proximitat amb els nostres oients. Sobre mi, sóc la navalla suïssa d'Amposta Ràdio, vull dir, és el que faig de tot. Estic de locutor, com estic de guionista, com estic de productor i també, bueno, doncs sóc còmic, improvisador i amb moltes ganes de cada matí posar-nos aquí als micròfons d'Amposta Ràdio i donar entreteniment i informació als nostres oients.
1: Arnau apunta còmic. Això ens donarà un tema algun dia. I per reblar les presentacions, Jordi, sí. Qui tens amb tu avui per parlar d'aquest joc de la morra?
7: Mira, avui tinc un rapitenc, se diu Rafa Balaguer, és membre fundador i jugador de la Morràpita, que és l'entitat que ha recuperat aquest joc a la població i fins i tot està ensenyant a les escoles d'aquí de la nostra comarca.
1: Rafa, benvingut al Rambla 54.
8: Bona tarda.
1: Escolta'm, quin és l'origen d'aquest joc de la morra? D'on ve això? I exactament què ens hem d'imaginar? Perquè nosaltres ja ho hem col·locat amb el pedra, paper, tisora, però el Jordi ens ha dit no, s'ha de cridar més i hi ha més estratègia, més càlcul mental. Explica'ns una mica.
8: Sí, sí, és molt més que això, eh? La morra és una filosofia i tot, te diria. Nosaltres a la Ràpita coneixem el joc dels nostres avantpassats mariners, pescadors, i nosaltres descobrim o seguim este joc perquè els mariners en acabar les faenes a la llonja de quan acabaven de vendre el peix era el típic joc que es jugava allí a la taverna. Nosaltres mos pensàvem que este joc era inventat pels nostres avantpassats i el continuàvem jugant. I va ser cap al 2008, 2007-2008, que per internet descobrim que aquest joc, que també es diu Morra o Murra fora de casa nostra, sobretot a Itàlia, també hi havia poblacions i llocs on se jugava. I va ser a partir d'aquí que comencem a investigar. I la investigació va ser tal que vam arribar als egipcis. És a dir, el més antic que hem trobat del joc de la morra té més de 3.500 anys, hi ha uns gravats a unes tombes egípcies. Llavors no es dia morra, se dia el joc de Tep, i este joc queda gravat o queda registrat per un escriptor anglès que fa una búsqueda de diferents jocs dels egipcis, i és on nosaltres descobrim l'origen d'aquest joc. I no és només per a nosaltres, a nivell mediterrani, tots els que juguem avui en dia del Mediterrani, l'origen lo tenim a Egipte.
7: Rafael, que clar, sí, jo ho he vist, però la gent que ens està escoltant de tota Catalunya a lo millor no saben de què consisteix exactament el joc de la morra. Se juga per parelles, si és així, però què s'ha de fer?
8: Vale. Mira, pots jugar per parelles, que és lo normal, o també pots jugar cara a cara un contra un altre. Vale? La finalitat de la morra, la finalitat bàsica, és que dos persones a la vegada trauen un número de dits en una mà, lo puny tancat, és un 1, dos dits, tres dits, quatre dits i 5, no? Vale? Nosaltres podem traure les 5 posicions que tenim des del dit 1 fins al dit 5, però en veu alta diem un número del 2 al 10. Vale? I en veu alta hem de procurar, cada vegada que traiem les mans, que sigui la suma dels dits que jo trac i el que jo intuïxo que traurà el meu contrincant. Vale? En principi pot pareixer fàcil, perquè és un joc on, pues, bueno, jo diré 8, trauré la mà plena, trauré 5 dits i espero que el contrincant ne tragui 3 i em digui 5 i que la suma sigui 5 i 3, 8, el punt seria meu, no? En principi és una teoria prou fàcil, el que passa que aquest joc va agafant velocitat a base que vas jugant i has de ser molt àgil, és a dir, tens mil·lèsimes de segon per a veure si el número que tu has cridat coincideix en el que tu has dit o coincideix en el que crida el teu contrincant, ¿vale? Mentre vas jugant, que aquesta és la idea, i no van sortint els números i no es va encertant la suma, també has d'anar escoltant què està demanant el teu contrincant, és a dir, quina combinació busca. Vale? Si el meu contrincant me trau dos dits i diu 4, o me trau tres dits i diu 5, o trau 4 dits i diu 6, jo sé que està buscant el número 2, vale? Perquè totes les combinacions que feien falta per a fer la suma, que ell diu en veu i els dits que trau, era el número 2. Jo això he de ser conscient del que ell m'està buscant, però també jo he de seguir buscant la meva combinació. No sé si m'explico, eh?
7: T'expliques, però jo ja estic sangrant i tot només
1: pensar-ho.
7: Sí,
1: entenem que s'ha de ser molt ràpid i molt àgil mentalment.
8: Sí, has de tindre una miqueta de bagatge, has de tindre pràctica, perquè com més jugues, més àgil i més ràpid ets. En un cop d'ull, en seguida veus si el punt és teu o no és teu, però entenem que al principi moltes parelles que nosaltres igual anem als col·legis o a l'institut, les primeres partides solen ser més lentes perquè entenguen el funcionament, ¿vale? Perquè vegin quina és la dinàmica del joc. Perquè cada vegada que amaguem les mans o tanquem la mà i la tornem a obrir, hi ha 25 opcions possibles, ¿vale? Hi ha 25 opcions diferents de fer combinacions en els 5 dits i la veu. Vale? Llavors, aquesta dinàmica a la llarga, quan ja portes un temps, pot ser ràpida i tu en un simple cop d'ull veus si és punt o no és punt, i si no és punt continues treballant fins que trobes el punt, si no tu el teu contrincant.
1: I si ets molt, molt, molt, molt ràpid, acabes el Morramundo, no? Que és aquest campionat mundial, perquè ens deies això es jugava, suposo que a través dels pescadors a tota la Mediterrània, per tant, es deu haver conservat en diversos indrets del nostre mar.
8: Sí, és molt curiós perquè a Catalunya bàsicament juguem a la Ràpita i a l'Ametlla de Mar. Vale? Hem trobat alguns altres pobles, a Amposta s'havia jugat, a les cases d'Alcanar... Però se va perdre, ¿vale? És un joc que sí que és molt exagerat, se crida molt, podria ser molest, depèn a quin lloc jugues, i te podrien prohibir de jugar per això, perquè és un joc que realment és teatral, has de cridar, bueno, has de cridar, no és que et demana el joc cridar en si, però te porta, el joc te porta. Llavors, a nivell mediterrani, el bo que tenim, i el que hem anat descobrint en tota la gent que hem anat coneixent des del 2008, que nosaltres ja sortim de casa per a fer el Morramundo, per dir-ho així, me'n donem compte que té aquest joc té un inici, que a casa nostra és mariner, però, per exemple, a l'illa de Sardenya, tot i ser una illa, és un joc de pastors. pastors. A l'Aragó és un joc de pastors. És a dir, són jocs molt primitius, que la base la tenen, sobretot, en, per a mi, en els oficis més antics, que, com podria ser l'anar a pescar o l'anar a caçar, o la gent que porta el ganado, ¿vale? o el ramat per la muntanya. Llavors sí que sempre hem trobat aquesta cosa que té de similitud en els altres pobles. Vull dir que a Còrsega me va sobtar molt, perquè a Còrsega era un joc de llenyadors, era de llenyataires. La gent que anava a tallar els boscos per a fer això, era el joc en el qual jugaven. I la majoria de gent o és joc de pastor, o és joc de pescador, o és joc de... això, d'alguna feina, de llenyataire, o d'alguna feina que et demana moltes hores.
1: Seria un joc de sector primari.
8: Sí, sí. I com és fàcil, perquè la teoria és prou fàcil, només necessites les mans i una persona cara a cara, el que passa que et dona molta vida i quan entres dins del joc t'absorbix. Vull dir, és addictiu, eh?
7: Bueno, fàcil, tal com m'ho has contat, no... Ostres, tindré al cap les possibilitats que pugui dir el número que... Tu què fas de marcador? Perquè aquest joc tu mateix fas de marcador, fas de jutge...
8: No,
7: feu de tot.
8: Que no et prengui el punt, la qual cosa has de ser sempre atent als punts que tu portes, els punts que porta la teu contrincant, vale? I sobretot escoltar, saps? Escoltar i que no et prenguin un punt. Vull dir, però això, ja et dic, això la pràctica, el fet de jugar molt seguit, en seguida ho agafes, eh? Vull dir, se fa prou fàcil.
1: Jordi, tu hi jugues?
7: He intentat jugar amb el meu company de la ràdio, Tomàs Ginestra, que és el treballador d'aquí d'Amposta Ràdio, i és impossible. Tenen un càlcul mental ràpid, estan pensant en quin número treus tu, més ells van sumant el seu. A mi ja em costa sumar el número que surt al moment, i ells ho van traient, i a més, que no sé si també, Rafael, això forma part de l'estratègia. El joc és cara a cara. Tu estàs mirant el teu contrincant cridant-li el número, que pareix com si l'estiguessis insultant, pràcticament.
8: Sí, bueno... El que passa que aquest joc té aquesta rivalitat, i és una miqueta agressiu a l'hora que jugues, però sempre que acabes de jugar, una abraçada, una apretada de mans, me refereixo, és normal, perquè el joc te ho porta. Si fos una partida de parxís o fos una partida de dominó, te diria, pues no, és un altre ritme. Però és que la morra ja vas a buscar això, saps? La qual cosa, tots entenem que quan juguem donem molta, molta vitalitat, però guanyem o perdem després l'encaixada de mans o l'abraçada va conjunta, perquè entenem que mos fiquem per a jugar, però després tornem, no? Per dir-ho així.
1: Doncs això sempre. Jordi, em sembla que tu i jo haurem de jugar al parxís i agrair-li al Rafa aquestes explicacions. M'heu fet ganes de venir a veure un joc de la morra a les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies per ser al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, Anna.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna, què tal, com va? Soc la Sabina Pedros del Ficat Ràdio. Escolta, que ja que avui comença l'escola, he pensat en un tema que no s'acostuma a parlar, els patis, perquè els nens i les nenes passen moltes hores en aquest espai i, escolta, encara que sembli això una estona d'esbarjo, aquí també és on socialitzen, al final aprenen i sobretot es relacionen. I no sé tu, però jo quan penso en un pati, penso en el tradicional, una pista de futbol allà al mig o jocs de pilota, nens corrent amunt i avall pel mig del pati i al voltant la resta intentant trobar aquell raconet per poder jugar, parlar tranquil·lament. I aquí jo em vaig preguntar, realment els patis de les escoles estan pensats perquè tothom pugui gaudir de l'espai en igualtat de condicions? Per això, el que crec és que demà podríem posar el focus justament en aquest tema i pensar en els patis coeducatius, perquè a Lleida ja s'ha començat a implantar en diverses escoles i moltes altres també s'estan repensant els seus patis. Per això, justament, perquè tots els nens i les nenes tinguin les mateixes oportunitats de poder jugar, moure's i relacionar-se i al final gaudir del seu espai de pati. Així que, si et sembla, demà en podem parlar. Tinc una experta brutal que té molta experiència i ha participat en diversos projectes de patis coeducatius. Ja em dius i a veure si demà en podem parlar. Adeu!
1: Jo escolto Rambla 54 a Girona FM.

0: Quan la meva filla, la Neus, era petita, hi havia tres pel·lícules de Disney que a casa veiem una vegada i una altra. La Ventafocs, la clàssica, aquella del Dibidi-Dabidi-Bum. Frozen, que va ser una plaga de purpurina blava al sofà, i Tangled. Es traduïa com Embolicats, però malauradament 16 anys després, la versió de dibuixos encara no té un doblatge en català. I és una llàstima, perquè és de les bones. Potser amb la versió d'acció real, la de persones, farem una mica més la sort. Sobretot perquè una part d'aquesta història, com passa amb altres pel·lícules, Tomb Raider o El Perfum, o la sèrie Joc de Trons, s'han rodat al barri vell de Girona, que és tan bonic, gairebé sembla de Vilanova, tu. Bromes a banda, la nova versió d'Embolicats, no només hi surt Girona, també hi surten gironins fent d'extres. Oriol Mas, no em diguis que t'hi veurem.
1: No, no m'hi veureu, a mi. Ja saps que això de... Nosaltres fem ràdio, la imatge la deixem pels altres, la veu en off, podríem arribar a posar aquí des de la ràdio, però no, a mi no m'hi veureu, no m'hi veureu pas.
0: Doncs és una idea, posar la veu en off o fer el doblatge des de Girona FM. Aquí ho deixem, si els senyors de Disney ens estan escoltant, ja ho saben.
1: Ja li direm al senyor Disney.
0: Doncs, exacte. Abans no ens presentis amb qui estàs, toca que ens parlis una mica de qui sou. Estem engegant programa nou, tenim oients arreu de Catalunya i cada un d'ells vol saber qui sou, Girona FM i tu.
1: Girona FM, jo sóc el director de Girona FM, som la ràdio municipal de Girona Ciutat, som una ràdio força jove, que fa pocs anys que està en funcionament, som un equip també petit encara, però que anem fent sobretot doncs, el seguiment de l'actualitat de la ciutat, de les notícies, evidentment, divulgació, de tot un moment el que passa a Girona, també un moment d'àrea urbana, i també amb vosaltres, doncs, amb la xarxa, també el que passa a Catalunya, evidentment. Vull dir que som, ja et dic, un projecte força jove encara, però que anem avançant fort i que mica en mica ens anem fent el nostre espai comunicatiu aquí a Girona.
0: I de tu, de l'Oriol Mas, què hem de saber?
1: De mi què heu de saber? Doncs mira que sóc periodista també des de fa ja molts anys, he estat en diversos mitjans locals, sempre aquí al Punt, després a Televisió de Girona, també fent feines de comunicació institucional a l'Ajuntament i ara aquí a la ràdio. Vull dir que tot el que sigui comunicació ho he tocat allò una miqueta tot i ara torna a tocar la ràdio, que és on te vaig començar, a Ràdio Palamós, precisament, i, per tant, allò roda el món i torna al Born, que diuen.
0: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, ja podem saludar les teves convidades. Amb qui estàs, Oriol?
1: Estic amb la Natàlia Fontaner. Natàlia.
2: Hola, bon dia.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I la Nora Esteve. Nora.
3: Bon dia, bona tarda.
1: Són dues convidades que som mare i filla, i que tu ara parlaves d'Embolicats, de la pel·lícula, i com deies, doncs vam estar gairebé 15 dies, 20 dies aquí a Girona Ciutat aquest estiu, molt pendents del rodatge d'aquesta pel·lícula, perquè van rodar moltes i moltes escenes, i elles hi van ser. Per què? Com us hi vau presentar? Això, com, expliqueu com va ser una mare, filla i algú més, em penso, fins i tot.
2: Sí, sí, i el meu marit, el pare de la Nora, sí. Ens van dir que hi havia això per fer el càsting i la meva filla, ella volia anar-hi sí o sí, saltar-se la classe i anar-hi, perquè algunes amigues també anaven, però bueno, vaig dir que no, primer és l'escola, i sortint jo de la feina vaig passar igualment per veure una mica l'ambientillo, i vaig veure tota aquella multitud de gent, vam demanar un QR, ens vam fer el QR, unes fotos a casa i unes dades que ens demanaven, i vam provar sort ell i jo. Al cap d'uns dies, el teu pare, Nora?
3: Sí, al cap d'uns dies ens van agafar les dues, i el meu pare un dia va anar a treballar un cop, ja feia uns quants dies que seguim això, el meu pare va anar a treballar i va veure que aquí a Girona estaven fent el càsting per homes, perquè els hi faltaven homes, perquè tenien moltes dones però pocs homes, i va veure que hi havia cua i a part ell no es podia quedar perquè havia d'anar a treballar i no sé què. Llavors va marxar, no? I a mig matí va tornar, perquè havia acabat de treballar, diguem-hi, i va veure que seguia venir la publicitat i tot allà davant, però no hi havia ningú, i es va pensar que estava tancat. Llavors, quan va entrar, va veure que no, que hi havia gent, i va preguntar, s'ha tancat això? I diu, no, entra, li van fer el càsting, i quan va acabar li va dir, sí, ja estàs agafat directament, i diu, com, ja? I diu, Sí, perquè tenim tants pocs homes que tots els que venen l'agafem.
2: Va entrar directe. Ell va entrar directe perquè hi havia molt pocs homes.
0: Ostres,
2: en
0: això...
2: canvi de noies i adolescents a tope.
0: Això sí que és una sort. Nora, no sé si tu, com la meva filla Neus, sones molt jove, eres fan d'aquesta pel·lícula. La de dibuixos, sí, parlo, la... eh?
3: Sí. Jo, quan era petita, sempre m'ha agradat molt Disney. De fet, quan sortia del col·le, quan era petita, sempre amb la meva mare dèiem, vai, quina pel·li toca avui? Jo què sé, Cenicienta. I ens posàvem allà i cada tarda fèiem una pel·lícula diferent, que ja les tinc totes molt vistes i m'agraden molt. I una d'aquestes era Rapunzel o Embolicats, que a mi m'agradava molt, perquè jo deia, com és possible que tingui aquest cabell, no sé què, tan llarg, no?, i tan maco.
2: De fet, la vam veure a Disney, com vam anar, que va ser una de les princeses sorpresa que ens va tocar, i estava ella allà amb aquells cabells que, bueno, tocaven al terra. Era al·lucinant.
0: I la música, que és molt xula, eh?
2: Música, sí.
3: Sí, m'agrada molt. Són molt originals, les cançons.
0: I teniu experiència prèvia amb això de fer càstings, o ho heu fet aquesta vegada perquè us ho han posat a la porta de casa?
2: Ha sigut així, eh? Perquè vivim aquí a Girona, ben bé, que dius, dos carrers a darrere d'on hi ha la fira, i quan vam anar vam fer el QR, amb aquella multitud no teníem pas ni idea de com aniria, i sí, vam tenir sort. I el meu home encara més, perquè no hi havia homes, i el van agafar, però no tenim cap experiència prèvia. De fet, ara ja tenim un currículum allà posat, que si mai hi ha alguna altra cosa, Nora, estem obertes,
3: sí, ara...
2: a que ens tornin a trucar. Ja. Ens va agradar molt.
1: Per tant, voleu repetir-ho, i que ha anat bé l'experiència.
3: Sí, ens haguessin de fer un altre cop, jo aniria.
2: Sí,
3: sincerament,
2: sí.
3: I crec que la meva mare també.
2: Sí, tot va estar molt ben preparat i, bueno, tot.
1: Perquè s'ha parlat també de que hi havia moltes hores d'espera, de que hi havia... De que, clar, i al final, el dia de rodatge, no sé quantes hores us hi podíeu estar, al final, per rodar escenes o fins i tot per no rodar res.
2: Sí. Yeah. Algun dia jo vaig anar, no vaig rodar res. De fet, el divendres, l'últim dia, perquè jo vaig estar-hi 4 dies, i la meva filla i el meu home, 2. I jo d'aquests 4 dies, un, no vaig rodar res, perquè ens van dividir en 2 parts, i la part meva, doncs, no, eren com els segons extres, perquè els primers ja van passar, i, bueno, anava una mica com per sorteig. Però només el fet d'estar allà i anar vestit com anàvem vestits, amb aquelles robes, així, ja l'experiència valia la pena.
0: Perquè quin paper feu exactament a la pel·lícula?
2: Bueno, com es diu això? La coronación, el nom posava cor, no sé què, cor coronación, i un altre nom, i anaven com de noies del poble, pues, el sí. Meu home anava com de dignatario, que anava com més arreglat, amb tot un traje negre.
0: Vaja, va tenir sort amb tot, eh?
2: Sí. Es va posar uns galons. De fet, em sembla que el divendres ell sí que sortirà, perquè van trucar només a 2 o 3 dignatarios, i anaven just a darrere aquella escena que s'ha vist molt per Instagram, de que abracen la princesa perduda i així, i hi ha 2 o 3 per allà, doncs ell és un d'ells. Llavors, ell va anar 2 dies, però noi, allà va trencar la pana. I nosaltres, com que érem, pues, de més a més, només d'entrar te deien, ets rica o pobra? I dic, home, suposo que pobra, no? Com totes, perquè totes portaves uns vestits una mica trencadets, però anàvem del montón, vaja.
0: Ostres, que dur.
1: Perquè del que vau veure, de quan estava allà, de tot el que rodava, s'assemblarà gaire a la pel·lícula original, o s'han pres llicències? Què vau intuir?
2: No, jo crec que és molt semblant, la pel·lícula.
3: Sí, jo crec que s'assemblarà bastant, perquè van posar-hi molt de temps en aquests escenaris, i sí, s'assemblaven molt a la pel·lícula de dibuixos, i jo crec que sí.
2: Estaven molt ben caracteritzats. De fet, per exemple, de cavalls, n'hi han 4 de reals que es van tornant, i un que és un animatrònics, que és on l'enfoquen, pues, fent la cara del cavall aquell tan expressiva, no? I de noies, de princeses, també hi ha l'original, i llavors n'hi ha una altra, que és la doble, que tu la mires i són iguales, però aquella és francesa, no?
3: Sí.
2: La noia tan simpàtica que ens va firmar, fins i tot. I després hi ha el noi que és el protagonista, Milo, i després també hi ha 2 dobles, de fet un era per fer salts i l'altre era el que portava el cavall, i clar, tots estan especialitzats en un tema, no? Un posa la cara, que és el protagonista, llavors hi ha el del cavall, que era un noi que es diu Arturo, que, bueno, aquell feia superbé, i un que era un anglès que només feia que saltar, saps les mandorles del castell? Saltava d'un lligat, que quina por, d'una mandorla a l'altra, i es deixava anar, i està tot molt especialitzat. Llavors la decoració era molt igual que la pel·lícula també.
0: I els vau poder conèixer, aquests actors i actrius principals? Els heu saludat? Teniu autògrafs? O us heu endut algun record en aquest sentit?
3: Bueno, més o menys el de la princesa, la Rapunzel, sí, perquè quan ens van fer el segon dia de rodatge meu, ens van fer, bueno, el moment d'anar a dinar, jo volia pues, una autògraf, sincerament, com a nena fan, i ens la vam trobar, perquè ara estan gravant una escena del cavall, i ell també hi havia la seva doble, perquè ella no sap cavalgar, crec. I llavors pues, me la vaig trobar allà i em va poder firmar un autògraf. Llavors també li vaig demanar en un altre moment, quan estava dinant la doble, que si me podia firmar la doble, i també me va firmar en francès, perquè és francesa. I el protagonista, pare, no? Si jo... els horaris de nens pues, és bastant estricte, teníem 6 hores, llavors vaig haver de marxar, però el meu pare, que és així signatari i gravava tot el rato molt a prop de Nilo, que és el print rider, va poder, sí, li va demanar una de les altres nobles que estava amb ell, portava una llibreta i un boli i ens va poder firmar.
2: Portava d'amagat aquí a la bota, perquè esclar, tot sí, està molt secret i no podies portar res, evidentment ni càmeres de fotos, ni res, però bueno, ella portava un bolígraf i un paper i una em sembla que va fer-ho amb un tovalló, no? La nostra, un tovalló de paper.
3: Sí.
2: I bueno, ells són molt macos, es deixaven, si t'hi podies acostar, perquè clar, estaven bastant plens de gent al voltant, però si podies un moment acostar-te no es feien estranys, al contrari, va, una foto, va, no?
0: Que bé, sí, doncs, Nora, Natàlia, moltíssimes maco. Gràcies per haver compartit aquesta experiència amb nosaltres. Jo he buscat avui a Google i posa que aquesta pel·lícula l'estrenen cap al març de l'any vinent.
2: Del 2028, eh?
0: Del 2028. Ah, ostres, doncs no de l'any vinent, de l'altre.
2: De l'altre, sí, perquè encara estan rodant a França, he vist, i encara llavors ja tot el post, doncs, tan per llarg, em sembla.
0: No sé si Rambla 54 encara estarem allà, però si hi som, us trucarem. Perfecte. Vinga, moltíssimes gràcies. Oriol, una abraçada.
2: Gràcies.
1: Igualment, Anna.
3: Adéu.
2: Adéu, gràcies.

0: escoltant Rambla 54.
1: Què podem dir més?
2: És que no sé de què se tracta.
1: Com que no saps de què se tracta?
0: Ni idea.
1: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt de veure un...
1: No, esteu a punt d'escoltar.
0: Aneu a punt d'escoltar.
1: No, esteu escoltant millor.
0: Vale. Esteu escoltant un meravellós programa de ràdio.
3: Ja escolto Rambla 54 a Ràdio Tordera.
4: Doncs marxem cap allà, perquè en Sergi López i en Miquel García de Lleida ja poden anar a fer lloc per un rambler més. El Fernandel Alonso és colombià i fa 3 anys que viu a Tordera, al Maresme. Aquest curs comença un segon curs de català, el Consorci de Normalització Lingüística, i ara mateix el tenim, els estudis de la ràdio, amb el Marc Treserres. Benvinguts tots dos a la Rambla.
5: Hola, bona tarda, Anna.
4: Abans de res...
6: Fernandel Alfonso, soy de Colombia. Fa 3 anys que vis en Tordera. Des que arribà a Tordera, estudi el català perquè m'interessa aprendre l'idioma.
4: Doncs t'ho agraïm moltíssim, Fernandel, aquest gest per aprendre la nostra llengua. Abans de res, però, Marc, t'he de demanar que et presentis tu, perquè ja sabeu que acabem d'engegar aquest programa, l'oient no sap qui som, i llavors l'oient que no sigui de Tordera, situa'ns una mica. Una pinzellada, Ràdio Tordera i el Marc Treserres, què anem de saber?
5: Doncs mira, Anna, comencem per l'emissora. Ràdio Tordera va néixer l'any 1982 per un grup de joves interessats en el món de la comunicació i a dia d'avui, més de 40 anys després, hi col·laboren una 60 de membres a la programació diària. Per tant, és una ràdio totalment al servei del poble.
4: D'acord. I sobre tu, què hem de saber?
5: Doncs mira, que fa 12 anys, més o menys, em vaig iniciar en el món de la ràdio. Sempre m'ha apassionat, sempre vaig voler estudiar periodisme i ser periodista. I al final, després d'uns quants anys, vaig treure amb la carrera, ho vaig aconseguir. I també doncs, col·laborant a l'emissora del meu poble i en altres mitjans catalans, fent ràdio, fent premsa escrita, fent informatius, una mica de tot. I on gaudeixo més és realitzant retransmissions esportives i fent entrevistes. Per tant, content de poder formar part de Rambla 54 i fer l'entrevista d'avui.
4: Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies, és un plaer. A més, tenim aquí el Fernandel, que serà un dels nostres ramblers, un home que ens anirà explicant com li va aquest estudi del català. Fernandel, has començat ja el curs d'aquest any o encara no?
6: Sí, el curs de català lo hem pensat des del nivell 1 i en aquest moment ja és el nivell 3 de català.
4: Doncs molt bé, si vols contestar-nos alguna resposta en castellà, pots fer-ho, perquè anirem parlant i anirem veient que ens vagis explicant aquesta experiència d'aprendre el català. Així has començat aquest curs, els profes, què tal? Els companys, què tal?
6: Tot ha sido molt bé perquè he compartit els coneixements que tenen los mestres del tema y los companys, todos como somos de diferentes países, entonces hemos hablado de las costumbres de cada país.
4: I què és el que més costa d'aprendre català de cap i de nou? I què és el que et resulta més fàcil?
6: Llegir és més fàcil. Que leí más fácil que porque la pronunciación de prensa faltan como diálogo más interacción con la yen para poder aprender bien el acent y la pronunciación del català.
4: Y a més m'han dit que també estudies anglès.
6: Sí, perquè en mi mente que los idiomas no tienen que ser un límite para poder compartir con la gente.
4: Exacte, doncs em sembla una filosofia fantàstica. Fernandel, et trobes amb molta gent d'aquest tòpic de tu parlant en castellà, ells catalanoparlants i que et canvien la llengua?
6: Sí, acá en Tordera hay gente muy amable que le agrada hablar con la gente extranjera para transmitir el idioma a la gent.
4: Doncs animem a la gent a continuar fent-ho. Fernandel, jo et deia, et sap greu si de tant en tant et truquem o ens envies notes de WhatsApp per saber com va evolucionant aquest aprenentatge del català? Ens agradaria moltíssim.
6: Sí, seria molt, molt important, perquè mi idea és poder compartir con la gent el mensatge que puedo aportar para el mejoramiento de la gent.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Fernandel. Quedes nomenat tercer rambler d'aquest programa i amb tu tanquem avui. Marc, també gràcies a tu, a tots dos, per ser aquí al Rambla 54.
5: Molt bé, Anna. Moltes gràcies a tu també i seguirem molt atents també amb les millores d'en Fernandel. Gràcies.
4: Gràcies.
6: Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con sus oyentes y con toda la gente que nos está escoltando a este moment.
7: Hola, Anna. Soc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
4: Hola, Eduard. Escolta'm, ja pots comptar-hi, eh? Ara mateix truco al Julen de Ràdio Ponent Mollerussa i te l'envio cap a Ibarz. Estic expectant amb aquesta història que ens has d'explicar. Vinga, gràcies, eh? Una abraçada.

0: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Tordera dona la benvinguda a 2 nous policies locals. Segon titular. L'Espai Agrari de la Baixa Tordera realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia. Tercer titular. Ràdio Tordera arrenca una nova temporada amb canvis a la programació. Quart titular. La Corporació de Salut ajunta la imatge de pediatria amb animals i plantes marines. Cinquè titular. Hi haurà pocs professors a les escoles i instituts per la vaga educativa dels mestres demà, 8 de setembre. Notícia 1. Tordera incorpora 2 nous agents a la policia. Ja han superat l'aprenentatge i ara començaran les pràctiques. Segons la regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, cal ampliar la plantilla i per això hi haurà un nou procés de selecció per cobrir 2 places més i tenir més policies a Tordera. Notícia 2. L'Espai Agrari realitza 14 actuacions per reforçar la pagesia en els pobles de Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls i Santa Susana. Volen que hi hagin millores per tornar a tenir terra del camp útil. Millora dels espais de pagesia i programes educatius pels nens i nenes de l'escola i que ho coneguin. Notícia 3. Nova temporada de Ràdio Tordera. Arrenca una nova temporada amb un canvi sobretot destacat als matins. L'informatiu començarà a les 8, tal com ha dit el director de la ràdio, Albert Sabater, perquè volen que quan la gent agafi el cotxe ja tingui disponible tota la informació. Les notícies hi arribaran fins la 1. Notícia 4. Nova imatge de pediatria amb motius marins. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha ajuntat la imatge del servei de pediatria a tots els centres del litoral i sortiran formes d'animals i plantes del mar. Notícia 5. Serveis mínims de la vaga educativa de mestres i professors. Demà, dimarts, 8 de setembre. A infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules i als centres d'educació especial la meitat de la plantilla. Recordem els titulars d'avui. L'1, 2 nous policies locals de Tordera. El 2, l'Espai Agrari realitza 14 actuacions. El 3, nova temporada de Ràdio Tordera. El 4, nova imatge de pediatria. I el 5, mestres i professors faran una vaga educativa a les escoles. I això és tot amb el Notícies Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

I encara hi ha un ofici que es pot considerar un ofici de festa. És la del pintor de parets, que, si no canten abans, no et fan una bona sanefa.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

un pis més fresc que un veu al sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaeret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs...

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 16 de setembre. Les tres paraules del dia són vacunació, català, campió. Vacunació. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera i comprensió i resignació entre les famílies de Tordera davant l'impacte de les vagues educatives. Campanya, èxit rotund. En la presentació de la campanya Parlem en Català a Tordera, amb prop d'una seixantena d'adhesions inicials. I la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez, valora positivament la proposta de reducció de ràtios al primer cicle d'educació infantil. Campió, Héctor Pavón, campió del Swiss Open E2 de Suïssa de Taekwondo, va ser escollit millor competidor del torneig, juntament amb l'or, en la categoria júnior de menys 63 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Ja es pot demanar cita per la campanya de vacunació a Tordera, una campanya que es farà a partir de l'octubre a l'esplai de la gent gran. Núria Roure és directora del CAP Tordera.
2: I en particular aquí a Tordera ho fem com els últims anys, que ens ha anat molt bé perquè hem aconseguit un nivell de cobertura molt alt. Centralitzarem la vacunació els dilluns, tot el dia, a l'esplai.
1: Avui, 16 de setembre, és el Dia Mundial de la Preservació de la Capa d'Ozó. Avui a Sant Corneli i Sant Cebrià. Falten 39 dies per al canvi d'horari el diumenge 25 d'octubre. Aquella matinada haurem de retardar els rellotges una hora. I falten 26 dies pel proper festiu, el 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui dimecres, matí, entre poc i mig ennuvolat amb possibilitat de xàfecs a la tarda, temperatura avui entre els 18 i els 27 graus. Demà dijous, algun plogim al matí, cel entre mig i molt ennuvolat de cara a la tarda i ja sense precipitacions, entre 19 i 25 graus. A més, avui hi ha previsió de pluges i tempestes fortes de diferents punts de Catalunya amb avisos meteorològics actius. La dita setembre, el que no sembres, no ho esperes. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Fa 5 anys, recordem, un fort ruixat que va deixar més de 63 litres en mitja hora al nostre poble.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
8: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
9: Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: La tarda és record.
1: Hola, bona tarda. Una vegada més estem aquí en aquest programa La tarda és record, i que ja sabeu que tots els dimecres a partir de les 5:30
2: més o menys,
1: estarem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: I Joan Madrid, qui us parla en aquests moments.
2: Sí, ui, sapiguéssiu.
1: Sapiguéssiu.
2: Sapiguéssiu.
1: No, sí que és bé, no dic mai res tota la tarda. Bé, doncs, comencem el programa. Qui cantant voleu per la setmana que ve? I serà o Maritrini o Laura Pausini.
2: Tocam amb Ini.
1: Ini.
2: Abans doncs la Ini s'esquera. La Ini existia, abans.
1: Sí.
2: Ara em sembla que no,
1: No, per què?
2: Perquè era l'Institut Nacional d'Indústria.
1: Ah, i ara no n'hi ha d'institut.
2: Això suposo que era el temps de Franco,
1: Ah,
2: i tot per això dic que ara no deu existir.
1: Ara ja, con Franco todos teníamos dinero en el banco.
2: Ai, que bé.
1: Sí, però ara nos van quitando. Bueno, va, tu, qui ho patrocina aquest programa?
2: Digues, digues.
1: El restaurant Camirral, número 146 del mateix Camirral.
2: Sí, senyor.
1: I don una paella per dues persones, que ja m'han dit una altra persona que ja va anar-hi aquesta setmana passada.
2: Sí.
1: I que molt bo tot.
2: Tot molt bo.
1: Això. Si voleu participar, ja sabeu que heu de trucar al telèfon de la ràdio, diu el 93-764-2893, per demanar una cançó, dedicar-la, o també per votar, si voleu, Maritrini la setmana que ve, o Laura Pausini. I que té obert de dimecres a diumenge al restaurant Camirral, de la 1 a les 4 de la tarda.
2: Molt bé.
1: I ara anem per les cançons que tenim avui.
2: Nicola Di Bari,
1: que va tenir
2: 14 Gianni vots. Morandi.
1: I Gianni Morandi, que en va tenir 18. Doncs, bueno, també n'hi hem posat alguna cançó d'en Gianni Morandi per ser allargar el temps.
2: N'hi ha una, sobretot, que
1: que potser no l'escoltarem. Però, bueno, no, amb tota la il·lusió el fem al programa, amb aquests cantants, i comencem amb la primera cançó que tenim del guanyador, que era Nicola Di Bari, que porta per títol
2: Corazón Gitano.
1: També tenim Guitarra suena más bajo. Aquesta és molt maca,
2: Sí, i també és molt maca Los días del arco iris.
1: Ah, i Vagabundo.
2: Oh, i El amor te hace linda.
1: I Como violetas, tu, ostres.
2: I Trotamundo.
1: I Primera cosa bella.
2: Bé, però deu cantar en castellà, perquè tu aquí l'has apuntat en castellà.
1: Sí, a lo mejor sí.
2: Clar, com que saps tants idiomes, ara
1: és que practico tots els idiomes, ara estic estudiant rus, ara.
2: Per lo de l'ensaladilla.
1: Sí, russa.
2: Mucho ruso en Rússia.
1: I en Gianni Morandi, quines cançons té?
2: No soy digno de ti.
1: Belinda.
2: Ojos de chiquilla.
1: Oi, de rodillas.
2: I una que se'n diu Tu.
1: Però encara no sé si la trobarem.
2: I sí, que ja la tinc.
1: Ah, sí?
2: Hombre.
1: Ah, i després El humo.
2: El humo.
1: Ciega tus ojos.
2: Sí, que aquesta tota la vida ha estat instrumental.
1: Ah.
2: Es va fer per piano. I és una preciositat. I ara resulta que tu me la poses i que és cantada.
1: Mira,
2: bueno, aquesta cantada molt bé, molt
1: suposo bé. Suposo que sí.
2: Sí, sí, molt bé.
1: Primer l'havien fet musical, i com que la música acompanyava a inspirar a escriure una lletra.
2: Sí, perquè aquest en Gianni Morandi és molt romàntic.
1: I té unes cançons molt boniques, també. Sí. Passa que la gent se va dedicar més a votar en el Nicola Di Bari, però jo estic veient que la llista que tinc de la gent que ja els hi envia la llista i volen triar, m'han triat més en Gianni Morandi
2: dius,
1: que el que van votar.

0: Vale, vale, perquè si no avui farem mutis.
1: Hola.
0: Bona tarda.
1: En Joan?
0: Bona tarda, amb qui parlem?
2: Amb en Joan. Ah!
1: Aquest en Joan.
0: Sempre
1: ens fa patir, eh?
0: Em fa patir sempre, Joan Xapeller. I ara no diu bona nit, eh? Que això ha canviat tot, ara.
2: No, d'aquí una hora hi seré.
0: Bueno, has escoltat les cançons, Joan?
1: Sí.
2: La primera d'Ivari, la primera cançó.
0: Corazón Gitano.
2: Sí.
0: Aquí la vas dedicar, Corazón Gitano.
1: Molt ben triat, això.
0: Molt maca. Sí.
2: Aquí a tota la meva família.
0: Molt bé.
2: I vosaltres dos, molt que tingueu bon programa. I bona pluja.
0: Bona pluja, sí. Em sembla que no farà ni un llampec. No farà.
2: En Salvador es mullirà, avui.
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, Joan.
0: Jo he portat paraig, de totes maneres.
1: Ah, bé.
0: No me'n fio gaire. Bé, bueno, doncs, Joan...
2: No em podeu posar una cançó de l'altra?
0: Bueno, mira, ja...
2: La que vulguis.
0: L'has triat o no?
2: No, l'has triat.
0: La triarem nosaltres?
2: Sí.
0: Mira, posarem Ojos de Chiquilla.
2: Vale.
0: O si no, les altres ja estan demanades. Oi de rodillas, tu. Aquesta tu no està demanada, eh?
1: Ah, sí?
0: No està demanada.
1: No està demanada.
0: Doncs va, tu, te posarem, Xapeller.
1: Tu.
0: Tu, per tu. La dediques?
2: A tothom,
1: ja ho saps.
0: Molt ben fet, així es m'agrada, Joan. Doncs moltes gràcies, bona tarda.
2: I per la setmana que ve.
0: Ah, sí? Oi. Ja volia penjar-lo, jo.
1: Sí. Qui vols?
0: La Maritrini o la Laura Pausini?
2: La Maritrini.
0: Molt bé, doncs mira, la Maritrini ja té 2 vots. I la Laura Pausini, 3.
2: Bueno,
0: va, vinga.
2: Quan arribem a la meta ja ho veurem.
0: Fem la batalla.
1: Molt bé, Joan.
2: Vale.
0: Bona tarda. Adéu. I ara, una altra trucada. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Oh, mira, la Quima, avui s'ha aixecat
3: d'hora. Bona tarda, Quima. A veure, quines... Dic de Nicole Ibarri.
0: Sí. Quines vols?
3: Bueno, és que no l'he sentit, perquè m'he posat ara.
0: Mira, guitarra suena más bajo. Los días del arco iris. Vagabundo. El amor...
1: Vagabundo.
0: Vagabundo.
3: Sí, que m'agrada molt.
1: Quina sorpresa.
0: Molt bé.
3: Vagabundo. I bueno, i per la setmana que ve, Laura Pausini.
0: Molt bé. Doncs mira, ja tenim un empat.
3: Doncs
0: sempre. Molt bé, doncs, gràcies.
3: Adéu. La dediques a tothom, eh?
0: La dediques a tothom.
3: Adéu.
0: Què més tenim? Doncs va, anem per la primera cançó del dia. Corazón Gitano.
1: Corazón Gitano.
0: I l'ha demanat en Joan Xapeller i també l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marc Massaguer i a la Maria i a l'Àngels. Doncs Corazón Gitano, per tots vosaltres, canta Nicola Tibari.
1: Oh, espera't que aquesta el corazón està molt amagat sempre,
0: Un cor gità s'ha d'amagar.
1: Però vinga, el Nicola Tibari, Corazón Gitano.

0: Y mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. Ay, que han trucado eso, perdón.
1: Sí, sí, ah. Ja, però...
0: Una ha marxat.
1: Una que ha marxat.
0: I l'altra s'ha quedat. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, jo m'he quedat.
0: La Maria, jo sabia jo que la Maria se quedaria.
2: Bueno.
0: Maria, quines cançons...
2: A veure, avui, no sé, poseu-me la que vulgueu, una de ben romàntica, perquè vull fer una dedicatòria molt especial.
0: Ah.
2: La vull dedicar a un matrimoni que m'estimo molt, que compliran 60 anys de casat.
0: Ostres. Carai. Això ja
1: jo,
0: és...
1: Jo en conec uns que també compleixen 60.
0: Veus? Ja tenim dos, els podem ajuntar, mira.
2: Bueno.
0: Si fan l'àpat junts, els hi sortirà més barat. No,
2: sí.
0: Maria?
2: Això. I bueno, i a la Quimeta, i a les meves amigues, i a vosaltres dos, i a tothom.
0: Mira, molt bé, tenim Maria. Per posar encara... N'hi ha una que és molt maca, Primera cosa bella, del... Gianni Moran... No.
1: De Nicola Divari.
0: De Nicola
2: Divari. És igual. Ah. Una que sí... Totes són maques.
0: I després hi ha Oi de Rodillas, que és de l'altre cantant, d'en Gianni Morandi.
1: Ai, Oi Tria. De Rodillas, quin
0: clar.
1: Nom.
0: Home, després de tants anys, me torno junt a ella i li dic encara vull continuar amb tu.
2: Sí, i porten la corona tots dos, eh? Això segur.
0: Veus?
2: Perquè 60 anys són 60 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Home... Si es van casar
0: jo porto
1: a 23... 50
0: i pico jo, també. Jo porto 52.
1: Tenen a partir de 80, ja.
0: Sí. Bueno, doncs, bueno. Va, te posarem dues, val?
2: Molt bé, sí? Vinguen.
0: Vinga, doncs, ja està.
1: Molt bé, Maria.
0: Gràcies, ai, tu, has de votar.
1: Quina tries?
0: Has de votar. Maritrini o Laura Pausini?
2: La Laura Pausini.
0: Vinga, doncs ja està, ja tenim un punt més. Gràcies, bueno, Maria.
2: Que tingueu bona tarda.
0: Gràcies,
2: eh?
0: Gràcies
2: Maria,
0: igualment.
2: Vinga. Adéu.
1: Veiem.
0: Aviam si tenim aquesta trucada. Hola. Bona tarda.
1: Marc.
0: Pup. És en Marc que se li va.
1: Marc que se li va.
0: Va i ve.
1: Que li ve. Hola.
0: Hola.
1: Fuera.
0: No. Bueno, doncs tenim una altra cançó de... Ai, no me'n recordo mai com se diu aquest noi, eh? Nicola Divari. Aquesta cançó és Guitarra suena más bajo. I me l'ha demanat la Mercè García, que també deia que li agradaven les cançons romàntiques i boniques.
1: Sí.
0: Que totes les veia maques. Sí. I que tries jo. Doncs jo trio aquesta. Guitarra suena más bajo. La dedica a, tot,
1: aquesta,
0: a tota la gent que ens escolta.
1: Eh? Aquesta la que hem de posar?
0: Sí, hauríem de posar.
1: Vols dir?
0: Sí. Sense guitarra, pensar-t'ho gaire.
1: Guitarra suena más bajo.
0: Sí. Està ai. Aquí bajo, no? La trobes per aquí bajo o la trobes per arriba?
1: Que bajines. Doncs vinga, quan tu vulguis.
0: Endavant, vinga. Per la Mercè, aquí és Nicola Divari. Guitarra
1: per la Mercè,
0: suena más bajo.
1: Doncs aquesta, aquí va, Nicola Divari.

0: Vinc, tenim trucada.
1: Bé, doncs continuem amb el programa.
0: Sí.
1: Cançons o trucades, què tenim?
0: Ui, de tot.
1: Tenim de tot?
0: De tot.
1: A veure.
0: Això és com en botica.
1: Hola, bona tarda, amb qui parlo?
2: Oh.
0: Ai, jo. La Quimeta, que la trobava a faltar.
2: La Quimeta Puig Turón, per servir vostè.
0: Sí, ja ho sé que et dius Puig Turón.
1: I té una butxaqueta per si volem posar-hi res.
0: Et controlava la prima, la fibra, eh? Per això ho sé.
1: Oh, la prima?
2: Ai, ai. Menys mal que plou, que convé,
0: ja
2: que
0: plou,
2: se diu aquí.
1: Un plou, un plou.
0: Ja em mullaré,
2: bueno,
0: ja ho veig.
2: Jo vull una cançó molt romàntic.
1: Sí?
2: Sí, que vull felicitar, no sé qui són, si són coneguts, família sembla que no. Sigui que sigui, això que m'ha fet il·lusió la Maria Maresma, Maria, això de 60 anys de casats, que és bonic. Vull felicitar aquestes dues parelles que faran 60 anys casats. Que moltes felicitats... I mengeu nissos, si mengeu força nissos, fareu 60 anys més.
1: Carai.
2: Moltes felicitats, parelles. I
1: molt
2: tothom
1: bé.
2: Que escolta aquest programa.
1: Bueno, doncs hi posarem l'amor, te hace linda.
0: Ah, això.
2: Bueno, vinga. Una cançó ben maca. Si són coneguts, bé, i si no, m'ha fet il·lusió perquè jo portava poc. Arribar a 60 anys de casades.
1: Molt bé. I tant.
2: Bueno, parella, moltes felicitats. Mengeu nissos, perquè fareu 60 anys més, eh?
0: Vinga.
2: Bueno, va, per tothom qui escolta aquest programa, vale?
0: Molt bé, Quimeta.
2: Vale. I vosaltres un bon programa. Adéu-siau.
0: Adéu. Vinga, aviam.
1: Aviam. Aquesta sempre és el Marc, ja.
0: Deu ser Marc, aquí.
1: Marc, hola, adiós.
0: Marc, ara hi torna.
1: Ara hi torna.
0: Hola.
3: Hola, no és en Marc, no.
1: No, ah, no és pas, la Marc, és la Montse. És la Montserrat, no?
0: No hi ha cobertura per allà a Sant Pere.
1: A Sant Pere, com que fa aquest vent.
3: Parla.
1: A veure, va, digues, Montserrat.
3: No, Montserrat, jo no.
1: Ah, no, ja, espera-te. Ara torna a parlar.
3: La de la plaça.
1: Ah, la Maria Cinta.
0: Ai, esclar.
1: Oh, no t'he conegut,
0: Tampoc té curva. No sé, avui pluguem, poder té més cobertura.
1: Avui tens més cobertura amb aquest vent, eh?
0: Clar, perquè té el paraigua.
3: Sí. Mira, per trucar, ja t'he trucat primer que jo, dic, ui. Això no anem pas bé.
1: Molt bé, doncs, posarem una de Gianni Morandi o de la Nicola Di Bari?
3: Aquell El Vagamundo era?
1: Sí.
3: Que aquí, bueno, de Lucas.
1: Doncs posem El Vagamundo, que és de Nicola Di Bari.
0: Sí, que l'ha demanat la Quima, també.
3: Sí, és així. Bueno, pues ja està.
1: Ah, per tothom?
3: La dedico a tothom. Carà. I a vosaltres. Esteu aquí.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Maria Cinta.
0: Vinga.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu. Veiem ara.
1: A veure, ara. Hola. Hola.
4: Hola. Hola.
0: Joan?
4: Joan, sí, Joan.
1: Ah, mira.
4: La garbata gran.
1: Què diuen, Joan?
0: Deu voler una de Nicola.
1: De Nicola. De Nicola, vas, tu?
4: De Nicola? Bueno, pues pot dir aquesta de Nicola. No sé quines teniu, però...
1: Mira, hi ha Los días del arcoiris.
0: Ai, sí, que maca.
1: Como violetas, totamundos, la primera cosa bella.
0: Ai, que bella, que bella. Els que hem anat a Itàlia ho sabem tot.
1: No soy digno de ti, d'en Gianni Morandi.
4: Bueno, posa el que vulguis, perquè ja no en conec cap d'aquestes.
1: Ah, què dius ara, si són del teu temps totes?
0: I tant, ara està el jove. Ara està el jovenet.
1: Són del teu temps, eh?
4: Sí?
1: Sí, a la pista arrambàvem amb l'àpid.
4: Ah, collons, així es
0: pot dir. Va, posa-li Los días del arcoiris.
1: Los días del arcoiris, va.
0: Perquè volem que surti el sol.
1: Això.
4: No, que ha de ploure, home.
1: Home, no podem passar a buscar bolets si no plou, eh?
4: Sí.
1: Ai, aquest sol.
4: Bueno, va, doncs posa aquesta mateixa.
1: Vinga, ja la pots dedicar.
4: Pues mira, per la meva senyora, per vosaltres i tothom que escolti el programa.
1: Moltes gràcies, doncs, i per tu i la teva senyora.
0: Vinga.
4: Adéu. Molt bé,
1: adéu. Merci. Anem tirant. Hi ha més trucades?
0: No.
1: Doncs va, posem una d'en Gianni Morandi.
0: Vinga.
1: Ens l'ha demanat en Francesc, també aquesta es diu No soy digno de ti.
0: No soy digno de ti.
1: I ja està, només l'ha demanat en Francesc per dedicar-lo a tots nosaltres.
0: Molt bé.
1: També a la seva senyora i a Nuri i a l'Enric. Doncs vinga.
0: Doncs vinga.
1: Posem-la. No soy digno de ti.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera.

0: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom el camí ral.
1: Vinga.
0: En aquest el camí ral.
1: T'ho deixo fer, eh?
0: Tota la gent que truqui en el 93-764-2893 per votar el cantant que voldran la setmana vinent, que pot ser la Mari Trini o la Laura Pausini, o volen demanar una cançó del Nicola Di Bari o d'en Gianni Morandi, han de trucar-nos i participaran, sí, sí, en el sorteig d'una, sí, paella per dues persones que ens ofereix amablement aquest restaurant del Camí Ral, número 146. Està obert de dimecres a diumenge i obren de 1 a 4. La cuina.
1: A Michel...
0: A Michel?
1: És en Nicola Di Bari, sí, perquè es va posar Nicola amb... perquè és molt devot de Sant Nicolau de Bari, saps?
0: Ah, clar.
1: Però saps una anècdota d'aquell poder cicle, saps, eh? Perquè tu saps moltes coses. La seva cançó, Il Giorno dell'Arco...
0: Valero.
1: Valero, que va guanyar el Festival de San Remo.
0: Sí.
1: Saps que la va guanyar, no?
0: Sí.
1: Ah, bueno. Va patir la censura...
0: Per què?
1: Que va fer canviar els versos.
0: Ostres.
1: Sí, perquè la lletra diu... Vivir la vida di dona importante perquè si 10 anni hagi avuto un amante. Oh. O sigui que originalment deia viu la vida d'una dona important perquè a 13 anys
0: ja va tenir un
1: amant. Ha tingut un amant.
0: Oh.
1: I va ser censurada.
0: Ostres.
1: I li van fer canviar per 16 anys.
0: Va descobrir aquella noia, eh? Va descobrir una noia de 13 que tenia un amant.
1: Clar.
0: Això és
1: fort. I això ho van censurar.
0: Sí.
1: No ho sabies? Sí que ho sabies, eh?
0: No, no, no. Aquesta vegada, aquesta notícia, no l'havia mirat.
1: Bé, doncs...
0: Molt interessant.
1: Que sàpigues. I ara falten 8 segons per entrar...
0: Doncs mira, aquests 8 segons...
1: I entrem.
0: Entrem-hi.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Escoltem el regidor de Política Lingüística, Pere García.
4: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
3: Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla de professorat al complet. Escoltem algunes de les novetats que presenten els centres i instituts de la veu dels seus directors i directores.
5: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
6: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
7: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula...
8: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
9: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
10: Aquest curs, l'Institut Tordari, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinària perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim... desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
11: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
3: Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble, una pujada de l'atur que també és significativa al Maresme i a Catalunya. Paco Ramos és secretari de Treball.
12: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
3: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé, que porta ja un gran ritme de venda d'entrades. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
13: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
14: sí,
13: que és el Josep Roig i Reventós.
3: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, la previsió amb en Joaquim Serra.
15: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, l'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem ja, de fet, aquesta darrera matinada tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada, i per tant no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
3: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
16: La tarda és record.
0: Ximpom.
1: A l'aparato.
0: Tenim alguna trucada? No?
1: No, està doncs, quiet, això doncs està
0: anem,
1: molt quiet.
0: Anem a escoltar...
1: Deu estar mirant la gent, això, com plou i aquestes coses.
0: Segurament. Belinda escoltarem ara, que canten Gianni Morandi. I ens l'ha demanat...
1: Morandi, canta Belinda.
0: Ens l'ha demanat, Morandi. Saps qui l'ha demanat? La Maria Dolors Oliveres, que...
1: Avui està enfeinada.
0: Avui està enfeinada, però ha estat ella la que m'ha dit que va anar-hi, al restaurant, i que els hi va agradar molt.
1: Yeah.
0: Doncs ella va anar a celebrar el seu aniversari. O sigui que li va anar rodó, la cosa.
1: Sí, sí, ben rodó, eh?
0: També ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la...
1: Ai, a... aquest xicot, que sempre demana, també.
0: Sempre demana, ui, bueno, ui, encara estem tranquils aquí, que no passa res, no? Però...
1: Home, no, també es porta bé, eh?
0: Com
1: també
0: bé, com bé, sí.
1: Pot venir sempre que vulgui.
0: Sí, sí, sí, ja ha quedat com un buit.
1: Ah, això, eh? Sí, sí, sí, avui molt no, buit ha quedat.
0: Avui no tenim espectadors. Bé, doncs en Salvador el dedica a la Julita i en Jaume... a la Maria Àngels i en Francesc i també doncs, en Joan i la Roser i molt també bé. Nosaltres, doncs vinga escol... i també l'Olivera i en Salvador, ja està doncs, vol... ah, i en Francesc Llopart també la vol dedicar a la Maria Àngels, en Joan i la Roser i a l'Enric i la Nuri.
1: Jo com parlen de Belinda sempre em ve la memòria la pel·lícula
0: de Belinda.
1: Te'n recordes tu, no?
0: No, explica'm-la.
1: Ui, aquesta Belinda va ser tremenda.
0: Era dolenta, eh?
1: No, que és, no sé
0: era
1: si...
0: Era una dona escandalosa.
1: No.
0: Tampoc.
1: Que era una bona noia.
0: No endevino res, jo.
1: No, era una bona noia. No sé si era cega. Penso que, penso que
0: hi ha... Sí, era un drama.
1: Un fulano que la vol violar.
0: Ostres,
1: un drama. És una pel·lícula molt dramàtica, però molt ben feta,
0: mira, ja la buscaré, a veure si la trobo a Netflix.
1: Doncs vinga, Belinda.
0: Endavant.

0: Linda.
1: Molt de ritme, eh? Sí. Està molt divertida, aquesta cançó.
0: Veus, si avui hagués hagut aquell... Ui, aquí, sí. Ens hagués dit Belinda exactament qui és, la trama.
1: La trama, i tant, perquè ell del cine és el rei, el rei del cinema, veus? Sí, sí.
0: Veus, perquè no ja ets aquí, eh?
1: Quan arribi a casa li preguntaré.
0: Clar, ja has de preguntar.
1: Clar que sí.
0: I si no, que truqui.
1: També, pot trucar a Salvador, sisplau. Anem per una altra de les cançons de Nicola Di Bari. Aquesta vegada serà una que ens ha demanat l'en Lluís Doulot per dedicar-lo a tu i a mi.
0: Gràcies, per molts anys.
1: I li agrada aquesta cançó, que també la posarem per la Maria Maresma, La primera cosa bella.
0: Ai, la primera cosa bella. Qui no l'ho, no lloc.
1: Saps? Molt bé. Sí.
2: Hoy tomo mi guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás.

0: Vagabundo.
1: Vaga, vaga.
0: Ah, què us semblava?
1: Molt bé,
0: vinga. Quines cançons que té aquest senyor, Nicola Di Mari. Doncs ara canviarem de cantant.
1: Canviem de cantant.
0: Ara posarem una altra cançó que ens ha demanat en Xapallí, que li hem fet així de tot. Posem aquesta i ja està. Doncs Xapallí l'ha dedicat a tothom. I escoltarem Tu, Tu, Tu. Ah. Canta Gianni Morandi.
1: Sí, sí.
0: Per tots els que escolteu aquest programa.
1: Però saps una cosa d'aquest en Gianni Morandi?
0: No sap.
1: Una curiositat. El 1970...
0: Què va fer?
1: Hòstia.
0: Què dius ara?
1: No. El 1965 van registrar un tema en català.
0: Veus?
1: Ah, i tu aquí no li has posat.
0: Perquè és que no el sabia, ni com se diu.
1: Diu, si no tingués ja mai més, el títol.
0: Un altre dia el posarem.
1: I el va compartir a l'LP amb en Jimmy Fontana.
0: Home, en Jimmy Fontana, que cantava El Mundo.
1: La Rita Pavone.
0: Oh, quins cantants.
1: I en Donatelli Moretti.
0: I la Xicola Cinquetti? No hi era?
1: No. Pues mira, ja ho saps, ara.
0: Ja ho sabem. Ja ho sabies, ja. Bueno, però per la setmana que ve també tenim una italiana, la Laura Pausini.
1: Ah, sí.
0: Ah.
1: Cuidado.
0: No, cuidado que
1: a mi, a Itàlia m'agrada molt.
0: Sí. I allà el país de l'amore.
1: I ara veurem aquest
0: tu.
1: Aquest d'allò que mira. És complicat, eh? No penso. Como
0: yo.
1: Sí, perquè aquesta s'ha d'anar a buscar en un altre lloc, saps? I complica una mica el tema.
0: Hem de baixar aquí baix a la plaça, no? Buscar-la. S'ha d'anar una mica més avall.
1: A veure.
0: Ara sento algo. Tu, tu, tu, tu. Ai, mare de Déu. Bueno, parlem del restaurant. Parlo del restaurant, si per cas. Restaurant Camí Ral, número 104. Ai!

0: Vols que et digui una cosa? M'has fet buscar una cosa que mira el que diu...
1: Tu.
0: Mira el mèrit que tenen els oients poder escoltar això, eh?
1: Home, i segur que no l'han posat en cap emissora ja fa un temps molt... Anys.
0: Diu, el gran cantante italiano Gianni Morandi diu, aquest tema ha estat digitalitzat del caset de l'any 1984. Perquè vegis tu, caset!
1: No caset, la van treure del caset.
0: Doncs vinga.
1: I això segurament que es venia per les gasolineres i per allà.
2: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa. Edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida entrem a fons en les afectacions que encara queden a hores d'ara per aquest episodi de temps violent. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre. I al punt de les 7 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Són les 7:03 del matí. És moment per saber com se circula per la xarxa viària catalana, si aquestes pluges encara ocasionen alguna dificultat i, per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, com deies, pendents d'encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i aquesta matinada arreu de Catalunya. A hores d'ara hi ha inundacions encara a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant més de 4 quilòmetres 3,5 entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en dos sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir, per exemple, aquí a la ronda de dalt, va haver-hi talls en aquesta circulació, també per inundacions, però a hores d'ara doncs ja circula amb normalitat. On tenim un accident és a la AP2 de Vila-rodona, on queda un carril de circulació obert només en direcció Lleida, provocant un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs d'aquesta manera es formen retencions també als voltants de Barcelona. A hores d'ara centrant l'atenció sobretot al vessant Besòs, on hi ha retencions més intenses per la C58 i C33, també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs deixen retencions arreu del nus de la Trinitat i també afecten a les dues rondes en sentit sud. Al Llobregat també en direcció a Barcelona hi ha retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol durant 3,5 km. I al Vallès, retencions a la C58 entre Terrassa i Sabadell, també en direcció a Barcelona, i en sentit sud a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: També el transport públic encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Ara sí, temps pel temps, doncs, per saber què ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
6: Bon dia, déu-n'hi-do. La ploguda de les últimes hores, molt local, però que en alguns casos, sobretot al Barcelonès i també al Garraf, han deixat registres de més de 100 litres per metre quadrat. Aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals, que de fet s'estan produint a hores d'ara, a la Costa Daurada, arribant fins al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb núvols una mica més abundants, si de cas, a la Catalunya Central, i el matí que ha despertat més fresquet que ahir. De fet, la tarda ja serà plenament renovada, no tindrem gaire calor, i aquesta tarda amb algun ruixat que es reproduirà a tot el Pirineu, i sobretot tot a la Costa Daurada. Novament, al voltant del migdia, sobretot, algun xàfec entre el Tarragonès i la banda del Barcelonès. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot el litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies, ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges Est Alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui s'espera, però, que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I encara sobre els aiguats, la Fundació Salines Marines, que gestiona les salines de la Trinitat del Delta de l'Ebre, han reclamat actuar amb anticipació per reforçar la barra del trabucador davant l'impacte de futurs temporals i els efectes del canvi climàtic. L'entitat considera necessari concretar actuacions que permetin augmentar la resiliència de la barra litoral. És una informació d'en Dani Camacho, de Canal T24.
7: Després de l'impacte dels temporals Glòria i Filomena, la barra del trabucador va quedar greument debilitada, malgrat s'ha pogut recuperar parcialment amb diferents accions dutes a terme pel Ministeri per a la Transició Ecològica. Des de les Salines de la Trinitat alerten que no ha recuperat encara el seu estat anterior al Glòria i que la barra continua sent

0: Fax, a més de tindre una importància estratègica per a les Salines, ja que és la seva única via d'accés.
1: Set i deu, us ho destacàvem en el sumari, s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir es visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant d'aquesta estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
2: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
3: La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat des d'Extremadura el nou model de finançament i ha afirmat que no va en detriment de la resta d'Espanya. Ho ha dit durant l'acte de la diada que el govern ha celebrat a Mèrida. Des d'allà, el cap de l'executiu també ha lloat els vincles que uneixen catalans i extremenys i ha fet una crida a la fraternitat i al diàleg davant les veus que alimenten, ha dit, l'enfrontament entre territoris.
4: Manteniu estesos els ponts entre Extremadura i Catalunya i obertes les finestres entre totes dues comunitats. L'efecte entre les nostres terres ha de cultivar-se en les dues direccions. Que una iniciativa se piense, se plantee i se proponga des de Catalunya no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto d'Espanya. Al contrari.
1: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitar per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia

0: que reclama la paralització immediata del projecte. Aquesta crisi a Ceuta, que també ha estat motiu de confrontació entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha acusat Feijóo de voler cronificar aquesta crisi i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu que s'ha dut a terme al Congrés de Diputats i ho ha seguit Lamón Carvajal.
1: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
2: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
1: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
3: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
1: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
4: El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
1: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra, la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir més en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i també la troballa de fàrmacs per a estadis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i per això diuen que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. És una informació de la Maite Polo.
5: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
5: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que se celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
7: Un Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
8: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions, no? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
7: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
0: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia també menor a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove. A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de la línia 9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les pròximes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, advocada i representant del 90% dels afectats després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa una setmana es preveia arribar a un acord aquest mateix mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de finals d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans del 2027 perquè les obres encara no hauran acabat i quedaran qüestions pendents. El que sí que han acordat és que l'enginyer de la UPC, Javier Ruiz Gandullo, supervisi les obres.
9: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
0: El Barça continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar, de nou, liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick, Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cada un, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
10: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: El Barça d'handbol es juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos conjunts van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu, i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. El tècnic blaugrana admet que són un dels rivals més potents i destaca la importància de sumar una victòria a la pista francesa.
11: Pot ser que el Barça i el Montpellier siguin els candidats més forts per arribar a les dues posicions que dan dret a passar a la següent fase, però encara queda molt. Sense dubte, els punts que s'arrastren són molt importants de passar amb ells, no?
0: I dissabte arrencarà el Club Tenis Sabadell la 32a edició del Torneig Internacional de Tenis, que acollirà un any més esportistes del top 1000 mundial. Tot plegat just abans que la ciutat es converteixi en la capital del tenis català. Ens amplia la informació el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
12: Un torneig que comptarà amb jugadors com l'italià Lorenzo Gistini, el número 201 del rànquing ATP, el grec Ioannis Chilas o el rus Ivan Gakov, tots ells per sota del top 500. Un nivell que mostra que l'ITF està completament consolidat i que continua gaudint d'una bona salut. Maria Rosa Vella debuta com a presidenta de l'entitat i es mostra il·lusionada amb la seva estrena al capdavant del club.
13: El poder oferir tant a la ciutat com a els nostres socis el poder gaudir d'un tennis d'alt nivell. També estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves esportistes que necessiten una mica aquests tornejos per promocionar-se, aconseguir punts i poder-se obrir camí a la seva, intentar fer el seu camí a la seva carrera professional dins del món del tennis.
12: El torneig arrenca aquest dissabte amb la fase prèvia, mentre que la fase final iniciarà el dimarts 22, ja amb 32 tenistes en el quadre. La final serà el diumenge 27 a les 11 del matí a la pista central de les instal·lacions.
0: Minuts per arribar a 8:15. En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Lasso de Simone. La proposta juga amb les convencions del directe per explorar la relació entre música, artista i públic i qüestionar el paper que cadascun ocupa en l'experiència d'un concert. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
1: Camper. Furgoneta condicionada com a habitatge, utilitzada generalment en períodes de vacances.
3: Una camper és una furgoneta condicionada com a habitatge i que normalment es fa servir en sortides de lleure. El terme té origen en la reducció adaptada de la forma anglesa camper van. És curiós que, tot i que hi tenen tirada, els parlants anglesos no fan servir la forma abreujada camper. També tenen molt d'ús les formes derivades, com camperitzar i camperització, que fan referència a l'acció de condicionar una furgoneta per convertir-la en una camper.
2: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Sabies que...
1: A Catalunya estem acostumats a veure tots els anys fotos de grans boles de calamarsa després de les tempestes estiuenques. Les imatges solen impactar-nos al veure boles de calamarsa de la mida d'una pilota de tennis, però quina és la pedra de calamarsa més gran que s'ha detectat mai? Doncs es van registrar en una pedregada que va caure a Bangladesh en 1986 i es va tractar d'una pedra de calamarsa de més d'un quilo de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. De seguida ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest 17 de setembre. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. De seguida analitzarem a fons aquest increment dels robatoris. Quin és també el rendiment econòmic que busquen els delinqüents amb aquest material? Ho farem en conversa amb Victòria Ferrer Maimó, directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya. Anirem també en directe fins a l'estació de França de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i també el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I en cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo, de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha encara algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre i matinada. A hores d'ara, hi ha inundacions a la carretera C15B que obliguen a tallar la calçada durant 5 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, És cert que ahir al vespre, per exemple, hi van haver talls a la Ronda de Dalt també per inundacions, però que a hores d'ara ja estan resoltes i, per tant, es circula amb normalitat. On tenim un accident és a l'AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. I a l'AP7, un altre accident a l'altura de Campmany, en sentit nord, també deixa un carril obert. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats de les darreres hores. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de La Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. I pel que fa al temps, aquest matí encara tindrem alguns ruixats locals a la Costa Daurada que poden arribar al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i també al Barcelonès. A la resta del país, més clarianes, amb més núvols a la Catalunya central i un ambient més fresc que ahir. Al voltant del migdia també es podrà formar algun xàfec entre el Tarragonès i el Barcelonès. A la tarda no tindrem gaire calor i es reproduiran alguns ruixats a tot el Pirineu i sobretot a la Costa Daurada.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos sense vida, passada la mitjanit, a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la Ronda de Dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ho ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, també al Barcelonès i al Maresme, per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats i a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'Hospital Infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a d'altres punts del país, com per exemple el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. I molt pendents també avui de la reunió que mantindran Renfe, Adif i els Mossos d'Esquadra per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona davant els reiteratius robatoris de coure. Aquest dimecres s'ha produït el 6è robatori en només 10 dies en aquesta estació. Des de principis d'any, el balanç de robatoris de coure arriben al centenar de denúncies a tot Catalunya. Tot plegat té un impacte directe en el dia a dia del servei de Rodalies i els usuaris pateixen constants retards com a conseqüència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són ara mateix al voltant de l'estació, Bon dia, Anna. Què n'esperem de la reunió d'avui?
0: Hola, Elena, bon dia. Si n'esperem un llistat de mesures capaces de barrar el pas aquests robatoris constants que es reparteixen, es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana, que suposen un mal de cap constant reiteratiu per al servei de Rodalies, perquè afecten a la qualitat del servei, perjudiquen i rompen en el seu dia a dia, i els usuaris acaben pagant la factura amb llargues demores i retards en els seus trajectes diaris. Però la situació és especialment sagnant a l'estació de França, perquè en només 6 dies s'han produït 10 robatoris, l'últim ahir. Així que aquesta nit, en les últimes hores, s'han reforçat els equips de vigilància privada als voltants i entrades i accessos de la zona de vies de l'estació de França, i a més s'espera aquesta reunió prevista per avui dijous entre els representants dels Mossos, també d'Adif i Renfe, que han de servir per plantejar mesures que siguin eficaces per poder regirar la situació i acaba amb aquests robatoris de coure que, Elena, no només es limiten aquí a l'estació de França, perquè es distribueixen per tota la xarxa ferroviària catalana. Ja són un centenar els casos denunciats en el que portem d'any. Aquí, a l'estació de França, les línies més afectades pels robatoris de coure habitualment són la R2 Sud, també les línies regionals del Sud, i el robatori del coure en altres punts de la xarxa ferroviària acaben afectant directament el servei de la línia R3. L'escenari està provocant reaccions polítiques. Per exemple, Junts presentarà un llistat de bateries de preguntes sobre la situació al Parlament de Catalunya, i des del govern central s'acaba d'aprovar una partida de gairebé 17 milions d'euros que ha de servir per comprar material nou que pugui substituir el coure robat.
4: Gràcies, Anna. Sí, veritablement un problema que ja fa temps que s'arrossega, és un mal endèmic, i és que els robatoris de coure no només afecten el transport ferroviari, com ara ens explicava l'Anna Ruiz, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, que necessiten estar clar carregar les bateries per poder circular, i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
5: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador, però no els importa fer quilòmetres, vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
4: Després d'explicar, doncs, l'últim episodi de robatori de coure, l'impacte sobre la xarxa ferroviària i el reforç de vigilància en punts crítics, cal entendre què passa dins del mercat del metall i com es pot filtrar coure robat al circuit legal. Per això avui parlem amb Victòria Ferrer Maimó. Ella és directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, que coneix de primera mà com funciona el sector. Senyora Ferrer Maimó, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia.
6: Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu.
4: D'entrada, per què el coure és tan buscat? Quins usos industrials el fan tan valuós i quin pes té el coure reciclat dins del mercat?
6: El coure és una cosa que trobem en el nostre dia a dia. Gairebé no ens n'adonem, però, per exemple, en el sector agrari s'utilitza molt per fer fertilitzants, però en les coses que nosaltres tenim cada dia hi ha coure a tot arreu, no? Aleshores, és un material que és molt demandat, certament. A més, la particularitat que té és que el coure reciclat, òbviament, té una petja de carboni molt menys elevada que la de l'extracció del metall natural, per dir-ho d'alguna manera, i té moltes més avantatges. Per tant, forma part del que diem metalls infinits, perquè es pot recuperar infinites vegades, i això a nivell de sostenibilitat, doncs, òbviament, ens va molt bé. A banda de que té uns preus molt elevats, precisament per tots aquests usos que se'ls hi donen, no?
4: Qui compra realment el coure a Catalunya? És a dir, quin és el perfil dels compradors autoritzats i com es canalitza el material dins del circuit legal?
6: El canal legal és que qualsevol empresa o persona que tingui cable de coure, en aquest cas si parlem del ferroviari o d'alta tensió o de la xarxa elèctrica general, òbviament han de ser empreses adjudicatàries per les subhastes que fan a Adif, Renfe o qualsevol empresa d'electricitat pel seu manteniment de les instal·lacions, que serien els autoritzats a poder vendre aquest material. I per tant hi ha empreses que entren en aquestes licitacions i són les adjudicatàries d'aquest material. Però qualsevol persona, qualsevol particular o empresa que es dediqui al manteniment d'instal·lacions pot canviar una xarxa elèctrica d'un domicili, d'un bloc de pisos i vendre aquest material amb un ferroballer. I això és perfectament lícit. Quan nosaltres ens entra dintre del circuit legal aquest material, el primer que fem és una identificació de la persona que ens porta el material, identifiquem amb tot el DNI, tot com ve, si ve amb un vehicle, si ve amb qualsevol, totes les dades que ens puguin identificar aquella persona, identifiquem i fem una descripció del material i cada dilluns al matí tots aquests llistats s'envien al cos de Mossos d'Esquadra per tenir un control. Diguem-ne que estem sotmesos a una regulació que és molt similar a la que puguin tenir les joieries, per exemple.
7: Quines inspeccions o verificacions ha de passar un lot abans d'entrar al circuit legal? O sigui, es pot filtrar material robat? Hi ha manera de detectar-ho?
6: Mira, nosaltres, com a Gremi de Recuperació de Catalunya, ja fa molts anys que fem formació i pedagogia en aquest sentit, no? I junt amb la Federació Espanyola del Reciclatge tenim aquest cartell que posa aquí, que és compte que no te la colin, d'acord? I és un cartell on hi ha les indicacions del que ha de fer una empresa quan entra material d'aquest tipus, no? I el que ens diu és que has de vigilar molt quan entra material de ferroviari o d'altres infraestructures, que has de tenir molt clar a l'origen, perquè penseu que qualsevol empresari o empresària que entri dintre d'aquest joc està sotmès està exposat a fer còmplice d'un delicte penal, amb el qual poden respondre fins i tot amb el seu patrimoni. Per tant, en el circuit legal no és tan fàcil blanquejar aquest coure, perquè les responsabilitats o les conseqüències són tan grans que moltes vegades no compensa el fet, no? Després, o sigui, el material ferroviari i d'altres infraestructures, hi ha el cable de comunicacions, el cable de transport d'electricitat i altres, tipus equipament viari, equipament municipal, etc. El que nosaltres fem és sol·licitar el DNI o el CIF, preguntem l'origen i complimentem els registres, que no són només aquests registres que comentava de Mossos d'Esquadra, sinó uns registres d'entrades i sortides que també es passa a l'autoritat competent, que en aquest cas és l'Agència de Residus de Catalunya.
7: Tot i això, els robatoris ho estem veient, els mitjans ens en fem ressò, està augmentant. Quin impacte té aquest robatori de coure en el sector legal? És a dir, el mercat negre pot distorsionar preus, us fa la competència, afecta la reputació? Com afecta els ferroballers que treballen correctament tota aquesta màfia de robatoris?
6: Absolutament. Pensa que a nivell de reputacional nosaltres som un sector que fa l'economia circular real, és a dir, que contribuïm a pal·liar la problemàtica del canvi climàtic, no? Però mai se'ns dona veu per aquest sentit, sempre se'ns dona veu pel tema dels robatoris de coure, no? Quan igual aquí la incidència que tenen sobretot potser és una falta d'inversions en quant a les mesures perquè no hi hagi aquests robatoris a la xarxa ferroviària. Dit això, hem de tenir en compte que cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar, no? De fet, nosaltres, quan fem aquestes denúncies, el primer que ens assegurem és que aquella empresa no ha sol·licitat una llicència d'activitat legal, perquè entenem que l'administració valenta i els permisos els dona molt lentament, però en el cas de les empreses que fan aquesta entrada de coures il·lícits, òbviament no demanen ni llicències ni res. Aleshores, ens fan una competència molt directa perquè, òbviament, com que no paguen i no tenen cap despesa, poden pagar el material inclús per sobre de preu. Òbviament, el material il·lícit nosaltres no l'agafem, però és que també s'emporten el material lícit. Per tant, és material que no ens entra dintre del circuit legal, el lícit, em refereixo.
7: Victòria Ferrer Maimó, doncs moltíssimes gràcies per aquesta lliçó pedagògica i tots aquests aclariments sobre aquest mal endèmic que esperem que es resolgui o s'intenti resoldre ben aviat. Gràcies, bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: Deu minuts i arribarem a les 8 en punt. Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses.
8: No vaig veure cap situació de risc. La majoria de la gent, com feia jo, estàvem esperant ja d'una vegada per totes que pugessin les furgonetes al cordó policial. Algunes furgonetes ja havien encarat el carrer Gran Via i estàvem esperant que acabessin de retirar-se. I després de veure les imatges només em queda l'opció d'una represàlia contra pel que havia passat just abans amb el tema de la porra i el cop que vaig rebre i que havia perdut la porra i que havia intentat impedir-la. Jo ho entenc com una represàlia cap a aquesta acció.
7: El govern espanyol ha expressat aquest dimecres la seva perplexitat per la decisió de l'Audiència Nacional de frenar cautelarment la instal·lació del campament per a migrants al port de Ceuta. Fonts de l'executiu han recordat que el campament estava llest per acollir de forma imminent 1.700 persones i han reclamat a l'Audiència Nacional agilitat per desbloquejar la situació. La decisió del tribunal es mantindrà fins que el tribunal resolgui la petició de mesures cautelaríssimes presentada pel Sindicat Unificat de Policia, que reclama la paralització immediata del projecte. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 anys a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten, això sí, amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. De nou a casa nostra us expliquem que s'ha detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida que es celebrarà dilluns a 11:15 amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. Ens en dona més detalls en la següent crònica, Aleix Planella, des de Lleida Televisió.
9: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
10: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
9: Aquestes són les imatges que hi ha en l'enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilanova.
7: I al Ripollès, un menor d'edat ha estat detingut per una presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major al municipi. La noia va fer la denúncia l'endemà i la investigació dels Mossos d'Esquadra va portar a la detenció del jove.
4: continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
11: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
4: L'Hilerna Lleida i el bàsquet a Girona s'enfrontaran justament demà en el darrer duel abans de l'arrencada a l'ACB. Un partit que es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els de Gerard Encuentra, que aquesta setmana van saber que perden a Dianyer durant tot el curs per lesió, rastregen el mercat en busca d'un 5 de garanties. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida TV.
12: L'Hilerna Lleida afronta aquest divendres el darrer compromís de pretemporada davant del Girona, però totes les mirades estan posades en el mercat i en la necessitat d'incorporar un pivot per cobrir la baixa de llarga durada de Dianyer, que ha estat un gerro d'aigua freda per a l'equip. El tècnic veu necessari incorporar un jugador que reforci el joc interior, tot i que reconeix que el mercat ofereix poques alternatives.
13: Com sempre, som molt partidaris de no fitxar per fitxar. Mirarem el mercat a veure què ens ofereix, no? Que pel que m'han comentat a mi ara mateix, pues és poca cosa, no? Llavors estarem atents al que pugui aparèixer o al que hi hagi i que també pugui ser una opció real per nosaltres.
12: Pel que fa a l'aspecte esportiu, Dani García i Courtois han realitzat la primera sessió d'entrenament amb el grup i apunten a estar disponibles per a l'inici de la competició domèstica a València, abans l'últim test de nou contra els de Moncho Fernández, en què l'equip buscarà mantenir la bona dinàmica de joc.

0: En marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Us recordem que des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. La Bola Negra, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat seleccionada per representar Espanya als Òscar en la seva 99a edició en la categoria de millor pel·lícula internacional. Tot i les bones crítiques i la destacada rebuda als cinemes del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, o dels diversos premis espanyols que va guanyar Los Domingos, de Laura Ruiz de Azúa, tot augurava que la nova pel·lícula dels Javis seria la seleccionada per la Acadèmia de Cinema Espanyola per anar a Hollywood. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, La Bola Negra inicia ara el seu camí cap als premis de Hollywood.
1: ¿Y lo eres?
2: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
3: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
6: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la Ronda de Dalt. Han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 17 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-lo d'arrel. Ho ha dit al Notícies en xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Afegirem una altra veu a aquesta problemàtica dels robatoris de coure. Ho abordarem des del punt de vista de la seguretat pública en conversa amb Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. Dels esports, el Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes d'Adeyemi i de Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco ha inaugurat el Mercat de Música Viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del Mercat de Música Viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Passen 4 minuts de les 8 en punt, és hora punta, volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i quins són els problemes que encara s'arrosseguen per culpa de les fortes pluges d'aquesta passada mitjanit, d'aquesta passada nit en total. En definitiva, connectem amb l'Eduard Sánchez del Servei Català de Trànsit perquè ens ho expliqui. Eduard, molt bon dia.
3: Bon dia. Doncs de moment ens queda una via tallada, encara per les inundacions, pels aiguats d'ahir. Es tracta de la C15B a l'altura de Sant Pere de Ribes. En aquest punt de la C15B està trànsit tallat i es fan desviaments senyalitzats. D'altra banda, també hi ha alguns accidents d'aquesta matinada i matí que estan complicant el trànsit. En el cas de l'autopista AP7, a l'altura de Capmany, Aquí hi ha hagut una topada entre dos camions i un turisme, sembla que sense massa gravetat, però sí, amb aquests vehicles que obliga a tallar l'autopista, de fet ja més enrere, a l'altura de Llers, en sentit nord, aquí ja es desvia el trànsit per la sortida 20 cap a la Nacional 2 en aquest punt, per tant sí que hi ha aturades de moment de 2 quilòmetres en aquest punt de Llers, i també es comença a acumular volum de trànsit a la Nacional 2 de la zona de Llers i de Pont de Molins. Destaquem també la C-17, en aquest cas també per un accident a Manlleu, ha estat tallada una estona, ara queda un carril obert, és en sentit nord, en sentit Ripoll. En aquest punt també hi ha aturades de la C-17, un altre accident a la C-32 a l'altura de Premià de Dalt, sentit Barcelona, queda un carril tallat en aquest punt, aturades ja d'uns 5-6 quilòmetres des de Cabrera de Mar fins a aquest punt de Premià. Destaquem també en aquest cas a l'autopista AP2, a l'altura de Vila-rodona, per un camió accidentat d'aquesta matinada, un camió que ha quedat travessat en aquest punt, deixa un sol carril obert en sentit Lleida. Aquí no hi ha molta cua, però sí cal passar amb prudència. I un altre focus de retencions per incidència, també per accident, és la C-58, a l'altura de Ripollet. Aquí, per aquest accident, hi ha cues ja significatives des del nus de la Trinitat, des de l'inici d'aquesta autopista del Vallès, per tant, uns 7 quilòmetres de pujada en sentit Terrassa, que ja comencen a afectar també el seu torn a les dues rondes en sentit Besòs per connectar amb aquest nus de la Trinitat. En el cas de la ronda litoral, cues de moment de Sant Adrià fins al nus, i en el cas de la ronda de dalt, des de Roquetes fins al nus. Per tant, molta prudència, molta paciència aquest matí. I és tot, bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, també encara arrossega algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix la línia L4 ofereix un servei parcial entre les estacions de la Pau i Verdaguer. És per això que s'ha habilitat un bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer. L'andana central de Fabra i Puig està fora de servei per filtracions d'aigua i la L11 ofereix servei parcial de Trinitat Nova a Ciutat Meridiana. Pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, les tempestes més fortes i generals són o no són història ja? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs ja són història. Prou feny han donat les últimes hores. Recordem, al barri d'Horta de Barcelona Capital, 107 litres per metre quadrat, gairebé 100 litres per metre quadrat també al voltant de Cassà de la Selva, o en el cas del Garraf, a Sant Pere de Ribes, més de 90 litres per metre quadrat. Tenim constància que al voltant del massís de l'Ordal, ja al vessant del Penedès, també hem passat dels 100 litres per metre quadrat. Tot això és història, també les llampegades, les fortes ratxes de vent i les pedregades, però podem dir que ens queda encara una mica de ressaca d'aquesta petita gota freda, d'aquesta petita zona de tempestes, petita geogràficament parlant, però molt efectiva, lògicament, i es tradueix en alguna pluja que va caient en aquests moments i que, de fet, continuarà caient al llarg d'aquest matí en alguns indrets de la costa i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, aproximadament des del Tarragonès i l'Alt Camp fins al Vallès Occidental i al Baix Maresme. Aquí, en alguns moments anirà plovent, com per exemple plou a hores d'ara, amb una mica de gràcia, a l'Alt Penedès o a l'Anoia. Ja la resta del país, un matí una mica més tranquil, però amb aquests núvols baixos, aquest ambient enrarit, aquest ambient humit i més fresquet. De fet, aquesta tarda ja la temperatura serà a la plena normalització, estarà a la plena normalització, un ambient suau, però no pas molt calorós. I aquesta tarda encara s'anirà arrossegant algun ruixat a prop del mar, especialment a la costa barcelonina, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot al voltant del Port del Comte, de la Vallfosca, també al Ripollès, al sud de la Garrotxa. Aquí encara algun ruixadet, però Helena, tranquil·litat, no serà el que ha caigut les últimes hores. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cabal. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre 270 avisos a Catalunya, majoritàriament a la regió metropolitana sud fins a les 7 del matí. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord de Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, aquest matí, de com es va restablint la normalitat als diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. Protecció Civil, de la seva banda, ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central un cop passat el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès.

0: 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals, com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant aquest matí de dijous. S'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han incrementat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això, està clar, va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. De fet, avui ja s'ha reforçat la vigilància al voltant de l'estació de França. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a tota la xarxa de trens. Uns robatoris de coure, però, que no només afecten el transport ferroviari, ja que, darrerament, els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sostracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica al Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
1: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en què afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
0: Doncs des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha dit fa pocs minuts aquí en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: Era la veu de Victòria Ferrer Maimó, que és la directora general d'aquest gremi. Doncs bé, davant d'aquesta situació, que ja fa temps que dura, com us expliquem, volem analitzar quins són els perfils criminals que hi ha darrere d'aquests robatoris, quins són els punts febles del sistema i què està fallant encara avui perquè la sostracció de coure s'hagi convertit en un problema endèmic al país. Busquem, doncs, l'expertesa de Montserrat Iglesias Lucía. Ella és directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, especialista en criminologia aplicada i vulnerabilitat d'infraestructures. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
0: Ho sentíem ara de part del gremi, però m'agradaria també que vostè ens ho expliqués, ens ho aclarís, qui pot haver-hi al darrere del robatori de coure. No sé si són xarxes organitzades, si són delinqüents comuns oportunistes, si són màfies o són grups especialitzats.
3: La veritat que és un delicte molt peculiar perquè el mapa

0: de diferents perfils que actuen en aquest tipus de delinqüència és molt variat. És a dir, des de tenir des d'un delinqüent oportunista que el que fa és veure una oportunitat per poder treure una quantitat de diners, fins a multireincidents que s'estan especialitzant i veuen en aquest tipus de delinqüència el seu modus operandi de vida, i després ja comencem a escalar a parlar de grups criminals, inclús organitzacions criminals. La diferència quina és? El nivell de sofisticació i què fan amb aquest coure. És a dir, si veiem que el petit delinqüent, no, aprofita aquella oportunitat, ho fa per obtenir un benefici econòmic petit, el multireincident ho fa com el seu modus de vida, veiem que conforme anem escalant, el que es fa és ampliar aquest negoci. És a dir, ja no obtenim diners no només per guanyar-nos la vida, sinó que els obtenim com a negoci il·lícit. És a dir, no només em vull guanyar la vida, sinó que vull tenir uns beneficis. I en els casos, per exemple, d'organitzacions criminals extraordinaris, per no només viure, sinó per mantenir un nivell de vida molt elevat. Per tant, al final el que veiem és una casuística molt diferent, i això també ens complica la intervenció.
1: Evidentment. Com funciona el negoci del coure robat? Encara que sigui a grans trets, quin és el circuit real del metall sostret? Qui el recull? Com es mou? Com es blanqueja? De quina manera, a més, que això potser també és clau, entra al mercat legal?
0: Clar, aquí depèn de la persona que ha executat. Si bé és cert que a grans trets és sostreure el coure, el transportem o bé l'ocultem, perquè el que veiem, per exemple, en tot el que és els grups criminals, el que fan és ocultar-lo per tenir uns grans nivells i després moltes vegades les portem fora, no només de Catalunya, sinó inclús d'Espanya, per mercats internacionals, com pot ser Europa de l'Est o inclús Xina. En canvi, el petit delinqüent el que fa és moure'l a nivell local. Per tant, veiem que una primera fase és sostreure aquest coure, en un segon moment és o bé moure'l dins del territori o bé ocultar-lo per acumular grans quantitats i després moure'l o a nivell nacional o internacional, i després els que ens trobem són els intermediaris, que són igual d'importants en aquesta cadena delinqüencial. Per què? Perquè al final quan robem aquest coure és per guanyar diners. Si no tinguéssim un intermediari en el que li puguem facilitar, és a dir, que ens fa aquesta receptació d'aquest material, no tindria cap sentit fer aquest delicte. Aleshores, en trobem aquest intermediari o inclús aquests punts clandestins que el que fa moltes vegades és ja barrejar aquest coure per transformar-lo, que això ens dificulta molt més poder, en aquest cas, detenir els delinqüents, i després, lògicament, o l'exportem o ja la portem a aquest mercat. Mercat que pot ser legal o il·legal. És a dir, moltes vegades, especialment quan parlem de grups o criminals, el que es queda també és en aquest mercat il·legal. Ja quan el barregem i l'introduïm a botigues, ja és per tornar-lo al mercat legal.
1: Montserrat Iglesias Lucía, vaig acabant amb una pregunta que ens ocupa, que avui és actualitat, perquè Mossos, Seguretat Privada, han reforçat els punts crítics com l'estació de França, un dels punts claus. També hi ha avui una reunió de la cúpula ferroviària per intentar solucionar el problema. No sé si això funcionarà o no, perquè el que insistim, quin tipus de vigilància seria realment efectiva? Això es pot controlar, es pot erradicar o senzillament es pot intentar apaivagar una mica?
0: La veritat que és un repte important. Per què? Perquè al final estem parlant de la xarxa ferroviària, que és amplíssima, i això ens dificulta molt fer el control, tant el control formal com l'informal. Això per un costat. Per un altre costat, jo també crec que el problema és com plantegem aquest tipus de delinqüència. És a dir, si parlem, i ho acabem d'escoltar, des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial, i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equipal als impactes socials que té aquest delicte. I això implica destinar recursos. Quan nosaltres ho veiem com una incidència de menor impacte, els recursos que es destinen són menors. I això ve perquè estem obviant o estem ignorant les necessitats de les persones en aquest cas. I després vull afegir un altre tema. També hem de tenir en compte que és un delicte molt atractiu pels que es dediquen a això. Hem de tenir en compte que si analitzem dades oficials, el negoci del delicte de robar coure prepandèmia, postpandèmia, ha crescut un 84%. Per què? Perquè al final és un negoci que, tant si és un lladre oportunista com si estàs professionalitzat, tu per què ho fas? Vols robar coure perquè tindràs un rendiment econòmic. Allò que a tu tant t'agrada, dona la casualitat que d'on l'has robat el reposen automàticament, com aquell que diu. Per què? Perquè és un bé que necessitem per prestar el servei públic. Per tant, al final els delinqüents, per dir-ho així, tenen una diana on poder atacar. I aquesta diana, si no posem diferents sistemes per capes de seguretat, des de, lògicament, una primera capa de seguretat física, tecnològica, de recursos humans, per ells és molt fàcil tornar a reiterar en aquell tipus de delinqüència. Per tant, el que hem de fer és trencar aquesta seqüència de revictimització de la infraestructura. I per això, si pensem que posant ara més mitjans de més patrulles de seguretat privada, de Mossos d'Esquadra, el que farem és una solució puntual en aquella vulnerabilitat, és a dir, en aquell punt crític que sabem que estan atacant, però la xarxa és tan àmplia que amb allò no ho solucionem. Per tant, al final que hem d'actuar amb intel·ligència policial, és a dir, analitzar totes les vulnerabilitats per reforçar-ho, implementar un sistema de capes, perquè si no, amb una intervenció puntual com estan anunciant, no serà suficient. I canviar la perspectiva. És a dir, no és només un delicte patrimonial, legalment sí, però l'impacte que té sobre la vida de les persones és un alt impacte. Jo crec que això és la seguretat. Analitzar el benestar i la qualitat de vida de les persones.
1: Quin panorama. Mala peça al taler i esperem que feina, doncs, fonda a fer. Montserrat Iglesias, Lucía, gràcies per les explicacions i bon dia per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Roger Espanyol assegura que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre. A més, entén que l'escopeter que li va disparar ho va fer com a represàlia perquè poc abans un agent que l'havia colpejat va perdre la porra i ell va intentar impedir que la recuperés. Així ho ha assegurat a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra quatre policies nacionals per aquests fets. La majoria de testimonis, tant periodistes que eren a la zona com manifestants, han avalat la versió d'Espanyol, abans que avui declarin desenes de policies nacionals citats per les defenses. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 i que fins als 15 anys puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, mare o tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i el Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor.

0: 6 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Temps per la crònica esportiva i comencem pel Barça, que continua intractable i comptant els partits per golejades. La victòria sobre el Racing per 7-2 torna a ser una demostració de força dels de Hansi Flick, que signen la millor arrencada blaugrana de la història amb la 7a victòria en els 7 partits oficials disputats fins ara. L'equip va estar de nou liderat per Rafinha, autor d'un hat-trick. Cancelo, amb un doblet de gols, i Adeyemi i Lamine Yamal, amb un gol cadascun, van premiar els 50.000 seguidors que van desafiar la intensa pluja que va caure al Camp Nou. La golejada encara hagués pogut ser més àmplia, ja que Lamine va fallar un penal al primer temps. Joan Garcia es va retirar a la mitja part per molèsties físiques, però les primeres proves descarten una lesió greu. Rafinha, que ja suma 11 dianes, diu que l'equip no té sostre.
1: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos a hacer la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
0: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al Casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol.

0: marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a conèixer novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Cada any, entre els actes de Santa Tecla, n'hi ha un que desperta una tendresa especial. L'entrega del Xumet a la Víbria, una de les figures emblemàtiques del seguici. Les criatures es tornen protagonistes i entre plors i nostàlgia fan un gran pas, com si fos un ritual, doncs. Al voltant d'uns 200 xumets ha recollit enguany la Víbria, una xifra important. Com a reconeixement pel pas fet, els infants reben un diploma i una llaminadura.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Sabies que...
3: El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses que amb la salut no s'hi juga.
1: El diccionari TermCat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
1: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
1: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 9:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que un home ha mort arrossegat per una riera amb el cotxe que viatjava a Olivella, al Garraf, pels forts aiguats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. És el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat sobretot el litoral central del país i que ha obligat els bombers a atendre uns 270 avisos a Catalunya fins a les 7 d'aquest matí. Protecció Civil ha aixecat ja l'alerta aquesta matinada després que la pluja hagi provocat inundacions de carrers en bona part de la ciutat de Barcelona, on encara s'arrossega algun problema de mobilitat. Els ruixats han obligat a tallar durant algunes hores la ronda de dalt, han afectat el servei de Rodalies a la línia 4 i han deixat sense servei algunes estacions de metro. En aquest episodi s'han activat els missatges És Alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen també algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Tot seguit hi anirem en directe per veure com va la paciència dels usuaris. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del sisè robatori de cable de coure en només 10 dies. Aquesta passada nit ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí els trens entre Lleida i Saragossa circulen amb retards per un altre robatori, en aquest cas a l'Aragó. La directora general del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, ha contextualitzat el problema i considera que l'administració actua massa tard per afrontar-ho d'arrel. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
7: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? El gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament. I moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
0: En espera dels resultats d'aquesta primera reunió entre els Mossos i Adif, que se celebra al matí, els experts apunten a la necessitat d'una solució estructural i no només actuar amb reforços puntuals per abordar l'impacte social d'aquest fenomen delictiu. N'acaba de parlar, també al Notícies en Xarxa, la directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, Montserrat Iglesias Lucía.
8: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
0: La Comissió Europea proposa prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 24 anys per una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Finalment, s'ha avançat a dilluns la Junta Local de Seguretat de la capital del Segrià, on hi assistirà la consellera Núria Parlon i el nou director general de la policia, Ferran López. El Barça goleja el Racing per 7-2 i signa el millor inici de temporada de la seva història. Un hat-trick de Rafinha, un doblet de Cancelo i les dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal donen 3 punts més a l'equip, que es manté líder en solitari de primera. I de la cultura, Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat de música viva de Vic amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra, de l'italià Andrea Laszlo de Simone. Des de demà i fins diumenge podreu veure 7 concerts del mercat de música viva de Vic en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Un home ha mort quan el seu cotxe ha estat arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, arran dels ruixats de les últimes hores. Els bombers han localitzat el seu cos, sense vida, passada la mitjanit a 500 metres del punt on s'ha trobat el vehicle. Ha estat un testimoni qui ha alertat els equips d'emergències quan ha vist com la víctima baixava del turisme atrapat a la riera i se l'enduia al cavall. Aquest és el balanç més tràgic de l'episodi de temps violent que ha afectat en les darreres hores, sobretot al litoral central, i que ha obligat els bombers a atendre prop de 200 avisos a Catalunya, 270 fins a les 7 d'aquest matí, majoritàriament a la regió metropolitana sud. Moltes de les afectacions han estat en la mobilitat, sobretot a la ciutat de Barcelona, on el fort aiguat ha obligat a tallar la ronda de dalt a l'altura del nus de la Trinitat en sentit nord per inundacions, així com la pota nord a Santa Coloma de Gramenet. A Rodalies ha calgut interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. La pluja també ha obligat a tancar estacions de metro i ha afectat diverses línies del transport públic subterrani de la capital catalana. Pendents, doncs, encara aquest matí, de com es va restablint de mica a mica la normalitat els diferents sistemes de transport públic en hora punta de desplaçaments. De la seva banda, Protecció Civil ha aixecat l'alerta i la previsió és que aquest matí encara pugui caure algun ruixat a la costa central, un cop passat, però, això sí, el gruix dels aiguats que han motivat l'activació de missatges és alert al Barcelonès, al Maresme, al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental per risc d'aiguats fins la matinada. En alguns punts, els registres d'aigua han arribat a superar els 90 litres per metre quadrat. A Barcelona, els ruixats han provocat caigudes del subministrament elèctric que han afectat més de 7.500 abonats. I a l'Hospital Vall d'Hebron s'han hagut de traslladar alguns pacients després que hagi cedit un fals sostre a l'hospital infantil. Avui, però, s'espera que l'equipament funcioni amb l'activitat habitual. Pel que fa al transport públic, encara s'arrosseguen, us ho estem explicant, algunes afectacions derivades d'aquests forts aiguats. Ara mateix, la línia L4 està tallada entre les estacions de Verdaguer i Trinitat Nova i un bus llançadora està oferint el servei alternatiu. Anem, doncs, fins a aquest punt. Allà hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació i com va la paciència d'aquests soferts usuaris?
2: Bon dia, Elena. Bé, els usuaris entenen que ahir va ploure, les tempestes van ser molt intenses i que aquestes pluges intenses han provocat algunes conseqüències que encara a aquesta hora són visibles a la ciutat de Barcelona. Sí, som molt a prop de l'estació Verdaguer del metro de Barcelona, en el punt on s'ha habilitat aquest bus llançadora que completarà el trajecte des de Verdaguer fins a la resta d'estacions que no tenen en aquests moments servei de metro. Recordem que el servei funciona ara de manera parcial a la línia 4 entre La Pau i Verdaguer i en aquest punt els usuaris poden fer servir la xarxa habitual, normal de busos de la ciutat de Barcelona o bé el servei especial que s'ha habilitat, un bus llançadora que passa cada 7-8 minuts des de primera hora d'aquest matí i que permet a Elena que els usuaris puguin desenvolupar la resta del seu trajecte des de l'estació de Verdaguer del metro de la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem que a partir de l'estació de Verdaguer el servei no funciona. Aquest servei de bus llançadora ha de funcionar les properes hores i la previsió és que a primera hora de la tarda, potser una mica abans, el servei es pugui restablir un cop s'hagi normalitzat tota la situació a l'estació, a les diferents estacions del metro de la línia 4 afectades per les intenses pluges d'ahir dimecres. Així que, Elena, aquesta és la situació, és la fotografia més visible de l'afectació de les intenses pluges d'ahir dimecres que han provocat alguns mal de caps pels usuaris i la rutina habitual a la ciutat de Barcelona. Un bus llançadora des d'aquest punt substitueix el trajecte de metro que no està operatiu a la línia 4 del metro de Barcelona. Recordem, però, que els usuaris tenen l'opció de fer servir la xarxa de busos habitual o bé també fer transbordament a la línia 4 amb la línia 5 i d'aquesta manera continuar amb els seus trajectes diaris.
1: Un autobús llançador, Anna, força concorregut, és evident, és hora punta i la gent ha d'anar a treballar, d'anar a l'escola i, per tant, necessita aquest transport alternatiu. Gràcies per la feina feta. Més enllà de l'afectació a l'àrea de Barcelona, els ruixats han descarregat a altres punts del país, com el Gironès, on s'han registrat més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. En algun cas, aquestes precipitacions han anat acompanyades de pedra. Els bombers han registrat desenes de serveis, sobretot per filtracions i acumulacions d'aigua. Diversos carrers han quedat durant unes hores totalment inundats i s'han vist imatges poc habituals com un autèntic torrent baixant per les escales de la catedral. És una altra de les notícies que us estem destacant des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, i és que s'incrementen de manera exponencial els robatoris de cable de coure a Catalunya. Des de principis d'any ja n'hi ha hagut més d'un centenar de denunciats, i això té un impacte directe, sobretot en la xarxa de Rodalies. Mossos d'Esquadra i Adif es reuniran avui aquest matí per coordinar un reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona, on s'han reforçat des d'aquesta passada nit els serveis de vigilància després que ahir aquesta estació visqués el sisè robatori d'aquestes característiques en només 10 dies. I això va derivar en retards generalitzats que van patir els usuaris de la línia R2 Sud. Els trens van haver de circular per via única entre les parades de Garraf i Castelldefels, amb demores que van arribar als 30 minuts de mitjana. Mentrestant, Transports ja ha anunciat que s'hi instal·laran càmeres de vigilància i que s'està treballant amb els Mossos d'Esquadra per identificar els punts més vulnerables de patir aquestes accions a la xarxa de trens. Uns robatoris de coure que no només afecten el transport ferroviari, ja que darrerament els lladres d'aquest material també han posat l'ull en els carregadors de vehicles elèctrics. Això complica i molt la mobilitat als usuaris de cotxes i motos, també, que necessiten carregar les bateries per poder circular i que cada cop més sovint troben aquests punts de recàrrega inoperatius per la sustracció d'aquest metall. Albert Segarra, delegat de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics a Barcelona, explica el Notícies en Xarxa el modus operandi i les dificultats per tenir un control d'aquesta activitat delictiva.
3: Hem trobat sobretot que fan rutes, és a dir, que comencen agafant un carregador i tal, i treuen els cables i van direcció cap a un altre carregador. Però no els importa fer quilòmetres, eh? Vull dir que realment fan rutes. No hi ha xifres, és una cosa precisament que hem demanat des de l'associació, que és que puguem comptar les incidències en que afecten expressament a punts de recàrrega. Les incidències de robatori de coure actualment Mossos d'Esquadra ho està comptant com incidències de robatori de metall.
1: Aquest negoci il·lícit de robar coure ha crescut un 84% des del 2020. El perfil dels lladres d'aquest metall va des d'oportunistes que sostreuen de forma ocasional i fins a màfies organitzades que n'han fet el seu mode de vida. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Montserrat Iglesias Lucía, directora de l'Escola de Seguretat Integral de la UAB, que ha afegit que posar ara seguretat privada a les zones on més es roba coure és una solució puntual. Per a Iglesias Lucía, el problema és com es tipifica legalment aquest tipus de delinqüència, ja que cal canviar la perspectiva de com afecta sobre les persones.
4: Des del punt de vista de seguretat ho tractem com un delicte patrimonial i com un delicte patrimonial que dins de les categories d'impacte lleu. Quin és el problema? Que si tu ho trasllades a la vida de les persones, ja no és un delicte patrimonial, però és una incidència d'un alt impacte. Per què? Perquè està afectant a la qualitat de vida de les mateixes. Per tant, la mirada que fem des de seguretat no equival als impactes socials que té aquest delicte.
1: I des del Gremi de Recuperació de Catalunya, entitat que agrupa empreses dedicades al reciclatge i valorització de residus i materials, asseguren que els robatoris de coure els afecten directament perquè els lladres els fan competència deslleial. A més, lamenten que l'administració no actuï amb celeritat quan detecten possibles punts d'emmagatzematge i venda de coure robat. Ho ha explicat també el Notícies en Xarxa Victòria Ferrer Maimó, directora general d'aquest gremi.
5: Cada vegada que aquests materials pugen molt de preu, veiem una proliferació de persones que obren una persiana en un local o en una nau i es munten il·legalment, no? Aquest és el gran escull que tenim, perquè inclús a nivell, quan nosaltres identifiquem una d'aquestes instal·lacions, fem una denúncia, d'acord? Però què ens passa? Que ens trobem que a vegades pot anar Agència de Residus i Mossos d'Esquadra, tot i que no a la velocitat que a nosaltres ens agradaria, però el gran problema és que qui té la potestat per tancar aquest local és l'ens local, és a dir, l'Ajuntament, i moltes vegades no van amb la celeritat que haurien d'anar.
1: Tres quarts de nou, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir la seva activitat fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió Europea davant del ple del Parlament Europeu a Estrasburg. Segons ha detallat, l'executiu comunitari proposarà establir l'edat mínima d'accés en els 13 anys i que fins als 15 puguin crear-se comptes amb funcions limitades si compten amb l'autorització d'un pare, d'una mare o d'un tutor legal. Avui mateix es publicarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, que haurà de ser aprovada pels Estats membres i també pel Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor. Detingut un jove de 24 anys per la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida d'aquest dimecres al matí. Els Mossos mantenen oberta la investigació per identificar a la resta d'implicats, mentre l'alcalde Fèlix Larrosa ha avançat la Junta Local de Seguretat de Lleida, que s'havia de celebrar, que s'ha de celebrar, que es celebrarà, de fet, ara ho dic bé, dilluns, a 12:15, amb la participació de la consellera Núria Parlon i del nou director general de la policia, Ferran López. És una crònica de l'Eix Planella des de Lleida Televisió.
6: Una quinzena de persones s'han enfrontat aquest dimecres al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els Mossos ja han detingut a un jove de 24 anys. Segons l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, l'enfrontament s'hauria iniciat arran d'un conflicte relacionat amb l'habitatge entre membres de la comunitat pakistanesa. El PAE en cap ha decidit avançar a la Junta Local de Seguretat per aquest dilluns.
7: I de tot això, en converses amb la consellera d'Interior, hem adelantat la Junta Local de Seguretat i els he citat a tots dilluns a les 11:30 del matí aquí. Vindrà la consellera, vindrà el director general de la policia, el nou director general de la policia, on tindrem ocasió d'analitzar totes aquestes qüestions. No? És un tema d'educació, sense cap mena de dubte, és un tema de convivència, sense cap mena de dubte, és un tema cultural, possiblement, sense cap mena de dubte.
6: Aquestes són les imatges que hi ha en enfrontament amb katanes, matxets i pals, que ha deixat 5 persones ferides i 2 que han estat traslladades a l'Arnau de Vilamova.
1: Esports, us expliquem que aquest dimecres s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis. Una trobada per debatre sobre els principals problemes als pobles i ciutats gironins. Entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, de sensellarisme, també s'ha abordat el pla de barris, s'ha parlat d'infraestructures, de mobilitat o fins i tot de seguretat. És una crònica d'en Marc Guibes, de Televisió de Girona.
8: Una de les frases més comunes que s'han escoltat és que els ajuntaments dels municipis són el primer lloc on es dirigeix un ciutadà quan té un problema. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge. I l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, n'ha volgut expressar la seva opinió.
9: Del gran capital estranger que s'està quedant l'habitatge al nostre país. I això és un problema greu.
8: El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, també ha volgut dir la seva en l'aspecte del sensellarisme.
10: Ens haurem de plantejar, i s'haurà de plantejar el govern del país, i haurem de ser-hi nosaltres, ajudant i col·laborant, de que hi hagi més espais per acollir.
8: Així doncs, el Fòrum de Municipis ha tocat els temes més rellevants dels ciutadans gironins i ha comptat amb la presència de molts alcaldes de la província i responsables d'empreses de mobilitat o habitatge que han pogut debatre sobre les possibles solucions a uns problemes que cada dia dificulten més la vida de les persones.
1: Quan falten 10 minuts per les 9 del matí, abordem la crònica esportiva i ho fem amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, que continua intractable.
11: Sí, sí, no només suma els partits per victòria, sinó que ho fa per golejades. Amb el 7-2 d'ahir sobre el Racing, l'equip signa el millor inici de temporada de la història. 7 victòries amb 7 partits oficials. Rafinha va fer un hat-trick, Cancelo un doblet i també van marcar Gabriel Jesús i Lamine Yamal, que van premiar així així els 50.000 espectadors que es van aplegar al Camp Nou malgrat la pluja. Rafinha, que ja suma 11 gols aquesta temporada, diu que l'equip no té sostre.
12: Es las ganas de querer ganar siempre, entonces ya que empezamos así la temporada y si llevamos esto hasta el final de temporada, creo que tenemos muchas cosas que conquistar y bueno, creo que esta hambre es algo muy especial y algo que no podemos perder. Obviamente son números bastante especiales, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre voy a buscar más.
11: El Barça d'en Bola juga avui el liderat de grup de la Champions a la complicada pista del Montpellier. Tots dos equips van debutar a la competició amb victòria i buscaran un triomf per arribar a la main round amb una bona renda de punts. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez, que es va perdre el primer partit europeu i l'estrena a la Lliga per problemes a l'espatlla esquerra. A la divisió d'honor femenina, el CAC 7 Granollers ha perdut el duel de la tercera jornada contra el Morvedre per 16-22. Després d'una primera part igualada, la bona actuació de la portera Daniela Pinto va marcar diferències a la represa. Tots i els intents de les vallesanes de mantenir el ritme al marcador, un parcial d'una 6 al tram final va deixar el duel en mans de l'equip valencià. L'Espart Girona continua preparant l'inici de temporada i avui té un test de nivell davant un dels rivals que es trobarà a la Lliga, el Haidis. El duel, que es disputarà a Sant Andreu de Llavaneres, servirà per mesurar el moment de forma de les de Roberto Íñiguez. Ens apropa la prèvia des de Televisió de Girona, Bru Ortega.
13: El conjunt gironí es desplaça fins al Maresme per enfrontar-se al rival de major entitat fins al moment en aquesta pretemporada. Les gironines rebran la visita del Haidis a la pista de Sant Andreu de Llavaneres amb el propòsit de continuar agafant automatismes i posant-se a to davant un rival de la mateixa categoria amb el que també es creuaran durant l'any. L'única baixa confirmada per al duel és la d'Axel Mercerón, que continua lesionada, pendent de proves mèdiques que determinin l'abast definitiu de l'esquins del turmell, i Iana Martín, que encara ha d'aterrar a Fontejau. El dubte fins a l'últim moment serà el de Marta García, que arrossega molèsties. Així doncs, prova de nivell que afronta el conjunt gironí davant l'equip de l'exentrenador gironí Bernat Canut, on miraran de continuar agafant bones sensacions de cara a final de mes amb la disputa de la prèvia de l'Eurolliga.
11: Aquest dissabte arrenca la divisió d'honor masculina de waterpolo i el cap de setmana que ve ho farà la femenina. Totes dues competicions s'han presentat al casino de Rubí. En categoria masculina, l'Atlètic Barceloneta es presenta com a gran dominador de la competició, mentre que la femenina, el Mataró, defensa el títol. Escoltem els entrenadors del Terrassa, Xavi Pérez i Sergi Mora, i els del Sabadell, Enric Arnella i Albert Espanyol, que s'estrenen a la banqueta vallesana.
14: Tenim un equip molt competitiu, amb moltes ganes, hem reforçat molt bé la plantilla i fer un saltet més com estem fent les últimes temporades.
15: Millorar temporada passada, vale? No necessàriament en classificació, sinó en el dia a dia, en els partits, ser molt més competitius.
16: Conformar un equip sòlid, estable, amb capacitat de treballar i per superar-se, i un cop tinguem això, la conseqüència serà poder optar a tots els títols.
17: Iniciar un projecte sempre es tracta de de bases i de fer-ho tot de la millor manera possible per poder créixer.
11: Doncs ben entrat el mes de setembre van arrencant les lligues que encara no havien començat, com aquestes de waterpolo.
18: I que nosaltres anirem explicant.
11: I tant, tota la temporada.
18: Gràcies, Cristina. Fins demà, que ja és divendres.
11: Fins demà.
18: Vinga. I en cultura, en marxa una de les cites més esperades de tot l'any del sector, el Mercat de Música Viva de Vic. Una 38a edició que reuneix des d'avui i fins diumenge a professionals, públic i artistes del sector musical per presentar propostes, lligar concerts i donar a novetats. Non Concerto, l'espectacle dirigit per Lucia del Greco, ha inaugurat el mercat amb una reflexió sobre què significa escoltar música en directe. El fil conductor ha estat la música de l'àlbum Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Lasso de Simone. I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. Més detalls amb el David Navarro.
19: L'Espigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
20: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest eslògan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
19: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
18: Rosalía ha estat una de les triomfadores, una de les grans triomfadores de les nominacions als Latin Grammy 2026 en aconseguir 7 candidatures en les categories més destacades. Així, la cantant de Sant Esteve Sesrovires optarà a premis com el disc de l'any, millor cançó i gravació de l'any. També està nominada a millor àlbum de música alternativa, millor cançó pop, millor cançó en llengua portuguesa i millor vídeo musical. Una altra catalana, Bat Guial, ha estat nominada amb el millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. La cerimònia d'entrega dels premis està prevista per el 12 de novembre. Amb la Perla de Rosalía ens acomiadem. Bon dijous, fins demà.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, les 9 en punt del matí. Avancem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera alguns dels titulars destacats aquest dijous 17 de setembre. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Escoltem Elisabet Mejías, alcaldessa de Tordera.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat de tots els centres públics i gran part de les residències abans del 2031. Escoltem el president Salvador Illa.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer-enginyera, tècnic, de tresorer-tresorer interí i de bibliotecari-bibliotecària. Obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara al curs 26-27, l'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripcions i entrevistes que s'estén fins al dilluns 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, Montse Planes.
4: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. Val? D'acord, del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
1: L'Estat renuncia als fons europeus per l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per a la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta del Tordera 2, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants amb el preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis. L'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com també de la previsió del temps. Amb en Joaquim Serra, avui esperem una jornada més tranquil·la que no pas la d'ahir. Tot plegat amb apartats com les efemèrides, tot ho ampliem d'aquí una hora a l'informatiu de Ràdio Tordera a les 10 en punt del matí. Fins demà. Llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

Les 9 i 8 minuts després de l'avanç informatiu de les 9, engeguem revista de l'informatiu des d'ara i fins al punt de les 10 del matí. Repassarem l'actualitat del dia vista des de la premsa escrita, amb els principals titulars del quiosc, també amb la premsa digital, l'article d'opinió avui, que és dijous, des de Madrid, amb el nostre col·laborador habitual, en Carles Andreu. I després tindrem les informacions de servei d'aquest dijous 17 de setembre, passant des de les temperatures, el calendari del pagès, així com tota mena de curiositats per acabar de completar en aquesta hora amb música. De moment, encetem el nostre viatge a través de la premsa escrita. Repassem primer de tot portades de la premsa generalista catalana. L'Ara destaca que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. L'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França i Alemanya. Imatge de portada per l'encaixada de mans entre Ursula von der Leyen i el primer ministre canadenc, Mark Carney. Diu: Europa s'abraça al Canadà. La presidenta de la Unió Europea va anunciar una aliança de seguretat amb aquest país. Veiem la imatge de tots dos encaixant la mà, somrient. També veiem somrients a Cancelo i a Rafinha en una fotografia que il·lustra el 7-2 que ahir el Barça va endosant a l'Spotify Camp Nou al Racing. Diu: el Barça s'abona les golejades. Un hat-trick de Rafinha lidera la sisena victòria en 6 partits amb 28 gols marcats. Més titulars en aquesta portada. La justícia paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. El president de Ceuta, citat com a testimoni. La Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja el tipus d'interès. I entrevista Joan Maria del Pozo, diu president del Consell d'Educació de Catalunya, potser cal reorientar l'escola inclusiva, però no disminuir-la. La Vanguardia també destaca que von der Leyen, a la qual veiem també la fotografia de portada, obre la porta al Canadà com a país associat. La presidenta no concreta en què consisteix l'estatus, però assegura que no va contra de ningú. Proposa un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea que funcionaria com una OTAN reduïda. Defensa flexibilitzar les regles migratòries per afavorir expulsions en emergències com la de Ceuta. Sobre aquest assumpte destaca també que l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. Imatge, com dèiem, de von der Leyen, en segon terme el primer ministre del Canadà, i també, com l'Ara, imatge per Cancel.

xarxes a més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15. La comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. Assistim, diuen, a una gran captura dels nostres fills, denuncien des de la Comissió Europea. Dues imatges, o una, perdó, de destacada a la portada d'avui és pel president del periòdico a l'entrega de premis d'aquest diari, titula Icones de Barcelona. Els Premis Barceloní i Barcelonina de l'any reconeixen Sandra Bestraten, degana dels arquitectes catalans, i Esteve Camps com a president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Més notícies d'aquesta portada. Illa defensa Extremadura el nou model de finançament. Els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut. I von der Leyen, als ceutins, els hi diu que Ceuta és la frontera d'Europa. Completem els diaris catalans amb el Punt Avui. Diu que l'Empordà posa rumb cap a l'equilibri. L'Alt i el Baix Empordà treballen per desestacionalitzar el turisme, el gran motor de la seva economia, i atreure empreses al territori. I el Punt parla d'assistència de Llarena a Puigdemont. L'últim escrit del magistrat del Suprem deixa sense arguments contra l'amnistia al Tribunal de Comptes, que ni així mou fitxa. A Madrid, El Mundo diu que el veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. El grup al que pertanyen el PSOE veta una resolució conjunta per protegir a Marroc i evitar crítiques. 7.000 euros al mes al negoci del lloguer de terrats Patera Pastera a Ceuta. Ve amb la imatge d'un terrat ple de roba estesa i de persones a la nit. Cobren, diu, 15 euros al dia immigrants per dormir apilats en terrasses o gratges. La Guàrdia Civil intenta evitar-ho amb drons i detencions. Espanya té 2 milions de pobres ocults per culpa dels preus del lloguer. La Reserva Federal desafia Trump i apuja els tipus per primera vegada en 3 anys. Putin obre un infern diari sobre Ucraïna i la seva economia amb els drons letals Geran. I tot a punt per les 12 nits a Madrid de Disney World de Shakira. L'ABC diu que la jutge de l'Audiència Nacional reclama totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió de Ceuta. Sol·licita un anàlisi biomètric de gendarmes marroquís, dades a Google i Meta de telèfons des dels que es va organitzar l'assalt, i cita a declarar el president de Ceuta i l'excap de gabinet del delegat del govern. A la imatge veiem a Grande Marlaska ahir en el Congrés dels Diputats. Sobre aquest assumpte també diu que el centenar d'assaltants detinguts i enviats a la península provoquen aldarulls a les presons. Els funcionaris alerten de problemes en diversos dels que no van acceptar commutar la seva pena per tornar al Marroc. La Moncloa canvia d'estratègia per evitar el seu desgast i posa el focus en ensorrar a Vives. Von der Leyen, per la seva banda, defensa l'espanyolitat de Ceuta i anuncia que recolzarà les devolucions en calent. La premsa generalista la completem amb el diari El País, que diu que Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units. Imatge per una somrient von der Leyen al costat del primer ministre canadenc. Documents i correus proven el maquillatge de les llistes d'espera a l'Hospital Ramón y Cajal. Eviteu anotar-los com a preferents, diu una d'aquestes notes. El PP tanca la porta que menors de Ceuta vagin a la península. Mbappé diu volia tenir un gest amb els immigrants que han perdut la vida, tot plegat arran de la seva negativa a lluir la samarreta de suport a Ceuta. I la Reserva Federal desafia Trump amb una pujada de tipus d'interès. Un darrer punt en societat, el Congrés aprova la gran reforma de la llei de dependència. En cultura, la Bola Negra és la candidata espanyola als Òscars. I completem aquest apartat de premsa generalista amb els titulars que avui llegim a la premsa digital. El diari Oponès destaca un mort a Olivella després de ser arrossegat al seu vehicle per les fortes pluges a Barcelona. Temporal en el Mediterrani, inundacions, carreteres tallades, vols cancel·lats i apagades. Les imatges del temporal que ha afectat tant a Barcelona com a València.
Un minut que passa d'un quart de deu del matí, anem...

Ara sí, a la premsa esportiva i econòmica d'avui. Anem primer tot amb els diaris culers, l'esport amb imatge d'abraçada comunitària de diversos jugadors amb Lamine Yamal sota la pluja. Diu imparables. El Barça certifica la millor arrencada de tota la història amb 7 victòries consecutives gràcies a una golejada al Racing. Rafinha va marcar un hat-trick, Cancelo un doplet i Gabriel Jesús i Lamine van sumar també un gol. Joan García, el porter, va ser substituït a mitja part per problemes físics. El Barça es va imposar per 7-2. Laporta diu aspira a arribar als 1.450 milions de facturació. El Madrid tapa el gest amb les samarretes. Diuen que cadascú té les seves opinions. Imatge per Vinícius i Mbappé no mostrant la samarreta amb missatge en què van saltar els seus companys al terreny de joc. L'Atlético ahir goleja sense Julián Álvarez 4-0 davant l'Osasuna. La pluja obliga a suspendre el Llevant Atlètic. Mundo Deportivo dedica la portada a Rafinha, titula Imparables. Exhibició superlativa del Barça per signar una nova golejada i el millor inici de curs en la història del club. Joan García, canviat per precaució per Chesney al descans, apunten a que no es tracta d'una lesió greu. A Madrid l'As dedica la portada als jugadors de l'Atlético de Madrid. Diu recital abans del derbi. L'Atlético signa un partit complet, goleja l'Osasuna i avisa el Real Madrid. Gols de Jonathan David, Kang In-Lee i Lenormand Ibaina. Aitor Fernández va evitar un càstig encara més gran al seu equip. Del Barça diu un altre diluvi de gols en el Camp Nou. El Barça diu aplasta el Racing amb un hat-trick de Rafinha i una exhibició d'Adeyemi. Afegeix també l'As en portada que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente amplia el seu contracte com a seleccionador fins al 2032. Una ampliació del contracte que ja s'acabava el 2028 i que s'amplia 4 anys més. El Marca, també amb imatge dels jugadors de l'Atlético de Madrid celebrant la victòria d'ahir, diu embalats cap al derbi. L'Atlético goleja l'Osasuna i s'omple de moral abans de rebre el Madrid el diumenge. I primer toc de mou per les desconnexions, mentre que el Barça diu aplasta el Racing i segueix intractable. Acabem amb els diaris econòmics. Cinco Días diu que Antropic desembarca a Espanya liderada per una ex de Google. Cristina Pitarch diu volem que Madrid sigui un centre estratègic per al sud d'Europa i els mercats espanyols. El Economista diu que la jutge frena el pla de Sánchez a Ceuta per risc d'apagades. La decisió es pren després de publicar l'amenaça de sabotatges per part d'aquest diari. I acabem amb Expansió. Parla d'alarma la intel·ligència artificial. Avui, de fet, presenta un extra parlant d'intel·ligència artificial on parla de les raons que sacsegen a la indústria. Anthropic diu que necessita més temps per poder-la controlar. Tot plegat amb el tema de fons, que també hem vist a tots a les portades dels diaris econòmics i generalistes, en què la Reserva Federal repta a Trump i apuja els tipus d'interès al 4%. Acabem així la visita al quiosc. Fem una pausa musical. Tornarem amb un article d'opinió.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Milar Turdera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Turdera, al camí Ral 182.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Turdera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 1302 78
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
0: Ràdio Tordera.
4: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
7: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Menys de 3 minuts i ens plantem a 9:45 del matí. Afegim opinió en el relat del dia d'avui, d'aquest dijous 17 de setembre. Ho fem al costat d'en Carles Andreu, que des de Madrid ens envia aquesta píndola d'opinió, titulada El professor Cotarelo.
2: Bon dia, Tordera. Deia Albert Einstein que la imaginació és més important que el coneixement, perquè el coneixement és limitat, mentre que la imaginació envolta el món. Per això podem construir frases que comencen dient «Mai m'hauria imaginat això» o «No m'ho hagués pogut imaginar mai». Per exemple, en el seu moment, m'hauria costat molt imaginar que algun dia l'excomunista Ramon Tamames seria presentat com candidat de Vox en una ridícula moció de censura instrumental, o que el notari López Burniol seria cessat a La Vanguardia per un article que no hauria agradat a la direcció d'aquest diari. Però el que de veritat mai de la vida m'hauria pogut imaginar és que aquell professor de Ciència Política i Teoria de l'Estat que vaig conèixer a Madrid a la dècada dels anys 80, quan era un estudiant de dret i amb el que, després d'impartir lliçons magistrals, podies xerrar llargues estones amb ell en un bar prenent-nos una o dues cerveses, acabaria vivint a Girona. Estudiaria el català i evolucionaria cap al catalanisme independentista. I el que menys encara m'hauria pogut imaginar és que arribaria un 11 de setembre i ell seria l'encarregat de glosar el significat de la diada en el monestir de Ripoll. Però el cas és que va aprofitar l'acte, però no tant per complir l'encàrrec, sinó per demanar que torni al servei militar obligatori i combatre l'islam, en un acudit que va sorprendre a la pròpia Sílvia Orriols. Sí, parlo del professor Ramon Cotarelo García. Sens dubte que Albert Einstein tenia molta raó. La imaginació no té límits. Carles Andreu, Radio Tordera, Madrid.
1: Gràcies per aquest testimoni i aquesta reflexió. Nosaltres, que superats, sentíem de fons els senyals horaris de 9:45 del matí i proposem música. Al costat de José Alfredo Jiménez.

Dos minuts que passen de 2:15 del matí d'avui, dijous 17 de setembre del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis, que és de 19 graus centígrads, avui que és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Proclamat per l'Organització Mundial de la Salut per conscienciar sobre la importància de reduir els errors a l'atenció sanitària i garantir tractaments segurs. Avui és Santa Hildegarda de Bingen, va ser una monja benedictina del segle XII. El més curiós és que va ser una autèntica polímata, mística, compositora musical, poetessa i pionera de la medicina natural. Avui fa anys Patrick Mahomes, de 31 anys, considerat un dels millors quarterbacks de la història de la NFL, el futbol americà. Queden 38 dies pel canvi d'horari i en queden 25 per la festa a Catalunya, en aquest cas el 12 d'octubre. Avui, com dèiem, la temperatura és més fresca, tot i que esperem un dia assolellat i estable, màximes al voltant dels 25 graus i mínimes de 17. Per demà es manté el cel clar amb poc núvols o poques variacions de temperatures. Avui llegim que a la Xina investigadors han dissenyat un xip bioinspirat que imita el funcionament de les neurones humanes, utilitzant corrents d'aigua i ions a escala nanomètrica, obrint la porta a ordinadors que podrien funcionar amb el mateix consum d'energia que un cervell humà. El calendari del pagès diu que setembre boirós, gran pestilència o any plujós. És el moment per plantar calçots, bledes, espinacs i enciams d'hivern o per recollir els darrers tomàquets, albergínies i pebrots. Avui dijous hi ha mercat al veïnat de Sant Pere i també a Calella o a Malgrat. Per demà hi ha mercat setmanal a Palafolls i a Blanes. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. Avui hi ha recollida d'escombraries al centre Vila. Cal trucar prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu segueix sec, no tenim cabal. I acabem amb una frase cèlebre. La d'avui és de Sèneca i diu que no és que tinguem poc temps, sinó que en perdem molt.

0: repassem les efemèrides informatives d'avui 17 de setembre. Avui fa 10 anys l'Ajuntament de Tordera havia començat el pla d'instal·lació de càmeres de seguretat als accessos a les urbanitzacions de Tordera. El pla que s'implantaria progressivament als accessos del nucli i urbanitzacions estava pensat perquè els veïns guanyessin en seguretat a casa seva. També la implantació d'aquelles càmeres volia afavorir l'ús de noves eines i recursos tecnològics que permetessin sumar en prevenció i millorar l'eficiència i la intervenció policial. La primera fase del pla preveia la instal·lació de càmeres de vigilància a les entrades de Sant Daniel, Masmora i Tordera Park. En cas que el sistema de videovigilància detectés l'entrada o sortida d'algun vehicle identificat com a sospitós a les bases de dades policials, aquest enviaria automàticament una alerta a la policia i es podria iniciar l'actuació que correspongués. El pla d'implantació de càmeres de seguretat a Tordera sumava a d'altres iniciatives que s'havien impulsat aquells anys des del consistori, com ara la posada en funcionament de l'aplicació del botó vermell per al comerç local, les campanyes de controls preventius a diferents punts del municipi o la creació de la patrulla de vigilància a urbanitzacions. Ara, un dia com el d'avui, de fa 5 anys, explicàvem que el Departament de Salut i Drets Socials havia flexibilitzat algunes de les mesures que s'aplicaven a les residències per fer front a la pandèmia. Així, els centres amb categoria verda i groga es permetien les visites amb contacte físic entre visitants i residents, sempre amb cita prèvia. També recuperaven totes les sortides, de manera que els residents podien passar llargs períodes de temps fora dels centres. Si les sortides eren de més de 3 setmanes, caldria fer-se una prova PCR a la tornada. A Tordera, a les residències podrien aplicar aquelles noves mesures. La regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Toni García, confiava que es pogués reobrir properament el centre de dia a la llar de Camp Comte, que va tancar a principis d'estiu en compliment de les mesures del Departament de Salut.
1: És veritat que Camp Comte té la sort de tenir un espai obert magnífic i en aquest sentit les famílies quan venen a veure els seus residents doncs poden gaudir d'un espai amb seguretat tant pel resident com pel familiar i d'això estem contents, no? Però clar, evidentment el que esperem és que aquests índexs de la pandèmia, aquests contagis baixin i puguem tornar a obrir el centre de dia, perquè sí que és cert que hi ha moltes famílies que ho necessiten, no? Que tenen els seus avis i àvies sense poder tenir gaudir d'aquest centre de dia que fa que les famílies també puguin dur a terme, no?, la seva vida quotidiana amb molta més facilitat. I també per als avis, no?, uns hàbits que són molt, molt importants. Però en aquests moments ens trobem en aquestes circumstàncies i esperem que aviat ho puguem obrir.
0: El nombre màxim de visitants era fixat en aquell moment en 3 persones i passava a ser una recomanació. Finalment es mantenia un cribatge cada 15 dies per als professionals vacunats i 3 a la setmana per als no vacunats. D'altra banda, la Comissió de Salut Pública havia aprovat la tercera dosi de la vacuna per la gent gran que vivia en residències. Es tractava d'afegir una dosi més a la pauta de vacunació, igual que ja s'estava fent en persones trasplantades o en tractaments immunosupressors. La decisió no es prenia perquè amb l'envelliment el sistema immunitari es degradava i les vacunes podien tenir menys eficàcia. I avui fa un any els Mossos d'Esquadra havien obert una investigació per localitzar el conductor del camió que havia atropellat aquella setmana i matat a un jove de 23 anys, veí de Blanes, a la carretera Nacional 2 a Tordera. Segons havia avançat el diari El Caso, el camioner havia fugit després de l'accident i el grup de recerca de documentació, especialitzat en conductors escapolits, s'havia fet càrrec del cas. El sinistre s'havia produït a les 9 del matí quan la víctima havia aturat el seu vehicle per una avaria i esperava una grua al voral de la via. El jove va ser embestit per un camió que circulava en sentit Maçanet i que no es va aturar. D'acord amb les primeres indagacions, el vehicle implicat seria un camió de marca Volvo amb cabina blanca i remolc sense caixa, que hauria de presentar danys visibles a la part davantera dreta. La policia treballava amb testimonis i restes recollides al lloc dels fets i havia desplegat patrulles de trànsit, vols amb helicòpter i la revisió de càmeres de seguretat de la zona per intentar identificar-lo. Trobar el conductor era clau per aclarir les responsabilitats d'aquell accident mortal. La legislació considerava delicte no només no socórrer les víctimes, sinó també marxar del lloc dels fets en cas amb ferits greus o morts. L'accident va obligar a tallar la Nacional 2 en tots dos sentits de la marxa, provocant retencions importants. Amb aquella víctima ja eren 104 les persones que havien mort a les carreteres catalanes aquell 2025, 9 de les quals van ser atropellades, segons dades del Servei Català de Trànsit. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 17 de setembre al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornem amb efemèrides però musicals.
2: Ràdio Tordera. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Camí de les 10, anem amb efemèrides musicals, el que era història en un dia com el d'avui, en un 17 de setembre. L'any 1967 va haver-hi una actuació mítica o molt recordada dels The Who durant la gravació del programa de televisió The Smothers Brothers Comedy Hour. I és que el bateria de The Who, Keith Moon, va carregar la seva bateria amb una dosi excessiva d'explosius. En acabar la cançó My Generation va fer esclatar el kit i es va provocar talls greus al braç i també dany auditiu permanent al guitarrista de la banda, Pete Townshend.

final, diguéssim, sonat el que va tenir The Who amb aquesta My Generation, amb aquesta actuació, com dèiem, mítica l'any 1967. En un dia com el d'avui, de l'any 1983, el cantant britànic Paul Young va assolir el número 1 a les llistes de senzills del Regne Unit amb la seva versió del tema de Marvin Gaye, Wherever I Lay My Head, That's My Home. Allà on deixo el meu barret és casa meva.

Recordàvem a Paul Young l'any 1983 amb aquest èxit d'aquesta cançó, Wherever I Lay My Head, That's My Home, i acabarem amb un altre tema i amb una altra publicació. En un dia com el d'avui, en un 17 de setembre de l'any 1991, la banda nord-americana de hard rock Guns N' Roses publicava simultàniament els àlbums Use Your Illusion 1 i Use Your Illusion 2. Va ser una fita comercial sense precedents, venent milions de còpies en la seva primera setmana i debutant als dos primers llocs de la llista Billboard. Amb un dels èxits de les balades d'aquests dos àlbums, ens acomiadem amb November Rain i tornarem demà. Adéu-siau, bon dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen la Tordera. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Dijous 17 de setembre de 2026, les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i a una gran part de les residències abans del 2031. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer, enginyera tècnic, una de tresorer, tresorera interí i una de bibliotecari, bibliotecària. I obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27, l'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripcions i entrevistes que s'estén fins al 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, la Montse Planas.
4: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. D'acord? Del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
1: L'Estat renuncia als fons europeus per a l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta a la Tordera, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Amb un preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis, l'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui situació meteorològica ja amb temperatures normalitzades després de les tempestes que ahir a la tarda i fins a les primeres hores de la nit van afectar la nostra comarca i que van ser molt irregulars. En alguns punts es van superar els 30, fins i tot fregant els 40 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona alta de Mataró. Mentre que a la mateixa ciutat de Mataró, més cap al centre, amb prou feines es va arribar als 30 litres per metre quadrat. Per tant, hi va haver una gran diferència de precipitació en diferents punts de la comarca. 17 litres, per exemple, Camp Massuet del Far, a la zona de Dosrius. En canvi, cap a Arenys de Munt es van fregar els 40. En definitiva, una situació marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat amb tempestes que ja han passat a la història. De moment, avui s'espera un temps més tranquil, tot i que encara amb força núvols aquest matí, que aniran a menys, cap al migdia, i aquesta tarda, bàsicament, domini del sol, tot i com entrarà la nuvolositat de cara a la tarda. I és que encara no acaba de fer net del tot, i de fet, aquesta propera matinada, atenció, perquè no descartem alguns patacs d'aigua, sobretot a la franja costanera de la comarca. No hem de descartar aquesta possibilitat, com dèiem, aquesta propera matinada. Demà, però, millorarà ràpidament amb unes temperatures que avui doncs ja són plenament normalitzades, les màximes cap als 24-25 graus on més pujaran, i demà aquestes temperatures s'han de mantenir sense canvis importants.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada, tot plegat en aquesta edició de dijous dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, l'entitat sardanista i l'Ajuntament han impulsat un repte històric per al municipi: organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de l'iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural sense precedents a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat com es distribuirà aquesta rotllana.
1: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana per ballar una sardana i commemorar aquest 50 aniversari. Aprofitar el marc de la Fira del Conte, que la gent també es mou i la gent també està al carrer, per fer-ho fàcil, perquè els amics de la nostra dansa, que són molt diligents, ja han comptat que necessitem com a mínim unes 1.000 persones, de 1.000 a 1.200 persones, per fer-ho possible. Per tant, és un repte important.
0: La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre de 2026 a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. Una vegada vençut el termini d'inscripció, l'organització es posarà en contacte amb els participants per correu electrònic per assignar el tram corresponent i donar les instruccions necessàries. Des de l'organització fan una crida a tota la ciutadania i a les entitats del municipi a sumar-se a l'activitat per fer possible aquest gran repte col·lectiu. Per tancar la jornada, l'Ajuntament oferirà una xocolatada popular per a tots els assistents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar dilluns un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i una gran part de les residències abans del 2031. Un projecte que començarà amb unes primeres 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest proper curs acadèmic. Escoltem Salvador Illa.
2: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
0: Cap escola o institut de Tordera figura entre les seleccionades per la primera fase del pla. La Generalitat informa que aquestes primeres 100 escoles han estat seleccionades segons criteris tècnics i climàtics, per exemple, perquè són especialment poc adequades per raons d'equilibri territorial i també tenint en compte la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. Per materialitzar el pla anunciat per la Generalitat, el govern exigirà un doble impuls a les administracions locals, avançant el finançament de les obres d'aire condicionat de les escoles i també implicar-se en la licitació i el conjunt de procediments per dur-ho a terme.

0: L'Ajuntament de Tordera ha obert tres convocatòries de personal per cobrir diferents places a l'administració local. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura o consultar les bases de cada convocatòria a través de la seu electrònica municipal, accessible des de tordera.cat a l'apartat Ajuntament i convocatòries de personal de l'administració. Les tres convocatòries són les següents: un enginyer, enginyera tècnic, el termini de presentació finalitza el 7 d'octubre i es requereix el títol de grau en l'àmbit de l'enginyeria. També hi ha una plaça per tresorer, tresorera interina. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, licenciat o equivalent. També s'obre convocatòria per una plaça de bibliotecari, bibliotecària. El termini finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. El consistori anima totes les persones que compleixin els requisits a consultar les bases i formalitzar la seva sol·licitud dins els terminis establerts per a cada convocatòria. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera en horari de matins de 9 a 12 del migdia per informar la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació de les opcions que ofereixen per a aquest curs. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació App Tràmit o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Durant aquest primer període s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre i fins al 30 d'abril. Montse Planas és responsable de l'Escola d'Adults.
1: També és important dir que qualsevol persona que estigui interessada durant el curs pot sempre trucar-nos en els telèfons aquests, en el correu electrònic, o per mitjà de WhatsApp, trucada, correu electrònic, que hi ha tota la informació aquí, i que encara que els cursos hagin començat, si nosaltres tenim places lliures, no hi ha problema. Els informem, fem la prova de nivell i els matriculem. És a dir, que fins al 30 d'abril nosaltres matriculem.
0: L'oferta formativa d'enguany inclou una gran varietat de cursos orientats a la formació i al reciclatge professional i personal. Hi ha curs de preparació per a proves i accessos, en concret el curs de preparació per a les proves d'accés a grau mitjà, amb el preu de 90 euros. L'inici de les classes serà el 6 d'octubre. Hi ha curs de català oral, també català escrit, anglès elemental, anglès inicial i un taller de català que s'impartirà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai. També hi haurà formació digital, nivell 1 i 2 i cursos per a neolectors. La resta de cursos generals donarà el tret de sortida el 13 d'octubre. Per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts, es pot consultar el perfil d'Instagram de Renaixença Tordera o el portal també de tordera.cat. Us expliquem també que el govern espanyol ha renunciat al finançament europeu previst per l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, ubicada a Blanes, davant la

plantejar durant la revisió del pla de recuperació de finals de 2025 i Espanya va demanar formalment eliminar la mesura el 4 de juny. Les obres d'ampliació de la desaladora de la Tordera encara no estan licitades i el pressupost europeu havia d'executar-se durant aquest 2026. La renúncia als fons europeus ha obligat a buscar una altra fórmula per tirar endavant una infraestructura considerada estratègica per reforçar la disponibilitat d'aigua a les conques internes de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club d'Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Aquesta iniciativa formativa, adreçada especialment a nens i nenes, busca fomentar el pensament crític, millorar la concentració i desenvolupar el talent juvenil a través de la pràctica d'aquest esport. El curset es durà a terme al local Emili Vendrell i consta d'un total de 10 sessions que s'impartiran en horari de tarda, concretament de 5 a 7 de la tarda. El calendari oficial del curset s'estendrà durant els mesos de tardor i s'impartirà regularment cada dimarts, començant el dia 7 d'octubre i acabant el dia 9 de desembre. Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el club subratlla els beneficis cognitius i socials de l'activitat, destacant que és un espai ideal perquè els infants facin amics i es diverteixin en un entorn saludable. Amb l'objectiu de fer els escacs accessibles a tothom, el Club d'Escacs Tordera ofereix el curs de manera totalment gratuïta per als seus socis. Per a aquells infants que no siguin socis de l'entitat, el cost de tot el curset és de 35 euros. El període per apuntar-s'hi finalitza el proper dimecres 23 de setembre. L'organització ha habilitat dues vies per formalitzar l'inscripció, o bé a través de WhatsApp al número 607-94-20-82 o presencialment el mateix dia 23 de 5 a 7 de la tarda al local del club, al local d'Emili Vendrell.

0: Aquest divendres arriba a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia de Calella, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ens ho expliquen des de Ràdio Calella Televisió, Jordi Terma.
1: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i la troballa de fàrmacs per estudis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i diu que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. Ens ho amplia tot plegat, Maite Podó.
2: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat.

0: És Cristina Maragall.
1: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
2: La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, ha reclamat agilitzar els processos i reduir la burocràcia a l'hora de construir. En aquest sentit, s'ha mostrat partidària de la construcció en altura i de la densitat mitja-alta a les ciutats, perquè això permet edificar més pisos i al voltant crear-hi molts més espais a l'aire lliure i zones verdes. Bestraten ha mostrat la seva preocupació davant el fet a l'hora de climatitzar edificis on la majoria de vegades es vulgui fer amb aires acondicionats en lloc de trobar solucions alternatives.
3: Bé, necessitem que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no? Amb aquest concepte de metges dels edificis és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot, no? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum energètic constant. I aquí vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
2: Parlem del temps, de la previsió meteorològica que esperem aquest dijous, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Ahir, finalment, les tempestes van afectar la nostra comarca. Ho van fer de forma irregular, mentre que en alguns sectors, amb prou feines, vam arribar als 4 o 5 litres per metre quadrat. En altres, com és el cas, per exemple, de la zona alta de Mataró, es van superar els 30 litres per metre quadrat. A més, caiguts en poca estona, la qual cosa va fer que, per exemple, la riera de Sant Simó baixés amb ganes. A banda d'això, tenim altres registres, també arribant cap als 17 litres per metre quadrat a Dosrius. A la zona del Mont Negre també es van superar els 30 litres per metre quadrat, a Collsacreu, a la zona alta d'Arenys de Munt. Per tant, unes precipitacions que van acabar regant tota la comarca i que ens han portat també un descens de temperatura, podríem dir que destacable. S'han normalitzat les temperatures altra vegada, com ja va passar dimecres passat, però això no vol dir que encara no puguem tenir algun pic de calor al llarg dels pròxims dies. Sense anar més lluny, diumenge alguna màxima fregarà els 30 graus. Mentre això no arriba, de moment la situació, com dèiem avui, continuarà amb aquests núvols que tenim, nuvolositat variable, estones més abundant, estones més esqueixada. Creiem que com més cap al migdia hi haurà més estones amb sol, sobretot cap al Maresme Sud, on les clarianes guanyaran àmpliament protagonisme amb el pas de les hores, mentre que la tarda també es presenta dominada pel sol, tot i que augmentarà la nuvolositat cap a l'àrea del Maresme Nord a mesura que avanci la tarda, sobretot ja de cara al vespre. De moment, núvols poc importants. Els vents avui fluixos aquest matí, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol en mar de fons aquest matí per àrees de maror durant la pròxima tarda. Com ja hem dit, temperatures avui plenament normalitzades i les màximes quedaran al voltant dels 24-25 graus o més pujaran. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs bàsicament hem de destacar que aquesta propera matinada, ja és dia de demà, però només a primeres hores del dia, hi ha el risc de precipitacions localment intenses a la franja costanera de la comarca i, per tant, doncs, hauríem d'anar encara amb precaució perquè encara queden aquestes restes d'inestabilitat. Després, demà ha d'anar millorant ràpidament i el sol s'ha d'acabar imposant amb unes temperatures que més o menys seran com les d'avui. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, l'ambient serà assolellat durant tot el dia. Potser al matí hi hagi alguna nuvolada, però marxarà ràpidament. Temperatura un pèl més alta i de cara a diumenge, com ja hem dit, el temps serà completament assolellat durant tot el dia i les temperatures podran pujar una mica més.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Com és habitual els dijous, és moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera. Una setmana com aquesta, però de diferents anys, ens situem a la setmana corresponent al 14 al 20 de setembre. Fa un any parlàvem que una persona moria aquell dia atropellada a la Nacional 2 a Tordera per causes que encara s'estaven investigant. Una persona que tenia el vehicle aturat al voral havia estat atropellada per un camió. En concret, els Mossos d'Esquadra buscaven el camioner que havia atropellat mortalment aquest jove a la Nacional 2 a Tordera, ja que va fugir després de l'accident. Fa un any també parlàvem de més jornades tràgiques a la carretera. Moria un veí de Tordera atropellat a l'AP7 a Fogars de la Selva. L'accident s'havia produït durant aquelles darreres jornades. I fa un any parlàvem d'un rècord històric d'audiència a Ràdio Tordera amb la retransmissió del partit contra el Club Futbol Tordera amb l'equip d'Ibai Llanos, Ronin. La retransmissió acumulava aquells dies 19.000 visualitzacions i durant el directe del partit s'havia registrat pics de gairebé 2.000 espectadors simultanis. El youtuber Ibai Llanos, que havia seguit la retransmissió en directe, havia interactuat amb els espectadors traduint comentaris dels locutors de Ràdio Tordera fent broma i aportant també les seves pròpies impressions del partit. El recuperem en les retransmissions que feia fa un any.
1: Ràdio Tordera, moltes gràcies por dejarme reaccionar a vuestro partido. Me parece una puta locura que los retransmitáis en directo. Os recomiendo que sigáis a Ràdio Tordera en su YouTube porque emiten todos los partidos del Tordera y me parece una puta barbaridad que lo hagan. No lo había visto ningún equipo y de corazón os lo agradezco porque, joder, el poder ver al equipo sin tener que ir al campo es la polla, la verdad, no os voy a engañar. Y hoy no podía ir y me habéis hecho un gran favor y seguro que la gente lo ha disfrutado, así que muchas gracias.
0: Anem a fa 5 anys, el 2021. Un fort ruixat havia deixat a la matinada del 14 de setembre 65 litres per metre quadrat en mitja hora aquí a Tordera. El Servei de Meteorologia del Consell Comarcal destacava la intensitat de la pluja tesca a Tordera. En només 10 minuts havien caigut un total de 20 litres. Estaven en el marc del Covid-19 i Salut permetia aquelles dates les visites en contacte físic a les residències de tot el país, també a Tordera. La regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Toni García, confiava que properament es pogués reobrir el centre de dia de la llar de Can Conte, que havia tancat aquell estiu en compliment de les mesures que havia dictat el Departament de Salut. Recordem les declaracions de la regidora.
2: És veritat que Can Conte té la sort de tenir un espai obert magnífic i en aquest sentit les famílies quan venen a veure els seus residents doncs poden gaudir d'un espai amb seguretat tant pel resident com pel familiar i d'això estem contents, no? Però clar, evidentment el que esperem és que aquests índexs de la pandèmia, aquests contagis baixin i puguem tornar a obrir el centre de dia, perquè sí que és cert que n'hi ha moltes famílies que ho necessiten, no? Que tenen els seus avis i àvies sense poder tenir gaudir d'aquest centre de dia que fa que les famílies també puguin dur a terme, no?, la seva vida quotidiana amb molta més facilitat. I també per als avis, no?, uns hàbits que són molt, molt importants. Però en aquests moments ens trobem en aquestes circumstàncies i esperem que aviat ho puguem obrir.
0: Fa 10 anys, el 2016, l'Ajuntament aprovava el projecte d'actuació d'arranjament de vials de la urbanització Les Ferreres. En declaracions a aquesta emissora, el regidor de Territori i Sostenibilitat, aleshores, José Carlos Villaró, subratllava que les tensions veïnals que històricament hi havia a Les Ferreres s'havien pogut canalitzar i això feia que tirés endavant aquest projecte tan reivindicat.
3: Había un problema que ya se ha resuelto y es el hecho de que existiera dos asociaciones diferentes de vecinos que en principio ya se han puesto de acuerdo, afortunadamente, y en ese sentido pues tiran del carro en la misma dirección. Las dificultades vienen por los problemas legales de propiedad, de situación, del hecho de que haya habido un proyecto de reparcelación que después se modificó, y entonces las cosas no están todavía claras, y lo que estamos intentando hacer es una racionalización de ese proyecto de legalización, de tal manera que se pueda dar satisfacción a todos los vecinos que tienen en Las Ferreras su vivienda o su parcela, para que de alguna manera puedan tener una seguridad en cuanto a la ubicación de su propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, la gran dificultad que hay es el hecho de que legalmente el hecho de poder registrarlas y escriturarlas en muchos casos pues no está claro, pues por diferencias que hubo en su momento con la gente que llevaba la gestión de todo este polígono, ¿no?
0: No deixem a fa 10 anys, el 2016, els treballadors de la tèxtil Nilster, el Departament de Treball i l'Ajuntament de Blanes donaven per fet que l'empresa aniria a concurs de creditors, perquè en aquells moments no s'havia trobat cap inversor. L'empresa arrossegava un deute de més de 20 milions d'euros, tot i que havia rebut peticions d'algunes comandes, amb això no n'hi havia prou per poder assegurar l'activitat. El cert és que, però, que el rellotge corria i que recordava la consellera Dolors Bassa que les properes setmanes serien claus per decidir el futur de l'empresa blanenca. Recordem les seves declaracions.
4: No pot ser que com a Generalitat estem fent un pacte nacional per la indústria i llavors estem en aquesta situació. Per tant, qui agafi Nilster ha de ser una empresa que ho vulgui per a indústria. I això em sembla que les tres parts ho tenim molt clar, que estem per la indústria, que estarem per regenerar el teixit industrial i que només amb aquesta condició doncs tirarem endavant. Sabem o ens indiquen que aquestes setmanes són claus perquè es desenvolupi cap a una banda o cap a l'altra. El dia 31 s'acaba el termini i per tant hi ha la possibilitat d'anar a concurs de creditors, però tenim aquestes setmanes per dues possibilitats: o trobar un pla d'inversió perquè l'empresa sigui viable clarament, que això vol dir una inversió econòmica però també un pla d'industrialització correcte.
0: Anem més enrere en el temps, anem cap al 2011, fa 15 anys, el govern de la Generalitat i el grup Inditex signaven un protocol per millorar la gestió de residus tèxtils a Catalunya. El director de l'Agència de Residus, Josep Maria Torta, explicava que l'objectiu era posar les bases d'un model de gestió de tèxtil al nostre país. L'escoltem.
5: És el primer acord voluntari que se signa a nivell d'Estat amb una empresa tèxtil, en aquest cas ho hem fet amb la més gran, amb Inditex, per tal de que ells participin en el procés de recuperació, reciclatge del residu que ells mateixos generen en forma de roba que es ven, no?, i que va a un consumidor final, no? Aleshores, com és això? A partir de l'aportació de 450.000 euros per part d'Inditex durant 3 anys, que en col·laboració amb Roba Amiga, amb la cooperativa Roba Amiga, que és aquesta cooperativa doncs, que com molta gent ha vist té aquests contenidors de color groc en les ciutats on te pots dipositar la roba usada, doncs bé, a través de Roba Amiga, en col·laboració amb Roba Amiga, doncs podrem recuperar aquesta roba, podrem incrementar el reciclatge de roba usada i en el cas de que no sigui reciclable per donar-li un nou ús, doncs es podran reciclar o reutilitzar els seus components.
0: Fa 15 anys, l'alcalde de Tordera, aleshores Joan Carles García, acusava l'Agència Catalana de l'Aigua de no construir una depuradora per netejar les aigües residuals de la urbanització Terra Brava. Els veïns es queixaven de fortes pudors. L'alcalde Joan Carles García havia dit que l'ACA no els havia demanat mai que fessin depuradora en aquesta zona. Són declaracions fa 15 anys.
6: ¿Alguna vez el ACA verbalmente en estas reuniones o por escrito en estas respuestas a los requerimientos municipales, les ha contestado que ustedes tenían que hacer algo, les ha dicho que era competencia suya, les ha requerido para que ustedes llegaran a alguna, llevaran a cabo alguna actuación, o siempre les ha dicho que lo tenían que hacer ellos?
7: Siempre, evidentemente, lo hemos comentado antes en el requerimiento, siempre han acabado diciendo que son ellos los competentes y nunca nos han dicho que hagamos nada.
0: Fa 15 anys explicàvem que el servei d'urgències nocturn de l'ambulatori de Tordera podria deixar de funcionar. A Tordera, aquell 2011, encara gaudíem d'aquest servei. Però ja es començava a explicar i ja es començava a parlar que era molt probable que el servei d'urgències nocturn al CAP deixés de funcionar. Ho explicava Joan Carles García a declaracions fa 15 anys.
8: Immediatament no hem de patir, però és molt possible que els propers mesos es produeixi un tancament a la nit de l'ambulatori. Hi ha una previsió que no sigui immediat, però que, depèn com vagin les coses, es mantingui un horari fins a les 9 del vespre i a partir de les 9 es tanqui fins a les 8 del matí de l'endemà. Aquesta és una proposta que sabem que és possible, perquè el cap de sanitat de l'àrea ens ha enviat una carta dient que això seria possible a un moment donat i que la cosa supliria d'una altra manera. Com han dit que ha passat a altres municipis, és a dir, un metge de guàrdia o dos metges de guàrdia a casa seva o a l'Hospital de Calella, que si els necessites et faran visita domiciliària i si necessites un altre servei que ja és d'ambulància, doncs que ja vindrà l'ambulància directament a buscar-te. La veritat és que el percentatge d'atencions nocturnes que hi ha a Tordera és molt baix i això és el que ens podria provocar que acabessin tancant. No ens tracta que la gent vagi d'urgències perquè no ens tanquin, però sí que si el percentatge de persones que van a la nit no arriba a dues persones diàries, és molt més fàcil tindre un metge que et vagi a casa o que et vingui a buscar urgències o que te'n vagis de la manera que sigui possible a l'Hospital de Calella o Blanes que no pas que tinguem a l'ambulatori.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides, com sempre una secció dels serveis informatius de Ràdio Tordera que és possible a través dels arxius dels informatius i també l'arxiu sonor de la nostra emissora. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Continguts en xarxa.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes de nou al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Sergi, com ha anat aquest estiu?
2: Molta calor.
1: Molta calor, eh?
2: Molta calor.
1: I una calor que no se'n va.
2: No, que no marxa ni amb... allò que se'n diu que no marxa ni amb el detergent aquell famós de color verd, doncs amb això.
1: Ni amb aigua calenta, que
2: diuen,
1: eh?
2: Ni amb aigua calenta, eh? No marxa, no se'n va, i evidentment... ja n'han parlat tots els mitjans, però avui en farem una miqueta de més d'èmfasi en aquest estiu de rècords. O sigui...
1: Estiu de rècords. Avui ens vens a parlar d'això, Sergi, sí. D'aquest estiu de rècords?
2: Sí, sí, us vinc a parlar de història, que hem fet història climàtica, podríem dir, perquè ja veurem quan dura aquesta història climàtica, si, com diuen en castellà, ens la cepillem l'any que ve, l'estiu que ve, dura poquet, però bé, no, hem fet història perquè la magnitud de tot plegat, no només aquí a Catalunya, sinó també a la península i bona part d'Europa, és molt, molt gran, és una magnitud totalment inèdita i superant de molt les calors prèvies, o sigui, els estius càlids previs que havíem tingut fins ara. Doncs, primer de tot, Ona, el que farem o el que vull fer és una mica definir quina situació ens ha portat a tot plegat, perquè sí que és veritat que el context de tot és aquest escalfament global que tenim, no? Però sense conèixer la situació d'arrel, tampoc s'explica, perquè no només podem dir no, és que això ha estat per un augment de temperatura general, no, hi ha unes situacions a darrere que són les que provoquen que la magnitud hagi estat aquesta que ha estat, no? I podríem dir que gairebé tot ha estat provocat per una situació estàtica, persistent, inamovible, del que en diem una dorsal càlida en alçada, és a dir, d'altes pressions en alçada i temperatures elevades en alçada, que ha anat des del nord d'Àfrica, passant per Espanya, fins a ben bé al centre d'Europa. I això ha estat inamovible. O sigui, és una situació que cap entrada, per exemple, cap entrada de nord, cap entrada de cap front, cap etcètera, ho ha pogut moure.
1: Per tant, s'ha instal·lat aquí tot l'estiu i no s'ha mogut, això, eh?
2: No, ha estat persistent i s'ha anat viciant amb el temps.
1: O sigui, per tant, s'ha fet encara més calent.
2: S'ha fet encara més calent, perquè, clar, quan comences una situació, si aquesta situació no marxa, tant la Terra es va escalfant més, per tant la temperatura de la Terra cada cop és més alta, i també la temperatura del mar cada cop és més alta, com veurem. Per tant, tot això podríem dir que es va sumant, o sigui, va sumant i va fent que l'efecte sigui més gran. Per exemple, el fet que la Terra cada cop sigui més càlida, però que el mar també sigui cada cop més càlida, et resta poder a les marinades. Per exemple, no entren marinades i, per tant, fa que la temperatura s'escalfi molt més. Zones interiors, com la península Ibèrica, generen la seva pròpia calor.
1: Ostres!
2: Com passava antigament, per exemple, o més cap al nord d'Àfrica o interior de l'Àfrica, no?, que genera les seves bombolles càlides, ara s'està donant que la península Ibèrica genera les seves pròpies bombolles càlides. Això fa, per exemple, que es donguin determinades situacions que amb humitat molt, molt, molt baixa, calor molt seca, sense cap mena de ventilació, com si fos una boira d'hivern, aquelles capes d'inversió que no es mouen, doncs es crea també una capa d'inversió, es crea una situació, sobretot entre superfície i 1.500-1.600 metres d'alçada, que és on es concentra aquest gruix càlid de temperatures i on les anomalies són més bèsties. Per això, observatoris com que t'anava a dir Montserrat, Sistema Ibèric, Collserola, Observatori Fabra, o sigui, la baixa i mitja muntanya mediterrània són la que donen la senyal més intensa d'aquest escalfament que hem tingut aquest estiu. Vale? Per aquesta capa d'aire que es genera, aquesta capa d'aire càlid que es genera a terra, puja cap a dalt i no es mou d'aquesta capa. Per tant, això és el que ens porta a parlar després de màximes superaltes, de mínimes tòrrides, de tots aquests llindars climàtics de l'estiu que han fet que ha persistit tant en alçada.
1: O sigui, aquesta capa és el que ens ha fet batre rècords de temperatures.
2: Exacte.
1: A tot arreu, eh?
2: A tot arreu. i uh-huh. és la que encara continua.
1: Encara continua
2: aquesta. Això té una paraula tècnica que uh-huh. no és cap insult, sinó que se'n diu subsidència.
1: Subsidència.
2: Aquest vici a l'aire uh-huh. Per culpa de les altres pressions que no el deixen escapar i es va escalfant a mesura que va perdent humitat, etc. Això se'n diu subsidència. Uh-huh. I una situació que, com dèiem, ha afectat a tot el centre, nord i nord-est peninsular, sobretot, curiosament, quasi al llarg de l'estiu ha fet més calor en aquestes regions que no a Andalusia, per exemple, sí. Ha estat així, i sobretot França, Centre Europa i Regne Unit. Després ho veurem amb dades, eh? Uh-huh. Parlàvem de magnitud. Sí. Saps que en física o en ciència les coses es baremen per diferents magnituds. O sigui, s'ha superat en 2, 3, 4, a vegades 5 ordres de magnitud. Doncs aquest, el balanç de l'estiu meteorològic, dona anomalies entre 3 i 4 graus i mig per sobre de la mitjana.
1: Això és molt, eh?
2: Això és molt, perquè sobre ho dona en els mesos ja de per si més càlids de l'any.
1: Uh-huh.
2: O sigui, en climatologia és normal fer anomalies més bèsties en els equinocis, o sigui, uh-huh. primavera i tardor, que tenen una disbauxa més gran de temperatura, o de, són més irregulars,
1: sí.
2: que no a l'hivern o a l'estiu, que fer anomalies fredes a l'hivern costa molt més, i fer anomalies càlides a l'estiu costa molt més, perquè ja són els mesos més càlids de l'any. Els anteriors rècords, que databen de l'any 2022 i a l'estiu del 2003, s'han superat entre mig grau i un grau i mig, els anteriors registres. Això és un altre tema, eh? Perquè
1: clar.
2: El tema és no només el rècord, sinó la magnitud que se supera. Aquests dies de setembre, per exemple, estem superant entre 2 i 3 graus per sobre la temperatura màxima absoluta que ja hi havia d'un setembre anterior. I no només un dia se supera el rècord de l'altre dia. Portem 3 o 4 jornades que estem superant consecutivament aquell rècord.
1: Mm-hmm. Tant, o sigui que cada dia fa més calor, eh?
2: Cada dia fa més calor. I aquests rècords es baten amb més diferència de graus. Clar. O sigui, quan tenim una situació càlida, és molt més càlida. Aquestes situacions són molt més càlides. Per què passa això? Doncs és el quid de la qüestió, perquè no només és que s'estigui escalfant, el que dèiem abans, perquè tot això sigui la magnitud aquesta que sigui de gran, han d'intervenir molts, molts factors més.
1: I quines són les regions on s'han donat més aquestes anomalies aquest any?
2: Aquí a Catalunya, per exemple, ha estat el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central. Per exemple, aquí s'ha arribat entre els 4 i els 4 graus i mig per sobre de la mitjana, que és moltíssim.
1: Home, i tant.
2: Perquè et facis una referència, valls del Pirineu, com per exemple la del Segre, la de les Nogueres, la del Ter, han assolit temperatures màximes entre els 40 i 42 graus. No només això, a les valls de l'Ebre i, per exemple, a les valls del sistema ibèric, per sobre dels 1.000 metres d'alçada, també s'han assolit els 38 a 39, 40 graus aquest estiu, amb mínimes que pràcticament tropicals també, aquestes alçades superant els 20 graus.
1: Clar, que això parlant, fa uns anys era impensable.
2: Fa uns anys era impensable. Per tant, anem cap aquí. Per exemple, observatoris del litoral, aquí a Catalunya, han superat la cinquantena de dies per sobre dels 30 graus.
1: Uh-huh.
2: El prelitoral han superat els 60 a 70 dies consecutius d'aquests registres. Observatoris de la Catalunya Central, de la Plana de Lleida i de la Vall de l'Ebre han superat els 50 a 60 dies en màximes per sobre dels 35 graus. I en el conjunt de Catalunya es comptabilitzen fins a dia d'avui 23 jornades on la màxima ha superat els 40 graus en algun observatori de Catalunya.
1: Ja començo a tenir calor, amb aquestes temperatures, Sergi, perquè 40 graus són molts i 23 dies seguits superant els 40 graus.
2: Exacte.
1: Acabarem rostits.
2: És moltíssim. Pel que fa a les mínimes, el panorama és igualment espectacular. En indrets del litoral ja superen les 80 a 100 mínimes tropicals, aquelles que superen els 20 graus de mínima. I al centre de Barcelona han superat les 60 nits tòrrides, és a dir, per sobre dels 25.
1: Aquelles nits en què no podem dormir.
2: Aquelles nits en què no podem dormir. I al Cap de Creus fins i tot es van registrar una mínima de 32 graus a Portbou, que ja no és nit tòrrida, és nit roent.
1: Home, és que 32 graus a la nit?
2: A la nit.
1: Uf, no passa ni un bri d'aire, m'imagino,
2: Una situació d'aquella tramuntaneta feble, rescalfada, càlida, igual, i amb humitats del 10 al 15%, humitats mínimes. En fi, com dèiem, són valors extrems que superen entre 20, ojo, entre 20 i 50 dies els valors mitjans d'aquests extrems climàtics, que fa poc, fa just de mig any, publicava el Servei Meteorològic de Catalunya amb un atlas del període dels anys 90 fins a 2010 aproximadament. Doncs els valors d'aquest any superen en una magnitud de 20 a 50 dies aquests llindars.
1: Déu-n'hi-do, que estem, estem batent rècords i de manera molt, molt gran.
2: De manera molt gran. Europa, evidentment, també té aquesta magnitud, eh? Per exemple, un repasset ràpid a Catalunya, el balanç global de l'estiu ha estat 3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 44,1 graus a Vinebre. A Espanya, la mitjana ha estat de 24,8 graus al conjunt del territori espanyol. Això són 2,6 graus per sobre. Amb una màxima de 45,2 graus a Écija, a la Sartén, allà a la vall del Guadalquivir. A França, la mitjana de l'estiu ha estat de 24 graus. Això és 3,6 graus per sobre de la mitjana.
1: 3,6 graus per sobre de la mitjana és molt, eh?
2: Quan a l'estiu més càlid fins ara, que era el de 2003, havia superat els 2,7 graus. És per això que et deia abans, superem un grau i mig. Un grau a l'estiu més càlid establert fins ara, que era el 2003, que hi era una barbaritat a nivell europeu. La màxima absoluta a França ha estat els 44,3 graus a la població de Pisós a les Landes.
1: Clar, 44,3, això és pràcticament el doble de la temperatura mitjana.
2: Exacte.
1: Per tant, aquests ho devien notar molt i molt, eh?
2: No, clar, és una temperatura extrema. Estem parlant de temperatures gairebé de la vall del Guadalquivir, del sud de la península Ibèrica.
1: Clar, és que se'n dobli la temperatura, déu-n'hi-do.
2: A Anglaterra, la mitjana ha estat de 18,2 i s'ha situat en 2,5 graus per sobre de la mitjana. Londres, per exemple, ha arribat als 38,1 graus, rècord absolut. La gespa dels parcs de Londres està socarrimada, perquè hem de dir que a part de tota aquesta calorada s'ha sumat la sequera. Ha plogut molt poc en tot el conjunt d'Europa. Això, en general, ha estat un estiu terriblement sec, per tant, això ha afectat molt a la vegetació. Alemanya, 3,3 graus per sobre de la mitjana, amb una màxima absoluta de 41,8 graus a Mockern-Drewitz, a la Saxònia. I a Bèlgica, una mitjana de 2,8 graus per sobre de la mitjana, i la màxima absoluta ha estat de 40,4 graus a Ullet.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I Sergi, a tu que t'agrada sempre capbussar-te al mar, l'aigua del mar també li han afectat aquestes temperatures?
2: Li han afectat, mira, de tant en tant que he passat a l'aigua, perquè hi havia dies que he estat més d'una hora dintre l'aigua i em coneixia, ja li posava noms a les roques i als peixos perquè en tanta estona, però tota aquesta calda en superfície i les situacions meteorològiques aquestes que us dèiem, no?, de gran insolació, de poc moviment d'aire, poc moviment de mar, han fet que la temperatura de l'aigua del mar, per exemple, l'Estartit, hagi assolit els 27,8 graus en superfície, rècord absolut. 30,3 graus a la costa central.
1: Déu-n'hi-do.
2: 33 a la boia de Sa Dragonera d'Illes Balears, de Mallorca. Rècord absolut. I el golf de Lió s'ha arribat als 29,2 graus.
1: Això és una aigua tan calenta que potser fins i tot no ve ni de gust posar-s'hi.
2: No, no, no, no, no, no ve de gust. Té una afectació molt gran a la vida marina, tant a la intrusió d'espècies més d'origen tropical o subtropical, però també la mortalitat d'aquelles espècies que no es poden moure. Coralls, gorgònies, mol·luscs, equinoderms, algues...
1: Per tant, està provocant un canvi de biodiversitat
2: exacte,
1: marina.
2: Molt important. Parlem, per exemple, que són aquestes onades de calor marina, aquestes que se'n diuen, que primer es van anomenar les onades de calor terrestre, després es va passar el qualificatiu a onada de calor marina. Són valors entre 4 i 7 graus per sobre de la mitjana.
1: Clar, clar, és que es disparen totalment.
2: Són valors totalment disparats, per tant, això ha de tenir una afectació super alta, per exemple, el golf de Lleó, com tampoc hem tingut tramuntana aquest estiu, que hem tingut un total de 6 dies de tramuntana en tot l'estiu, poquíssim, s'ha arribat gairebé a superar els 29 graus de temperatura.
1: Déu-n'hi-do.
2: A l'indret més fresc de la Mediterrània, podríem dir.
1: Que 29 graus siguin l'indret més fresc de la Mediterrània, això vol dir que comencem a tenir un problema, amb aquestes altes temperatures.
2: Oi tant, no.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per fer-nos una mica aquest balanç, per posar xifres, una mica aquesta calor que ens ha estat asfixiant tot l'estiu, i ens retrobem el proper Guaita, esperem, amb una temperatura una mica més baixa.
2: Espero que ens trobem una miqueta més frescos i no ser tan dramàtics com aquest primer episodi.
1: Doncs moltes gràcies, Sergi.
2: A vosaltres.
3: Continguts en xarxa.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.

0: Sabies que...
1: Els lloros de coll verd viuen en grups socials molt complexos i utilitzen sons diferents per comunicar-se. El més sorprenent és que cada cria rep un so característic, una mena de signatura vocal que permet identificar-la. Els investigadors han observat que els pares utilitzen aquests sons específics quan es comuniquen amb les seves cries. Amb el temps, els joves també aprenen a reconèixer la seva pròpia crida i la dels altres membres del grup. Però encara hi ha una cosa més fascinant. Aquestes crides no semblen ser completament innates. Les cries les aprenen igual que els humans aprenem els noms i les paraules. Això significa que la manera en què un lloro s'identifica pot dependre, en part, de la seva família i del seu entorn social. Aquest fenomen és especialment interessant perquè els noms són una cosa que solem associar amb els humans. Evidentment, un lloro no entén el concepte de nom exactament com nosaltres, però utilitzar un so específic per referir-se a un individu concret és una capacitat molt sofisticada.

0: Sabies que...
1: L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior de la nau.
2: Infopodcast Tordera. Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les pluges intenses de les darreres hores han deixat diversos incidents destacats a Catalunya i també una víctima mortal. Un home mort després de ser arrossegat per l'aigua d'una riera Olivella al Garraf quan intentava sortir del vehicle en què viatjava. Els bombers han localitzat el cos passada la mitjanit a uns 500 metres del punt on havia quedat el vehicle. L'episodi també ha provocat inundacions i afectacions importants en la mobilitat, especialment a Barcelona, que encara es mantenen com ara afectacions a les línies de metro L4 i l'L11, també les línies R6 i R60 de Ferrocarrils de la Generalitat, i a l'R4, l'R2, l'R2 Nord i també l'R11 de Rodalies. I pel que fa a la polèmica de l'enviament de les alerts, la consellera d'Interior, Núria Parrón, ha explicat en compareixença que no es pot parar el país quan plou i que les alerts s'envia quan la població s'ha de protegir.
3: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: Pel que fa a les afectacions a les carreteres, les inundacions deixen encara tallada la C-15B a Canyelles, tot i que ja es va recuperant la normalitat. A banda, també pel que fa a la resta d'incidències, una avaria, la C-60 Argentona, deixa un carrer tallat en sentit Granollers. I Mossos d'Esquadra, Renfe i Adif es reuniran avui per coordinar el reforç de la seguretat a l'estació de França de Barcelona després del 6è robatori de cable de coure només 10 dies. Aquesta passada nit, de fet, ja s'han incrementat els patrullatges. Justament aquest matí, els trens entre Lleida i Saragossa circulen també amb retards per un robatori de cable, en aquest cas a l'Aragó. I en plana internacional, Trump ha amenaçat la Unió Europea amb imposar-li aranzels molt elevats si tira endavant l'associació amb el Canadà com a primer membre associat del bloc comunitari. El president nord-americà ha advertit que podria aplicar nous gravaments o fins i tot deixar de comerciar amb Europa en diversos àmbits, però ha matisat que només actuaria així si considera que l'acord es fa amb mala intenció o com un acte hostil. I un centenar de persones s'han concentrat a Vidreres per rebutjar les violències masclistes i donar suport a una veïna que va denunciar haver estat violada el dissabte mentre feia esport. El consistori ha expressat el seu suport a la víctima i ha reclamat que cap dona hagi de limitar la seva llibertat per por de patir una agressió sexual. Els fets van passar en una zona boscosa de l'urbanització Aigua Viva Parc, on un home hauria abordat i violat una dona després d'amenaçar-la. Els Mossos continuen treballant per localitzar el presumpte agressor. I això és tot fins aquí, les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, 7 minuts que passen de les 11. Aquí estem. Benvinguts de nou a l'Ara i Aquí. Avui tornem a obrir els micròfons, tornem a trobar-nos i tornem a compartir amb vosaltres moltes hores de ràdio. Comença una nova temporada, la nostra temporada de tardor-hivern, i tornem amb les mateixes ganes de sempre, però també amb novetats, nous espais, noves veus i moltes sorpreses que anirem descobrint al llarg del programa. Aquesta temporada volem continuar parlant de tot allò que ens envolta, de la nostra gent, del nostre poble, de cultura, de salut, d'actualitat, de tradicions, d'alimentació, de música, d'històries i, sobretot, de les coses que es passen cada dia. També tindrem els nostres col·laboradors, els professionals que ens ajudaran a aprendre i entendre una mica més el món que ens envolta, i recuperarem espais que ja coneixeu, però també ens entrenarem de nous. Perquè Ara i Aquí vol continuar sent un programa viu, un programa que escolta, un programa que pregunta, un programa que conversa i un programa que, sobretot, vol fer-vos companyia. I avui, primer dia de temporada, tenim una cosa molt clara. Es feia molta il·lusió de tornar. Així que, si ens heu trobat a faltar, ja hi tornem a ser. I si avui ens escolteu per primera vegada, benvinguts a casa nostra. Comencem una nova temporada de l'Ara i Aquí. Ara i Aquí està amb vosaltres, amb Martí Miret a les cures de so, Antoni López avui amb el que és l'apartat de molta teca, amb la Meli Ibáñez, també en aquest mateix espai de tertúlia, l'Àngel Hernández i l'Antònia, que també formaran part d'aquest primer programa de tardor-hivern. Benvinguts, Ara i Aquí, amb vosaltres.

I avui obrim, com farem, intentarem fer-ho cada dia, la primera capsa de la temporada. Agafarem capses i parlarem de coses dintre d'aquesta capsa que hi poden haver-hi. I he pensat que havia de contenir una cosa molt especial, al principi. Perquè començar una nova temporada també és tornar a obrir una porta. Aquesta clau ens recorda que sempre hi ha portes que podem tornar a obrir. Aquesta fotografia ens recorda d'on venim. I aquest paper porta una frase. No cal començar de zero. Podem començar des d'on som. Tornem en coses que ja coneixeu, en coses noves i amb moltes ganes de descobrir què hi haurà dins les properes capses. Perquè aquesta capsa, avui, només l'acabem de començar a omplir.

0: I bé, benvinguts, contertulians, Antònia. Gràcies
1: bon
0: per
1: dia.
0: Estar aquí, programa de temporada. Angi, benvinguda.
1: Gràcies, igualment, ben allada.
2: Bon dia, ben trobats tots.
0: I Toni, també, benvinguts. Esteu preparats per
3: bon
0: començar
3: dia,
0: a fer molta teca, posar-hi molta teca?
3: Sí, tant.
2: Amb les piles supercarregades, sí. I estem a punt.
1: Moltes ganes
0: molt tenim. Molt bé. Avui tenim també el molta teca, aquest espai doncs, que ens proporcionarà l'Antònia. Explica'ns, va, una miqueta de què va. Ja quasi que hem parlat de la capsa. Això és una capsa que ja la comencem a obrir avui,
1: bueno,
0: també,
1: Toni. Sí, avui s'obre una nova etapa de la molta teca i parlarem d'aromes i memòria.
0: I en aquest cas ho anirem fent cada setmana.
1: Cada setmana parlarem d'un aroma diferent, una fragància diferent, un

0: Què, Angie? Aniràs portant, doncs,
1: sí,
0: aquests
1: temes?
0: Sí,
1: aniré portant Premsa Rosa, aniré portant... Aviam el que surt de tot això.
0: Uh-huh. Eh? Escolta'm, al setembre sempre parlàvem de separacions. No n'hem parlat gaires, perquè aquest dia hem fet recuperació dels millors moments i bé, no ha sigut l'estona aquesta, doncs, realment que anàvem parlant de separacions. N'hi ha per avui?
1: Te recordo que encara estem a estiu, que encara no hem entrat a la tardor, i a l'estiu tota cuca viu i tota aquesta estimació, petons...
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, que bé que m'ho he passat. Oh. Sí. Esperem per la setmana que ve que entrem a la tardor,
0: sí,
1: i llavors vindran les separacions.
0: Sí. Beli, què tal? Preparada amb aquestes frases que ens fas acabar aquest magazine sempre amb un somriure.
2: Sí, sempre.
0: I què?
2: Pues mira, tenim unes quantes avui també de ben entremaliades.
0: Escolta,
2: algunes d'aquelles que diuen pom,
0: sí,
2: pam,
0: Ve-t'ho aquí que a mi m'han comentat de que, veure, que els agrada que siguin així aquestes que fas una mica picantes,
2: Ah, bé.
0: A veure, no li doneu idees, no,
2: sé
0: no li doneu idees.
2: No, és que jo a vegades no m'atreveixo perquè penso, ui, no sigui què,
0: ui,
2: però
0: ui,
2: n'hi ha algunes
0: ui,
2: que
0: ui,
2: són
0: ui,
2: molt i molt. Doncs si tu me dones carta blanca, ja en parlarem la setmana que ve.
0: Molt bé. Molt bé. Tania, doncs tu sempre, també amb les teves opinions de tota aquesta Premsa del Cor, estàs preparadíssim per posar la contrària o no?
3: Per portar la contrària, no porto la contrària, aquí.
0: Bueno,
3: jo dic bestieses.
2: Ah, oh,
0: per favor, Toni. Després plou.
2: Que és una manera de portar la contrària.
0: Molt bé,
3: vull reivindicar que des que vaig començar a cantar aquí,
0: ara
3: ha vingut més pluja.
2: És veritat, Pues mira, avui tocaria, Toni, avui tocaria que cantés.
1: I he fet molt de mal, eh?
0: Ah, sí, a Barcelona, no?
2: Sí, aquí a Tordera encara s'ha portat molt bé,
0: sí,
2: que ha faltat una mica més.
0: Sí.
2: Hi ha d'haver plogut una mica més.
3: Vau veure les imatges de la catedral de Girona,
0: sí, sí, sí,
3: com baixava l'aigua?
0: S'han fet realment virals.
2: Sí.
0: Doncs bé, 15 minuts que passen de les 11, és moment nosaltres de fer aquest flash de notícies, que li posem aquest nom, ni més ni menys, aquest apartat. Avui no surt de la portada, perquè avui 17 de setembre, aleshores, doncs, aquestes notícies en titulars generalment no surten pràcticament enlloc, que estan a dintre, embacades. I nosaltres els us farem saber. Endavant.

I bé, ens anem a explicar-los doncs, tres d'aquestes notícies de Catalunya. El robatori de coure ja costa 17 milions a l'R3. Els robatoris de coure continuen afectant les obres de desdoblament i transportes activats 17 milions d'euros d'emergència per reposar el material robat. Doncs quan robar coure acaba afectant una línia que esperem que millori des de fa anys. Catalunya vol participar i anticipar com la IA canviarà la feina. La Generalitat prepara eines per estudiar i anticipar l'impacte de la intel·ligència artificial sobre el mercat laboral. Quines feines canviaran primer i quines noves en crearan? La Mercè del 2026 arriba en novetats i àrees orientals. Barcelona prepara una Mercè amb nous escenaris, activitats al Parc Güell i les lòries i gran espectacle al Moll de la Fusta. La Mercè canvia de pell. Què trobarem aquest any pels carrers de Barcelona? I ens anem a saber coses també d'Espanya. La pluja posa el Mediterrani en alerta. L'episodi de pluges intenses ha obligat a prendre mesures extraordinàries al País Valencià, inclosa la suspensió d'activitats en 26 centres educatius. De la calor de l'estiu a mirar el cel amb preocupació. També l'electricitat, el centre de debat energètic, el mercat elèctric i la necessitat de garantir energia disponible en moments de màxima demanda continuen marcant l'agenda econòmica. Quan encenem molts aparells alhora, tenim prou electricitat? El debat sobre on es podrà fumar continua guanyant espais. La reforma de la normativa del tabac planteja ampliar els espais on no es podrà fumar, inclosos determinats espais a l'aire lliure. Fumar cada vegada a més llocs, on quedarà permès? I ens anem cap al món. Xina demana a Iran i als Estats Units que tornin a parlar. El ministre d'Exterior xinès, Wang Yi, ha demanat a Iran i als Estats Units que mantinguin la calma i reprenguin les converses. La Xina intenta obrir una porta al diàleg enmig de la tensió. El petroli torna a mirar cap amunt. Els preus del petroli han baixat lleugerament aquest dimecres després que Aràbia Saudita oferís més carregaments mentre el mercat continua pendent de la situació a l'Orient Mitjà. El petroli baixa avui. Però què passa amb la gasolina? Europa parla de crear el nou

0: Consell de Seguretat. Ursula von der Leyen ha defensat un Consell Europeu de Seguretat que inclourà la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega, Ucrània i el Canadà. Europa busca noves fórmules per afrontar una etapa internacional cada vegada més complicada. I acabem amb aquestes dues notícies de cultura, en què parla de José Sacristán, premiat per la Universitat de Barcelona. L'actor rebrà el Premi Film i Història de la Universitat de Barcelona i recollirà personalment el guardó. Una carrera sencera davant de la cama reconeguda a Barcelona. La Mercè, més enllà de la festa, música i cultura prenen els carrers. Aquesta programació de la Mercè aposta per nous espais i formats amb música, espectacles i activitats culturals repetits a tots els indrets de Barcelona. Ens anem ja després de fer aquest repàs de titulars de notícies que ens embarquen des de Catalunya, Espanya, el món i la cultura, amb aquesta petita pausa publicitària, tornant de seguida.
1: Ara i aquí.
2: Ràdio Tordera.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: I bé, nosaltres cada dia encetarem aquest espai abans de la tertúlia. Aquesta pregunta que ens arriba des dels informatius de Ràdio Tordera, i parlarem cada dia de Tordera, sobre alguna de les notícies que ens proporciona el nostre cap d'informatius, en Lluís Sabater. Doncs bé, avui doncs parlarem de la nostra dansa, que intentarà fer la sardana més gran, que serà rècord si s'aconsegueix, i la pregunta és: creieu que ho aconseguiran? Què els sembla aquesta iniciativa? Com veuen el futur de la sardana? Antònia, què en penses?
1: Bueno, jo crec que si la gent té ganes i té ganes de... Perquè es farà aquí al poble...
0: Entre
1: o...
0: el pont de...
2: De ferro
0: i el pont de la Nacional.
1: Però, bueno, de gent de fora, no? També?
3: Tothom que vulgui.
1: Sí. Pues bueno, des d'aquí, que la gent s'apunti, que tenim que omplir tota Tordera ballant sardanes.
0: Tot el ponts, tots aquests dos
1: vale,
0: ponts.
1: Tots els punts. Sí. I jo crec que sí, que la gent té ganes de reivindicar el nostre ball.
0: Sí. Molt bé.
2: Agrair a la nostra dansa que s'arrisqui a fer una juguesca d'aquestes.
0: Home, juguesca no, Toniel,
2: sí,
0: tant
2: sí,
0: juguesca.
2: És una juguesca perquè és un joc, és un joc per passar-ho bé.
3: És una iniciativa que han pres.
2: Iniciativa que és un joc, perquè fer la sardana més gran que s'hagi fet mai és un joc.
0: Clar, això entrarà en els rècords Guinness dels llibres, segurament.
2: Sí,
1: ho aconseguim.
0: Com veus el futur de la sardana, Toni?
2: Jo molt bé. Jo tinc la sort de fer la particela i molt bé. Uh-huh. I la gent jove es comença un altre cop a enrotllar i sap més que Coti per Coti fes una versió especial de sardana, que abans, quan va sortir la sardana nova, la gent va reaccionar molt negativament, i en canvi ara ha agradat que a les discoteques es balli es puntuï sardanes. I bé, jo
0: bé,
2: penso,
0: Antònia,
2: que...
0: Tu no m'has dit com veus el futur de la sardana.
1: Bueno, jo és el que està dient el Toni ara. Jo crec que sí, que té futur, perquè fa poc jo vaig anar allà a un puesto i una música del dia la ballàvem com sardana. No, la gent, tothom no la sap ballar, però
0: anàvem fent les ganes, no?
1: Anàvem fent els punts i anàvem fent, per tant, jo crec que si la sardana es renova una mica i treu el que era la clàssica sardana i fa per la jovent, perquè clar, la jovent no som nosaltres, sinó una cosa nova, jo crec que sí, que té
0: futur.
1: Que té molta empenta.
2: Jo crec que la música de coble té molta empenta, sí.
4: Sí, jo us recordo que sabeu que jo havia anat a ballar molt i al final del ball, de la festa, del ball...
0: Ara està ja, també, i la gent ja està molt bé, no?
4: Se ballava una sardana, i us ho diré, aquí en el Magma, els diumenges a la tarda, quan s'acabava, feien tota la sardana i aquí s'acabava a la tarda del diumenge. O sigui, que el que més important és que el jovent els hi agradi, que entrin a la sardana.
2: Sí, sí.
4: Si el jovent els hi agrada, no, per exemple, però que diguin, ah, doncs és molt maco, és la nostra. Que li donin valor, que és la nostra dansa d'aquí de Catalunya. A mi és que m'agrada molt
0: aquesta iniciativa. Què te sembla, Angie?
4: Ah, jo fantàstica. I desitjo de tot cor que tothom s'animi i que puguem aconseguir aquest èxit que s'han proposat. Sí, sí, a mi m'agradaria molt.
0: Meli, què te sembla? Aconseguiran aquesta sardana gegantina?
3: Jo crec que sí. S'han dit molt d'interès i, a més, no serà solament Tordera, perquè, a més, hi ha pobles al costat que voldran venir. A més, jo ja porto avui la iniciativa, m'aporto uns quants llibrets perquè els tinc de donar, aquests pobles colindants, que t'he dit, inclús hi ha un alcalde que vol parlar del tema. És a dir, que jo crec que tindrà empenta, a més, donarà veu a que la gent de la sardana, que són molts, tot i que no tothom està acostumat, perquè no és una cosa que tampoc està molt, diguem-ne, cada dia. Vale, Ràdio Tordera sí, l'únic l'única emissora, crec, que fa un programa el diumenge, i en Toni, que fa també la particela, i a més, amb molt bon gust, sí. Que tinc de felicitar. Jo, a mi m'encanta escoltar en Toni. La veritat és que
2: jo quan, quan entro a fer la particela i surto, content.
3: Que sí?
2: Sí, sí.
3: No, no, a més unes cançons
2: un
3: molt
2: goig. Boniques.
3: I el que sí que és cert és que sí que es tindria de fer alguna més que doni peu que la gent jove pugui fer el que ell deia, sí. Escoltar les discoteques. Aquesta del poti-poti és una
2: coti
3: passada.
2: Poti
3: per poti. Doncs, sí. Bueno, és que veus, no... Coti-coti no, no?
2: Coti per coti.
3: És que coti-coti queda bé. A mi m'agrada el nom. Doncs, conseqüència de que si fessin més, jo crec que la gent jove encara seria molt més lançada.
0: Clar, doncs bé, aquí hi ha aquesta opinió dels nostres companys avui de Molta Teca, i bé, en prop...
2: també, si me deixes dir que aquest any, que segurament ho sap tothom, la nostra dansa fa 50 anys, i que és una entitat que ha fet moltíssimes coses per la sardana i que va com el velero bergantín, vinta un pop a tota vela.
3: Es mereixerien aquesta sí. Gran, sí, sí, aquest event al final dels 50 anys i que pogués progressar aquesta
0: bé, gran. També hem de dir que aquest any també se'ls ha concedit fer el pregó de la Festa
2: sí,
0: Major,
2: vull
0: dir un reconeixement sí, per part del consistori sí, sí. I també doncs, per dir a la ràdio que sempre ha sigut fidel fa molts anys doncs,
3: jo,
0: aquests programes
3: jo crec que de les que estem aquí alguns ja hem fet Matí de Sardanes.
0: Buf,
3: tu, la
0: Toni.
3: Primera. Antoni, i jo també vaig participar.
0: Jo també. Molt bé, 27 minuts. Ens posem ja a obrir pantalla grossa. Ens posem i ens preparem per dir el que pensem bé o malament, tota aquesta gran gentada que se posa a les portades i que cobra una pistonada, i l'Àngel serà la portaveu. Doncs vinga, breus segons i entrem de seguida.

0: I bé, sí que comencem per això abans de que l'Àngel ens obri aquesta gran portada a parlar doncs d'aquest nou espai que ens parlaràs, Antònia, doncs, sí, sobre l'aromateràpia. Sí. Avui amb què ens explicaràs?
1: Bueno, avui, de moment, explicaré una mica... obrirem a l'espai i la setmana que ve començarem ja a parlar d'herbes, de coses, de fragàncies, d'olors. Però, bueno, jo volia dir que per què una olor es pot transportar amb el temps, en un altre moment? Pues, avui proposo als oients una cosa senzilla, que un moment que tanquin els ulls i pensin en una olor. Una olor que pot ser l'olor del cafè abans de fer, acabat de fer, o el pa torrat, la roba acabada de planxar, la colònia d'una persona molt estimada, d'aquella olor de la cuina de la casa de quan eren petits. És curiós, perquè de vegades només cal sentir una olor durant un instant perquè de cop aparegui un record que teníem guardat en un racó de la memòria. Llavors, i per què passa això? Pues l'olfacte té una connexió molt directa amb les zones dels cervells relacionades amb la memòria i les emocions. Per això, una olor pot despertar un record de manera especialment intens i immediat. Només recordar, no només fa recordar què feies, de vegades recordar també com et senties. Potser no recordaven aquella cuina, però recordem la sensació d'estar asseguts a taula amb família. I hi ha olors que són gairebé fotografies, com per exemple l'olor de l'espígol, dins d'un armari, quan eren petits, la fusta d'una casa antiga, quan entres i n'hi ha aquella olor de fusta vella, el sabó de tota la vida, del sabó de quan eren petits, que era una olor especial, el sofregit de la mare o de l'àvia, la terra mullada després de la pluja, que té aquella olor que et penetra dintre i dius, a verd. I la colònia pues, que portava pues, l'àvia, l'avi, la teva mare, la teva família, la teva germana, perquè cadascú a casa es posava una fragància diferent. I n'hi ha aromes que no només fan olor, que expliquen una història. Una història de la infantesa, una història de quan érem petits i entraves... per exemple, no sé, n'hi ha records que jo tinc molt dintre meu, de l'olor de la cuina, del perfum, del camp, de la casa dels avis. I a mi m'agradaria que la gent que truqués i digués quina olor li recorda a quan eren ells petits. Perquè n'hi ha records que no necessiten paraules, només una olor per tornar a la infantesa.
0: Molt bé, que maco, que bé, no?
2: Molt xulo.
0: Que bé, jo ara,
2: jo en pocs moments,
0: m'he quedat acaparada ja de totes les olors,
2: eh? El del col·legi, quan anava al col·le.
3: Sí, aquella olor dels llapisos, eh? Del llapis.
2: Aquella olor te quedava impregnada a totes les escoles.
0: Jo la que més, potser perquè és més recent, és la de la pluja, com toca el terri.
2: Totes aquestes queden.
0: Tu saps, vida, no?
1: Aquella olor verda. Sí, bueno, ahir va passar.
0: Sí, sí, sí.
1: Al jardí, quan surts.
2: I del bizcochito recién hecho. Que bueno.
3: A mi m'agrada fer el cafè a la cafetera, com tota la vida,
2: sí, sí,
3: perquè m'agrada a mi el de matí que la meva casa faci olor
2: cafè. Olor,
3: cafè,
2: no?
3: Me diuen, sí, sí. Però si també fa olor la de les càpsules,
2: no, que va, que va.
3: Com el
2: no,
3: de la cafetera,
0: eh?
3: A mi m'agrada.
0: Toni, tu què?
3: Que
0: apuntes a dir un record de la capsa? Ui.
2: Sí, sí, va, Toni, va.
4: Bé, això me recorda a mi a Marcel Proust, que és un escriptor que la recerca del temps perdut per viure el present eternament per eternitzar-lo, com deia Friedrich Nietzsche, utilitza les olors per fer records. Uh-huh. Hi ha un fragment en què parla de l'aroma de les magdalenes d'un determinat
0: bé,
4: lloc.
0: Molt bé.
4: I entra de ple en el que està dient l'Antònia. Uh-huh, va buscant coses, olors, sensacions, el gust, que també té, el gust també té que veure
0: amb part important, sí, sí.
4: I és molt interessant.
0: Molt bé, són ja aquests minuts que ens donem de sí per parlar d'aquest tema sobre coses doncs, tan naturals com són les olors.
4: Vaja.
0: I ara sí que ens posem a repassar tot el món de la premsa, ui, del cor, pim-pam, pim-pam, pim-pam.

0: Vinga, ganes, amb molt de ritme. Vinga, va. Primer, qui repassarem? Primer?
1: Bueno, avui anem a repassar, encara que hem estat 2 setmanes de vacances.
0: Ai, sí.
1: I ara ja ha començat la universitat, la uni pel jovent, per la gent més àndia amb la universitat. Doncs pues bueno, pues aquí ens ve en portada que comença les ciències polítiques amb la pública, la nostra rei, infanta és, oi?
2: La
1: princesa. Princesa, perdó.
3: La princesa d'Astúries,
1: que comença i va a la pública, va al col·legi públic.
4: Queda bé.
1: Sí.
0: Anava a dir alguna cosa.
1: Sí, va a la pública. I llavors, bueno, jo he estat repassant el que... De moment, tot s'ajuntarà amb gent que no coneix, claro, no passa res. Han prohibit els mòbils, màquines de fotografia, no la poden fotografiar. Està a mitja hora de casa seva, i ella té la sort que no tindrà que agafar ni autobús ni metro.
4: A la porta.
1: La portaran tres...
4: guardaespatlles?
1: Tres guardaespatlles que estaran camuflats dintre de l'aula.
0: Això no val, a veure...
4: Val, perquè és qui és.
0: Sí, clar, a tu t'agradaria estar de companya?
4: No, a mi no. Perquè penso, jolín, com estàs tot el dia.
5: Però això també passava amb el
4: seu pare.
2: Suposo que els homes i les noies que tinguin gustos diferents, suposo que estan contents. Perquè ve una perla guapa.
1: Sí, està maquíssima.
0: Bueno, però esclar, a veure, qui és que s'hi costa i qui és que se la mira més del compte, Toni. Home, però igual que ve el camuflat,
4: ella voldrà ser una més, sí, i farà, pues, que estarà bé amb tots.
1: Jo crec que però sí.
4: Jo crec que sí, com també. La seva mare també.
2: Home, si la toca sí que te picaran, però si no li fa res...
5: Però no amb ella, a qualsevol. Vull dir, que no fa falta que sigui la princesa. A qualsevol noia que un es vulgui passar, doncs una bufetada a temps, sí, sempre va bé.
2: Clar, i tant.
5: Per sí. Tant, o sigui...
1: O sigui que, bueno, que...
4: Això m'agrada.
1: Claro, jo ja el que no sé si els escoltes estaran a dintre mateix de la classe, diguéssim,
0: bueno,
1: de l'aula.
0: Ho has dit, que estava allà camuflat,
1: sí, és que diu aquí, mira...
0: Malament, jo
1: diu,
0: això no m'agrada pas
1: la
0: bot,
1: companya solitat invisible.
4: No, tu no hi aniràs pas, jo tampoc.
1: Seguretat
4: no
1: invisible. Diu, almenys 3 escoltes no camuflats com estudiants.
0: Esclar. Com estudiants. Nois que els donaran un pagar, perquè
5: no fa falta que sigui...
1: Però llavors, esclar...
2: Bueno, però igual se treuen la carrera mentre estan fent les comptes.
0: Bueno,
1: si ella té 22 o 23 anys, ja té la princesa,
2: sí,
1: oi?
4: Més o menys, no?
2: Més o menys.
1: Claro, els escoltes potser són 3 o 4 anys més grans, o són...
0: No ho sé,
1: I llavors dirà, ui, tu estàs a la nostra classe, tu no ets més gran.
0: Jo suposo que
1: clar,
0: no en
1: sé. Clar, que se'ls porto molt malament. Els porto molt malament.
4: És que de tant estudiar m'he quedat rancio.
5: No, perquè, escolta'm, amb una carrera... Vull dir, n'hi ha gent gran.
4: Sí,
5: que jo quan la volia fer, que vaig començar, o sigui, quan estava fent per fer la carrera, jo era la més vella. Tenia gent de 25,
0: hermosa,
5: de 28, de 30, de 40, ai, de 30, i jo tenia ja 48 anys. Per tant... Bé. I estava allà, i era companya exactament igual que tots els altres.
0: Segur que t'estimava més que més.
1: Jo crec que serà una novetat per la gent, diguéssim. I després serà tot normal, perquè dintre... No la coneixo, clar, ho està.
4: Al principi és com tot.
1: Però és senzilla. La veig una noia senzilla, que em sembla que s'adaptarà molt bé als seus companys i serà una més d'aquí un temps, d'aquí uns dies. A lo primer és la novetat, no? Però de moment us faig saber que no poden portar ni mòbils ni res.
0: Molt bé.
4: Això ho han de fer totes les escoles. A Saragossa també va passar el mateix.
1: Igual.
5: I l'Elcano, el vaixell d'Elcano, que va fer tota la ruta.
4: Tots els començaments fan que sigui una mica més diferent.
5: Però et dic una cosa, això dels mòbils no és perquè estigui ella,
0: Ah, no, esclar.
5: Perquè això, els mòbils es treuen... No.
0: Ja ho faran.
5: Els mòbils els treuen abans d'entrar dintre de l'aula.
0: Bueno, ara és la normativa que ja va sortir fa poc.
4: Avui estan debatint a Europa.
0: A mi una de les úniques...
5: De 13 anys.
2: De 13. I amb 15, i fins als 15, no sé quina altra normativa.
0: Jo el que no em va agradar d'aquest fet, tot que anem dient que sí, que tal, és que va parlar del tipus de bolso i de la marca de bolso que portava. No cal,
4: Perquè era comprat al Zara, no? La camisa que portava.
0: No, la camisa no, el bolso que valia un pastón.
4: El bolso és un home, però la camisa
0: sí. Jo amb el bolso.
4: La camisa era del Zara i...
5: Però ella ho va dir.
1: Sí, bueno, clar, ha fet el comentari. Ha fet el comentari.
4: Està el comentari fet, no sé qui ho va dir.
1: Ha fet l'entrevista, pues comenta que va amb una blusa blanca, amb un pantaló en texà i diguéssim, esportives. I el bolso, pues porta el bolso aquest, que no sé com es diu.
4: Que deu ser una marca.
0: És un bolso de marca.
1: Sí, han fet propaganda, diguéssim, de la roba que porta i del bolso. Lo que no
4: volguem dir que no és una cosa molt que podia anar molt millor, però que va molt normalet.
0: Bueno, no cal parlar
4: a l'altura. Pues sí, no, ho parlo, pues sí. Ja ho veus.
0: Vinga, canvia de tema, Angie.
1: Bueno, la que està supercontenta, ara canviant, és l'Aitana, eh? Sabeu que ha fet aquí...
4: L'Aitana,
1: diu que quan era petita que volia ser artista, sí. Va sortir al seu jardí i deia bona nit, Barcelona.
0: Oh, que maco,
1: i com ha estat aquí a Barcelona, que ha fet 4 concerts, sí. a tope, pues diu, ara sí que trobo que vaig a fer el que en realitat jo quan era petita ho deia, i va començar a dir bona nit, Barcelona, i bueno.
4: Perquè ella ja se sentia i veia fent això. És que
1: ha omplert un èxit, un èxit total. L'ha acompanyat ara, no l'ha pogut acompanyar una altra vegada amb una altra d'això, però ara sí que ha estat la seva parella, que de moment va molt bé amb el...
2: De moment.
4: Qui és la parella?
1: El nòvio.
4: Ah, no sé, és igual, no em preocupis.
1: Sí, és aquest que és... Sí, que tenia nòvia i ella es va posar pel mig i va deixar la nòvia per ella.
4: Bueno. Vale. Passa això passa molt sovint, no passa res.
1: I bueno, pues, ho faig això perquè, bueno, ha sigut 4 dies un espectacle a la ciutat Condal.
4: Perfecte.
1: Se'n va a Madrid, que també ella també cantarà, i bueno, i suposo que tindrà el mateix èxit perquè diu que està tot.
2: I espero que no digui bona nit, Barcelona.
4: No, perquè... que no s'equivoquis. Després allà sí que la...
1: Que no s'equivoqui. Bueno,
4: com a la Rosalía, que li va passar quan va allà a Mèxic, era? No, quin país? Que va, que la van fer, pobreta...
2: Perquè va posar molt bé la victòria d'Espanya i el tenia concert a Argentina.
4: Va haver-hi bastant de marro.
2: Bastant de marro,
1: bueno,
2: sí.
1: Però això... Qualsevol pot fer posar la pota, eh?
4: Sí,
1: perquè
4: clar.
1: Amb un nec que havia jugat, us clar, explico una, sí. I el va canviar, va començar aquí a Tordera i el agafa als Sils, te parlo d'anys. I jo tota emocionada, vinga, a Tordera! I estàvem a Sils.
0: Ah. Molt bé.
1: Això és tan
4: cert. És l'acostum. Sí.
0: Ara, vam veure no com interès una Angie, molt aficionada.
4: No va canviar el xip.
1: De veritat. I jo vaig passar una vergonya horrorosa. Clar. Però bueno, sabeu que...
5: Sí. Ho vaig veure ahir.
1: Ho vas veure?
5: Sí, a veure,
4: a veure, qui vau veure?
1: El cine espanyol se prepara per l'Òscar.
5: Per l'Òscar.
1: N'hi ha 3 pel·lícules bones.
2: La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
4: Sí, el nom l'he escoltat aquest matí, però no sé de què va la Bola Negra.
2: Els Javis.
4: Sí, no, ja, però...
1: Els Javis. Sabeu que els Javis hi han sigut parella, i han estat bastant anys, ara s'han separat, però continuen junts, diguéssim, de cara al treball.
2: Clar. Això els... Col·laborant junts, treuen bones coses, doncs han decidit continuar...
1: Es veu que la que està més és la Bola Negra, ja veurem...
2: Sí, no, és que ja han triat la Bola Negra.
1: Ja l'han triat.
2: Ja l'han triat.
4: És que jo aquest matí escoltava això, per això sé de què... Algú de la Bola Negra que no
2: sabia. Però vull dir, és d'ahir o d'avui que l'han triada?
0: Qui surt d'actors més coneguts?
5: El Baquet, el Bardem.
0: El Bardem, Àngel. Bardem.
5: La dona.
1: Però, bueno, però no amb la Bola, eh?
5: No, amb una altra que també està.
0: Que també està nominada.
1: El Ser Querido, la Bola Negra i Los Domingos.
4: Són les tres que estan nominades.
2: Han triat la Bola Negra.
1: I han triat la Bola Negra.
4: Que deu ser la més...
1: És la que tenia més... Més d'això.
4: Més possibilitats.
1: Més possibilitats. Bueno, veurem aviam on t'arriben i si... Perquè, esclar, encara no se sap si
4: guanyar.
1: Bueno,
4: guanyar, sí, no. Ens fa gràcia, fa il·lusió, però després a l'hora de la veritat normalment...
5: Bueno, a veure si passa com la vegada que vam guanyar, que va dir Pedro!
0: Pedro!
4: Mira, mira tu que amb ella.
1: Sí. Bueno, van sortir les revistes. No hem parlat mai d'ella, encara que jo estic una miqueta enfadada amb ella. Perquè trobo que va fer una mala jugada, ho dic com ho sento, poder, vosaltres me direu que no. I vaig a parlar de la Maya Montero, que li hem fet tota una entrevista, sabeu que és la de l'Oreja de Van Gogh.
5: Sí.
1: Li hem fet una entrevista.
5: De qui és,
1: la
5: L'Oreja.
2: Ah, va, molt bé.
1: i feia, es veu que tenien ganes de fer-li una bona entrevista i ha anat a... l'hem fet, en fi, que li hem fet una entrevista, ho ha passat molt malament, perquè és veritat que l'enfermetat mental és molt dolenta, ha estat 10 anys...
2: Però també està enganxada a segons quines substàncies psicotròpiques. Bueno,
1: però aquí la revista no ho posen. A la revista,
4: fa temps que
0: està en conseqüència d'això, no?
1: Aquí diuen. Llavors aquesta noia que ha estat més de dos dècades, 20 anys, no?
4: Sí, fora, segur, clar, van agafar quan van començar.
1: Ai, com es deia?
2: Leire.
1: A la Leire.
4: Ui, que tenen un marro entre elles
1: home,
4: dues que pique,
1: aviam,
4: no?
1: Sí. Si agafen a la Leire. Clar. La Leire, per mi, m'agrada més que ella la veu que té.
4: Exacte.
1: La Leire té una veu
4: estava
1: preciosa.
4: Estava ja en marxa, estava fent...
1: L'hem fet... La mala jugada va ser... Perquè no hi ha cosa més maca que la sinceritat.
4: Clar.
1: De dir, mira, Leire...
2: I en vegades fa estat... mal, però
1: és
2: bueno,
1: veritat,
2: eh?
1: És, però bueno... Val més la veritat amb mal sí. que una mentida, perquè pobre noi...
4: Perquè després t'enteres igual.
1: Exacte.
5: Sí.
4: Fa mal.
1: Jo aquí el que vaig trobar malament de, per part del grup
4: del
1: i d'ella, que va dir que ella no tornava con l'oreja sí. de bandó, que no... En total, que ha tornat. Sí,
4: que ha tornat.
1: Li diuen a l'aire, quan ella va dir si és que anava amb la mar de bé, perquè diferent, sí. que dius... No
4: I
1: ha,
4: que ho feia bé,
1: èxit,
4: sí.
1: Però tenien èxit. I així ens li diuen... Però què vindrà? No, no, no, no, no ve. I aquí sí. la van estar enganyant, que ho ha passat molt malament,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, ho sé, ho
1: aquesta
4: vaig veure.
1: Noia.
4: Vaig
1: I, bueno, doncs pues explica la seva història, però el que diu el Toni, això... Jo també ho havia sentit, això,
2: sí.
1: però aquí
4: sí,
1: diuen...
4: Sí, va ser la conseqüència, de deixar el grup, va ser aquesta.
1: Ella també, que podria ser que agafés una depressió perquè se li havia mort el seu pare.
2: Mm. Com, clar, clar.
4: Tot va ajudar.
1: I tot ajuda
2: una
1: miqueta.
2: Al final tothom se troba marrons a la vida,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, i tant, i tant.
5: I no te'n que... vas per l'altra...
2: No, no, i no tens perquè... haver agafat una mala...
5: Això,
2: pot venir una depressió endògena
1: I tant. I que tothom, més o menys, hem perdut el pare, hem perdut
2: sí,
1: un germà,
2: sí, sí.
1: hem perdut... que hem tingut la sort.
4: Que potser
1: caigut...
4: ella ha tingut l'ocasió de fer-ho el que no tenia de fer, perquè
1: sí.
4: és més fàcil que li arribin aquest tipus de substàncies per al
1: sí.
4: món en què es mouen.
1: Ah, que és
4: potser
1: veritat.
4: Que també.
1: Sí.
4: Però si tu ets prou forta i decideixes no fer-ho, doncs no ho fas. Però...
2: Oh, clar, se suposa sí. que està reinsertada i
1: sí,
2: millor,
1: suposo,
2: clar.
1: Suposo
0: és una noia que, està maca, és maca.
1: Sí,
0: vull dir,
1: és
0: una persona
1: no.
0: que... Bueno, sa...
1: Va caure molt, estava molt espatlladíssima,
2: sí, sí,
1: encara
2: sí.
1: s'ha recuperat.
2: Sí, sí.
1: Perquè, bueno, si també dintre del que estava posada també va caure amb una depressió i tristesa, perquè diu en l'entrevista que només volia estar al llit, que volia estar al llit i que se'n volia anar amb el seu pare.
5: Mm. Bueno, és que...
1: Ai, ai,
4: la depressió
5: sí. però és que quan,
2: sí,
5: un té,
2: sí.
5: quan un té una depressió
2: sí, sí.
5: no et vols veure ningú, vols estar
1: sí.
5: a fosques
1: sí,
5: i no vols saber res del món.
1: Aviam, que per aquesta part ens n'alegrem que la noia hagi sortit d'aquest món
2: home,
1: tan
2: tant,
1: fosc,
2: clar,
1: que això per descomptat.
2: Home.
1: Però a mi el que sí que em va saber greu que la portessin tan enganyada, perquè no hi ha cosa més maca a la vida
2: que
1: la
2: veritat.
1: Sinceritat,
2: sí,
1: la veritat. Li sabrà greu, però aquesta és la veritat. Ella és la que era cantant, han passat ja aquests 20 anys
5: clar.
1: I ara està recuperada. Tu has disfrutat amb nosaltres tots aquests anys, ara
5: però,
1: et toca...
5: Però ja s'ha acabat, sí.
1: Ja s'ha acabat.
2: Bueno, però la Leire continua cantant les cançons de l'Oreja de Van Gogh,
5: yeah.
2: Eh? Pot fer-ho, sempre quan pagui el royalty.
5: Sí, el royalty.
1: I jo me n'alegro. A més, jo trobo que té una veu preciosa,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, sí,
5: sí.
1: Bueno,
5: veig això? Carai.
1: Sí, la
5: Lady Gaga ha tingut un fill.
1: Un fill.
2: Sí.
0: Quina edat, no? És bastant gran.
4: Quina edat,
0: no?
4: Ventre de lloguer o d'ella?
1: Aviam, jo... La...
2: Ella va tenir el fill...
1: Ja.
2: Ella va tenir el fill quan va fer...
0: Aquella
2: ella, per
0: això?
2: Ella,
0: va
2: sí,
0: tenir ella?
2: Sí, nacida para ser estrella.
1: Sí.
2: Amb el cantant aquell, amb el cantant que va cantar perquè ella li va... El va apretar.
5: El va pujar, no,
4: diguem-ne.
2: El va apretar, sí. Que és un noi amb bigot i barba... Que ha fet pel·lícules d'accions, entre elles el francotirador.
4: Antoni està arribant amb una edat,
0: sí,
4: eh?
0: És que està arribant amb un estatus ja,
2: el
0: de veritat, eh?
4: Sí.
0: És molt
4: coses,
0: bé, no?
4: Està dient coses que ens toca dir de nosaltres.
0: Sí, sí, jo, a veure, jo tot això no ho sé, eh?
1: Perquè diu junto a Michel Polanyi.
4: No,
1: no sé si...
4: Ah, Polanyi és un director, no?
1: La veritat que no l'he llegit aquesta
4: bueno,
1: història.
4: Bueno, però diu això de que lo té
1: sí,
4: ella
1: sí.
4: o ventre de llum.
1: Diu
4: no veig
1: sí.
4: la foto d'ella, no?
0: Sí, sí
1: ah,
0: és ella amb la criatura.
1: Està, està. I la criatura es veu ja molt... Aquesta...
0: preciós. És el maco, eh? Però ella es veu trista, aquesta dona, sí, i bueno... Però és que això d'aquests cabells llargs, que si estan blancs, això no... No pega, eh?
1: Diu, l'artista ha sigut mare per sorpresa.
4: Sí, que té de ser gran, i tant.
1: Al tancar aquesta revista, això no s'havia desvelat ningun detall sobre el naixement ni sobre la forma en la que ha ampliat la família.
0: Sí, no ho diu. Bueno, això s'ha explicat molt bé. Menys mal, més mal que algú no cal de dir la veritat.
5: Però aquí es veu una foto que la panxa la té com si...
4: Com que si tingués... Que si estigués embarassada.
0: Ens fixem en tot, eh? Som una canya, eh?
2: L'actor es diu Bradley Cooper.
0: Ah, Bradley Cooper. Batalla, pam.
5: El nen està...
2: Sí que el coneixeu perquè va fer la pel·lícula de francotirador, que era el francotirador que més havia matat gent per l'exèrcit nord-americà.
0: Però això és la vida real.
2: Això és la vida real d'un...
0: Passat amb una pel·lícula, no?
1: Fue pasado mes de mayo.
0: Bueno, deixem-ho així. Angie, anem per més notícies.
1: Pot ser que tingui només 40 anys?
2: Sí, sí, i tant. Lady Gaga, sí.
0: Però tu l'has mirada, Toni.
1: És que aquí ara posa...
2: Lady Gaga es vesteix de manera ortopèdica, etcètera, etcètera, perquè li han fet molt de moving al col·legi. Molt de moving al col·legi. I li deien el Petito Feo. I del Petito Feo ha sortit una noia que, si la veus normal, dius, està força bé, i quan es posa així es tranqui, es dona bé.
4: Sí, no, però és que és veritat que està bé.
5: I quan està fent...
4: Sí, sí. Però jo pensava que era més gran, eh? És que aquests sis que pot ella tenir...
2: Vols que ho busqui, l'edat de la Lady Gaga?
1: És que li posa 40.
2: És que... És que deu ser 40, sí.
1: Passa que amb aquestes fotos, la veritat, sembla una miqueta més gran.
0: Bastant més gran.
1: No va arreglada, va, porto com un muñet.
4: No va maquillada ni res.
1: No va arreglada i sembla una miqueta més gran.
0: Però, esclar, aquesta dona li han agafat la fotografia sense que ella, doncs, se'n donés compte i es clava una miqueta.
2: Aquesta noia ha fet la pel·lícula de Nacido una estrella i després de La casa Gucci.
0: Ah, sí. D'aquesta nació d'una estrella, doncs, bueno, hi ha una diferència d'imatge de la pel·lícula d'aquí, que bueno, és una estrella d'aquella època.
4: Sí, una estrella apagada.
5: No, però de totes maneres, aquesta, és que aquí amb la foto tal com surt, és m'he levantado con la cara lavada y recién peinada.
0: Sin peinar.
5: I sin peinar. O sea, no recién peinar. Sin peinar.
4: No fa com l'Angi. L'Angi s'aixeca, el pren el seu cafè ben arreglada. No
1: me prenc el cafè ben arreglada, però...
4: Pues ho vas dir tu, que jo he après de tu,
1: Quan jo acabo...
0: Així n'en tenim dues, aquí,
1: Quan acabo d'esmorzar, jo pujo, vaig al meu bany, m'arrento bé la boqueta, me poso la meva cremeta a la cara, me poso dos parxes als ullets, em poso una miqueta de color i me diu el marit, nena, que guapa que estàs, dic,
4: m'he puesto para ti.
0: A veure, al matí les dones, normalment, sembla que quasi totes,
1: és allò
0: que anem a la nevera, agafem el aloe vera, ens el posem els ulls, ens el posem el tensor aquí a sota la barbeta. Bueno, escolta'm, m'agradaria veure petites imatges de totes,
4: A la nit també es fan aquestes coses, a la nit també es fan,
5: També.
0: No me diguis que us poseu
4: totes. Jo no.
5: Per les nits, home, em netejo la cara.
4: No, això sí, però posar-te res més.
1: No, la cremeta.
5: Em poso la crema, em faig una mica.
4: L'audiència està aprenent de nosaltres.
2: Jo deixaré de comprar cremes aquestes perquè compro cremes per homes.
4: Mira, sí, és clar.
2: Sí, i llavors, quan vaig a posar-me la dic, això és una mica de mariquita, no me la poso.
1: Que no, que els nois se cuiden molt.
5: Mira, així, que mireu, així...
1: Jo us
5: que
1: dic una cosa.
5: Sempre,
1: jo us dic una... Perdona. Jo les cremes les provo totes. Menys la catalana,
4: la catalana no. T'anava a dir jo,
0: la catalana. Molt bé. Aquesta, igual, potser m'ho provem posant-se-la al car, no ho hem provat,
1: Tanto.
5: A veure, el pepino sí que va molt bé per la cara.
0: Sí, l'aloe vera també.
4: Sí, l'aloe vera també.
0: A veure... que està sortint molta propaganda amb aquesta gran quantitat de publicitat que posen a la pantalla, que aquest és el magat estic, que estàs mirant una pel·lícula, que fan la publicitat d'un home que s'està posant allà la crema.
1: Se posen botos.
2: No deixa de ser mariquita.
0: No.
4: Són els homes del segle XX.
5: No, senyor. Escolta, jo al meu marit li poso la crema.
2: Pobre que digui que no.
4: O lliga la que diu.
5: No, que ell em diu, a vegades em diu, ¿Y tú por qué te las pones? Pues ponme a mí también. Y llavors, pues yo agafo, li faig un massatget, li poso
2: així. Molt bé,
5: i li dic, mira, cariño, tengo que hacer esto para que la sangre se active. I llavors li faig pipi. Dones bufetades.
2: No.
5: Que t'estic dissimulant.
4: Bueno, també li va fer.
5: T'estic fent perquè la sang es mogui.
2: Dissimulant les tomaques.
3: I al final li fas la pàndula, l'oficial, no?
5: Ui, jo el cuido molt.
4: No, que lo cuida.
3: Vale, anem cap a una altra cosa. Que ens cap a aquestes frases que la Meli ens porta aquí programades, que estàs saltant ja d'alegria.
4: Tenim temps. Vinga,
1: us tinc que parlar de la Pantoja. Ha tingut molt d'èxit. També he fet una cosa molt mal feta. Té la seva nena que va
5: adoptar... Una. Solament una feta.
4: Bueno, aquesta és l'última.
1: Ha tingut molt d'èxit. Per l'any que ve, diu que li agradaria jubilar-se, però no pot, perquè deu tant a Hacienda... Pues no...
2: Això és perquè té la mà trencada, perquè se gasta els diners...
1: En què?
2: No ho sé.
1: En bicis. Resulta que després de 6 anys que no es parlava amb el seu fill, que el seu fill l'ha deixat
3: sempre
1: com...
3: Sempre estan igual.
1: Ara s'ha separat de la dona, el fill, ha agafat una noia que és professora de dansa i de tot això, ha anat a veure la seva mare...
4: A veure quan li durarà.
1: Tot això és per fer patir a la seva filla, que no li parla, a la filla adoptiva. No, ho tinc que dir perquè és clar,
3: surt aquí. Sí, clar.
1: I ara, tot això que està fent, que ha sortit, que aquesta noia, jo per mi, que s'ha ajuntat amb el seu fill, perquè he pensat, si m'adona la meva sogra, m'adona una miqueta...
4: D'empenta?
1: Sí.
4: A veure el que li dona d'empenta, que no se'n fiï gaire...
2: Sí. Si haguéssim li donat l'empenta des d'un quart pis.
1: Sí. Pues bueno, pues resulta que ara, en aquest últim concert que ha fet...
5: Ella ha ballat amb ella.
1: Ha ballat amb ella, que és el que ella desitjava.
5: Clar.
1: I tot això és una bufetada per la Issa, que porta 6 anys, que no li diu res, ni sap... Va tindre un nen de...
4: Bueno, la Issa ja...
1: No, ja està, se té que oblidar.
4: Que es preocupi,
1: pobra. Aquesta nena també el que anem, està passant una depressió, perquè diu, què he fet jo... perquè la meva mare es porti així a mi.
5: Però jo et dic una cosa, de depressió res, perquè mira que maca està, mira com està.
1: Sí, però està...
4: Pues per això mateix. Ella t'ha de viure la seva vida.
2: Sí, s'ha tocat molt la cara, perquè abans era un monstre i ara està normal.
6: El Toni, per favor, un monstre.
1: Se sembla molt a la seva mare biològica.
5: Abans era una miqueta lletxeta. Sí.
2: Ja està bé.
1: Com estem parlant de la Pantoja, a mi me sap molt de greu, perquè jo crec, sabeu que l'Anabel Pantoja encara està amb el problema del assetjament de la...
2: Tela marinera.
1: Però escolteu, jo crec que allò... Bueno, és que no puc creure que aquell noi li fes expressament, no m'ho puc creure. Era primerís...
2: A mi ja li va caure el que sigui...
1: Que no seria el primer que li ha
2: caigut. Primer que li passa.
4: Però bueno, per això no cal liar-la de la manera com han liat.
1: Però escolta'm...
4: Com deies tu abans, millor dir les coses pel
1: seu... Claro,
4: no? Va passar això? Bueno, doncs ha passat. I no donar el rebombori que portant ja... un par d'ells,
3: si estan bé, que no acabem mai.
1: Mira, el que trobo, només és per això, trobo molt malament, com ell és influencer, li posen que li desitgen la mort,
2: que li treguin
1: la seva filla.
2: La gent està, però ben bullada.
1: Per favor. I també està en mans de psicòlegs, perquè és veritat, això afecta. Això afecta.
2: Que puguin treure el fill, ostres.
1: Hombre, és que, aviam, van córrer rumors quan va ser el primer.
2: Sí.
1: Van córrer rumors que encara no s'ha aclarit això, eh?
2: No.
1: I la nena ja té 15 mesos o més de 15 mesos.
3: Ja no me'n recordava d'aquest fet, jo.
1: Sí.
3: Bé, 56 minuts que passen de les 11, al moment que nosaltres ens preparem per fer aquest somriure que la Meli, encara de bona nena, ens anirà doncs, comentant, i anem arribant d'aquesta manera al final d'aquí hi ha molta teca. Vinga, a veure, Meli.
4: Vinga, va, anem-hi. ¿Cuál es el ave que tiene más letras? El abecedario. Todas las mañanas me levanto con dolor de cabeza. ¿Qué debo hacer? Levántate por la tarde. ¿Cuál es el océano que a uno le gustan los problemas? El océano Pacífico. A ver, niños, nombre de dioses egipcios. Tú, Pablito. Amón. Muy bien, ahora tú, Jaimito. Hortadela.
5: Es que Jaimito.
4: Me leí un libro que se le llamaba Conocerte mejor a ti mismo. Y ahora me caigo mal y no me hablo. Y aquest últim ja diu que no pelees con mujeres bajitas porque ellas alcanzan primero las piedras.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Toni, ja ho saps, eh?
2: Sí, sí.
0: Ja ho saps, eh?
2: Jo no me'n barallo.
4: Bajitas, bajitas no, eh?
2: Jo no me'n barallo amb les dones.
1: No.
4: Si cas, li toques una mica la moral i ja està.
2: Ja està, sí.
0: Molt bé, acabem, Angie, amb una última notícia. Queda prou temps.
1: D'aquestes petitones, bueno, mira, després d'això... Aquesta és maca, m'ha agradat a mi també. Sabeu qui és la Céline Dion?
4: Home, Céline Dion, com no ho vam saber? Qui és la Céline, pobreta? Està millor, eh, ja?
1: Està molt millor, ja, està, ja ha començat a fer. Perquè està molt greu amb una enferma tan molt bonica.
2: Sí, sí, sí.
1: Pobre
2: noia.
1: Pobre noia.
0: Pobre noia.
4: No, però ara ja està una mica millor, eh?
1: Era tota rígida, que té una enfermedad que li ataca... Que, bueno, que estava rígida.
5: Els nervis. Ja.
1: Això ve dels nervis?
5: Sí, jo crec que sí.
2: Li ataca la musculatura, em sembla.
1: A la musculatura,
2: musculatura. Que sigui del sistema nerviós.
4: Recordeu que va per les Olimpiades de París, sí, va ser ella la que va cantar, sí, i encara estava, sí. No, se li veia que encara no estava prou bé. Aquí ja la
0: encara
4: veig
0: no sé com tenir la suficient força com per poder interpretar doncs, el tema que es va escollir.
2: Quina llàstima, perquè sempre ha sigut una intèrpreta espectacular.
4: Fantàstica, sí.
1: Bueno, acabarem, hem començat amb la realesa.
2: Bueno, aquesta és la que va fer la banda sonora original de Titanic.
4: I tant, i tant. La més famosa.
1: El príncipe Felipe...
5: El príncipe no, el rei. Ai,
4: Felipe VI, el rei.
1: VI. Ai, estic tonta avui.
0: No va bé. Està nerviosa, està nerviosa.
4: Ha tornat de vacances.
1: A mi no m'ha anat bé.
4: De vacances encara li dura.
0: Està nerviosa.
4: Encara li dura.
1: Està en plan solitari amb les seves filles en la Fórmula 1.
4: A Madrid.
5: A Madrid.
4: Oh, per Dios.
0: Bueno, però això de fer la Fórmula 1 a Madrid també ja els hi val, eh?
4: Un robo descarado,
5: fa molts anys que anem a darrere. El que passa que a Madrid...
4: No sé quants milions s'han gastat.
2: 319.
4: I... Exacte.
5: Sí, vale? però clar...
4: I hi ha gent que està passant...
5: No està preparat, per exemple, com Montmeló. No,
4: ah, molt menys. Amb els anys que fa que ho fan aquí, doncs imagina't.
1: Però tenen enveja, tenen ràbia.
4: Home, clar, ja s'ha preocupat ella. De
5: no, perdona, no és que sigui enveja o tinguin ràbia, no. És que això dona molts calés.
1: Clar.
5: I la ciutat que l'agafa guanya moltíssim.
2: Guanya molts calés els... hostalers, les grans cases de casinos, tots aquells.
5: Dona molta vida.
2: Sí, sí.
5: Dona molta vida.
2: Però els mateixos de sempre, no el poble. El poble, què? El poble, què?
5: Bueno, és que si tu tens un hotel o tens un restaurant, pues sí.
0: Déu-n'hi-do la gent particular que es gasta diners, perquè val molts diners anar a veure l'espectacle, i bueno, tota la gent que hi ha allà és molts jets, 7, 8, 9 i 10, eh?
5: No creguis.
4: Alguns jo crec que fan com quan fan la Feria de Sevilla, que és un crèdit perquè si no me llego, molt sovint coses d'aquestes.
1: Res, només això, però que no ha anat aquí la reina, no ha anat, la Letícia no ha anat.
4: Perquè ja haurà anat a un altre lloc, no et preocupis.
5: Perquè a ella li agrada el
2: yogui, el compi yogui. El concert.
4: Sí, Toni.
2: Res, no
4: cal dir.
0: Vinga, aquí ho deixem, el primer programa avui de l'Ara i aquí, i de l'Aquí hi ha molta teca. Avui ha estat en espai nou sobre les aromes, anirem doncs endinsant-nos a més a dintre aquest món per una estona amb l'Antònia, la premsa que la porta polidíssima, la nostra Angie, i la Meli que ens busca aquest
4: punt. Alguns de més entremaliats.
0: Exactament. Toni, gràcies per estar aquí.
2: A vosaltres.
0: Vinga, adéu-siau, bon dia.
5: Bon dia.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dijous 17 de setembre. Les tres paraules del dia són rècord, personal, renúncia. Rècord, la nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu, i les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsat per la Generalitat. Personal, l'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal per cobrir plaça d'enginyer, tresorer i bibliotecari, i obert el període de matriculació i proves de nivell per l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27. Renuncia. L'Estat renuncia al Fons Europeu per l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera i el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
8: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
7: Avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient a Sant Robert. Falten 38 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 25 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Pel que fa al temps, avui tindrem possibilitat d'algun plogim encara, tot i que el temps serà molt més estable, amb màximes d'entre el 25-26 graus. Demà divendres també poden aparèixer alguns xàfecs amb temperatures sense canvis. Ara és un bon moment per sembrar escarola, bledes, espinacs, enciam, raves i naps. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral, recollida de poda i voluminosos al Centre Vila, trucant prèviament al 93-765-31-51 o enviant un WhatsApp al 615-39-21-46. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
10: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
11: No, primer has de fer la digestió.
10: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
11: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
12: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
13: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
14: Sí, sí.
13: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
6: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, després del butlletí informatiu anem fent camí cap a aquesta segona hora del magazín de l'Ara i Aquí. I ens anem cap al minut optimista. I aquest minut, doncs, el vull aprofitar per començar aquesta temporada amb una idea molt senzilla. Sempre podem tornar a començar. No cal que sigui dilluns, ni gener, ni que canvi l'any. A vegades només cal obrir una porta, fer una trucada, tornar a caminar per un lloc que ens agrada, o simplement dir-nos avui ho tornaré a intentar. I començar de nou no vol dir haver oblidat el que hem viscut, vol dir agafar tot el que hem après i continuar. I potser això és precisament el que fem avui a l'Ara i Aquí, tornar a començar. Així que si vosaltres també teniu alguna cosa que voleu reprendre, no espereu el moment perfecte, comenceu amb el que tinguem avui. I recordeu, de vegades un petit pas és suficient per canviar-nos el dia. Doncs bé, som-hi. Aquest moment optimista, perquè nosaltres tenim un home optimista directe, Miquel, als estudis de Ràdio Tordera, que és a Miquel Grimal. Bon dia, Grimal.
1: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Bé.
0: Com ha anat la bicicleta?
1: Bé, ara feia unes setmanes que no estàvem en contacte amb la ràdio, no explicaven coses, ara hi ha molt. A veure, s'ha passat molta calor, molt de patiment, perquè, és clar, de fet, amb la bicicleta, sobretot, fent aquest esforç físic i mental, al final, també ho és, hores del migdia que tarda i tot això es fa molt feixuc, molt complicat, però endavant. He seguit patint més, d'acord?
0: Ens ha fet patir a tothom, eh?
1: Sí,
0: a veure.
1: Però aquestes experiències, ara avui les començarem a desenvolupar i jo crec que són positives perquè m'han passat a mi, però pot passar qualsevol. Ja ho sé que a vegades agafo masses riscos, d'acord? Però bé, estic amb la seguretat meva de que puc aguantar, el que passa que a mesura, lògicament, perquè hi arriba un moment que el cos t'avisa, diu prou, fins aquí hem d'arribar, i llavors has de baixar el ritme, has de descansar, has de nutrir-te correctament, perquè, clar, això ja no serveix, no prendre líquids en moments adequats.
0: Troba sempre, perdona, troba sempre.
1: Prendre líquids en moments adequats.

0: vas així de lluny, jo no sé per què t'ho pregunto, això.
1: Sí, és això. Doncs, ja que hem encetat i hem dit el nom del poble, expliquem coses. Per què vaig anar aquest diumenge passat, dia 13 de setembre, a Talamanca? Bé, d'alguna manera, era una mica de celebració, continuació de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, del divendres anterior. Per què? Perquè aquí es va, el 1714, unes setmanes abans de l'11 de setembre, concretament el dia 13 i 14 d'agost, es va lliurar una batalla...
0: A Talamanca, eh?
1: A Talamanca, i on les forces catalanes van ser l'última victòria que van tenir davant de les borbòniques de Felip V. Es va celebrar aquesta, que es diu, si ho mireu, busqueu Batalla de Talamanca, els ho sortirà, perquè, a més, les forces napoleòniques van tindre de retrocedir, perquè volien conquistar, i és la part central, ja que dona accés al Parc Central de Catalunya, i és clar, té una orografia molt complexa, en bicicleta es pateix molt, perquè són tot pujades i baixades, és un desgast continu, és molt dur.
0: Hem de dir, Miquel, que és un lloc maco, per això.
1: Sí, molt solitari, però està molt bé, és com, està a prop de Mura, també, que és un altre dels pobles, el Parc natural de Sant Llorenç i l'Obac. Estem parlant de 5 quilòmetres de Tordera.
0: Mare meva, mica.
1: O sigui que en bicicleta, per dir-vos alguna cosa, ja són 200, 100 d'anar i 100 de tornar, i a més, el que facis te van sumant. Jo aquest dia, aquest diumenge, vaig fer 220, perquè vaig arribar fins a Navarcles, que queda 10 quilòmetres, clar, 10 quilòmetres i 10 quilòmetres són 20. 220. Els vaig patir molt. Els vaig patir molt. Perquè, a més, com vaig tornar, me vaig quedar a dinar, el dinar el vaig fer a un restaurant.
0: Ens agrada quan penges les fotos del dinar i penso, menys mal que aquí aquest home està
1: però,
0: clar, tranquil.
1: També
0: bé.
1: Arriba un moment que ja no serveixen. Les energies aquestes s'han evaporat. Vull dir, necessites reposar. I, és clar, és un poble que no hi ha res. Hi ha una part nova, que és el que es veu en la pregunta, i es veu al fons, doncs, Montserrat. La part antiga del castell, per això ara es farem esment, doncs és molt maca, però és clar, està molt poc habitada, no hi ha bars, no hi ha establiments, i és clar, a la tornada, l'hora que seguia de la tarda, estava, els restaurants ja havien tancat, lògicament els dos que hi ha, el que havia estat jo, no vaig trobar cap font pública perquè em mancava d'aigua.
0: Ai, mare.
1: D'acord?
0: Això t'ha de fer patir molt també mentalment,
1: Sí.
0: De pensar, a veure, la trobaré o no la trobaré, no?
1: La boca molt seca, ara ho parlarem. Bé, diguem, en fi, ja ho sé que anem d'un costat a l'altre, però així l'audiència dirà, controlant i dirà, matitzant tot el que expliquem, perquè és molt, i és molt intens, i llavors podrà fer 5 cèntims de tota aquesta evolució, de tota aquesta sortida, que és molt. I el meu... Sí que en principi havia marcat, ja ho sabia que no era el dia adequat per diferents raons, això l'he explicat. Aquesta nit, abans de marxar, em vaig llevar a les 6 del matí, però vaig sortir a les 7 entre
0: preparant una cosa i l'altra. Però la teva idea, Miquel, era anar-hi per el fet de la Diada de Catalunya aquí,
1: sí,
0: principalment, no?
1: Sí, feia 3 anys que no hi anava a Talamanca, jo cada X anys hi vaig a Talamanca.
0: Val.
1: Ho explicaré, una raó també. Però volia anar a un lloc concret... que assumpte es va celebrar doncs la batalla aquesta a la ria de Talamanca, que és el fons. És un mica enlairat, el poble, i la seva riera passa per baix, que és una fondalada, has de baixar. I llavors, a l'altra banda, hi ha una serra de Mosara, que li diuen, i hi ha una balma, hi ha un saltant, hi ha una sona, ja volia arribar fins a, doncs, en aquest entorn. Però, és clar, has de salvar la riera. És un paratge que està molt bé, ara està molt secs.
0: Et ho vau preguntar, baixava
1: està
0: aigua?
1: Està molt secs, la riera de Talamanca no passa res d'aigua, és un afluent del Llobregat, d'acord? Està molt sec, hi havia estat fa més temps, fins aquí, i, esclar, no em semblava el dia adequat per anar a la riera, perquè, és clar, si veus una riera, a més, està molt empedrada, és molt de roca i això, no és de molt de terra, i l'aigua llisca sobre, sobre la plataforma, aquestes lloses d'allò, i fa aquests petits gorquets...

0: basses i tot això. Esclar, estava sec, això no ho tenia. A part de que no havia dormit gairebé la nit, la bicicleta que tenia no era l'adequada, no frenava massa bé, ai, no era el seu fort. Les baixades has de frenar molt, perquè és que són molt perilloses, perquè són molt sobtades. Anava una mica tard, això també és raó, i és clar, no era l'idea adequat, dic, o excusa per tornar-hi un altre dia.
1: Va bé.
0: Ara us explicaré el lloc, perquè era una zona que té un nom. I el dinar, i això dic, per què no faig una altra cosa, tenir una altra missió, jo aquest altre dia? Acostar-me a Navarcles, clar, això ja és a pocs quilòmetres de ja Sant Fruitós del Bages, ja ve Manresa. Mm-hmm. Esclar, això és molt lluny. Això ja és, esclar, és molt... Però sí que havia d'anar a un punt quilomètric, concretament, doncs, en el 32 de la carretera, hi ha 7 quilòmetres des de Talamanca, hi ha un encorament que agafes una pista forestal, deixes la carretera asfaltada, i vas a sortir a Llobregat. Per què això? Això jo crec que tothom ho sabrà, o no sé si hi ha estat, però l'ha anomenat. Perquè a prop, una vegada travessat de Llobregat, hi ha un lloc... Ai. Que de Bages us sona un monestir?
1: Potser sí, a veure, potser sí. Jo ara me fas bellugar el cap, però a veure...
0: Sant Benet.
1: Ai, sí.
0: Sant Benet de Bages, que hi ha Mont Sant Benet, hi ha tota aquesta zona, doncs, de lleure, i per poder-hi fer estada, per poder passar, vull dir, és fantàstic. Jo hi he passat al costat, no hi he aturat mai, i sí, clar, per no, clar, tens l'impediment del Llobregat. No hi ha ponts a tot arreu. Uh-huh. Llavors, o has d'anar per la banda de Manresa, esclar, es feia de la volta, o per l'altra banda, pujar per Sant Vicenç de Castellet, per l'eix de Llobregat, és molt complicat. En bicicleta és molt complicat. I aquí sí que em semblava que era un lloc per descobrir. La pista aquesta la conec, ara ja vaig anar aquest altre dia, que era un dels puntals, però no podia anar més enllà. No hi havia més temps. És que és
1: tot
0: impossible.
1: Això ho vas planejant al mateix temps que vas pedalant per anar a un lloc, o ja surts de casa teva amb aquesta idea?
0: Jo surto més o menys ja amb tot gravat mentalment. Ja ho sé. I llavors és anar mirant els quilòmetres, les carreteres que ja me conec, ja sé, les noves, doncs mirar els rètols, sobretot, i poca ajuda necessito. Bé, sí que alguna vegada amb el Google busco el mapa o el cartogràfic, i que sí que m'acaba d'ajudar aquesta pista, perquè, clar, no sempre clar. Està emmarcada, no hi ha un índex ni res, llavors l'orientació, has de tenir molt bona orientació, i agafar el camí o la pista adequada, que et porti allà a una zona que et soni aquesta, i llavors sí que a vegades et perds.
1: Això no hi ha remei, és clar. A veure.
0: Llavors has de fer camp a través, o has de passar un bosc, però clar, llavors no arribes. Uh-huh, perquè clar, el temps que has dedicat allò,
1: te vas menjant temps.
0: Queda per un altre dia. Uh-huh. Un altre dia ho fas millor. Hi ha segons quins llocs que he intentat 3 vegades. Al final ho he aconseguit, però ho he hagut de repetir.
1: Ho has patit una mica, eh?
0: Doncs la qüestió aquesta, a part de commemorar, doncs, la batalla de Talamanca, que està molt bé, la zona aquesta, doncs, era veure tota aquesta part de la Riera, d'acord, i tenir la visió aquesta de la Catalunya central. Clar, que estàs molt lluny de mar, de la muntanya també queda, però tens un punt, doncs, aquest concret, no? I llavors, és clar, aquí hi havia una altra fórmula. És clar, venia de Sant Feliu de Codines, de Gallifa, i canviar una mica el territori, perquè sabia que el dia es va escurçant i que se me faria ja fosc. Esclar, què va passar? Va passar aquestes qüestions, això que he comentat. Però el salvar la Ria de Salamanca per el retorn, doncs havia de fer un coll, que n'hem comentat
1: aquí,
0: a vegades,
1: ja som,
0: que és un tabà de Sant Llorenç Savall, és la carretera que va a Sant Llorenç Savall, a Monistol de Calders. Per què ho dic, això? Perquè aquí hi ha punts que toca les tres comarques.
1: Ai, que bé, que maco, no?
0: És un punt que hi ha una fita, inclús el turó dels Tres Senyors, això ja també ho van comentar, que costa molt de trobar, vaig trobar les fites, que toca tres comarques. Quines són? Vallès Occidental, el Moianès i el Bages.
1: Ah, que bé.
0: Aquí
1: bé,
0: hi ha
1: sí,
0: punts
1: sí.
0: que es troben a les tres comarques. estan localitzades doncs, en aquest espai. I hi ha un coll que es diu, és molt, molt concret, del Coll de Lligabosses, que això també ho he comentat, que hi ha l'explicació a la dita, de que com arribaves en aquest coll, per baixar, per una banda, sobretot la banda Monistol de Calders, que és la que té, sí que és una mica més curt, però és més pendent, que es deia que lliguessin bé les bosses, perquè amb la pendent perdrien, esclar, si no lligaven, perdrien la mercancia el que portaven a les bosses.
1: Ah, està bé.
0: Per això ho deia.
1: Van posar probablement el nom de molta cura, eh?
0: Sí, a veure, tots els colls també, esclar, es podien dir tots, perquè, clar, tots hi ha pendents i d'això, però aquest concretament va sortir aquesta dita i per això té el Coll de Lligabosses. Per què dic això? Perquè, clar, has de fer el salt, perquè d'una carretera, de la carretera que va a Monistol de Calders per al Coll de Lligabosses, has d'agafar la que ve de Coll d'Estanalles, que ve de Terrassa, Sant Llorenç del Munt, doncs baixa cap a Navarcles, esclar, té pendent, has de salvar la vall de la Riera de... I què passa? Has de baixar 2 o 3 quilòmetres de baixada, pendent molt forta, i després, una vegada ets a sota, tornar a pujar per l'altra banda per anar a Talamanca, anar a Terrassa o anar a Barcles, anar cap a
1: Manresa. Això és un exercici físic total,
0: esclar,
1: eh?
0: D'anada es pot fer, però de tornada les forces, i a més, com que vaig trobar, no portava ni una gota d'aigua, i va haver-hi un moment, perquè hi ha unes rampes molt dures, que anava a peu. I va passar una furgoneta d'un home, anava amb un noi petit, i es va aturar, i es va oferir a pujar-me a la furgoneta,
1: ai,
0: la bicicleta,
1: bona fins gent, a conya. No?
0: M'ho va repetir diverses vegades, i jo sento molt, li vaig dir que no.
1: Què dius, Miquel, per favor, no?
0: Jo no...
1: Es devia pensar que feies una prometença,
0: sí,
1: al final,
0: però,
1: ja.
0: Però li va sortir... bé, ja que no volia pujar la furgoneta, que si necessitava beure, això sí, no li vaig poder negar. Em va donar aigua per posar en el bidó, perquè tenia, estava molt just, molt just.
1: Molt bé, no? Molt bé, eh? Sempre es troba una persona, no? Un àngel, que diuen.
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Amb això vaig poder arribar, i llavors sí que tenia baixada, i a Sant Llorenç Savall, en vez d'anar a Gallifa, cap a Sant Feliu de Codines, que encara és més, dic, no, baixaré cap avall, el que passa que ja fosquejava, me faltaven 12 quilòmetres per arribar a Castellà.
1: Mora meva, estaves encara
0: Vallès,
1: molt lluny d'aquí, eh?
0: A més, una carretera al costat de lo que és tota la muntanya doncs, de Sant Llorenç del Munt, la part de la Mola, que és el cim principal, i és una carretera que va paral·lela doncs, al costat de lo que és el massís de la muntanya, i a l'altre, el riu Ripoll. El riu Ripoll, que és el que passa per Sabadell. D'acord? Doncs és una carretera amb moltes curves, sí que tendència, hi ha una mica pujadeta, però estàs molt lligat. No hi ha voral per les bicicletes. De nit
1: fatal,
0: és molt perillós.
1: Clar.
0: Tots els llums, l'armilla reflexant, tot d'allò. És complicat.
1: Perillós. És perillosíssim, Miquel, eh?
0: Una vegada arribes a Castellà, bé, relativament. Però, a més, el gran avantatge de que a Castellà era festa major.
1: Ah, doncs pues mira, això
0: també
1: anar bé,
0: és molt maco, eh? Perquè portaven un mocador celebrant... Veus, això és aplicable a qualsevol poble, eh? Així és de...
1: Un mocador del coll?
0: Sí, del coll, però amb la d'allò de fem castellà.
1: Ah, molt bé.
0: Promocionant el nom. Hi havia un concert, vaig quedar un minut allà.
1: Vas sí que descansar vaig... una mica?
0: Sí, vaig descansar, vaig prendre alguna cosa de beure... I esclar, tampoc podia quedar-me massa estona, era prop de les 10 de la nit, esclar, vull dir, me quedaven 70 quilòmetres,
1: mare meva,
0: i a més 70 quilòmetres molt, molt d'usos, i aquests quilòmetres com els havia de fer de nit? Trànsit encara, sort que dimonja un dia de cada dia, impossible. No hi ha voral de Castellà, vas a Setmanat, aquí sí, l'avantatge és que fins a Setmanat és baixada de Castellà, són 4 o 5 quilòmetres, d'acord? Però curves, els cotxes que et venen al darrere normalment no poden avançar, perquè sempre tenen algun de...
1: Ja en deus tenir algun de nerviós
0: però,
1: a darrere,
0: esclar,
1: eh?
0: Sí, però què te fa fer? Anar més de pressa del compte perquè no tingui d'anar tan aturat el cotxe de darrere. Però clar, és un risc, perquè es posen nerviosos. Clar,
1: aquí estem.
0: Ja poses molt més de la dreta, que a vegades te la jugues també, perquè pots caure, perquè tampoc cal anar, has d'ocupar l'espai que, si no hi ha voral, l'espai que necessites.
1: Clar,
0: de carretera.
1: És com si fos un cotxe, no?
0: No hi ha més. I massa a prop, a la fosca, encara que portis llum, tampoc pots, perquè pots fer-te mal.
1: Clar, clar.
0: Clar, llavors. Clar. Què va passar? Sí, fins a Caldes de Montbui, està bé, però de Caldes de Montbui fins a Granollers, la carretera també és molt perillosa. És molt curves, són 12 quilòmetres, encara hi ha molt de trànsit, hi ha moltes urbanitzacions, hi ha Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha Lliçà d'Amunt...
1: Ets, doncs, una quantitat de números de la geografia catalana,
0: sí,
1: que jo, si ja saps,
0: que estan viscut,
1: que me quedo bocabadada,
0: eh? Això és viscut.
1: Escolta'm, no vas tenir ganes de quedar-te en algun hotel per allà, com està bastant cansat?
0: Jo volia arribar fos com fos i... I ja està, tinc la mà... A veure...
1: Però un dia t'hauran d'esperar a l'entrada,
0: sí,
1: de Tordera, eh?
0: A veure, fent, explicaré la Miquel. Darrera anomalia, perquè ja no dono més temps, a Llinars del Vallès, que el meu cos ja m'avisava que la cosa no anava, que havia de fer alguna cosa.
1: I
0: amb una
1: fer?
0: Benzinera 24 hores vaig tindre de... Clar, està tancada, has de demanar per una finestreta, i si efectivament vaig poder menjar uns croissants amb pernil dolç i formatge, una tauleta de xocolata...
1: Ah, això et devia posar ja...
0: I això, doncs, una cervesa sense alcohol, i amb això vaig poder arribar bé.
1: Mare meva. Però escolta'm, vas a travessar quantitat de
0: sí,
1: punts
0: d'interès.
1: Aquests sí. Rius secs que malauradament has d'explicar-ho, no? Mare meva, Miquel, jo, la veritat, amb tot el que anem penjant i el que penges tu, me quedo realment espantada.
0: Les històries, veu, lliçons moltes. Jo n'aprenc sempre. El que passa que sé els punts, sé on te patiré, sé com se fa de nit el que haig de fer, però amb tot això... És una nova situació. Te poden passar mil coses. Pots tenir una avaria. Pots tenir qualsevol... I el cos l'has de tenir molt, molt sentit.
1: Molt hidratat i molt bé, no?
0: Molt conscient. Mm-hmm. Perquè la primera cosa que trobes, que tens aquest... O aquest, encara que no sigui l'avís, però que tens uns símptomes que tens, dir, ostres, això mentalment... para't, atura't, fem això, fem l'altre, agafa't un calma, o mira, descansem una estoneta, mira, esclar, depèn de quina hora a la nit,
1: tant,
0: no trobes establiments.
1: Oi tant.
0: No a tot arreu hi ha
1: la llum,
0: 24 hores.
1: També tota la gent que aquestes hores també torna a casa seva, vull dir, és allò que, vaja, perillós, molt malament. Miquel, no me facis així amb el cap, però si me fas així amb el cap, però vol dir no, Rosa Maria, pots anar dient que jo ja tinc preparada la ruta per aquest cap de setmana.
0: Sí, més o menys tinc, a més el setembre és el meu mes, que faig l'aniversari, per
1: ah,
0: mi
1: sí?
0: És fantàstic.
1: Ja cal que ens ho facis saber,
0: No, l'aniversari ja està fet.
1: Ja està fet. Però ja fet, és molt en secret,
0: Vaig anar a Ogassa.
1: No,
0: que això no n'hem parlat, esclar.
1: Bueno,
0: no,
1: ja en parlarem. Ogassa,
0: que això és un altre 200, el Ripollès,
1: Ni el dia del teu aniversari vas parar.
0: No.
1: Encara més, aquell
0: més,
1: dia.
0: Més.
1: Miquel, ho deixem aquí avui.
0: I queda Sant Miquel,
1: I queda Sant Miquel. Com ve Sant Miquel? Va, vinga, que no
0: el 29.
1: D'aquest mes?
0: Sí, però...
1: A veure si ens en recordem, els de la ràdio.
0: N'he de fer una altra.
1: Bueno, vés al tanto.
0: Sí.
1: Ens trobem la setmana que ve, per això,
0: No hem parlat de tot, És que hi ha una infinitat de coses, però bé, tampoc volem cansar l'audiència ni nosaltres mateixos. Que potser explicant tot això hi ha més d'algú que es cansa.
1: O es decideix anar-hi, Miquel,
0: sí,
1: a veure.
0: Jo d'explicar-ho ho explicaria el temps que fos necessari.
1: Vinga, doncs si cas o ho reprenem la setmana vinent o expliquem on atendre't. Però
0: coses.
1: Sí que la teva companyia amb aquesta nova temporada sempre és molt agradable.
0: I el temps passa volant.
1: I tant, que sí.
0: Volant. Pedalant.
1: Totalment.
0: Tocant de peus a terra, no, de rodes a terra.
1: Nosaltres ens encanta pedalar amb tu, imaginàriament, i, bueno, el patiment que ens fas tenir a nosaltres, vull dir, no té preu.
0: Donem el resultat de la
1: vinga,
0: pregunta d'avui.
1: Vinga, va, la pregunta d'avui.
0: Ah, ja ho he dit.
1: Va, vinga,
0: home,
1: la manca, vinga,
0: Mura.
1: Te la
0: manca. Tot això pertany al Parc Natural de Sant Llorenç del
1: si
0: Munt.
1: Si ho has estat
0: i
1: explicant.
0: I l'Ubac, que és fantàstic. I es veu a Montserrat, fantàstic.
1: Miquel, gràcies per tot.
0: A reveure. Fins a propera.
1: A reveure la propera. propera i sempre també es queda pendent d'aquestes frases que tot pedalant et van dient un nen, que
0: moltes,
1: són,
0: moltes no paren,
1: són fantàstiques.
0: No, acaben, fantàstiques. No s'acaben mai.
1: Gràcies, Miquel. Fins de dijous que vinent. Vinga, adéu, bon dia.
2: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí.

0: Bé, amb una miqueta de temps que ens l'hem menjat, doncs, pedalant amb en Miquel, nosaltres ens anem amb aquesta estona radiofònica que és a fons, un espai on tots els especialistes, doncs, sabedors de diferents temàtiques ens acompanyen. Avui tenim la Núria Costa. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Olé,
1: oh, que després de l'estiu.
0: Ai, tornem a retrobar-nos. Que bé, que bé. I el que aprendrem, doncs, en tu... I sí que t'he de dir que hi ha moltes coses que expliques les proves, però algunes són bastant difícils, eh?
1: Bueno, no saps
0: de quina
1: pràctica.
0: Parlo? Saps de quina parlo? Aquella de la fusta?
1: Sí, el tronc, oh, el tronc propriceptiu.
0: Però aquell, de veritat, necessites tenir un equilibri, de veritat, interessant.
1: És pràctica. Tot és pràctica en sí, aquesta vida.
0: Vinga, la pràctica, perquè la Núria doncs es pot ensenyar de fisioterapeuta, ens pot ajudar en qualsevol circumstància que tinguem del cos, i a més estàs especialitzada en un tema molt, molt involucrat amb les dones. Doncs vinga, explica'ns-ho una mica.
1: Sí, al final el que he anat veient al llarg de la vida és que moltes dones venien a mi i vas buscant com ajudar-les més, i m'he anat especialitzant en les diferents etapes de la dona, tant en una primera etapa, no? De m'arriba la primera menstruació, com entreno siguent dona, després, uau, em quedo embarassada, puc seguir entrenant, no? Què em passa en el cos, pèrdues d'orina, un cop s'acaba aquesta etapa de criança, no? I comença la perimenopausa, què passa amb el meu cos, està canviant, no? I fins i tot en dones veteranes, no? Que ja la menopausa els ha quedat enrere, no? Doncs necessito també seguir treballant el meu cos i seguir enfortint per poder tenir una vida saludable.
0: Un tema molt interessant, i que avui doncs parlem d'aquestes mares fortes, perquè com has comentat tu, tenim moltes etapes a la vida, les dones, i que potser moltes ens els hem amagat nosaltres mateixes, eh? Ara sí que està bé doncs que trobem persones especialitzades com tu que ens poden ajudar a anar superant doncs normalment i amb més qualitat de vida les diferents etapes de la vida, eh? Realment interessant. I també me parlaves que volíem que parlaríem sobre el tema d'un nom tot especial, la dona training, no? A veure, posem-nos en marxa ja.
1: Vinga,
0: Núria.
1: Va. El grup de Mares Fortes està dirigit a dones que s'han quedat embarassades o en postpart. I vull dir postpart entre cometes, perquè els explicava just ahir que vam tenir sessió. Dic, el meu postpart, tinc la sensació que s'ha acabat ara, després de 2 anys, que el meu fill complirà d'aquí molt poquet. Cada postpart és molt diferent i el cos es pot anar sentint diferent en diferents etapes, així que la quarantena no només és el postpart, sinó que a vegades un postpart es pot allargar molt més. I alguna dona inclús que ha hagut de fer un stand-by a la seva vida, el seu fill poder té 5 o 7 anys i encara se sent potser en postpart, o que no pot entrar a l'altre grup que li direm dona training perquè encara no se sent suficientment activa i necessita començar com més lentament. I el grup de Mares Fortes el que fem és treballar molt la postura, treballem molt la respiració, la consciència corporal, i sobretot aquelles noies que volen mantenir una vida activa amb activitat física. Com puc fer activitat física tenint una penxolina, o com puc fer una activitat física si fa poc que he acabat de parir i el meu abdomen està una mica que sembla un flam. Amb tot això fem un entrenament especial que a mesura...
0: Individualitzat quasi, alguna vegada,
1: com
0: o no?
1: Com que són grups tan petits, m'agrada molt conèixer les noies. Llavors, a l'inici sempre els hi passa un formulari per conèixer d'on venen, com estan, com es troben, i intento focalitzar-me, clar, màxim habitualment som 6, com a molt 8 persones en el grup, així que al cap d'un mes ja me les conec totes, de dolorets, de postura, i ja els vaig adaptant els exercicis, estic molt més acompanyant cada persona, però sí que són treballs molt grupals, que també els ajuda, no, el fet de trobar-se una comunitat de dones, de, bueno, bon dia, avui estic així i em sento cansada, que no he dormit, i també ho poden parlar entre elles, i això és important, i motivar-se després, quan estan entrenant, de dir, buah, és que ens toca fer una ronda més i no puc més, vinga, va, doncs som-hi, no? Llavors tenen les dues vessants.
0: Quines són les necessitats del cos de la dona? Quines són? En tenien algunes específiques?
1: Uau, és difícil aquesta pregunta.
0: Posem-hi fil a l'agulla ja, sí. Anem posant.
1: Una necessitat que veig que està molt, molt present en totes les classes i en moltes dones que venen és l'espai personal, no? Perquè la dona...
0: Espai personal en quin sentit?
1: Sí, la dona tenim com molt aquest rol d'atendre i cuidar a la família i ens descuidem a nosaltres mateixes, no? O no tenim aquell... O no prioritzem aquell temps de dir, vale, doncs, faig una coseta per mi, no? Perquè em senti saludable. O tinc un temps per mi que ningú me'n pipi, no? I estic aquella estona a casa, una hora, en silenci, que no hi ha ningú. No? Llavors això crec que ens costa molt prioritzar i és el que sento molt del dia a dia, de dir, buah, vinc a fer aquesta classe que sé que és una hora que tinc, tinc el nen o tinc els nens ja fent extraescolars, la meva parella pues, està tal, i això és el que sento. I llavors també com molt aquesta part de que necessiten respirar, no? Que anem com molt amb els temps molt quadrats tot el dia. A partir d'aquí pues, hi ha tota aquesta part física que cadascú deu sentir, no? Dolors de perquè estic treballant moltes hores asseguda o perquè acabo de ser mare i dormo fatal, jo què sé, o que m'han trobat algun tipus de lesió i necessito moure'm, però diferent, amb més consciència. Clar, aquí ja serà una mica cada cas personalitzat, però, però clar, la pregunta és molt general. Què necessiten les dones? Buah. Però sí que hi ha com un fil conductor de que moltes em parlen d'aquest espai personal.
0: Però de la part del cos no es preocupa més, és a dir, aquesta part que comentaves tu, Núria, és molt doncs, ampli i molt individualitzat, considero, però no moltes més que tot venen per tindre un cos altra vegada més perfecte, i en aquí doncs potser, no sé si fan un tipus de musculació o fan algun tipus d'activitat que els ajudi a posar el seu cos doncs, una miqueta com el tenien abans de parir, no? Per exemple.
1: Em fa molta gràcia això que dius, no? Del cos perfecte, tenir-lo com abans. És que ja no som les d'abans, no? Llavors, sí que hi ha com ara molt aquesta tendència de vull preparar-me per al part, no? Vull estar com preparada físicament, no? Perquè sé que potser així millorarà tot el meu postpart. Hi ha molt, no, aquesta tendència de mantenir-se activa i poder avançar coses que puguin passar després, no? Si em mantinc activa, potser el meu part va molt millor. O...
0: Clar.
1: Però tampoc tenim cap vareta màgica. L'important és que mantinguem el cos actiu, però sempre, no? Si, jo què sé, mai he fet esport i em quedo embarassada i no, i és que ara vull fer crossfit o vull fer natació cada dia a la setmana, potser no és el moment de començar ara.
0: Però ho fan molta gent, això, eh?
1: Bueno, perquè
0: ho saps, això,
1: eh? Hem venut aquesta com sensació de que has de cuidar-te quan estàs embarassada. Però també hi ha, no, aquesta desconnexió de que quan acabo de tenir la personeta aquella petita, és com que ja no hi ha res més, no? De fet, les visites amb la llevadora s'acaben a la quarantena. I ja no tens cap més revisió ni pots accedir a cap professional de seguiment si tu no demanes. No? I crec que aquesta part continua estant una mica en un limbo. De fet, ara fa poc he conegut a una noia que ha tret una guia, si la voleu buscar es diu Soc Lleona a Instagram, i ha tret una guia de com podem ajudar a les noies que acaben de ser mares.
0: I, molt interessant, eh?
1: I no parla de cuidar-li el nen, i parla de realment el que necessita, que és que potser vagis a casa seva i li portis un tàper de menjar perquè no se l'hagi de preparar, que estiguis atenta a les senyals per quan les visites han de començar a marxar, no? Això és el que realment necessita una mare quan acaba de parir. Llavors, bueno, estar atent a tot això crec que és molt important i els cossos ens canvien. Llavors, no pretenem recuperar el cos que tenia abans, sinó donar-li una nova funció a tot allò que, bueno, s'ha treballat de manera diferent a l'embaràs, no? Hi ha, per exemple, moltes tensions a nivell abdominal que després de l'embaràs segueixen, no? I poder donar un espai, un estirament, poder tornar a trobar aquella contenció és important, però el cos realment ja ha canviat. Jo un dia, no sé què li comentava, i li deia, dic, ostres, vaig fer molt de temps hipopressius i vaig donar classes d'hipopressius i recordo que les meves costelles s'obrien, però no era pas res de l'altre món. Sí. I després del part, dic, torno a fer un hipopressiu i dic, les costelles se m'obren 3 vegades més el meu cos ha canviat. Tenir una personeta dintre el meu cos ha fet també que la meva caixa toràcica
0: s'ampliï,
1: no? Llavors, no puc pretendre ser la d'abans, però sí que donar una funció al meu cos i que pugui ser funcional i em serveixi per fer l'activitat que jo vull fer, això sí.
0: Potser s'han posat les dones també amb un repte que està molt bé, doncs, totes les sessions que tu aportes, de que hem d'estar perfectes quasi per tot, és a dir, que acabem d'estar amb l'embaràs i potser altra vegada volem recuperar, com deia, el cos i també la situació de poder abarcar-ho tot i de fer-ho tot. I això és un repte que realment...
1: És impossible.
0: És impossible.
1: Ja, però això ningú ens explica.
0: No ens ho expliquen. Bueno, tu, amb totes les sessions que fas, amb tot això, també ajudes, no? A veure, aquesta dona trenqui que parlem, doncs necessita el seu temps, els seus anys, no?
1: Sí, tal qual. El que passa que per molt que tu puguis avançar coses que podria ser que passin, fins que la persona no ho viu, no? En aquest postpart, ostres, no? És que em sento desbordada, és que no? Hi ha moltes emocions que pugen i baixen. Llavors pot ser que, ai, mira, és veritat, potser algú m'ho va dir, no? Llavors potser te baixa una mica l'alarma, però...
0: A veure, un entrenament específic ajuda, per exemple, a totes aquestes etapes que estem parlant, d'un postpart, amb un entrenament doncs, en grup o bé amb equip. Pot anar bé començar amb aquest tipus d'entrenament, una vegada esperit, o per exemple, els dons doncs, unes pautes, has de caminar tant, has de fer... per exemple, què hi ha aquí?
1: Jo, habitualment les dones arriben bastant en l'embaràs, llavors en el postpart ja saben la dinàmica que hi ha i segueixen. Habitualment acostumo a recomanar que, si no sóc jo, que et visiti algun fisio de sòl pèlvic abans de tornar a entrenar per veure com està el cos i perquè les necessitats que tenies en l'embaràs potser no són les necessitats que tens ara en un postpart a nivell físic, així que a l'igual potser s'ha de treballar una diàstasi, com s'han de treballar més els glutis, com li has de donar més espai o més aire a una altra part del cos. Així que jo crec que és important, i sobretot és important aquest treball que fem en equip, de que es trobin amb altres mares. El tu a tu està bé, però jo sóc una experiència única i sóc professional. Les altres són mares.
0: Clar.
1: I poden parlar més del tu a tu. Tant passa amb el grup de mares fortes com passa amb els de Dona Training, que és un grup de dones que et diria que pot ser que siguin moltes mares, pot ser que no, però ja estan en un altre moment de vida en què ja tenen assolides moltes coses, porten molts anys treballant amb mi, moltes d'elles, llavors ja tenen molt assolit tota la postura, les respiracions, llavors aquí sí que fem un entrenament molt enfocat en la força muscular, en coordinació, en inclús coses d'impacte, vull dir que aquí ja és com un nivell una miqueta més avançat.
0: L'hormona de les dones amb els anys canvia. Es fa algun tipus de tractament o fas algun tipus de sessió que sigui específicament doncs, per dones segons l'edat? Perquè, és clar, a veure, no serà el mateix que tu puguis fer, Núria, el que pugui fer jo, no? Després, sobre això, tu apliques les teves sessions?
1: A nivell individual a Camilla, vols dir?
0: No, Camilla o grup, és igual.
1: Clar, tinc molt en compte, per exemple, no? Si em trobo en un grup de dones d'edat avançada, no? Els grups dels matins, tinc dones una miqueta més grans, jubilades, que és superimportant treballar la força perquè algunes d'elles estan diagnosticades d'osteoporosi.
0: Força, com parlem de força de tot el cos?
1: Agafar ferro. Que algú que pesi, que arrosseguis, que empenyis, que pugis, que baixis, no? amb pes. No? El cos necessita sentir aquesta sensació per estimular aquest os i a través dels músculs doncs, generar aquesta tracció òssia perquè el cos no es debiliti, els os no es debilitin.
0: I es fa al revés, ja, a vegades, eh? Una persona que tingui osteoporosi, nosaltres no faig res perquè
1: no, vés a nadar, no? Sí. Si tens osteoporosi no vagis a nadar. Vale. Pots anar a nadar perquè t'agrada, però no per a combatre l'osteoporosi. Així que sí que és això, saber qui tens de davant t'ajuda molt a fer un tipus de treball o no. el que et deia, no? En els grups, doncs, tens gent que dius, ostres, doncs, aquesta persona li costa més la coordinació, aquesta persona li costa més l'equilibri. Doncs acabes fent, no, sessions com molt individualitzades en el grup, buscant, vinga, avui faig una sessió que hi hagi una mica d'equilibri perquè sé que amb ella li anirà bé i després faré alguna cosa de coordinació i acabarem tots fent alguna cosa de força i unes cremalleres per acabar a nivell postural.
0: Cremalleres què són?
1: Les cremalleres són l'activació de l'abdomen a través de la respiració.
0: Sembla mentir la respiració que sigui tan important, eh? No ens n'hem donat compte i a vegades que no ho acceptem i a vegades que dius, escolta, fa un rato que no respiro, no?
1: Tal qual. Ara estic fent una petita formació que tinc ganes d'ampliar sobre la respiració. Així que, res, la respiració al final busca espai en el cos i quan li deixem espai és que és molt sanador poder respirar, no? I si tenim una bona postura, tots sabem que podem respirar millor. Si jo estic plegada sobre mi mateixa, no, l'aire no pot anar.
0: Malament. Anem acabant, Nuri. Núria, és dir, entrenar abans i després del part i bé, en aquestes diferents etapes de la dona, sí que doncs, hem tret el tema de les hormones i el paper de la musculatura veig que doncs bastant importància. Uh-huh. Tu, Núria?
1: Sí, sí, és supernecessari perquè el que no li donem funció es fa malbé en el cos. Llavors necessitem moure'ns, necessitem fer una activitat en moviment per seguir saludables, perquè és que si no, no arribarem al llarg de la vida que no podrem fer les activitats que ens agraden, siguin les que siguin.
0: Sí. Bé, explica'ns una miqueta grosso modo que comencem temporada. Tot el que fas aquí en el centre de tenis de Malgrat, doncs explica'ns el que estàs fent, va.
1: Sí, ara mateix tinc dos grups, que són el de mares fortes i el de dona training. El de mares fortes...
0: D'edats, aquí, les edats?
1: A mares fortes són dones embarassades i en postpart.
0: Vale.
1: I dona training, qualsevol tipus de dona. Que si ha acabat de tenir una criatura, potser li dic que passi un temps per mares fortes i després ja pot anar a dona training. Vull dir que edat, des del, jo què sé, sí, 15, 16, 17, 18 anys, fins al 99 si arriba. Així que superbé. I els entrenos de dona training són els dimecres a 6:15 de la tarda i els dijous a 9:15 del matí.
0: Quant dura la sessió?
1: Acostuma a durar una hora, que passa que sempre me'n passo una mica, però és una horeta.
0: T'hi trobes allà a gust, no? I si troben a gust, no?
1: Totes, disfrutem juntes.
0: Molt bé, si una persona necessita algun tipus de massatge
1: específic... Un treball individualitzat, sí, cap problema. Em poden contactar, que ara ho poden fer a través de l'aplicació, amb un QR, poden agafar cita online, així que és més pràctic. I això, fem el treball un a un a camilla i, si cal, doncs també exercici terapèutic.
0: En aquest cas, que n'hi ha molts de desguinços, de temes de posició de l'esquena, amb tot això en camilla se pot aliviar, per exemple, el dolor?
1: Per mi la teràpia manual és una bona porta d'entrada, sobretot quan la gent ve molt preocupada, molt de dolor i segurament necessitem ser tocats per calmar-nos. Llavors, per mi és una via d'entrada excel·lent poder contactar amb la persona per anar treballant el teixit, no? Treballar també aquesta part d'empatia, de comunicació, de baixar l'alarma del sistema nerviós. I un cop això està assolit, doncs potser treballar també amb algun tipus d'exercici, els dos junts, o deures per casa.
0: Molt bé.
1: Vull dir, al final és poder anar complementant el que necessita la persona. Al igual potser aquella persona necessita també canviar els hàbits alimentaris, necessita uns exercicis de respiració per regular el nervi vaga. Clar, a partir d'aquí...
0: M'ha agradat molt que diguis això dels hàbits alimentaris, perquè la Núria, sapigueu, que també d'hàbits alimentaris en sap molt, eh?
1: És una eina més que tenim. No sóc nutricionista, però sé que és una eina més que tenim, llavors alguna recomanació puc donar, i si no, doncs llavors sí que derivar a algun nutricionista.
0: Molt bé. Núria, gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres.
0: I sí que anirem parlant de tantes coses que hi ha per poder portar i que les dones, doncs, sapiguem situar-nos al moment que estem, doncs el que necessitem, perquè no ens oblidem que som nosaltres, no?
1: Necessitem atendre les pròpies necessitats.
0: Exactament. Gràcies, Núria. Fins
1: gràcies.
0: La propera.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.

I bé, arribem ja pràcticament al final del programa. Vull dir que la pregunta que anàvem fent era sobre el tema d'aquesta sardana, una sardana que esperem que, doncs, molta gent s'afegeixi amb aquesta, la nostra dansa, aquesta sardana que esperem que sigui rècord. I bé, abans d'acabar, volem, doncs, i m'agafo també a la frase que ens ha dit la Núria, volem saber què en penseu vosaltres. I ara sí que arribem a aquest primer moment i, més que tot, doncs, ens quedem amb això. Volem saber què en penseu de vosaltres i què penseu fer per vosaltres. Doncs bé, avui ha sigut el primer espai de l'Ara i Aquí d'aquesta temporada. Gràcies per haver-nos tornat a obrir la porta de casa vostra. Hem començat temporada, ja heu vist, ja heu escoltat, segurament, també, doncs, parlant, escoltant, rient, descobrint i, sobretot, fent-ho amb vosaltres. Demà hi tornem, a l'Ara i Aquí. Adéu-siau.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Un acte que està englobat dins la celebració del 50è aniversari de l'entitat. L'Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i una gran part de les residències abans del 2031. Escoltem Salvador Illa.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer, enginyera tècnic, un de tresorer, tresorera interí i una de bibliotecari, bibliotecària. Explicarem també que ha obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara al curs 26-27. L'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripció i entrevistes que s'estén fins al dilluns 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, la Montse Planes.
4: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. D'acord? Del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
1: L'Estat renuncia als fons europeus per a l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per a la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta de la Tordera, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Amb un preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis, l'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui situació meteorològica ja amb temperatures normalitzades després de les tempestes que ahir a la tarda i fins a les primeres hores de la nit van afectar la nostra comarca i que van ser molt irregulars. En alguns punts es van superar els 30, fins tot fregant els 40 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona alta de Mataró. Mentre que a la mateixa ciutat de Mataró, més cap al centre, amb prou feines es va arribar als 30 litres per metre quadrat. Per tant, hi va haver una gran diferència de precipitació en diferents punts de la comarca. 17 litres, per exemple, Can Massuet del Far, a la zona de Dosrius. En canvi, cap a Arenys de Munt es van fregar els 40. En definitiva, una situació marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat amb tempestes que ja han passat a la història. De moment, avui s'espera un temps més tranquil, tot i que encara amb força núvols aquest matí, que aniran a menys, cap al migdia, i aquesta tarda, bàsicament, domini del sol, tot i com entrarà la nuvolositat de cara a la tarda. I és que encara no acaba de fer net del tot, i de fet, aquesta propera matinada, atenció, perquè no descartem alguns patacs d'aigua, sobretot a la franja costanera de la comarca. No hem de descartar aquesta possibilitat, com dèiem, aquesta propera matinada. Demà, però, millorarà ràpidament amb unes temperatures que avui doncs ja són plenament normalitzades, les màximes cap als 24-25 graus on més pujaran, i demà aquestes temperatures s'han de mantenir sense canvis importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies amb propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
7: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
8: Sí, sí.
7: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: A Ràdio Tordera.
10: A Ràdio Tordera. Tordera.
9: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bona tarda, bon vespre. Són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres 16 de setembre. Ja tornem a ser aquí, a punt d'iniciar aquest show diari, avui amb un programa que us explicarem més endavant què ve. Parlarem una mica sobre el que va passar ahir al partit del Real Madrid, farem una miqueta prèvia en aquest partit que jugarà d'aquí a poqueta estona d'aquest Barça Racing de Santander, i també repassarem una mica d'actualitat esportiva general en l'àmbit de Pilota d'Or, que ahir també ho vam parlar amb en Pau. Atents i atentes, perquè això només ha fet que començar. Benvinguts i benvingudes al Show dels Esports.

Vinga, va, doncs, si recordeu, per introduir-vos a una mica de què anirà aquest programa, si recordeu, dilluns us vaig comentar que el dimecres seria una mica d'espai d'entrevistes. I és que avui teníem una entrevista, però que finalment, fins a l'última hora, no ha pogut concretar-ho i no ha pogut ser, per tant, avui. Sí que ens trobem una mica més buits, però repassarem una mica també tot el que vam parlar ahir amb en Pau, perquè ho tinguem més frescos, perquè alhora també, si és veritat que a banda d'aquest partit contra el Real Madrid, que ara sí que sabem resultats, vam parlar sobretot una miqueta el que venia siguent fins ara doncs aquesta temporada del Barça i del Real Madrid, després d'haver tancat el mercat de fitxatges i també de tancar les seves respectives plantilles, de tancar les seves respectives plantilles, perdoneu, i també doncs d'altres equips com el Girona, l'Espanyol, que també van fer la seva. Per tant, avui tindrem aquest recordatori una mica, tot i que vam tenir-ho ahir fins i tot, i també una miqueta de l'Otmarresa, que vam tenir-ho dilluns, un petit resum doncs d'aquests moments que vam viure en aquest inici del show dels esports després de la tornada de vacances, com també amb l'Otmarresa, perquè anirà enllaçat en el programa de divendres que farem aquesta prèvia amb en Guillem Ferrer, l'entrenador del Club Futbol Tordera, perquè ja comença la Lliga aquest proper cap de setmana. Per tant, tot això i més avui aquí en el show dels esports, amb un dia, amb un dimecres de fortes pluges. Per tant, vigileu, quedeu-vos a casa, sintonitzeu la 107.1 de l'FM, però si encara no ho feu i ens esteu escoltant des de la www.radiotordera.cat, també salutacions, perquè només el show només ha fet que començar. Vinga, va! I vinga, va, anem a escoltar una mica d'aquesta notícia d'esportiva d'actualitat tordarenca per posar-nos també en sintonia.

0: Parlem de taekwondo i parlem d'Héctor Pavón, que va ser campió del Swiss Open E2. Va ser escollit millor competidor del torneig juntament amb l'Ora en la categoria Junior Men 65 quilos. La tordarenca Ainhoa Martínez també brilla amb una valuosa medalla de bronze. Durant el primer cap de setmana de setembre, el Club Taekwondo Més Tordera va tocar el cel amb una exigent competició a Suïssa, el Swiss Open E2. L'expedició tordarenca va demostrar un nivell competitiu d'èlit internacional, liderada per l'actuació d'Héctor Pavón, que es va proclamar campió de la competició. Pavón es va alçar amb la medalla d'or en la categoria júnior menys 63 quilos, després d'un campionat impecable. El camí cap a l'esglaó més alt del podi no va ser gens fàcil. El tordarenc va haver de superar 4 exigents combats contra representants de les seleccions de Tunísia, Itàlia i Ucraïna, a banda d'un combat amb un altre club de Madrid. El seu impressionant rendiment sobre el tatami no només li va valer el títol i sumar 20 punts vital per al rànquing europeu, sinó que l'organització el va reconèixer amb el guardó com el millor competidor júnior de tot l'Open. Héctor Pavón ha assegurat que ha estat possiblement el millor campionat de la seva carrera, però remarcant que aquest èxit no és fruit de la casualitat, sinó d'una preparació exhaustiva sense descansar durant tot l'estiu. L'escoltem.
1: Les sensacions van ser boníssimes i per començar la temporada crec que no hi havia una millor manera. A sobre, amb aquest or de Suïssa i els 20 punts que em dona pel rànquing europeu, aconsegueixo ficar-me al top 10, que era un dels objectius que tenia de cara a aquest últim any a la categoria júnior, i pues, aconseguir-ho, i a sobre, només començar la temporada, ja em dona com aquesta motivació que potser de vegades falta per seguir endavant, pues, aquesta motivació l'aconseguir des d'aquest or.
0: L'alegria de la delegació tordarenca va ser doble gràcies a la magnífica actuació d'Ainhoa Martínez. La tordarenca va aconseguir una molt merescuda medalla de bronze al torneig paral·lel, el Swiss Challenge de Sant Galen, competint en la categoria de cadet femení menys 47 quilos. L'entitat subratlla el mèrit que suposa plantar cara als millors atletes i equips del món, ja que molts d'ells eren seleccions nacionals pures. I així doncs, amb aquests dos podis, l'entitat tordarenca engega una temporada exigent i plena de competicions.

I anem a fer una miqueta de prèvia d'aquest Barça Racing. Per què els de Flick volen allargar la ratxa del Camp Nou? El conjunt blaugranà s'enfronta a l'equip cantabre en la sisena jornada de Lliga, al Camp Nou. Els culers busquen un nou rècord. El Barça rep el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga, on els blaugranes volen ampliar la seva ratxa de victòries en el campionat domèstic. El conjunt de Hansi Flick continua invicta aquesta temporada. Els culers van sumar la cinquena victòria del curs contra el Llevant amb aquell 2-4 d'aquell passat diumenge, tot i que els nervis finals, Adeyemi va fer el definitiu quart gol a la ciutat de València per donar els 3 punts al Barça i continuar al capdavant de la classificació de la Lliga. Els blaugranes afronten aquest partit amb un rècord històric a l'abast. Si els de Flick superen els cantabres, el Barça encadenarà 7 victòries consecutives en totes les competicions, el millor inici de temporada de la seva història. La ratxa inclouria els 6 partits de Lliga, l'estrena i l'estrena Champions contra el Feyenoord. Per la seva banda, el Racing de Santander aterra al Camp Nou després de 14 anys. L'equip càntabre va tornar a primera i ara es troba en un bon moment després d'haver guanyat a l'Alavés per 2-1. L'equip de José Alberto està situat a mitjana taula amb 2 victòries, 1 empat i 2 derrotes. Ara vol donar la gran sorpresa de la jornada al Camp Nou. Partit que

Parlem d'aquest partit, però sobre la intrahistòria de la polèmica de les samarretes en suport a Ceuta. La iniciativa està vinculada a l'Associació Valenciana, que presideix un expresident del Real Madrid. El Real Madrid es va imposar al camp de l'Elx amb un gol en el temps afegit, que va donar 3 punts als de Mourinho. La victòria del conjunt blanc, però, va quedar força esquitxada per una polèmica de caire polític amb Mbappé, Vinícius i Konaté com a protagonistes. I és que el Real Madrid va sortir al camp, i com també ho va fer l'Elx, amb una samarreta en suport als habitants de Ceuta en plena crisi migratòria a la ciutat autònoma espanyola. L'elàstica duia un missatge de "tots som cavalles", que és com es coneixen els veïns ceutís. Una acció que va sorgir a través d'una iniciativa de l'Associació Valenciana d'Empresaris, curiosament dirigida per l'expresident del Madrid, Vicente Boluda. El passat 10 de setembre, l'Associació Valenciana d'Empresaris va traslladar als clubs del País Valencià la possibilitat de portar el missatge de suport a Ceuta, a la samarreta. I els clubs, després d'obtenir el vistiplau de la Lliga, ho van mostrar. També ho van fer els seus rivals, en el cas del Betis contra el Villarreal i el Real Madrid contra l'Elx. Però no així el Barça contra el Llevant, un fet que ha recordat el mateix club blanc en un comunicat explicatiu. La premsa de Madrid es gira contra els tres futbolistes. La reacció és beligerant. A la premsa de Madrid no li ha agradat la posició dels tres futbolistes davant una acció de l'Associació Valenciana d'Empresaris, i el Madrid s'ha vist obligat aquest mateix dimecres a fer un comunicat per defensar els seus jugadors. Cadascú té les seves opinions i les seves sensibilitats, i així ha de ser. La petició de l'Elx de lluir aquestes samarretes va ser acceptada pel club, i al vestuari hi ha opinions, sensibilitats i visions de la realitat. Javier Tebas, el president de la Lliga, ha dit aquest dimecres que li sembla malament l'actitud dels tres futbolistes del Madrid, ja que era un acte institucional i un acte de club, i no un acte personal on calgui donar una opinió. Abde, aquí també va sortir esquitxat. En aquesta mateixa samarreta la va lluir Abde amb els seus companys del Betis abans del partit contra el Villarreal i el Betis. En aquesta ocasió ha suposat crítiques per al marroquí a les xarxes socials. Fins i tot posen en dubte si ha de seguir jugant amb la seva selecció nacional. L'ex del Barça va piular a les xarxes que el gest no tenia un missatge polític ni cap menyspreu pel Marroc, sinó que era una acció de suport per a la població de Ceuta, independentment de la seva nacionalitat. El futbolista va insistir en la importància de les seves arrels i l'amor cap al seu país.

Vinga, va, i per acabar aquesta actualitat general, anem a repassar una mica els favorits d'aquesta Pilota d'Or 2026. I és que 5 noms entren en escena i la cursa per guanyar la Pilota d'Or 2026 ja està en marxa en poc menys de 12 mesos, amb Lamine Yamal, Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé entre els grans favorits per al premi. El millor futbolista del món ja comença a posicionar-se en la cua per la Pilota d'Or 2026. Aquesta edició es presenta especialment molt disputada, amb factors com el títol de la Champions del PSG, el Mundial guanyat per Espanya o les dades individuals entre els grans golejadors. Mbappé va ser el primer en postular-se per al premi i va admetre que, a parer seu, hauria de ser per ell. Poc després, Lamine Yamal també va entrar en el debat i va assegurar que ell hauria de ser el guanyador en una batalla amb el francès. La cursa s'escalfa a mesura que s'acosta la gala del 26 d'octubre a Londres. L'equip, l'organitzador del premi, ja ha assenyalat 5 grans candidats amb una porta molt reveladora. Lamine Yamal, Mbappé, Kane, Dembélé i, atenció, Leo Messi. Són els 5 noms que ha publicat avui, just avui, l'equip aquest matí. Lamine Yamal, campió de la Lliga Mundial, busca la seva primera Pilota d'Or perquè torna a estar entre els màxims favorits per guanyar. Amb 19 anys, el de Rocafonda ja suma la tercera nominació de guardó com el millor futbolista del món. Tot i la lesió que el va deixar cau a la part final de la temporada de clubs, l'extrem del Barça va signar una gran temporada de Lliga, la Supercopa d'Espanya i el Mundial 2026 amb la selecció espanyola. El seu caseller, amb l'equip blaugrana, hi ha 24 gols i 18 assistències. Lamine ja comença a escalfar la cursa i busca convertir-se en el jugador més jove de la història en guanyar una Pilota d'Or, superant a Ronaldo Nazario. Kylian Mbappé, el gran golejador del Real Madrid, que lluita per la Pilota d'Or. D'altra banda, segons Lamine Yamal, Kylian Mbappé és el seu gran rival en la batalla per la Pilota d'Or. Tot i això, l'any del francès no ha estat precisament bo pel que fa als títols col·lectius. Mbappé no ha guanyat cap títol amb el Real Madrid ni amb la selecció francesa. En paràmetres golejadors, el Madridista sí que ha pogut signar una gran temporada, amb 44

0: 4 partits amb el Real Madrid, Mbappé va fer 42 gols i 7 assistències. A més, durant la Copa del Món es va convertir en el màxim golejador històric dels Mundials, desbancant a Leo Messi al capdavant. Harry Kane, protagonista d'un gran any amb el Bayern de Múnich, i és que l'anglès també apareix entre els candidats per guanyar la pilota d'or, després de completar un gran any amb el Bayern de Múnich. L'anglès ha estat una de les peces claus del conjunt bavarès, que ha tornat a dominar el futbol alemany amb la Bundesliga, la Copa i la Supercopa alemana. En l'àmbit individual, el davanter ha mantingut els seus grans registres golejadors amb el Bayern, 61 gols i 7 assistències en 51 partits. A més d'arribar a les semifinals del Mundial amb Anglaterra, l'ha situat entre els futbolistes que aspiren al guardó. Ousmane Dembélé vol assegurar la seva pilota d'or consecutiva, i és que Dembélé arriba a la cursa de la pilota d'or com un dels grans favorits i amb l'opció de repetir el premi. El francès ha estat una de les figures del PSG, que ha aconseguit conquerir la Champions i completar una temporada històrica amb la Lliga i la Supercopa Europea i Francesa i l'Intercontinental de la FIFA. A més, Dembélé ha tingut un paper important amb la selecció francesa. Pel que fa a les xifres, el davanter ha estat decisiu durant tota la temporada amb 20 gols i 11 assistències i ha aparegut especialment en els partits més exigents. El seu rendiment amb el PSG l'ha consolidat com un dels principals rivals d'Mbappé en França. Finalment, Leo Messi, el gran líder d'Argentina al Mundial 2026. La portada de l'equip ha sorprès amb la presència de Leo Messi. El gran argument de l'argentí és el seu paper en el Mundial 2026, on va tornar a ser un dels grans referents amb l'Argentina, amb 8 gols. El capità argentí va assumir de nou el lideratge de la selecció en una altra Copa del Món. Després de conquistar l'anterior Mundial el 2022, Messi aspirava a repetir l'èxit i ampliar encara més el seu palmarès, però l'Argentina va caure a la final contra Espanya. Ara amb 39 anys i ja retirat de la selecció argentina, el 8 vegades guanyador de la pilota d'or busca tornar a situar al cim i competir amb una nova generació de futbolistes pel reconeixement com el millor jugador del món. I ara sí que sí, amb totes aquestes notícies d'actualitat general comentades i llegides, anem a fer una passa al costat per donar pas al que, com comentava al principi, avui era torn d'una entrevista, en aquest cas a Héctor Pavón, que hem llegit la notícia d'actualitat local, que ha estat campió del Swiss Open E2, però que finalment no s'ha pogut gestar bé. Per tant, ja l'escoltarem més properament aquí a Ràdio Tordera, perquè s'acosten moltes competicions i ja l'escoltarem per aquí a la casa, eh? Però, per tant, avui a última hora no hem pogut omplir gaire bé el programa, per tant, anem a posar una mica del que vam tenir amb en Pau Serrano en aquesta secció, que l'escoltarem i veurem també com han començat les lligues al Barça i el Real Madrid. Vinga, va, anem a fer una passa al cantó i passem amb en Pau Serrano.
1: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a començar aquest dimarts, ara sí que sí, i ahir també us vam avançar doncs, tot el que tindríem en el dia d'avui aquí, en el show dels esports, ja per segon dia després d'aquesta tornada de vacances, i és que els dimarts, com us deia, com us vaig comentar ahir, tenim amb nosaltres en Pau Serrano. Bona tarda, bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Sordi, estic molt bé. I com sempre, a casa feia temps que no ho deia, preparadíssim per presentar-vos l'actualitat del futbol.
0: No, és que ja tornem a estar aquí. Hem tingut, sí que és veritat, aquesta aturada per vacances, però durant l'estiu també hem anat escoltant amb aquesta secció una mica més de Mercato, no? Però avui tornem al que teníem la temporada passada, aquest final de temporada amb aquesta secció, de repassar una mica l'actualitat del futbol, no?
1: Sí. Comentarem bàsicament com la temporada passada, partits, curiositats i partits importants que no ens podem perdre.
0: Pau, però t'hem deixat d'escoltar una mica aquest estiu amb aquesta aturada de vacances, però tot i això, aquest cap de setmana t'hem estat escoltant, oi? Aquestes retransmissions que ja ho vam veure també a final de temporada, però t'incorpores com a membre fixe ja de les retransmissions d'aquí de Ràdio Tordera, en una temporada on el Club Futbol Tordera comença just aquest cap de setmana.
1: Exacte, estic molt, molt content perquè per retransmetre els partits del Tordera i sobretot perquè m'hagueu afegit al grup de
0: només faltaria. Només faltaria, sou la nova fornada, la nova generació que serà el futur d'aquesta casa. Anem a parlar una mica de tot el que parlarem en avui. Suposo que de mica en mica l'actualitat. Digue'm alguns temes dels que parlarem avui i ara et tiro algunes preguntes.
1: Doncs bé, bàsicament parlarem sobre els partits més importants o dels equips més propers que tenim, curiositats sobre gairebé totes del Barça i de la Pilota d'Or i partits que no ens podem perdre entre avui i demà.
0: Clar, perquè avui i demà hi ha jornada de Lliga, perquè d'aquí poc hi ha aturada de seleccions, aquestes aturades, 20 dies durarà aquesta aturada, sí, gairebé 3 setmanes, sí que és veritat que junten dues, però ostres, aturar la competició 20 setmanes, tornem al mateix debat de sempre, no? Què n'opines tu d'aquestes aturades de seleccions?
1: A mi no m'agraden perquè més que res sempre es lesionen jugadors importants per qualsevol equip i em molesta bastant. I de la selecció espanyola tampoc sóc gaire favorable.
0: No, i mira que, sobretot, el tema de lesions, Rafinha, vaig escoltar, recorrerà mig món en aquesta pròxima aturada de seleccions. Té un partit a Austràlia, després té un a la Índia, després ha de tornar a Austràlia per jugar un altre partit, o sigui, déu-n'hi-do els trajectes amb avió que haurà de fer Rafinha en aquests 20 dies. I bueno, ja ho comentarem, però Frick, ja assegura't que aquest partit de demà ja hi haurà rotacions. Abans de parlar sobre tot el tema que ens has comentat, Pau, anem a fer una mica de repassada de com ha acabat tot, de què ha passat en aquestes setmanes que no hem estat aquí. S'ha acabat el mercat, el Barça ha fet una plantilla. Què et sembla, tu, aquesta plantilla que ha fet el Barça?
1: Espectacular. Espectacular. No hi ha una altra paraula. Han fitxat el millor pivot del món per darrere de Pedri i més Adeyemi i sigo mateix, no sé si ho vam arribar a comentar, que crec que té molt de potencial i ara qualsevol altre que me n'estic oblidant, però crec que ho té un equip per guanyar-ho tot.
0: I els primers partits del Barça, què t'estan semblant?
1: Un espectacle. O sigui, l'altre dia vaig estar a mirar el partit del Barça-Levante, vam guanyar 2-4 i no em vaig quedar conforme, em vaig quedar amb falta de celebrar algun golet més.
0: No, no, és que ara porten una mitjana de 4 gols per partit.
1: És una barbaritat,
0: Creus que, o sigui, realment ens estem mal acostumant, millor dit,
1: perquè mal acostumant, sí.
0: No és normal marcar 4 gols per partit, i sí que és veritat que a mi em deixa una mica de, ostres, els gols que et marquen te'ls podries estalviar, no?
1: Sí.
0: Perquè són gols que són errors de la defensa,
1: sí, sí, sí.
0: Errors que comets a darrere, però ostres, ens estem mal acostumant i quan vingui un partit que costi més, patirem.
1: Sí, de fet, parlant sobre gols, em sembla que vaig llegir que era el millor inici golejador del Barça des de la temporada 2011-2012, que bé, també era una molt bona època. Però sí, tornant al tema de que ens estan mal acostumant, perquè quan vingui un partit fort, jo crec que no el patirem, que no és que el golejarem, però sí que li podrem combatir.
0: Sí? Creus que ho podem treure suc d'aquests partits? Jo crec que la complexitat arriba en aquest mes d'octubre, que si no m'equivoco, com l'any passat passava, és Betis, PSG i Madrid en menys de dues setmanes. El 18 d'octubre contra el Betis, el 20, dos dies després, contra el PSG,
1: sí,
0: i el 24 contra el Madrid. És a dir, en molt pocs dies tens aquests tres partits de màxima exigència, que suposo que serà el primer test, no?, real que tindrà. Si és veritat, ara t'has enfrontat contra equips que, bueno...
1: mitja taula.
0: Mitja taula, sí, que has pogut guanyar. El que menys has golejat ha sigut l'Atlètic de Bilbao per un 2-0, però en portaria 0.
1: Sí.
0: Ostres, de moment, amb aquests partits que portem, qui t'està semblant millor jugador?
1: Rafinha, eh? No tinc cap altre jugador que he pensat. Rafinha i punt.
0: Clar, perquè tothom deia, ostres, sense el fitxatge de Julián, el Barça necessita un nou, necessita un nou. Ara Rafinha jugant de nou, ostres, crec que sorpresa a tothom, no?
1: Sí. 8 gols i 3 assistències en 6 partits, 11 gols i assistències en total, màxim golejador de les 5 grans lligues, sense ser davanter. O sigui, és increïble.
0: Creus que el Barça pot confiar en Rafinha com a davanter centre aquesta temporada i utilitzar-lo sempre allà davant, tot i tenir les alternatives, ja sigui de Dejemi, de Gordon o del propi Gabriel Jesús, que també va arribar a les últimes hores de mercat?
1: Sense cap dubte. De
0: sí,
1: fet,
0: eh?
1: Vull que jugui tots els partits i que s'emporti la bota d'or.
0: I Gordon, de titular, a l'esquerra?
1: Gordon és que porta uns partits que potser no t'està rendint tan bé, perquè de cara a porteria la definició s'ha de millorar, i a Dejemi, que ja vas veure el gol que et va marcar l'altre dia, o sigui, agafa la pilota al mig del camp, se'n va de 2 o 3 i marca un golaç.
0: Jo t'he dit que Gordon m'encanta.
1: A mi també, però és això, trobo que li falta gol.
0: Pot faltar gol, però quantes assistències porta Gordon ja? Ostres, en porta moltíssimes, i en clau joc col·lectiu, en clau pressió, està ajudant moltíssim a l'equip, ja dèiem, i com a revulsiu. Ostres, crec que encaixa moltíssim, perquè la potència que té en arrencada, en resistència, en aquests sprints, és molt bona, i sortir de revulsiu quan ja han passat uns minuts i la defensa està cansada és on pot treure el seu suc, que és el, sí, que està passant ara amb l'autèntic golaç que va marcar també contra el Feyenoord i aquest passat cap de setmana contra el Levante. Jo crec que demà hi haurà rotacions. Pot ser,
1: sí,
0: que deiem i jugui de titular. Ja veurem.
1: Sí.
0: Ja veurem, no? En comparació contra el Madrid... Ara en parlarem, eh? Ara entrem a la teva...
1: Tranquil.
0: Que has portat. Però el Madrid, que ha fet també... Diries que ha fet un bon mercat?
1: Sí, ha fet un gran mercat, però si no sap encaixar bé les seves peces, no li sortirà bé el puzzle.
0: T'has vist algun partit per això del Madrid?
1: Ara que recordi, algun m'hauré vist.
0: Però, clar, jo t'he vist que no he vist gaires, eh? I m'han sortit això d'algunes jugades així de clips per xarxes socials,
1: sí,
0: i tal... però em vaig estar veient el Champions contra l'Inter de Milán.
1: Sí, jo també.
0: Clar, ostres, que sí, que són molt bons jugadors, però no hi ha control de pilota en cap lloc.
1: Sí.
0: O sigui, era un partit, poso un aquell, perquè ara m'estaran escoltant madridistes i envio una salutació cordial a tots els madridistes que m'estiguin escoltant, però que se m'entengui. Parlo d'aquell partit perquè és l'únic que m'he vist, eh? Ostres, veia un partit de bojos, un partit que podria acabar 7-6,
1: sí,
0: guanyant per tots costats, sort de Courtois, perquè
1: sí,
0: si no l'Inter hagués marcat molts més. Ostres, passes que no anaven enlloc, pèrdues de pilota absurdíssimes, sense control, bàsicament sense control, un partit ni del Madrid ni de l'Inter, eh? No hi havia control de pilota enlloc.
1: Els hi falta un mig.
0: Crec que és una cosa que necessita millorar, perquè si no aquest Barça el veig molt potent, tant a mig,
1: sí,
0: del camp com en defensa com en atac, i pot sorprendre amb aquestes pilotes absurdes que perden. El Barça ho sap aprofitar moltíssim.
1: Sí, sí, sí, és un perill letal pel Madrid si Gordon, Rafinha i Lamine se'n van a pressionar i què és això, Camavinga fa una mala passada enrere, estàs mort. No pots fer res.
0: Veurem. No et parlo, ara estic en nom de la Min, no et parlo, perquè ara amb tu parlarem de la pilota d'or.
1: Sí.
0: Però anem a començar. Quin és el,
1: sí,
0: primer,
1: sí,
0: tema que vols tractar? I així ja comencem una mica, perquè ens hem enrotllat aquí parlant,
1: sí,
0: de... Bueno, clar, hem estat aquesta setmana sense veure'ns.
1: Sí, sí.
0: Ens havíem de posar també l'actualitat. Sí, sí, sí.
1: Comencem per l'estimat Arsenal del nostre company Marc Cresserres, que ens ho ha demanat, que guanya 0-2 al Sunderland amb gols de Guimarães i Bukayo Saka a l'últim minut. No puc comentar res d'aquest partit, no me l'he vist.
0: Mira, jo et comentaré una cosa d'aquest partit, eh? Em va fer bastanta gràcia, la veritat, i és que l'Arsenal ha,
1: sí,
0: fitxat a Guimarães, que venia,
1: sí,
0: del Newcastle. El Newcastle i el Sunderland estan a menys de 10 quilòmetres de distància.
1: Uh-huh.
0: I és la rivalitat històrica que tenen els dos,
1: sí,
0: clubs. però una rivalitat històrica no només en clau futbol, sinó en clau política, en clau social, en clau humanitària. Són rivals, però extrems.
1: Clar.
0: És a dir, un té un pensament i els altres tenen un pensament. Són rivals que es porten malament no només amb el futbol,
1: en
0: sinó
1: tots els sentits.
0: En tots els sentits. I Guimaraes, els anys que va estar en el Newcastle, va entendre aquesta rivalitat a la perfecció.
1: Sí.
0: I quan va marcar, va fer la celebració de que el Sunderland era molt petit.
1: Ah, sí, això ho he vist.
0: Era
1: va
0: molt
1: marcar
0: petit,
1: un golaç.
0: I, de que el
1: sí, sí.
0: I que el Sunderland no tenia res a fer. I tot i que no jugava amb el Newcastle, doncs Guimaraes va entendre a la perfecció.
1: Clar.
0: I a més va publicar a les seves xarxes socials que un cop ets el Newcastle, sempre seràs el Newcastle.
1: Uau.
0: I que entén perfectament el que va significar la seva estança a Newcastle i també aquesta rivalitat històrica contra els Sunderland. O sigui, aquesta celebració té molta història darrere, que ho podeu veure, ho podeu buscar a les xarxes socials o a qualsevol lloc i veureu que és una rivalitat històrica i que Guimaraes, tot i que no juga amb el club, ho va entendre a la perfecció i va aprofitar que jugava contra el rival històric del Newcastle doncs per picar-lo una miqueta més.
1: Jugadors així, tot i que se'n vagin de l'equip, sempre l'estimaràs, la veritat.
0: Sí, sí, i tant, i tant.
1: Vinga, doncs continuem ara amb el Barça, que golesa 4-2 al Llevant, patint una mica els últims minuts degut a aquests dos gols d'Ivan Romero i Brugué.
0: Vas patir?
1: Els últims minuts, la veritat, no gaire. O sigui, vaig notar aquesta sensació de, ostres, aneu amb compte, jugueu amb cap. Però patir, com patiria en unes semis de Champions.
0: Home,
1: no?
0: Home, això per suposat. És que jo t'he de dir que la segona part vaig com pràcticament desconnectar. En el moment que Lamine va marcar el gol de penal
1: ja
0: en el 48, vaig dir, ostres, 0-3 una altra vegada.
1: Sí,
0: vull més gols.
1: Jo també vaig quedar així.
0: Però sí, marca el primer gol, que dius tu, ostres, el primer gol, quin error de la defensa.
1: Sí.
0: Amb aquell gol. El segon, quina sort, també una mica s'emporta la pilota per davant.
1: Sí, Marc Bernal que s'adorm.
0: Clar, bueno, sí que dius, ostres, 2-3, compte que ja veuràs que se'ns complica perquè estaven apretant molt. Però és això que no pateixes gaire, no estàs
1: clar.
0: Tens, no t'aixeques del sofà, no et vols sentar. No, tenia bastanta tranquil·litat
1: sí.
0: I, de fet, és això que vas agafant el mòbil, xerres amb els amics que estàs veient el partit, no estàs centrat realment. Crec que això també és el que comentava al principi, ens mal acostumem.
1: Clar.
0: Veient jugar al Barça d'aquesta manera, i sí que el Levante, òbviament, jo crec que també el Barça va desconnectar,
1: sí.
0: També moltes vegades, suposo que vas guanyant tan àmpliament, desconnectes, però em va agradar molt, perquè vas escoltar les paraules que va dir Flick a la roda de premsa?
1: No.
0: Va dir que... que realment el primer gol era culpa de Flick, o sigui que era culpa seva, perquè es va voler esperar la finestra de canvis, no el va fer, uns canvis que hauria d'haver fet abans perquè ja els veia cansats, va admetre les culpes, i el segon va dir, bueno, el segon és un error de defensa que
1: sí.
0: Es pot corregir. Però realment veure Flick tan autocrític quan vas guanyant tant amb una victòria tan avoltada i també sapiguent els errors que comet un i que comet l'altre, ostres, m'agrada veure-ho, perquè és un entrenador que sap on falla ell, on falla l'equip i sap com corregir-ho. I no ho hem comentat, un fitxatge del Barça, que no juga, sinó que és el preparador físic.
1: Ah, sí.
0: Que va fitxar nou en l'estat de Hansi Flick.
1: L'he sentit.
0: Que, ostres, jo crec que també una mica de l'èxit va gràcies a aquest home, a aquest
1: sí,
0: senyor,
1: eh?
0: Que està ficant els jugadors tan a to que et poden aconseguir doncs, fer aquests autèntics partidars i aquesta preparació física per ja les primeres 5 jornades sortir a rebentar tot. I primer gol de Xavi Espart amb la samarreta del Barça. Pau,
1: estic molt content per ell.
0: Déu-n'hi-do, un jugador
1: sí, sí.
0: Que en principi era lateral dret però migcampista, o migcampista però també lateral dret, i ara està jugant
1: de
0: lateral esquerra per sobre de Cancelo i de Valde, que Valde suma 0 minuts. Però tu veus jugar Xavi Espart i quan ataca, tu vas veure on agafa la pilota,
1: sí,
0: semblava un extrem. Un extrem i que s'interra cap al mig, dona la sensació que
1: Flick
0: li digui, bueno, Xavi, tu mentre estiguis en defensa jugo per on vulguis en atac.
1: Clar.
0: Ostres, sembla que tingui moltíssima llibertat. Sembla que tingui moltíssima llibertat en clau ofensiva. Sí, sí.
1: Doncs mira, ara parlant del preparador físic, és Benjamin Kugel, que es veu que també va participar en el Mundial de 2014 d'Alemanya.
0: Mira.
1: Que això que van acabar guanyant. Continuem, doncs, amb els partits. Aquest cop seguim amb el Madrid, que guanya 4-1 al Rayo en el Santiago Bernabéu en un partit... et diria una mica enganyós. Enganyós més que res per la segona part, perquè la primera part el Madrid ho va fer tot, va fer la feina. La segona part és com que es van relaxar més i el Rayo va estar dominant més.
0: Home, ara el Madrid, que un cop acabi el programa, mitja horeta després, juga, eh?
1: Sí.
0: Juga contra l'Elche.
1: Sí.
0: Bueno, crec que serà victòria fàcil.
1: Sí.
0: Comentar aquest partit, jo t'he dit que aquest partit no el vaig veure, eh? Sí, va marcar Mbappé de penal en el 14, després carreres en el 17 i anant a la mitja part. Amb un 3-0, ostres.
1: Clar.
0: El Rayo ho té molt complicat, i més jugant en el Bernabéu. Però, ostres, Camello del Rayo, que porta una ratxa golejadora,
1: sí,
0: magnífica. I ara que Luis de la Fuente haurà de treure la llista per aquest peron de selecció, és un dels noms que està sonant més com a possible novetat en aquesta llista.
1: Sí.
0: Sergio Camello com a davanter, ja que la selecció espanyola no té com un davanter pur.
1: Clar.
0: És a dir, veurem, hem d'estar pendents també d'aquesta... Bueno, de qui va convocat o no, però victòria clara del Madrid 4-1. Veurem avui quan acabi el show, jugarà contra l'Elche. I el diumenge el Madrid ho té molt complicat. Té unes setmanes molt complicades, perquè es ve a l'Atlètic de Madrid.
1: Uf, un derbi.
0: Aquest diumenge ja a 4:15, a les 4:15, jugarà contra l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, i déu-n'hi-do, abans d'anar-se
1: de peron
0: de seleccions, doncs té aquest derbi i el tornar li ve el Villarreal i la Roma.
1: Uf, partits també complicats, eh?
0: Sí, sí, no, i després se li vindrà el Barça, juga contra el Sevilla, el Leipzig i el Barça. T'he de dir que aquestes setmanes ho té més complicat el Barça, el calendari,
1: sí.
0: Eh? Però sí que és veritat que aquest repte que té el Madrid contra l'Atlético aquest diumenge també és d'anar molt en compte.
1: Bé, també s'havia d'anar en compte la setmana del Barça. No sé si te'n recordes, fa 2 anys que havien de jugar contra el Sevilla, Bayern i Madrid.
0: Sí, sí, sí, per això t'ho dic.
1: I van golejar tots els
0: partits. Mira, jo he dit l'any passat, sí, però em volia referir a fa 2 anys. Sí, sí, aquell partit, me'n recordo.
1: Quina setmana.
0: Com si fos ahir.
1: Jo
0: com
1: també.
0: Si fos ahir. Tenia molta por, però, ostres.
1: Jo també.
0: Vam acabar sí, sí. Tot a la perfecció. Espero,
1: increïble.
0: Toquem fusta. Espero que aquest any igual, eh?
1: Sí. Seguim amb l'Atlètic de Madrid, que va jugar el partit més enganyós de la jornada, et diria. Guanya 0-3 a la Real Societat a Anoeta. I bé, els 3 gols en els últims...
0: 5 minuts, pràcticament.
1: Sí.
0: Amb els últims 10, perquè sí que és veritat que l'últim va ser en el 95,
1: sí.
0: O sigui, amb el temps afegit, i la primera va ser en el 84 a penal. Però també, déu-n'hi-do. Veurem aquest Atlètic de Madrid i com evoluciona amb aquest paper de Julián, que bé, veurem. Crec que donarà també molt a parlar, que hi ha vegades que juga, hi ha vegades que no. Veurem com ho fan.
1: Sí, de fet s'ha fet molt viral a les xarxes socials una imatge de Julián de quan anava perdent l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Club, em sembla, contra el Villarreal, que es veu que el Xolo estava molt enfadat i per darrere sortia en Julián rient-se.
0: Sí, sí, contra l'Atlètic de Bilbao va ser.
1: Sí.
0: Contra l'Atlètic de Bilbao, primer a la banqueta i després quan estaven al camp.
1: Sí, eh?
0: És a dir, ostres...
1: Diu molt d'un jugador.
0: No, jo crec que al final això acabarà bé. Bueno, depèn...
1: Bé per quin equip, el Barça o per l'Atlètic?
0: No, jo crec que l'Atlètic al final li acabarà de... Ho oblidaran.
1: Sí.
0: Jo crec que ho acabaran oblidant. Però... T'he de dir que si el Barça torna al gener per Julián, depèn com sigui, ostres, l'afició no podrà... Jo sóc de l'Atlètic i no podria permetre veure jugar un jugador en el meu camp que ja ha dit 2 mercats de fitxatges,
1: sí.
0: Que vol marxar. Això seria molt dur.
1: Jo és que no sé si cal que vengui Julián al gener. És que el rendiment de Rafinha és...
0: Sí, sí, és molt
1: increïble.
0: Bo. És molt bo. Veurem què acaba passant. Estem parlant de molt endavant i encara queda moltíssim.
1: Seguim, doncs, amb el Girona, que perd 1-2 contra el Castelló a l'últim minut, malauradament, i em sembla que anaven 12ens a la classificació de la Lliga Hypermotion.
0: Sí.
1: Sí?
0: Bueno, 13ens. Sí, 13ens. Bé, no tenen un bon inici el Castelló, que està, bueno, brutal, igual que el Sabadell.
1: Sí, el Sabadell compta, eh?
0: Que ha pujat aquesta temporada, va 11è i déu-n'hi-do el paper que està fent. I el Girona, que bé, sí que és veritat que va vendre pràcticament a tots els seus jugadors, però també nous fitxatges que va portar, per exemple, Ethan González, un jugador que atenció, crec que no ho sabràs, però va jugar aquí a Tordera.
1: Què dius?
0: Va jugar aquí a Tordera, Izan González. És blanenc, diria. Ui. És blanenc. Va jugar... era de les va anar a les categories inferiors també del Girona. Després el van cedir cap al Granada, que va jugar la temporada passada al Granada també a segona divisió. Va jugar espectacular i aquest any doncs, l'han recuperat i està jugant també amb el Girona. Però també, si no m'equivoco... Bueno, fitxeta de Carles Pérez,
1: sí, ex-blaurana
0: també. Si no m'equivoco, ara, mira, no trobaré el nom per aquí, però, ostres, Unai Hernández?
1: Unai Hernández, aquest em sembla que està jugant al Al-Ittihad.
0: No.
1: L'ha fitxat.
0: Clar, va jugar, era del Girona, que també va jugar per aquí Tordera, és malgratenc.
1: I va jugar al Barça, és veritat.
0: Estava d'aquí Tordera.
1: És amic del meu entrenador, sí.
0: Se'n va anar al Girona, del Girona va fitxar per la cantera del Barça, ho feia molt bé. De fet, no sé si va tenir fins i tot minuts...
1: A primera divisió,
0: amb el primer equip.
1: Al filial, sí, va jugar molt.
0: Però se'n va anar a l'Ittihad, ha estat un parell de temporades,
1: sí,
0: s'ha fet milionari, segurament, i ara ha tornat a anar al Girona, després de rescindir el contracte, i ja torna a estar aquí a Catalunya, però mira, són dos jugadors que ens queden a prop de casa, eh?
1: Sí, quin orgull d'equip al Tordera. Seguim amb l'Espanyol, que guanya 0-2 a Osasuna, amb un gran Roberto Fernández, la veritat, marcant un doblet, marcant els dos gols.
0: Mira, un altre jugador que sonava per aquesta nova convocatòria de Luis de la Fuente en aquesta aturada de seleccions.
1: No ho veig tan malament, eh?
0: Doncs mira, és un dels que sona, un dels noms que sona per entrar a la convocatòria juntament amb Camello, que serien les dues novetats de la llista.
1: Sí. Seguim amb el Tordera, que malauradament perd 0-4 Copa Catalunya i queda eliminat el quart, que portava mig juvenil, com va dir l'Ot a la retransmissió, i que el juvenil està, em sembla que havien pujat a nacional i no es pot fer res.
0: No, mira, de fet, amb l'Ot vam parlar ahir en el programa, vam fer una actualització també del Tordera, ja vam parlar bastant, eh? Però vull que em diguis tu com vas veure el partit, perquè ja estaves en allà. Com el vas veure?
1: En primera part va estar als primers minuts domini total del quart, després el Tordera va pujar una mica més la intensitat, seguien igualats fins a l'últim minut que va marcar el quart, un gol d'aquells que baixa l'ànima, i la segona part, doncs, bueno, una mica raros estaven els àrbitres, perquè trobo que no va estar tan bé la seva feina, al igual que es van equivocar assenyalant algunes grogues, però bueno, jo no sóc qui com per debatir això. Però sí, un domini total del quart, i tot i que jo crec que el Tordera es podria haver estalviat alguns gols i podrien haver marcat algun, encara que fos.
0: No, sí. Veurem. Jo crec que el quart va ser totalment superior, eh?
1: Sí.
0: Superior, no hi havia res a fer, un equip que ha pujat a primera catalana, déu-n'hi-do, enhorabona, però és per primera vegada en la història que el Tordera doncs, pot jugar un partit de Copa Catalunya més com a local, que això no havia passat mai. Per tant, una coseta més a la vitrina honorífica d'aquí del Club Futbol Tordera, que comença temporada aquest cap de setmana
1: contra l'Sporting Vidrarenca.
0: Què n'esperes tu d'aquesta temporada?
1: Jo crec que serà una gran temporada, tot i que hi haurà partits molt difícils. Acabem de pujar a segona catalana i jo confio en que ens ho passarem molt bé.
0: Objectiu, quin és l'objectiu que tu creus, eh? No t'estic dient el que té el Tordera, perquè, bueno, però que tu creus que hauria de tenir el club.
1: Doncs mitja taula cap amunt i, si m'apures molt, play-offs, tot i que no crec.
0: Mira, l'Ot va dir que si la temporada li respectava les lesions i tot, el Tordera té plantilla per arribar a play-off.
1: Sí, i és que jo crec que el mateix. Té grans jugadors i, a més, amb els fitxatges tan bons que han fet, com és Carlos Rodríguez, que el vaig veure al partit contra el Ronin, i m'encanta, mm-hmm. O sigui, és un extrem de molta qualitat, jo crec que poden arribar.
0: Veurem què passa aquesta temporada, sí, aquest cap de setmana, per això el dissabte a les 6 de la tarda aquí a Ràdio Tordera i també per YouTube, doncs podreu veure també amb en Pau també narrant aquest...
1: No, aquest cop no.
0: Ah, mira.
1: La meva mare no em deixa.
0: Bueno, també les coses familiars s'han de respectar.
1: Sí.
0: No pateixis. Tindràs partits, però sí que l'Ot Manresa, l'Elisabet Sopí i en l'Agustí, doncs, que estaran allà aquí al camp municipal, doncs, per retransmetre aquest partit i que el podeu gaudir des de casa. Continuem.
1: Seguim. En aquest cas acabem els partits i seguim amb algunes curiositats, com és que el 2029 ja s'ha confirmat que la final del Champions es jugarà a l'Spotify Camp Nou.
0: Correcte. És la notícia que hem llegit avui just per començar el programa, aquesta notícia que
1: sí.
0: El 2029 ja s'ha fet oficial, ja ho havia demanat el Barça feia molt de temps, però que jugarà al Camp Nou. Per tant, aquest any és a Madrid, en el Metropolitano, el 2028 és a Múnich, a l'Allianz
1: sí,
0: Arena, i el 29 al Camp Nou. Ja saben les tres sedes d'aquests propers tres anys. No t'agrada? No queda bonic dir Madrid, Múnich i Barcelona? Les tres Champions? Arribar fins a la vuitena del Barça?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Esperarem primer, a poc, és aquest any.
1: Sí, és la prioritat. També comentar que la final del Mundial, si no m'equivoco, jugarà a Marroc.
0: Sí? Sí. És oficial?
1: Estava mirant la tele i sembla ser que ja està pràcticament tancat.
0: Mira, no ho sabia.
1: Seguim amb el Barça, que té el millor inici de Lliga des de 2012, em sembla, també, guanyant 6 partits, que si guanya el 7è seria el millor inici dels últims anys. El Barça somia amb la Champions, ja ho va dir Flick a la roda de premsa de l'altre dia contra el Feyenoord. Rodri diu que dir-li no al Madrid no va ser fàcil i que amb la trucada a Mourinho li va dir que li agraïa molt bàsicament la proposta que li havien fet, però que al Barça li convencia més.
0: Home, clar, a nivell de joc
1: tu diràs. Li encaixa més al Barça, Rodri. Mm-hmm. Aquí entrem amb un debat que diu Lamine es considera pilota d'or per sobre dels 5 nominats que avui ha, bueno, els 5 preferits, per dir-ho d'una manera, que avui ha dit l'equip, que són Messi, Mbappé, Harry Kane, Lamine Yamal i Ousmane Dembélé.
0: Per tu qui l'hauria de guanyar?
1: Per mi qui l'hauria de guanyar? Que, home, és que em tiren molt els colors, eh? Però crec que l'hauria de guanyar Lamine Yamal? No ho sé. Entre Lamine Yamal i Kane estic. Messi un altre any, no. Messi és impossible que el guanyi. O sigui, gran mundial i tot, però jugo als Estats Units.
0: No, Messi no guanyarà. Estic completament segur. Posaria la mà al foc. Però bé, què et sembla a tu? Jo he escoltat moltes opinions. És que aquest debat és un... Ara t'estic fent preguntes, però aquest debat és un debat que podríem fer en una tertúlia només parlant de la pilota d'or i quan s'acosti ja ho farem. Però hi ha molta gent que diu, ostres, Lamine amb 19 anys no pot dir soc la pilota d'or, me la mereixo. Tu què n'opines de que ho digui així obertament?
1: Home, tan obertament com va dir l'altre dia a Movistar, que va ser "creo que me lo merezco yo", va dir, home, això jo crec que no es pot dir, seria una mica egoista per la seva part, tot i que pugui ser veritat, però pot dir alguna més relaxat com "jo crec que tinc prou nivell com per guanyar-la". No tan directament.
0: No, hi ha moltes opinions diverses, sí, per això t'he preguntat.
1: I tu, què en penses?
0: Mira, no volia, volia intentar esquivar-ho. T'he de dir, jo crec que la pot guanyar,
1: sí
0: que la pot guanyar. Sí que és veritat que jo en aquest cas no ho hagués dit així com ho ha dit ell, o potser m'ho hagués dit
1: clar
0: més com ho dius tu, però alhora crec que estem en un món del futbol que si uns ho diuen, per què no ho pots dir tu?
1: Clar.
0: I per què només es diu que ho has dit tu i no l'altre? M'entens?
1: Sí.
0: És a dir, si ho estan fent tothom, per què només es diu que un... ostres, ha dit "m'ho mereixo" i no es diu que l'altra persona també ho ha dit?
1: Sí.
0: Clar, sí, són sí preguntes que llencen a l'aire, eh? I que fan reflexionar. Repeteixo que jo no hagués dit el que va dir Lamine. Però alhora, mira, Laporta va defensar i és que va dir que estava ben dit. Estem en una societat i que Lamine, sobretot, en clau declaracions, a mi m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim perquè és el Barça. Si fos d'un altre equip, estaria rabiant. Però és el que hem patit els culers molts anys amb Cristiano en el Madrid perquè parlava i ningú li deia res. Ara és al revés, és el qui té el Barça, el Madrid rabia i el critiquen.
1: Sí.
0: Bueno,
1: mai se sap.
0: Hi ha un nom. Això se li diu un nom, que prefereixo no dir-ho per aquí, però bé, tothom jo crec que ja ho sap. Dos ho fan i només se'l critica un.
1: Sí.
0: 2+2. Per tant, bueno, que ho deixin, que segueixin fent el mateix i que espero que la gent segueixi rabiant amb les coses que faci Lamine.
1: També una altra curiositat.
0: Mentre mantingui els peus a terra.
1: Sí, que no se li posi gaire.
0: Exacte.
1: També una altra curiositat és que l'altre dia a la roda de premsa del partit de Champions del Madrid contra l'Inter, a Mbappé li van preguntar si algo sobre la pilota d'or també relacionat, si creu que se l'hauria d'emportar ell per sobre de Rafinha i Dembélé. I diu algo tipus "¿y por qué no? Si llevo más goles que ellos dos juntos". clar, referint-se a que si marques més, tens més probabilitats. Pot ser que sí, però l'altre dia van publicar les normes, que és estadístiques individuals, estadístiques col·lectives i el fair play, que per això Vinicius no la va guanyar.
0: Veurem, a mi, si la guanya Mbappé, a mi m'haurien d'explicar moltes coses i deixaria de tenir credibilitat, perquè no ha guanyat absolutament res. Pots haver marcat tots els gols que vulguis, però per això hi ha un premi, que es diu Pilotador. Votador, perdoneu.
1: Sí.
0: Per tant...
1: Que se l'emportarà Harry Kane.
0: Bueno, potser, no ho sé, si ha marcat més gols, sí, però he marcat més gols que ells dos. Molt bé, té. Votador.
1: Una xapa.
0: Votador, si vols.
1: Sí, sí.
0: Però el Pilotador engloba moltes coses, moltes. Apareixen moments decisius, premis guanyats, òbviament rendiment individual. Dos d'aquestes tres, Mbappé no les té.
1: I gairebé tot això
0: apareixen,
1: la mitja
0: mano. Apareixen moments decisius, o m'apareix al Mundial Mbappé, o m'apareix Mbappé a la Champions al Madrid quan més se'n necessitava, o m'apareix Mbappé quan el Barça el va vacunar, podria veure.
1: Sí,
0: clar.
1: Sí, sí.
0: No ha aparegut, òbviament, en rendiment individual. És un dels millors del món. Dels millors.
1: Sí, per no dir el top 1.
0: Sí, però per endur-se una pilota d'or, encara, aquesta temporada, crec que no se la mereix. Potser se la mereixia alguna altra temporada.
1: Sí.
0: I no se la va endur. Això ja hauríem de parlar. Però aquest any, crec que no. Jo crec que li arribarà, eh? Òbviament li arribarem a fer una pilota d'or.
1: D'aquí uns anys, sí, sí.
0: Òbviament. És un dels millors futbolistes del món actualment. Però crec que aquesta temporada no és la seva.
1: Bé, tot i que té, em sembla, 28 anys per aquest any, ja està en el seu punt àlgid de la seva carrera, ja aniria tocant que guanyés alguna, però ja arribarà.
0: Arribarà, jo crec.
1: Comentar un partit que no ens podem perdre d'aquí mitja horeta, si no equivoco, el Elx Madrid.
0: Sí, que... ara quan acabem el programa, d'aquí mitja horeta,
1: sí.
0: Doncs que començarà aquest Real Madrid.
1: Té totes les paperetes, sí. Per guanyar el Madrid, però
0: sí, sí.
1: Mai se sap.
0: Exacte.
1: Mai se sap.
0: Imaginem-nos.
1: Un David contra Goliat.
0: I tant. Quins partits més aquesta setmana? Perquè fins a la setmana vinent, dimarts, no ens tornarem a veure.
1: Tenim el Barça Racing i l'Atleti Osasuna, que el juguen demà.
0: Mm-hmm.
1: La veritat. Bé, partits al final que s'han de veure, perquè és el que diem. Un David contra Goliat. Mai se sap què pot passar.
0: I al cap de setmana, l'Atlètic de Madrid contra el Madrid,
1: contra
0: aquest derbi
1: el
0: diumenge,
1: sí.
0: I també el Barça jugarà el dissabte a les 9 contra el Sevilla, allà a Sevilla. Són els dos resultats que haurem de repassar la setmana vinent. Pau,
1: sí.
0: Moltes gràcies per
1: a tu,
0: venir.
1: Jordi.
0: Espero que t'hagi agradat aquesta tornada. Hem xerrat de moltíssimes coses.
1: Sí.
0: En xerrarem més la setmana vinent. Moltes gràcies, Pau. Que vagi
1: a tu,
0: molt
1: Jordi,
0: bé.
1: Ens veiem.

Vinga, va, fins aquí arribem a aquest show diari d'avui dimecres 16 de setembre amb un programa que, com us comentava, al principi sí que hem llegit actualitats del dia d'avui, però després hem hagut d'improvisar amb la secció que vam tenir d'en Pau Serrano, doncs per tenir també continguts en el dia d'avui i no deixar-vos sense programa actualitzat, perquè avui el dimecres la intenció és que hi hagi entrevistes, cada dimecres hi hagi una entrevista, ja sigui a jugadors, a esportistes, a juntes, a qualsevol persona d'àmbit esportiu, doncs per parlar sobre tots els temes d'actualitat en el seu àmbit. Per tant, nosaltres fins aquí arribem en el dia d'avui. Demà continuem amb més i millor. Demà arriba una tertúlia, però potser no la que espereu, o sí, qui ho sap? Ho veurem demà. Ens veiem demà més i millor, demà dijous, a punt per més show dels esports. Que passeu molt bona nit d'aquí mitja horeta, que comença el Barça. A gaudir-lo!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Hora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Interior justifica l'enviament de diversos avisos, és alert, a més de l'episodi de tempestes d'ahir, per no paralitzar el país innecessàriament. La consellera d'Interior, Núria Parlon, explica que no hauria tingut sentit fer un avís preventiu i ha posat un exemple significatiu.
3: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alerts a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
2: El temporal ha deixat una víctima mortal, un veí d'Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua en una riera de la localitat, i també ha afectat la mobilitat de manera destacada. Ha arrossegat pedres sota la via i ha obligat a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. També s'han registrat problemes al metro i als ferrocarrils de la Generalitat a l'Anoia. Justament d'aquests estralls a la capital catalana provocats pel temporal n'ha parlat l'alcalde Jaume Collboni.
4: Amb molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
2: I el primer ministre del Canadà, Mark Carney, ha defensat que la Unió Europea i el Canadà són forts cadascun, però que poden ser més forts encara junts. Ho ha fet durant el seu discurs a l'Eurocambra. Carney ha celebrat la proposta que ahir va plantejar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, perquè el país es converteixi en el primer membre associat de la Unió Europea. Precisament, la Unió Europea, ho hem sabut avui, obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat una nova llei europea de protecció de la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. I avui arrenca la 12a edició de la Barcelona Gallery Weekend. Fins dijous, 25 galeries d'art contemporani i modern de Barcelona i l'Hospitalet obren les seves portes per mostrar la feina...

0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Molt bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Com bé sabeu, vivim envoltats d'obligacions, la feina, la casa, els encàrrecs, els missatges que hem de respondre, les coses que deixem pendents per demà, però enmig de tot això, quant temps reservem simplement per fer alguna cosa perquè ens agrada? Llegir, pintar, córrer, ballar, cuinar, fer fotografies, tocar un instrument, anar a pescar o perdre'ns per la muntanya. Els hobbies no han de servir per ser més productius ni per guanyar diners, ni tan sols per fer-ho bé. De vegades, l'únic objectiu és passar-ho bé i potser aquí hi ha la gràcia en una societat on sembla que cada minut ha de tenir una utilitat, dedicar temps a una afició, pot ser també una manera de desconnectar, conèixer gent, descobrir habilitats que no sabíem que teníem o simplement tenir una estona per nosaltres. Avui, dijous 17 de setembre, a l'Hora Maresme, parlem dels hobbies, de les aficions de tota la vida, de les més curioses i també d'aquelles que encara ens agradaria provar.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
1: I hi ha persones que amb aquest tema dels hobbies no es conformen només amb una sola activitat, sinó que en tenen moltes. Anem a conèixer el nostre primer convidat des de Palafolls amb en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda.
2: Sí, Gemma, de fet, per començar el programa, el que volem és proposar-vos un exemple, un noi que coneixem molt aquí a la ràdio, en Xavi Sitjà. Ara te'l presento, que no sé d'on et treu el temps per veure tantes pel·lícules, per llegir tants llibres i per anar a tants de concerts. Obro parèntesis, sobretot del Bruce Springsteen. En tenim amb nosaltres aquí avui a l'Hora Maresme. Xavi, molt bona tarda, benvingut.
3: Hola, què hi ha?
2: Nosaltres aquí a Palafolls et coneixem molt perquè col·labores també aquí amb la ràdio, però sobretot pels teus hobbies. Escolta, volem fer-te la pregunta ja directament. D'on es treu tant de temps, perquè òbviament tens la teva feina, tens la teva vida social, per dedicar a veure tres pel·lícules a la setmana, llegir dos pel·lícules també a la setmana, quan cau algun concert del Bruce a Catalunya o a fora també hi vas? Com s'organitza tot això?
3: Bé, la veritat és que a vegades és una mica caòtic, però sí que és veritat que al final, com tu bé dius, els hobbies, jo crec que una de les coses principals que ha de tenir la gent en compte és que no ha de ser mai una obligació. És com el que té el hobby, per exemple, d'anar al gimnàs o d'anar al cinema, de llegir. A veure, per exemple, en el meu cas, amb el tema del llegir, vull dir, no suposa per mi una obligació aixecar-me i posar-me a llegir o posar-me a llegir una hora abans d'anar-me'n a dormir. Ha de ser sobretot una cosa... Qualsevol hobby, sigui anar a caminar a la muntanya i tal, jo crec que el principal és que sigui una cosa que et surt, que et ve de gust i que ve, doncs, que t'omple.
2: Però hobbies que tenen també la seva aportació econòmica, diguéssim, Xavi, perquè, òbviament, perquè una pel·lícula la pots veure des de casa, però que també vas al cinema, per tant, òbviament, té el seu import comprar la seva entrada. Els llibres els compres, per tant, també els tens a casa i em diràs tu quina gran biblioteca tens. I també, com dèiem, la part més gran, els concerts, per exemple, un concert d'en Bruce no és precisament barat. Per tant, la part econòmica com la portes?
3: Bueno, sí que és veritat que al final... una de les avantatges, entre cometes, és que ara mateix, ara com ara, com tu bé deies, de Bruce Springsteen o com passarà aquesta setmana que ve amb els concerts d'Oasis, la majoria de concerts que surten ara, la veritat és que, clar, com que surten les entrades a la venda a un any vista, és com, per dir-ho d'alguna manera, una inversió. També és veritat que parlant moltes vegades amb companys i amics, la meva feina està vinculada a l'hostaleria. Llavors, què passa? Que en realitat tampoc tenim tant temps lliure, almenys durant tota la temporada estival, i sí que és veritat que al final estàs 4 o 5 mesos que no surts pràcticament i que no gastes, i que tot això després ho pots reinvertir, per dir-ho d'alguna manera, amb tota la temporada de concerts, entre cometes, hivernals, amb vacances, amb escapades, amb llibres o amb teatre.
2: D'on et ve, i permetem dir-ho amb estima, tot aquest fanatisme? És a dir, d'on neix? Quan recordes tu que vas llegir el primer llibre, que vas veure la primera pel·lícula, que vas anar al primer concert, i a partir d'aquí has seguit apostant per tota aquesta cultura?
3: Doncs mira, la veritat és que totes aquestes coses que m'estàs preguntant les tinc claríssimes. Una de les primeres vegades que vaig veure el cinema va ser el cinema aquí a Palafolls, aquell cinema que es feia només dissabtes i diumenges. A la botiga dels meus avis portaven cada setmana doncs els pòsters de les pel·lícules que farien. Estem parlant de pel·lícules que perquè us feu la idea, clar, de la meva edat, o sigui, jo tenia pocs anys i van fer doncs Indiana Jones, van fer les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies, totes aquestes pel·lícules que lògicament a mi em van marcar, primera per l'edat i segona perquè era la màgia del cinema, tot i ser un cinema de poble. Aquells pòsters que després els meus avis anaven a llançar i deien, no, guarda-me'ls, jo tenia l'habitació tota forrada amb els pòsters i aquestes històries. Els llibres, una mica el mateix. El mercat de Tordera, quan jo era petit i anàvem quasi cada diumenge amb els meus pares, hi havia una parada de llibres de segona mà que potser crec recordar, no ho sé, no em facis molt cas perquè estem parlant de fa més de 40 anys, que potser hi havia llibres que dos o tres llibres valien 500 pessetes i que al cap d'un parell de setmanes o tres potser tornaves i te'ls tornaven a canviar. Vull dir, era com una llibreria, una paradeta
2: d'intercanvi, no?
3: D'intercanvi de llibres. O Llavors, doncs, allà recordo doncs, les meves primeres lectures de Jules Verne, de Charles Dickens, de tots aquests clàssics de la literatura que llegíem quan érem petits, aquelles primeres històries dels 5. En el cas de la música, sí que és veritat que de ben petit ja tocava aquí a l'orquestra, van fer una orquestra aquí al poble, anava a classes de músiques al que era l'aula de música quan jo era petit i que portava a terme un mossèn que hi havia doncs, a l'època, mossèn Marcelí, i molts dels joves d'aquella època, d'aquí al poble, que segurament ens estan escoltant, doncs recordaran que van aprendre música en aquesta aula. I a partir d'aquí, lògicament, cadascú escoltava doncs, la seva música. La primera feina que jo vaig tenir, el primer contacte que vaig tenir amb l'hostaleria, doncs un amic em va regalar un caset de llavors, el recent editat disc de Sopa de Cabra, per exemple, amb un caset.
2: Tot aquest fenomen de la música, Xavi, perdona'm, perquè els oients també ho sàpiguen, t'ha portat fins i tot a tenir molt bona relació i fins i tot portar el marxandatge d'algunes bandes de rock en català, com el Ja t'ho diré, o conèixer molt de prop en Gerard Quintana o a d'altres vocalistes del rock en català. Per tant, déu-n'hi-do. Mira, perquè no se'ns acabi el temps, el que sí que et volia preguntar és... perquè tu ets un home de hobbies. Hem dit cinema, hem dit llibres, hem dit música. Si t'hagués d'obligar a crear un rànquing, amb què et quedaries? És a dir, si et quedessis només amb un hobby d'aquests, haguessis de triar...
3: Home, és molt complicat. Saps què passa? Que al final és com si et diuen quina és la teva cançó preferida o quina és la teva pel·lícula preferida, quin és el teu llibre. Jo crec que cada moment de la vida, cada situació que vius, o segons el teu estat anímic i vital del moment, doncs hi ha una cançó per cada moment, hi ha un llibre per cada moment, una imatge d'una pel·lícula per cada moment. És molt complicat. El que sí que és veritat que, per exemple, amb els llibres, d'alguna manera entres i si ets capaç de desconnectar amb qualsevol història que et puguin explicar i que aquesta història t'arribi, que hi hagin uns personatges que realment doncs, t'atrapin, jo crec que potser la màgia dels llibres és potser la més forta.
2: La pel·lícula et condiciona més i un concert el gaudeixes, però entenc que et queda com a experiència, no com a història, no? Suposo.
3: Sí.
2: Els llibres...
3: Els concerts, la veritat és que sí, que tens molt bons records i, com tu bé deies, contacta, doncs, amb, si tens possibilitat, amb alguns cantants o autors, i la veritat és que sí que tens aquell feeling, aquella història, i molts records, clar que sí, però jo crec que sí que en els llibres resideix l'autèntica màgia.
2: Doncs ho hem aconseguit, eh? En aquest cas els llibres és el principal hobby que té el nostre participant d'avui en aquest Hora Maresme. Xavi Sitjà, gràcies per explicar-nos les teves vivències.
3: A vosaltres.
1: I tenir hobbies és el més normal del món, llegir, fer esport, veure pel·lícules, però n'hi ha alguns que s'allunyen una mica del que entendríem per normal. Hobbies estranys, insòlids, esperpèntics, poseu-hi el sinònim que vulgueu. I avui en Sergi Ferrer ens porta alguns dels hobbies més estranys que us pugueu imaginar. Endavant, Sergi.
4: Tots tenim hobbies, alguns més singulars que d'altres. Per exemple, a mi m'agraden els videojocs. Hi ha qui prefereix llegir, fer esport, cuinar, tocar un instrument... Fins aquí, tot normal. Però una cosa és tenir un hobby una mica peculiar i una altra és dedicar el teu temps lliure a coses que, quan les expliques, fan que l'altra persona et pregunti.
5: Però això és de veritat un hobby?
4: Gràcies, Marc. I avui us porto alguns dels hobbies més estranys que he trobat. Comencem per un que costa bastant de superar. El protagonista d'aquest hobby es diu Chuck Lamb. És nord-americà i durant anys es va dedicar a fer-se fotografies com si fos mort. Es posava en diferents situacions, tirat per terra, aparentment víctima d'un accident, al bany. La seva dona li feia les fotografies i ell les publicava a internet. I no penseu que això ho van veure quatre amics. La seva pàgina web es va fer tan popular que va arribar a aparèixer en mitjans de comunicació d'arreu del món i ell mateix es va convertir en una mena de personatge conegut com Dead Body Guy, l'home del cadàver, i tot perquè tenia el somni de sortir a la televisió i al cinema. De fet, després va acabar participant en algunes produccions com Krampus, Kentucky Horror Show o Thanksgiving. O sigui que, tècnicament, el seu hobby de fer-se el mort li va acabar funcionant. I anem ara pel segon hobby i he de dir personalment que alguna vegada l'he fet. Estem parlant de la guitarra elèctrica d'aire. Sí, agafes una guitarra imaginària i fas veure que toques. I podria semblar una broma que dura 30 segons, jo mateix ho puc assegurar, però a Finlàndia se celebra des de 1996 el Campionat Mundial de Guitarra d'Aire a la ciutat d'Oulu. Hi participen aficionats d'arreu del món i fins i tot hi ha una filosofia darrere del campionat. Segons els organitzadors, si tothom toqués la guitarra d'aire, les guerres s'acabarien i el món seria un lloc millor. No sé si funcionarà per aconseguir la pau mundial, però almenys, això sí, no cal comprar-se una guitarra. I d'una activitat que no necessita pràcticament material, passem a una que probablement no ve de gust provar. Under the sea, under the sea. I amb Under the Sea us presento el següent hobby, i és que si ens anem a Gales, hi ha una competició anomenada Bog Snorkeling i consisteix literalment a nedar per un canal ple de fang i aigua bruta intentant recórrer una distància determinada tan ràpid com sigui possible. Els participants es posen ulleres, tub i vestit de neoprè i es fiquen dins d'aquestes aigües. I el més curiós és que aquesta activitat té fins i tot campionats mundials. És a dir, que hi ha gent que un

0: de les seves demandes va arribar a incloure noms com Nostradamus, Plató, la Torre Eiffel, el Sant Grial o el planeta nan Plutó. I hi ha una última ironia. Quan es va saber que el Guinness podia considerar-lo l'home que més demandes havia presentat, també va demandar el Guinness. Ara bé, el mateix Guinness va aclarir posteriorment que aquesta categoria de rècord no existia. Per tant, no podem dir que tingui oficialment el rècord mundial de demandes, però sí que podem dir que tenia molta feina als jutjats. Així que ja ho veieu, potser després d'això podem deixar de dir que tenim hobbies estranys, perquè si el nostre hobby és jugar a videojocs, anar al gimnàs, llegir o simplement col·leccionar coses, encara estem bastant dins de la normalitat. I potser, i jo crec que per mi, la pregunta interessant cap a vosaltres és: quin és el hobby més estrany que teniu? Doncs Gemma, ja veus que hi ha hobbies molt inversemblants.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: Respecte a aquesta última pregunta, te pregunto a tu personalment si tens algun hobby que consideres estrany.
1: Estrany, tant com estrany no, perquè a mi m'agrada, per exemple, molt el tema d'astrologia, llegir horòscop, hi ha molta gent aficionada, per tant, no diria que sigui estrany, però potser no és tan habitual, no, com per exemple dir, no, a mi m'agrada fer esport, això és molt típic.
0: Clar, és que la línia de poder és... bueno, en aquest cas no és tan fina, però clar, què considerem estrany i què no? No?
1: Clar, veure, que per mi és normal. Clar. Bueno, sí. El del senyor que fa demandes, aquest molt bo, eh?
0: És sonat.
1: Aquest sonat. Boníssim, sí. No. Però és que clar, hi haurà persones que deuen tenir doncs, unes aficions ben particulars i ells ho deuen veure completament normal.
0: Correcte. Bé, i després amb la pregunta del dia que després doncs, la comentarem, ja m'agradarà saber l'opinió dels nostres companys i companyes respecte als seus hobbies. Ja hi arribarem.
1: Molt bé, Sergi, fins ara.
0: Fins ara.

0: Anem fins a Sant Vicenç de Montalt perquè en Martí Capçada ens descobrirà algunes de les activitats i aficions que podem practicar en aquest municipi, opcions per a tots els gustos i sobretot ben a prop de casa.
1: Doncs sí, Gemma, comença el curs, arriba ja el setembre i per molts i moltes també arriba el moment de buscar una nova activitat per fer durant la setmana. Un hobby que ens permeti desconnectar, fer esport, conèixer gent o bé simplement dedicar una estoneta a nosaltres mateixos. I a Sant Vicenç de Montalt, doncs, no cal anar gaire lluny per trobar opcions de hobbies. I per tant, us en explicarem unes quantes, començant primer de tot per un clàssic.

Caminar i fer senderisme. Sant Vicenç de Montalt té una combinació privilegiada de mar i muntanya i això permet fer des de passejades tranquil·les fins a rutes una miqueta més exigents pels camins que pugen cap al Montalt. Una bona manera de fer exercici i al mateix temps poder gaudir de les vistes de la nostra comarca, del Maresme. Baixem de la muntanya i ens acostem cap al mar, on també trobem moltíssimes possibilitats, com per exemple nedar, caminar per la platja, fer fotografia o simplement llegir davant del mar. Això és el que poden acabar convertir-se en petits hobbies del nostre dia a dia. Així que parlem ara de fotografia. La llum perfecta.

Precisament la fotografia és una altra activitat que pot practicar gairebé tothom i a qualsevol lloc. I Sant Vicenç de Montalt ofereix molts escenaris. Els carrers del municipi, les vistes de la costa, la muntanya, les postes de sol o fins i tot les activitats i festes que es fan aquí durant tot l'any. No cal tenir una càmera professional avui en dia, sinó que amb un simple mòbil qualsevol pot començar a experimentar aquest hobby. Aquí tenim la sort de tenir l'Associació Fotogràfica de Sant Vicenç.

de Montal, on durant l'any hi trobem exposicions i podem gaudir d'aquest hobby tan especial. Pels que prefereixen una activitat una mica més esportiva, les opcions també són diverses. Aquí tenim futbol, bàsquet, tennis, natació o altres esports que permeten mantenir-se actiu i sobretot convertir l'exercici en una activitat habitual. I hi ha un altre hobby que sovint associem a generacions més grans, però que continua tenint molts seguidors aquí a Sant Vicenç de Montalt. Parlem, en aquest cas, de la petanca.

La pena. És una activitat una miqueta més tranquil·la, però que també és competitiva, ja que combina precisió i estratègia i que, sobretot, té un component social molt important. A Sant Vicenç de Montalt hi ha el Club de Petanca Sant Vicentí, una entitat esportiva del municipi que reuneix aficionats a aquest esport i promou la pràctica de la petanca com una activitat esportiva i també de lleure. El club ofereix un espai de trobada pels seus membres, fomentant la participació, convivència i l'activitat esportiva entre veïns i veïnes d'aquí, de Sant Vicenç de Montalt. I parlant de la part social, els hobbies culturals també tenen molt i molt de pes.

0: Acabem amb el teatre, la música, la dansa, la lectura o activitats artístiques, que són alternatives perfectes per a aquelles persones que prefereixen estimular la creativitat abans que posar-se les sabatilles esportives. Al final, trobar un hobby no és només omplir una tarda lliure. És trobar una activitat que ens faci desconnectar de la rutina, que ens permeti aprendre alguna cosa nova o bé simplement passar una bona estona. I a Sant Vicenç de Montalt, com us hem dit, entre mar, muntanya, esport, cultura i natura, opcions no ens en falten.
1: I per acabar, parlarem avui també de Word Game, jocs de rol, màgic i jocs de taula. Les associacions en què juguen aquests jocs han proliferat i viscut un augment de socis des de Malgrat. Laura Espanyol, amb qui parlem avui? Disculpeu, perquè toc...
2: A la ràdio, l'Eduardo, vicepresident d'un de 10, per parlar doncs, de què ofereixen dins de la seva associació i també relacionat amb el tema del dia, que són els hobbies. Bona tarda, Eduard.
3: Hola, bona tarda, Laura. Què tal?
2: Quin tipus de jocs feu o oferiu a l'associació?
3: Mira, doncs, en principi, el motiu que va fer néixer l'associació era molt centrat en els jocs de rol. Al final és el nostre buc insígnia, el que fem més, i la gent sembla que tira més cap allà, no? Històricament s'han vist una mica com demonitzats, no? Perquè la gent ho associava a coses estranyes, però sembla que hi ha un repunt i la gent està animada, va fent cosetes. A part d'això, intentem també tocar més vessants lúdiques com poden ser doncs, els jocs de taula, TCGs, que és el que acostuma a conèixer la gent del mundillo, que són trading card games, són jocs de cartes col·leccionables, on el més conegut és el màgic. I després també toquem una mica el tema de wargames, no tant amb els més importants o més coneguts, com poden ser les vessants de Warhammer, que tenen com un més futurista i un més fantàstic, sinó que toquem un joc més petit, que és com fet per fans, on qualsevol persona pot jugar amb les miniatures que tingui a casa. No et demana que tinguis una miniatura concreta per jugar, sinó que tu pots, mentre ho representis mitjanament, en tens prou.
2: I heu notat un augment d'interès per als jocs de taula, però també com amb el màgic i les partides de rol, que sempre han sigut més de nínxol, però ara des de fora sembla que hi ha hagut un augment.
3: Sí, jo suposo que ve tot una mica lligat, no, als fenòmens aquests de televisió, com per exemple Stranger Things, que ho ha obert molt al públic i dius, hòstia, mira, també crec que ha sigut una part molt intel·ligent per part de Wizards of the Coast, que és l'empresa que porta, que té la llicència de D&D, que és com diguem el joc de rol més conegut de tot el món, el que juga pràcticament tothom. I paral·lelament amb el que parlàvem abans, Magic també és d'aquesta mateixa empresa. Llavors jo crec que tenen tota l'estratègia allà muntada perquè la cosa tiri allà. Arrel d'aquestes coses, la gent s'ha interessat més i sembla que s'ha perdut una mica la por aquesta de, bueno, pues juntem-nos en una taula i anem a explicar històries, que al final és del que consisteix el joc de rol.
2: El joc de rol té com el seu narrador i tu simplement has d'anar prenent decisions, no?
3: Exacte. Hi ha molts sistemes. El que passa és que normalment l'estàndard és que sempre hi hagi una persona, que és el Dungeon Master o el director de joc, com li vulguin dir la gent, que és qui normalment corre més i és el que es prepara a casa la història per entretindre a la resta de jugadors. Sí que és cert que hi ha una imatge a vegades de que, el màster, que és també com se'l coneix, és aquella persona que ens vol matar o que tal, no sé què. I al final, lo maco del rol és que tots a la taula estem per explicar la mateixa història. Sí que hi ha un fil conductor, hi ha una persona, que és aquesta figura que et deia, que és el director de joc, el que al final condueix una mica el camí que han de seguir els jugadors, però sempre s'espera que hi hagi una mica de llibertat de decisió i tot i que tu tinguis, i passa més de lo que t'esperaries, tot i que tu com a màster tinguis en el cap els jugadors potser en aquest moment haurien de fer això o fer l'altre, al final se'ls acudeixen idees boges i dius, vale, pues tot el que havia preparat no serveix per res perquè han decidit passar tota la sessió comprant al mercat.
2: Vaja.
3: I passa, però bueno, també és divertit. Al final és això, és juntar-nos a una taula, evadir-nos una mica del dia a dia, que hi ha força farragosers, i explicar històries entre tots. I hi ha moltes ambientacions. Al final la gent té al cap amb això de també Stranger Things i el que juguen els nanos, mons de fantasia, que potser és el que més tira. però hi ha de tot, hi ha partides postapocalíptiques, hi ha ambientacions sobre zombis, hi ha molts jocs de rol també per nens petits que estan pensats. Jo, per exemple, tinc una casa que vaig comprar quan la meva filla era petita, que es diu Pequeños Detectives de Monstruos, i està pensat perquè els nens mica en mica vagin perdent la por a la foscor i aquestes coses. Okay. I els hi vas fent com una petita gincama. A més, no és només estar assegut a taula, sinó que et permet també moure't per casa, intentar trobar objectes, i amb això ells van perdent aquesta por que tenim innata quan són petits de, ui, aquell racó de casa que em fa por perquè hi ha un soroll raro o que està molt fosc o tal. Serveixen molt per aquestes coses també, sobretot a nivells més petits.
2: Clar, això per als jocs de rol. De cares al màgic, que té com aquesta aura de és complicat de jugar, com afronteu des de l'associació si ve algú que vol aprendre màgic però té aquesta por de dir no se'm donarà bé?
3: Normalment en el món de màgic, qui et ve a preguntar ja sap de màgic. No saps com la gent neix sabent màgic. No, és, al final, quan fem jornades nosaltres de portes obertes, de fet, en breu en farem una que anem fent de forma assídua durant l'any perquè la gent ens pugui venir a veure l'associació, ens conegui i tal, normalment sempre tenim un parell de baralles que venen pregenerades i que suposadament són més fàcils. Què passa? Magic és un joc que té 40 anys, si no m'equivoco, o gairebé. Llavors, al principi les cartes tenien tres paraules i eren molt fàcils d'entendre, però al final les empreses el que volen són vendre material i cada vegada es compliquen més. Llavors trobes cartes que tenen molt de text. I hi ha molta gent que té aquesta por de dir, uau, màgic, hi ha moltes cartes, per on te començo? Llavors nosaltres el que intentem fer és, a forma d'accessibilitat, donar aquestes baralles, que són potser més senzilletes, que estan pensades també perquè la gent s'inicia en aquest món, i els intentem explicar lo bàsic, no? Pues mira, això és una terra, això funciona així, aquests són els tipus de cartes que t'hi pots trobar, i a partir d'aquí pues, vas fent i mica en mica la gent va aprenent.
2: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos als jocs i aquest tipus de hobbies a la ràdio.
3: No, a vosaltres, o sigui, tot el que sigui difusió a nosaltres ens va bé. Al final són activitats que molta gent practica, però sembla que practicar-los amb altres persones fora del seu nucli familiar o alguna cosa així costa una miqueta. Llavors que sàpiguen que hi ha un espai on te poden venir a compartir amb la resta de persones està bé. Gràcies a vosaltres.
1: Molt bé, doncs nosaltres acabem aquesta primera meitat del programa i ara tot seguit anem a fer un cop d'ull al cel amb la crònica del temps d'en Quim Serra.
4: Hola, bona tarda. Avui finalment jornada amb força núvols, fins i tot amb alguns ruixats irregulars al llarg d'aquest matí, migdia i primeres hores de la tarda. Ara mateix tenim una situació cada cop més tranquil·la, tot i encara persisteix alguna gotellada cap al Maresme Nord, però esperem que aquesta propera matinada es puguin produir alguns aiguats a la franja costanera del Maresme, nuvolades que es formaran mar endins, però que poden tocar algun sector del litoral. Per tant, precaució. De cara a demà quedaran restes de núvols al matí, amb tendència a marxar a mesura que avancin les hores, ja no hi haurà més precipitacions i les temperatures que demà al centre del dia poden pujar una mica. Tot i així, continuem amb uns valors plenament normalitzats per l'època de l'any.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'en Quim Serra. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, ens fixarem en les xarxes socials, repassarem què és notícia avui dijous. També parlarem de natura amb la nostra companya des de Malgrat, la Laura Espanyol. També parlarem de moda, com cada dijous, amb la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, i parlarem d'un tema molt interessant que és relacionar la moda amb la autoestima, i acabarem el programa amb una tertúlia sobre el tema del dia. Tot això aquí a l'Hora Maresme. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Seguim en directe i ara és moment de fer el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda de nou.
2: Què ens expliques? Què és important conèixer avui al Maresme?
3: Doncs mira, de la comarca parlem d'un professor d'Hípica d'Arenys de Munt que ha acceptat una condemna de 29 anys i mig de presó per abusar sexualment de 9 menors entre el 2019 i el 2022. L'home, que aleshores tenia 42 anys i era propietari i professor del Centre Natural Equestre L'Espiga, ha admès que va aprofitar la seva posició per guanyar-se la confiança de les alumnes i abusar-ne sexualment, en alguns casos amb violacions. També ha reconegut delictes de pornografia infantil i tracte degradant.
2: En clau internacional, en què ens fixem?
3: Doncs un tema que també té molta polèmica entre els que utilitzem el cotxe, i és que el preu de la gasolina encadena ja 11 setmanes consecutives de pujades i ha assolit un nou màxim anual. Segons el butlletí petroler de la Unió Europea, el litre se situa de mitjana en 1,866 euros, un 2,88% més que la setmana anterior i gairebé un 30% més car que a finals de juny. La gasolina manté, a més, el preu per sobre del dièsel, després d'avançar-lo per primera vegada des del març.
2: Posar benzina s'ha convertit en tot un luxe, eh, Sergi?
3: Totalment, totalment.
2: I el tema curiós?
3: Doncs mira, abans de mencionar el tema curiós, et vull preguntar, Gemma, si saps què és una wedding planner, un o una?
2: Sí, i tant. És la persona o el que organitza un casament, no?
3: Correcte. De fet, d'això va el tuit curiós, perquè parlem de que els casaments han deixat de ser, en molts casos, només un dinar i una festa, i cada vegada més parelles busquen convertir-los en una experiència per als convidats. Això ha fet créixer el paper dels weddings planners, professionals que s'encarreguen d'ajudar a planificar l'esdeveniment, trobar proveïdors i distribuir el pressupost segons les prioritats de cada parella, com bé mencionaves. Gemma, Clàudia Martín, que fa 12 anys que es dedica a aquest sector, explica que la professió ha guanyat pes perquè també han augmentat les expectatives i moltes parelles no tenen temps per organitzar-ho tot.
2: Segurament jo, si m'arribo a casar algun dia, acabi contractant una wedding planner, no?, perquè m'ajudi amb tota la festa.
3: Jo encara no ho tinc tan clar perquè encara em queda molt per casar-me.
2: Però t'agradaria?
3: Hosti, una pregunta. Segurament, sí, sí, però no hi penso ara. Però segurament, no. Sí.
2: Molt bé. Molt bé, Sergi, anem a conèixer la pregunta del dia. Què estem preguntant avui?
3: Pregunta clara, quin és el vostre hobby per excel·lència? Aquell hobby que és vostre, que us el feu vostre. Llavors, ens agradaria saber l'opinió dels oients, però també dels nostres companys i companyes, que en tinc molta curiositat, la veritat.
2: Molt bé, doncs va, no sé si tenim aquí la gent ara mateix connectada, però en un minutet, si voleu saber els hobbies dels locutors del programa. Marc Tresserres, quin és el teu hobby? No sé si està...
4: Sí, sí que estic per aquí, estic per aquí.
2: Ah, i tal, Marc, què t'agrada fer, tu?
4: A veure, a mi com a hobby, sobretot, clar, molt bàsic, jugar a bàsquet, òbviament.
2: Val.
4: El que passa que potser és un hobby que ja és més com un pla, no?, de dir, vale, ja tinc l'entrenament, llavors hi vas perquè toca, també, però realment és un hobby, perquè no visc d'això i realment ho gaudeixo molt. O un altre hobby, per exemple, és... és que sóc periodista esportiu, realment, molt periodista esportiu. Mirar-me, t'ho prometo, 1.000 resums de partits de diferents lligues, ja sigui de bàsquet, futbol, etc. O sigui, sóc capaç de fer això durant 3/4 d'hora tranquil·lament i no avorrir-me gens. Al contrari, dir, vaig a mirar aquests partits.
2: Molt bé. I hi ha algú més que vulgui explicar el seu hobby?
5: Jo estava per aquí, jo tinc un hobby més tranquil que no pas el de Marc, que ara explicava. Jo soc fanàtic dels jocs de taula. Tinc estanteries i estanteries plenes de jocs de taula raros, tipus Catan, Carcassonne, històries d'aquestes.
4: El Catan no és tan raro.
5: Ja, però és que té un hàndicap, que és que has de trobar gent que vulgui jugar amb tu.
4: Això sí.
5: No sempre és fàcil i a casa doncs no estan molt per la qüestió, també us ho dic ara.
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Hobbies interessants. Com que anem curtets de temps, em sap greu no conèixer tots els altres hobbies dels companys, però vaja, gràcies a tots. Fins ara.
4: Fins ara.

0: ara és moment de la nostra secció de natura amb la Laura Espanyol. Laura, bona tarda. Amb qui parlem avui?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs avui parlem amb Carme Buixalleu, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, i parlarem sobre la vegetació litoral que tenim a la comarca. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Com definiries la vegetació litoral del Maresme? Quines espècies tenim a les nostres platges?
2: Les nostres platges, la vegetació que hi ha. Vegetació entesa com un conjunt de plantes, eh? No com a plantes isolades, que cadascú fa la seva, sinó com el conjunt de que unes interactuen amb les altres. Doncs ho definiria com una cosa única i excepcional, no present a la resta de Catalunya. Perquè vegis la importància que té. Si jo et preguntés el tipus de vegetació, l'ambient litoral més que vegetació, què et ve al cap?
1: De primeres em venen les rieres, però sí que és veritat que també penso en la vegetació que tenim aquí a Malgrat i Santa Susana protegida, que ara mateix no em ve el nom, però sé que només la tenim aquí.
2: Sí, però no et ve al cap dunes, no et venen?
1: Clar, com a vegetació a mi no em venen dunes al cap.
2: No, però com a vegetació, no, com a espai del litoral. No et venen dunes?
1: Sí, com a espai, sí, clar.
2: Sí, doncs no tan clar. Perquè, i aquí ve la cosa excepcional que tenim aquí al Maresme, d'acord? Sí que és veritat que algunes platges hi ha dunes, i hi ha d'haver dunes, i responent a aquesta presència d'aquestes dunes tenen un seguit de plantes típiques d'aquests ambients especials, però també és cert que hi ha altres platges que de dunes no en tenen, com les del Maresme. I això què es deu? A veure, per exemple, a l'Empordà, posem per cas. Doncs si hi ha un vent molt fort, que no és rar que cada 2x3 hi sigui, i a més la granulometria, la mida del gra, no és gruixuda, sinó que és fineta, què passa amb la sorra? Es belluga, no? I al bellugar-se es formen les dunes. Perquè una altra pregunta, a veure, va, jo t'he dit que era molt preguntona. Una altra pregunta, què és una duna?
1: És una acumulació de sorra, no?
2: Sí, però i si has d'afegir una altra cosa? Acumulació de sorra deguda a... que és transportada, aquesta acumulació, deguda a l'existència del vent. O sigui, és conseqüència del vent. Si és una acumulació de sorra que no ha sigut deguda al vent, allò no és una duna, d'acord?
1: D'acord.
2: Per tant, què passa al Maresme? Tenim tramuntanes, sovint?
1: No.
2: No, no. La mida del gra de sorra de les nostres platges, cap a gruixut. Per tant, següent qüestió, es poden formar dunes aquí al Maresme? No, és impossible. La vegetació que s'hi desenvolupa és molt especial, perquè has de tenir en compte que la franja que hi ha en aquestes, que es donen en aquestes condicions, més o menys s'estableix al Maresme, més o menys, i en lloc més de Catalunya. Tenim unes condicions que les fa una cosa única i extraordinària.
1: Clar, jo... S'ha perdut vegetació litoral?
2: Primer de tot, és tenir en compte que les platges és un ambient no dur, és duríssim, d'acord? Que són condicions que unes poques plantes hi poden viure. Aquestes úniques poques plantes són les típiques que s'anomenen semòfiles litorals, d'acord? Que només les trobarem en aquest ambient, d'acord? També es troben a les ambients dunars. I nosaltres aquí al Maresme també en tenim algunes. Però al Maresme, a més, tenim unes altres plantes que els hi podríem dir pròpies, que també tenen característiques semòfiles, o sigui que els hi agrada l'ambient sorrenc com les platges, però no únicament creixen al litoral, sinó que també creixen terra endins. Per tant, aquí al Maresme tenim una barreja entre aquestes espècies pròpies i aquestes espècies típicament semòfiles, estrictament semòfiles litorals. Dins d'aquestes estrictament semòfiles litorals, o bastant estrictes, diguem-ho així, teníem més o menys pels anys 40, posem per cas, no me'n recordo, ho dic de memòria, però teníem més o menys una quarantena d'espècies. Comparant-les amb les que hi ha actualment, sí que s'ha vist que hi ha hagut una davallada, d'acord? El que passa que ara també val a dir que gràcies a aquestes bones iniciatives que han tingut alguns ajuntaments de protecció de les platges, sembla que aquelles que quedaven de manera relicta s'han recuperat déu-n'hi-do i que algunes espècies han aparegut per elles soletes o se'ls hi ha ajudat que la seva presència, sí, se'ls hi ha plantat una altra vegada.
1: D'acord, Carme, doncs per avui ens quedem sense temps, però tenim pendent continuar aquesta conversa perquè ens n'anem amb un bon regust de boca sabent que hem recuperat molta vegetació litoral, però també ens ha faltat parlar de moltes coses. Així que moltes gràcies per tota aquesta informació i en parlem la setmana que ve.
2: Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm donar a conèixer aquest patrimoni natural

0: avui és dijous i com cada dijous toca parlar de moda amb la nostra experta i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Bé, sí? Bé, amb fresquet, contenta, però estic amb una dessuadora i amb els texans.
0: Avui. Molt bé, molt bé. Doncs amb aquest canvi de temps, Judit, avui volem parlar d'un tema una mica diferent del que hem tractat fins ara, però creiem que és molt important parlar-ne, de la moda i l'autoestima. Com creus que ens afecta la manera de vestir-nos amb el nostre físic o la manera en la que ens veiem?
1: Mira, és molt... La gent no sé, suposo que hi haurà gent que sí que se n'adonarà, però sense voler, si et fixes, segons el color que portes, segons l'estat d'ànim que tens, segons com et trobes, ai, avui no em veig bé, però si et fixes ja el que t'has posat de roba és coses que no t'afavoreixen gens ni mica, saps? Uh-huh. O sigui, jo tinc molt clar que amb el tema de la roba podem corregir una miqueta, si més no una miqueta, l'estat d'ànim que podem tenir en un dia. Clar, no vol dir que et canvi el dia i tinguis un dia perfecte, de cop i volta, perquè no és veritat, però sí que és veritat que pot canviar. Espera que em fico dintre, perquè m'he posat a fora, que ja saps que jo soc molt de ventilar-me, però em sembla que m'estic ventilant massa i s'escoltarà i tot, saps?
0: Tranquil·la.
1: I així estem millor.
0: Els dies aquests que tenim tots, podríem dir, en què sí? Doncs no et veus bé amb res, és la roba o té més a veure en com ens sentim amb nosaltres?
1: Jo crec que som nosaltres com estem. Saps que tenim una percepció de cadascun de nosaltres? De vegades tu no t'ha passat, pregunto, o el pregunto a tots els nostres oients, que et mires al mirall i dius, ai, avui em veig, no sé, diferent, saps? Em veig gordo, o em veig raro, em veig amb panxa, o em veig amb la cara, o... I a vegades ets tu mateix que t'alteres la teva realitat, saps? Perquè no estàs bé, pel que sigui, tens un mal dia, o simplement no has descansat bé, o qualsevol cosa, o tens alguna cosa que t'amoïna, i llavors necessites un canvi d'ànims total. I jo penso que... Bueno, de fet, ho estan estudiant, eh? Això és una cosa que s'està estudiant a nivell psicològic, eh? Tot. I, clar, em fa molta gràcia perquè realment, si et fixes, hi ha molta gent a vegades que potser em foten un camp de cols que no em toca, però que hi ha gent que, per exemple, que té depre o així, doncs que no s'arregla, no té, perquè no té, pobres no tenen ganes, estan amb aquesta malaltia, que és una putada, perdó, i no poden fer-ho millor, no poden i no ho pots obligar tampoc. Però sí que és veritat que simbòlicament, si ens vestim d'una manera ja amb una predisposició, bueno, vas a una entrevista de treball a algun lloc que vols impressionar i t'arregles.
0: És que és molt curiós, eh?
1: Vas a una primera cita que tens ganes de tenir o marcar o fer i et poses d'una manera o d'una altra. Vull dir, és que ens empodera d'una manera de vestir-se o no? Saps?
0: Clar, al final fer com aquest esforç extra, no?, per vestir-nos d'una manera determinada ens pot com ajudar.
1: Clar que sí. I a veure, clar, ja no et dic... Jo no et dic ja que no sigui una persona que té un problema, que ha d'anar al metge i que potser està medicant-se i tot, i que sí que no... O sigui que quan es trobi millor, doncs si té una millor autoestima, per tenir una bona autoestima, doncs t'has de veure bé. Al final, tot és el peix que es mossega la cua. Si és com quan comences un dia amb el peu tort i intentes, en lloc d'intentar-ho arreglar, vas recreant-te en aquella cosa que t'ha passat. I no passes d'això ja i te'n vas cap a una altra banda. Al final aquest got d'aigua pot pesar molt, no?, com deia aquell senyor. Llavors és molt important veure'ns bé, sentir-nos bé, sobretot. Si un dia és una miqueta així nyof-nyof, doncs posa't una miqueta alegre, maquilla't una miqueta, vesteix-te d'una manera que et faci sentir bé, perquè lo de la roba pel diumenge això ja ha passat de moda, això era abans. I posa't com et sentis bé i bé, perquè no vol dir que perquè et sentis bé has d'anar arregladíssim, eh?
0: Clar.
1: Peces que t'afavoreixin, no sé.
0: Hi ha un tema, Judit, que a vegades amb moltes persones ens comprem una peça de roba en concret, potser una mica més extremada que la resta del que estem habituats a posar-nos, i diem, això m'ho guardo per una ocasió especial, però al final van arribar en ocasions especials i no ens suposem perquè no ens atrevim. Això també té a veure amb l'autoestima?
1: No, això té a veure amb la zona de confort. Nosaltres estem acostumats, penso, estem acostumats a anar d'una manera, ja ho has dit, és roba que se surt de la teva forma de vestir. Llavors has de tenir molt clar, quan agafes aquesta prenda, si realment tu vols fer aquest canvi o no. Perquè, clar, si tu realment no t'atreviràs a posar-te no sé quin tipus de tendència pot ser, doncs un escot molt a nube, d'aquests que arriben fins al melic, per exemple, no? O el vestit escotat a l'esquena que baixa molt l'escot, coses d'aquest tipus que tu dius, jo això no m'ho posaria mai. Si no t'ho posaries mai, no t'ho agafis. si realment et fa tanta il·lusió que dius que m'ho vull posar i després no veus la manera, doncs no sé, això ja potser contacta amb algun expert o truqueu-me o que ens contactin i els diem a veure de quina manera ho poden combinar. Però realment sí que és cert que sortir de la zona de confort, clar.
0: Creus, Judit, que hi ha roba que realment no és per una edat determinada o que hi hagi doncs, algun col·lectiu de persones que no es pugui posar o la roba se la pot posar
1: no.
0: tothom?
1: La roba no té ni gènere ni sexe. Estic cansada de la gent que... És que això és de noi, és que això és de noia, és que aquestes bambes són d'home, perdona una cosa. A veure, quina diferència hi ha? Si jo tinc el peu ample, potser em puc posar una bamba que representa que està feta per un home, perquè és més ample de davant que només estreta i em farà menys mal i aniré més còmoda. Els pantalons, doncs si et queden bé els del tallatge d'home, doncs benvinguts siguin. Els vestits, perquè els homes no es volen posar vestits. Els dies que es vulguin posar vestits, se'ls podran posar. Jo tinc amics que es posen vestits. La cosa és... No, no, no ho crec. Jo penso que tothom es pot posar tot amb gust. Clar, no, a veure, hi ha coses, doncs, jo que sé, que tu ja mateix dius no m'ho vull posar, però per què? Doncs pues, ja tens una edat, perquè potser la carn de la part del genoll ja et penja més, i llavors t'estimes més dur doncs, una faldilla o un pantaló que et passi per sota el genoll que no pas un cavall per sobre, no? Però això és el criteri de cada persona i el que parlem, que és el més important, i el que parlem avui, l'autoestima d'aquesta persona i com se senti aquesta persona.
0: Clar.
1: Perquè si aquesta persona la fa sentir bé anar vestida amb aquesta roba, ningú li ha de poder dir res.
0: Totalment.
1: Saps? És que em sembla que ja està bé, ja està bé.
0: Judit, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i ens escoltem la setmana que ve.
1: A vosaltres, una abraçada molt gran.
0: I ara, doncs, acabarem els últims minuts de programa amb la tertúlia dels dijous. Jordi Prats de Valls, què vols saber de nosaltres?
2: Doncs mira, jo volia lligar una miqueta arrel de la pregunta del dia que ens ha fet en Sergi i el que ja hem comentat, òbviament, els vostres hobbies, però contraposar-ho una miqueta amb el preu que això significa, perquè hi ha hobbies que són molt cars i fins i tot si es pot viure d'aquests hobbies, perquè hi ha molta gent, jo mateix era un fanàtic de la ràdio i estic treballant a la ràdio, per tant, no sé si us ha passat més a vosaltres. Què penseu sobre aquest tema?
3: Uf, el meu és complicat, eh? Perquè el meu hobby és un dels més, podríem dir, més cars, perquè el meu hobby és jugar a videojocs, i últimament s'ha doncs, tornat tot molt... Bueno, s'ha encarit molt comparat amb com era abans, no? Els jocs són més cars, estan arribant a 100 euros per joc, les consoles també, bueno, estan supercares, llavors el meu seria complicat de mantenir, sí.
0: Però hi ha un hobby més... Hi ha un hobby més, perdoneu que m'escoltava fluixa, més car, per exemple, sortir a fer un viatge, o sigui, una volta en vaixell, la benzina del vaixell és cara que... Sí. Que t'hi cagues, perdoneu, eh?
2: Sí, ja són luxes, més que hobbies, Gemma.
0: No, no, no, hi ha persones que el seu hobby és el diumenge anar amb el seu vaixell, o gent que va jugar al golf. El golf és caríssim, es veu.
3: Però jo, això, tenir un vaixell ja és de gent rica, Gemma, llavors...
2: Crec que hi ha la Laura de Dona Malgrat per aquí, que també volia dir la seva. Laura, estic amb curiositat. Quin és el teu hobby? No la tenim.
0: Ui.
2: Cap problema.
0: No passa res. Doncs no, això, no, hobbies no cars, res. No? Tu parlaves de hobbies que són cars, no, Jordi?
2: Ah, mira, amb l'entrevistat que teníem a la primera part del programa, ell ja ens deia que allà on te pot anar es gasta els diners per anar a veure un concert de Bruce Springsteen, per exemple. Si comences a calcular viatge, estada, al concert, encara que sigui d'anada i tornada, tot això se te'n va una miqueta del tema dels diners. Tornant al meu hobby, per exemple, jo crec que m'hi gasto molt amb el tema dels jocs de taula per tenir-los en una estanteria. La meva parella es gasta molts diners, crec que alguna vegada ho he dit, amb el tema els Funko Pops, les figuretes aquestes que només estaran en una estanteria i que són de col·leccionista. I comences
0: clar,
2: a comptar...
0: És una inversió estable, no? O sigui, tu et compres un Funko Pop, no? Es diu? Funko
2: sí, exacte,
0: Pop,
2: sí.
0: I és teu, i si algun dia et canses el vens, no? Però després és com que has obtingut alguna cosa. Hi ha pues... hobbies que són llançar els diners.
4: O són experiències, sí, bueno, directament, tot, no?
0: Sí, experiències, exacte.
2: Que queden en la memòria, no? I després ja... Allò que disfrutes només amb el mòbil, no? De disfrutar l'experiència, però ho estàs gravant amb el mòbil, per tant no vius directament. Que això ja també seria un altre tema de debat, eh?
4: No, o el que deia la Gemma d'anar de viatge, no?
3: Consumista o no?
0: No, no, jo anar de viatge, no sé...
4: No, jo no ho consideraria com a hobby, tampoc, però...
0: No, jo tampoc, perquè crec que... no és un hobby.
4: És que no pots fer sempre que vols. Bueno, a no. veure.
0: És un esforç, sí, realment. Exacte. I s'ha normalitzat massa anar de vacances quan fa uns anys anar de vacances no podia fer tothom i ara és com que tothom hauria d'anar-hi i no és així. O sigui, ens fan sentir fins i tot malament perquè hi ha gent que no viatja, perquè potser no pot, no té temps o no té diners. I, clar, bueno, no sé, és el que penso, sí.
3: Depèn del viatge, també, eh?
4: Clar,
3: pots anar,
4: exacte.
3: No sé, moure't per el Maresme i això ho consideren viatge, ja.
0: No.
4: Bueno,
0: escapadeta, no. Escapadeta.
3: Ai, escapadeta,
0: nois, que acabem ai 57, Jordi, si vols tancar, tu mateix.
2: No, gràcies per compartir també les vostres experiències amb nosaltres i cada dijous anirem fent tertúlia del tema del dia, clar que sí.
0: Molt bé, doncs gràcies a tots. Demà tornarem amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos tot el que passa a la comarca del Maresme. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.
6: Escúpele el papo fogonero. Aguapa, bluba, aguapa.
7: Ràdio Tordera.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
12: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
14: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
13: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
14: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
15: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
16: Notícies en xarxa.
17: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Interior ha explicat que les 6 alerques van haver ahir quan ja plovia i no abans. És perquè el Metocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer, recordem-ho, el Barcelonès i el Maresme i després el Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial i ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat pels 50.000 espectadors del Camp Nou. A més, ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
18: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
17: I, per cert, en referència a aquest tema, la Comissió Europea ha proposat mobilitzar 489 milions d'euros del Fons de Solidaritat per ajudar Espanya, Portugal, Itàlia i Malta a recuperar-se dels forts temporals i inundacions que van patir entre gener i febrer d'enguany. No deixem l'àmbit. La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants per poder operar. L'executiu comunitari ha presentat la nova llei de protecció a la infància a internet que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir l'activitat. Fins als 15, escoltem la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen.
19: Deixem-ho clar. El límit d'edat no vol dir deslliurar les companyies tecnològiques de responsabilitats en relació al contingut de les plataformes. Aquestes companyies han estat jugant a la lleugera amb la salut mental dels infants. Ara revertim la situació i són les companyies les que hauran de demostrar que són segures.
17: I la ciutat de Tàrrega es prepara per acollir una nova edició del Galàcticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent. El certamen arriba a la 13a edició amb una 70a de pel·lícules i una destacada presència de cinema internacional i del territori. Serà del 28 de setembre al 4 d'octubre. Més del 60% dels films que s'hi projectaran seran estrenes a Catalunya o a l'Estat. I darrer apunt, amb nom propi esports, el Barça intractable. El conjunt blaugrana, ja ho sabeu, es va imposar el Racing de Santander per 7-2, destacant Rafinha amb 3 gols i Cancelo amb 2.
20: Hola, Anna. Soc la Míriam Martín Lloret, del Termcat. Sobre això que preguntes de l'oienta, en femení, t'he de dir que no és correcte perquè és un nom invariable. Tot i que és cert que en un registre col·loquial és típic formar femenins de forma regular, com ara tabalamenta o el clàssic l'amella amarganta. En cas de dubte, consulta el diccionari o el teu lingüista de capçalera. Gràcies per la consulta.
21: Vale, el primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
22: Ostres.
23: Rambla 54, Marta...
21: Ja no Amana Morgades, Valldosera.
23: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
21: Vale, un altre cop.
23: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
21: Perfecte.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Ets a Sallent, a la comarca del Bages. Estàs caminant i de cop t'atures davant una casa. És un edifici gran i antic. Tot sembla normal i corrent, però de cop aixeques el cap i un alien com el de Ridley Scott, a mida real, t'està mirant fixament des del sota escala, a punt d'atacar. Et revesteixes de valor i travesses la porta. I llavors...
2: Sayonara, baby.
1: L'Arnold de Terminator li acaba d'etzibar un tret i el robot del seu costat ho celebra. Ona Pardo, benvinguda al Rambla 54 i que la força t'acompanyi. On som?
3: Hola, Anna. Doncs mira, hem entrat a casa de la Xènia García.
1: I qui és la Xènia i per què hi té tota aquesta gent a casa?
3: Doncs la Xènia és una veïna de Sallent que juntament amb la seva parella ha convertit la seva passió pel cinema en tot això, en la decoració de casa seva. Xènia, benvinguda al programa.
4: Gràcies, bona tarda.
3: Ara nosaltres ens hem imaginat amb l'explicació de l'Anna, però quina és la reacció habitual de la gent quan traspassa la porta de casa teva?
4: Bueno, doncs la gent direm que al·lucina. Sí, no s'ho creu. Quan venen repartidors o gent així i s'ho mira com dient no estic entenent el que estic veient, però estic veient algo que acostuma a agradar. A tothom agrada. Siguin fans o no del cine, a tothom agrada perquè impressiona.
1: Xènia,
4: llavors, digues.
1: I d'on surten tots aquests personatges? Hem parlat d'un alien, que és un bitxo que t'he de dir que a mi sempre m'ha fet una por especial, d'un Terminator, d'un R2-D2, que aquest sí que sembla inofensiu. Quantes figures d'aquestes teniu a casa i quines són?
4: Doncs saps que no les hem comptat mai.
1: Però moltes.
4: A veure, moltes. Moltes per una casa normal. Sí, a mi a vegades em semblen poques. Però sí, doncs tenim, per exemple, tenim el Predator i tenim dos aliens. Un que és un traje, és el meu traje, igual que el Predator. Tenim trajes dels Colonial Marines. Tenim l'altre alien. De Terminator tenim el Terminator amb el Schwarzenegger. L'Endoskeletor. Tenim el T-1000. Un trooper, el Vader, el Han Solo en carbonita, el Boba Fett, tenim el Batman, tenim dos Batmans, tenim... Què més tenim?
3: Així en plan...
4: Tenim uns quants, sí.
1: Jo he vist un Gremlin.
4: Hombre, sí, tenim els Gremlins. Tenim el Gizmo i tenim el Stripe i sí, tenim Gremlins també.
1: I tota aquesta gent, tots són de mida real, eh?
4: Aquests que t'he dit, sí. Hi ha alguns, per exemple, el Batman encara no el tenim en mida real, és un projecte que ens encantaria en un futur. Tenim dos Batmans, el que són bustos, vale, des del pit en amunt, o sigui, la cara sí que és escala real, mida real, però no tenen el cos complet.
3: Uh-huh. I de tota aquesta col·lecció, tot això que ens has anat explicant, en tens alguna de preferida que t'agradi especialment o fins i tot que hagi estat molt difícil d'aconseguir, que l'hagueu perseguit durant molt temps?
4: Totes tenen la seva petita història i, clar, a mi totes m'apassionen, no? Formen part de la meva vida. Per mi, per exemple, el Predator, quan vaig entrar a casa del que és el meu marit, el Predator em va impactar molt. Em va fer com por i respecte. No havia vist la pel·lícula, he de dir. La vaig veure fa 10-11 anys, perquè ell me la va posar. Em vaig enamorar de la pel·lícula a primera vista. I el Predator, la primera cosa que em havia fet tanta por, em va enamorar. M'encanta, m'enamora. Soc molt fan de les pel·lícules de Predator, algunes més que altres, i posar-me el traje, he de dir que ha sigut una experiència increïble.
1: Xènia, i aquesta mena de figures, com s'aconsegueixen? Es compren? Les fabriqueu vosaltres? Com ho feu? Com aneu fent aquesta col·lecció?
4: Algunes ens les han fet, vale? Per exemple, tant el Predator com el traje d'Alien ens els han fet, ens han fet a mida. El Boba Fett està a escala real perquè està posat en un maniquí i és també un traje que es posava el meu marit, que la gran part el va fer ell. Llavors, el Han Solo en carbonita l'ha fet a l'Edu Grau. L'Edu Grau és un noi que fa maquetes, va fer, us sabeu la sèrie de Thor?
1: Sí.
4: Sí. Vale, doncs ell va fer les maquetes de tot el poble de Thor.
1: Uau.
4: I és un gran amic nostre. I ell va fer, per exemple, el Han Solo en Carbonita, i tenim una altra peça d'ell a casa, que és l'Arc de l'Aliança, que és espectacular, increïble, que va fer ell per un museu fa molts anys d'arqueologia i ens l'ha acabat passant a casa. L'hi guardem.
1: Xènia, perdona, has dit Eduard?
4: Edu Grau, Eduard Grau.
1: Edu Grau, apunta, Grau, sí. Arnau, Edu Grau, el buscarem, que fa coses molt xules.
4: No és d'aquí, és de Barcelona, ho fa coses increïbles. Bueno, és una passada, i fa coses amb les mans increïbles. Està allà pel carrer Tallers de Barcelona.
1: Doncs l'anirem a veure, si ens deixa. Xènia, no sé si és indiscreció, quan pot arribar a costar una figura d'aquestes?
4: Pues és una pregunta que no acostumem a contestar, perquè és com quan et demanen dir tu què t'ha costat el cotxe,
1: yeah,
4: o les teves vacances, o la teva casa. Bueno, no sé, com tot val diners, el meu marit i jo compartim l'afició. Per exemple, els cotxes no els valorem, no ens gastem diners en cotxes o en altres coses, i com que compartim això i ho fem amb passió, pues, quan podem, ho fem. I si no, pues arreglem la casa, que també ho necessita. Però sí, costa, com tot, costa molt.
3: Clar, i deuen ser peces que poder són pràcticament úniques, no? Sobretot en el cas si us les fan especialment per vosaltres, i poder algunes fins i tot les heu hagut d'anar a buscar lluny, perquè em sona que vosaltres heu fet algun quilòmetre per anar a buscar alguna figura d'aquestes,
4: sí,
3: no?
4: Sí, algunes són úniques, com per exemple les que ha pogut fer l'Edu, perquè clar, són les seves mans. Pot fer còpies o tot, o per exemple el traje que porto jo d'Alien, clar, me l'han fet per mi, a mida me'l van fer, i llavors van trencar els motllos davant meu, que dius, òbviament hi haurà més trajes d'Alien, ja en pot fer més, però aquell per exemple és exclusiu. Tinc una figura que és la primera que em va regalar el meu marit, que correcte, se'n va anar a Múrcia a buscar-lo. És un Dobby, que mira, me l'ha deixat el meu Dobby, també és a escala real, el Dobby de Harry Potter, que en soc superfan. I és un Dobby que no estava a la venda. Era un Dobby que van repartir per la segona entrega de la pel·lícula en alguns cines d'aquí a Espanya per promocionar-ho, i clar, no es podia comprar, no el podien vendre. I llavors el cine el va donar a un Corte Inglés. I el Corte Inglés, quan ja va fer el que havia de fer, el va regalar. Va fer un concurs de dibuix per nens i el va regalar a una família. I aquella família no li agradava gaire, no el volia, i el va vendre. Va buscar quan podia costar i el va vendre, i el meu marit se'n va anar a Múrcia un dissabte nit, sense dir-m'ho, i em va fer, es va plantar a casa amb el Dobby.
3: Múrcia és el lloc més lluny on heu anat?
4: No, hem estat literalment a l'altra punta del món. Vam anar a Nova Zelanda pel viatge de bodes, quan ens vam casar, era la il·lusió de la meva vida, tot per al Senyor dels Anells. Jo sóc molt fan del Senyor dels Anells i sempre havia dit que jo m'aniria de viatge de casaments a Nova Zelanda, i vam anar allà. I sí, ens vam portar algunes cosetes d'allà.
1: Xènia, i tota aquesta passió per les sèries i el cinema d'acció, diríem, no? És una mica d'acció, fantàstic. Com et va sorgir? Quan?
4: És una bona pregunta. No ho sé. No ho sé. Jo quan era joveneta, petita, sí, veia pel·lícules i això, però bueno, anar fent. I a mesura que em vaig anar fent gran, sobretot quan em vaig independitzar a Barcelona, que estava allà bastant sola, compartint pis i això, però sola, doncs anava veient pel·lícules, i veia pel·lícules que jo no havia vist mai, com per exemple les d'acció, perquè en els 90 que una noia vegués pel·lis d'acció no era gaire comú, i a casa no era algo que fomentaven, no per res, vull dir, no sorgia. I les anava veient i bueno, em feien sentir tan increïble, em sentia, no sé, era meravellós, i com que era una afició que compartia jo, només jo, les veia i em veia i em nutria i molt, fins que vaig conèixer el meu marit, i és una afició que compartim i que ell entén de mi i jo entenc d'ell, perquè pots parlar de pel·lícules, però hi ha molta gent doncs, que no sent la mateixa passió per les pel·lícules, i com més en veiem i en parlem i analitzem i doncs, ens alimentem l'un a l'altre.
3: Clar, amb el teu home compartiu el que deies, no? Aquesta passió pel cinema, i és una cosa que no només es veu a casa nostra, sinó que els vostres fills, si no m'equivoco, també tenen noms de pel·lícula. Com va anar això?
4: Sí, el meu fill es diu Jack Ripley i la meva filla es diu Ellen Connor. La Ellen Ripley és la protagonista d'Alien, i Connor ve per la saga de Terminator, del John i la Sarah Connor, i el Jack és com un nom molt típic americà que a mi sempre m'ha agradat molt, perquè hi ha molts Jacks que m'agraden, i vam fer així com una barreja de noms compostos. En el nen li acabem dient Jack i la nena s'acaba dient Ellen, i bueno, ells estan contents d'on venen els seus noms.
1: Sí, no han de donar moltes explicacions a l'escola?
4: Cap ni una, tothom els coneix aquí, són el Jack i la Ellen, saben d'on ve tot i la mar de bé.
1: I ells com viuen aquesta afició? Com ho porten, això de topar-se amb un alien quan pugen a l'escala? No els ha fet por mai?
4: Mai. Ells han crescut amb això. Tinc vídeos increïbles dels nens de petit. És com veure un gerro que tens a casa. Amb ells era una cosa que estava allà i no els hi afecta. Com els hi afecta? Jo al meu marit sempre li deia que els nostres fills no valoraran això perquè han crescut amb això. I per ells no és especial perquè és el que hi ha a casa. Ara el nen, que ja té uns 8 anys, comença a dir, mama, necessito diners perquè em vull comprar aquesta figura, perquè vull això, perquè vull l'altre. Dic, vale, carinyo, mica en mica. A dia d'avui el Jack comença a tenir por a la nit i al costat del llit té un Vader i ells dormen el que és al costat del museu. I ell ho diu, mama, deixa una porta oberta perquè així ens veig el Vader perquè sé que ell em protegeix. Així que d'alguna manera és com un terapeuta ara mateix a casa.
3: Al contrari, no? En comptes de fer por, els ajuden.
1: La força l'acompanya, no?
4: Exacte, exacte.
1: La de l'altre cantó.
4: La de l'altre cantó, sí.
3: I, Xènia, no sé si heu pensat mai obrir les portes de casa vostra al públic per ensenyar tota aquesta col·lecció que teniu.
4: Ho havíem fet. Ho havíem fet, però no deixa de ser gent que em fico a casa que no conec. Ho havíem fet, però són moltes hores de pues, netejar, treure pols, típic, no? Però, i la gent venia i s'estava hores i hores i 3 i 4 hores un diumenge.

0: per man, no, no sé, o alguna peça concreta o no?
1: Nosaltres sempre, el problema és que sempre ho volem, sempre ho volem. Jo, com t'he dit abans, un Batman és algo que sempre diem que a casa d'entrada, però a escala real. De fet, jo li dic que el vull a la teulada de casa, que es vegi des de fora, que m'encantaria. Però un Batman a escala real és algo que ens agradaria. Tenim un bustó d'Iron Man que també ens agradaria molt fer a escala real tot el traje d'Iron Man. I un altre del projecte és, que això ja cada cop queda més descartat, és que les habitacions que ens sobren al pis de dalt de casa, fer-les temàtiques de pel·lícules. I això sí que obrir-ho al públic. Però això, bueno, això ho veiem més lluny. Però peces, de moment, el Batman i l'Iron Man tard o d'hora acabaran. I el meu marit està molt, molt, molt capficat que algun dia vol un DeLorean. I ell sap que algun dia hi haurà un DeLorean a casa. Potser sense motor i que no funcioni, però és molt fan de Regreso al Futuro i necessita un DeLorean.
2: Clar, i totes aquestes figures, com les busqueu? Com es troben? O les heu de demanar algú específicament que les construeixi?
1: Doncs algunes sí, altres les trobem i altres se'ns ofereixen. Se'ns ofereixen de dir, ei, nois, he vist això, esteu al cas... el meu marit i jo, es diu Marcos, vaig dir el meu marit, el Marcos i jo estem en un grup de WhatsApp de col·leccionistes d'Espanya, vale? De gent que té peces molt bèsties o que té, bueno, no que s'hi dedica, perquè ningú s'hi dedica, eh? Tots tenen la seva feina, tot és com nosaltres, afició, i llavors estan molt posats en empreses ja que es dediquen a això, quan treuen, perquè aquestes empreses estan en auge a dia d'avui, llavors quan treuen les noves col·leccions se'ns informa, o sigui, ens anem informant els uns als altres. A vegades quan algú es vol comprar una peça i es vol treure una altra de sobre i se la vol vendre, el primer que fa és oferir-ho al grup. Ei, nois, em trec això, algú vol? I si no, doncs, algú a la pop trobaries coses, tot i que no ho recomano perquè estan molt cares allà. Però s'acaba fent com una comunitat. I mira...
0: Com la comunitat dels anells, la comunitat del col·leccionista.
1: Sí, sí, senyora, tal qual.
0: Xènia, has dit DeLorean i a l'Ivan se li han posat uns ulls, sí. L'Ivan és el nostre tècnic, eh? Uns ulls com plats.
1: Hola, Ivan.
0: L'has pogut posar, Ivan,
3: oh,
0: l'has pogut
3: posar.
0: És la
3: meva favorita.
0: Aquesta la tenies controlada.
3: Oh, m'encanta.
0: Xènia, no, moltíssimes... Perdona. Digues, digues.
1: No, Ivan, encara no el tenim, algun dia. És la il·lusió del meu marit.
3: M'aviseu, eh?
1: Però escolta, m'estàs convidat a casa al cine a veure Regreso al Futuro al cine quan vulguis.
3: Merci.
0: Xènia, moltíssimes gràcies per haver-nos obert la porta de casa teva aquí al Rambla 54 i gràcies també tu, Ona, per portar-nos aquesta història.
3: Escolta, Anna, perdona.
0: Digues, digues.
3: Que no li hem preguntat a l'Ona què li agrada amb ella.
0: Ostres, és veritat, gairebé se m'oblida. Ona, com que és la primera connexió que fem amb Ràdio Sallent, i això ho estem fent amb tothom perquè l'oient doncs vagi coneixent tota la gent que nodreix aquest programa, voldríem saber quatre coses de la ràdio i de tu per conèixer-nos una mica més. Potser també, si ets fan d'aquesta mena de figures de cinema d'acció, doncs quina seria la teva? Què ens pots explicar?
2: Doncs mira, començant una mica per la ràdio, aquí Ràdio Sallent és un mitjà local bastant petit, amb força llarga trajectòria, però sempre ha sobreviscut gràcies als voluntaris, això ho hem de reivindicar moltíssim, perquè tota la gent que ve són voluntaris, entre ells el seu director, que és el Pitu Galobar, que es desviu per la ràdio. I pel que fa a mi, jo personalment no sóc cinèfila, és a dir, que em va encantar veure a casa la Xènia, sinó que tiro més pel món de la música. I també us he de dir que aquí al Bages tenim un tou de músics que toquen bé i amb uns projectes fantàstics que a veure si algun dia també en podem parlar.
0: I tant, ves-nos fent propostes, tenim aquest Excel compartit i tal, tu ens ho poses allà i ramblegem ben aviat.
2: Perfecte.
0: Noies, gràcies a totes dues.
2: A vosaltres.
1: Bona tarda.

Doncs ja que ens hem posat tan pel·liculeros, Ivan, per donar pas a la nostra següent història, hi ha una altra sintonia, en aquest cas d'una sèrie de plataforma, que va que ni pintada. Ja fa uns anys, el 2020, Netflix va estrenar The Queen's Gambit, Gambito de Dama, una sèrie sobre una jugadora d'escacs que va comportar un allau puntual d'inscripcions.

0: a les escoles d'escacs. És un fenomen, però, que a Masdenverge coneixen bé i, de fet, de molts anys abans, quan ningú imaginava encara ni les plataformes televisives ni les xarxes socials. En aquest cas, el protagonista es deia Josep Maria Lomà, que és el convidat que avui ens porta la Blanca Querol. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
1: Bona tarda.
0: Blanca, de seguida parlarem d'aquest fenomen dels escacs a Masdenverge. Abans, però, deixa'm que demani que ens facis 5 cèntims de Ràdio Joventut i de tu mateixa, que si no després se m'oblida. Com que és el primer cop que connectem amb vosaltres, què hem de saber de la ràdio i de la redactora?
2: Bueno, Anna, primer que tot, felicitats pel Gambito de Dama. La veritat que és una molt bona sèrie, la recomanem a tothom. I avui intentarem que ens Maria Lomà ens transmeti també tota aquesta passió que té pels escacs. Pel que em preguntaves, Anna, Ràdio Joventut de Masdenverge, me repetiré una mica el que han dit des de Ràdio Sallent, perquè també és un municipi molt petitet del Montsià, de l'interior del Montsià, i per tant la ràdio pues, se nodreix una mica també de voluntaris, de col·laboradors. Jo sóc la persona que està al capdavant, des de fa 4 anys sóc periodista, sóc la persona que està al capdavant dels continguts que es fan per a la xarxa des de Ràdio Joventut, però a més d'això també hi ha molts programes, ja sigui esportius, musicals, informatius, tot per donat veu no a la gent tant d'este municipi com dels municipis també petits que hi ha al voltant. Així que esta és una mica la presentació, espero que ens puguem anar coneixent al llarg de les properes setmanes.
0: Doncs, fet aquesta presentació, ara sí, comencem la partida. Josep Maria, ens hem de situar l'any 1989, que és l'any que vas impulsar el Club d'Escacs de Masdenverge, segons m'han explicat. Com va anar això? D'on et venia tu aquesta afició pels escacs?
1: Bueno, teníem certs coneixements de quan havia viscut a Barcelona amb altres companys i amics i tal. I hi ha una cosa que està clara, que als pobles petits no tenim, si a més no tenim clubs d'escacs, ni clubs de ping-pong, ni clubs de billar i tot això, i t'has de muntar una mica tu mateix les activitats, no? Llavors va ser una mica pues, un grup d'amics de voler crear una afició i que altra gent del poble que es volgués també vincular i fer pues, un petit club d'escacs per poder competir a nivell comarcal.
2: Com bé comentes, Josep Maria, al principi el club va començar en molt poques persones, però en els anys va arribar a ser un dels clubs en més llicències federatives de Catalunya. Com se va aconseguir això? Com vos ho vau fer? Perquè fins en aquell moment Gambito de Dama encara no havia sortit a Netflix. Per tant, sí que havíeu de ser vosaltres que havíeu d'anar implicant una mica a tota la gent a que s'apuntés a aquestes llicències.
1: Bueno, d'entrada hi ha dues circumstàncies que marquen bastant. Un és l'inici, que fins i tot van vindre des de fora a ensenyar-nos moviments bàsics i tal. I després, al cap d'un any aproximadament, vam entrar a l'escola. A l'escola de Masdenverge n'estaven interessats, el seu director Rafel, un altre mestre que també estava allí i que també n'estava interessat, i nosaltres també, evidentment, no? Llavors, bàsicament, en principi va començar allí a l'hora del pati. Més nosaltres anàvem dos cops per setmana a fer un extraescolar per les tardes, i bé, els dies que hi havia pluja també feien certes competicions d'escacs i tal, no? Llavors això va ser el que és els inicis el que a nosaltres ens va fer créixer un poc, o sigui, vam passar, per exemple, de 10 llicències a 25, per exemple, no? Després bastant més endavant, pues ja devien portar pues, uns 15 anys aproximadament, s'estava muntant a nivell Catalunya el tema d'homologar l'assignatura dels escacs dintre dels instituts, no? Nosaltres, aquest mateix directiu que estava a Masdenverge, llavors era va passar a ser director de l'IES Les Planes de Santa Bàrbara. I llavors i també hi havia, casualment, també hi havia una professora que sabia jugar als escacs i li agradava, i el seu pare també tenia molta afició, no? Total, de que vam legalitzar, se va anar a ensenyament i Tarragona va autoritzar a que es fes l'assignatura dels escacs dintre de l'horari lectiu com un crèdit variable a primer i segon d'ESO, bàsicament.
0: I com va anar aquesta experiència? Perquè potser s'hauria...
1: Va ser fantàstica. O sigui, amb aquesta profe, José Castellano, perquè, per dues coses, una, ella agafava a tots els nens de primer d'ESO, per exemple, fent un trimestre d'escacs, no? I, en certa manera, van fer unes certes valoracions, també se van fer intercanvis amb altres països, amb França i Alemanya, i això ja a l'escola, bàsicament, no? Amb el nostre suport. I la veritat és que va agradar moltíssim. I aquí va ser el gran creixement de llicències federatives, no? Llavors ja, per exemple, doncs, van passar a 300 llicències, que per a un club petit és molt, i a nivell Catalunya doncs, van passar a ser, doncs, amb diferència, l'entitat o el club que més llicències federatives teníem, no? I que més ens movíem en aquell moment, no? Va ser un creixement sobresortint de la normalitat en aquell moment.
0: I això, no sé si saps, ho vau fer puntualment, això de fer una assignatura com a tal d'escacs? No sé si a les escoles això es fa actualment o no. Perquè em sembla com bastant positiu, no? Per plantar cara a les pantalles, ajudar els nanos a baixar el ritme, a pensar, a fer estratègia, vull dir...
1: Per aquí va la cosa, no? El tema d'escacs a l'escola actualment està... la Federació i Ensenyament ja tenen un programa muntat. El que es fa actualment és s'allibera un mestre unes hores determinades, que se li fa uns cursos previs perquè pugui portar el tema dels escacs a l'escola, no? I vale. Moltes vegades va també en connexió amb algun club, moltes vegades. Però en aquell moment això era molt novedós. O sigui que la federació no tenia aquest programa. No existia a nivell Catalunya pràcticament, no? S'havia fet algun esbós, però que funcionés i que estés aprovat pel Departament d'Ensenyament i tal, fins en aquest moment no existia, no? I la veritat és que, doncs, va anar molt bé. O sigui, fins i tot van fer un apartat en què hi havia uns certs alumnes de que no tenien uns grans mèrits o en aprendre, per exemple, no? Que no eren els més avançats, no? Mm-hmm. I se'ls va posar, per exemple, a l'escola d'escacs, dintre a un horari. Evidentment, ells no volien gastar temps, com aquell que diu, aprenent coneixements, però a poc a poc van anar aprenent i van aconseguir que a través dels escacs poguessin tenir una concentració més gran per estudiar altres assignatures, no? I estem parlant d'alumnes no els més brillants, sinó possiblement els que menys en aquell moment donaven de sí, no? I els va anar molt bé.
2: Josep Maria, i més enllà d'això, d'esta incursió a l'escola, des del Club Escacs Mas d'en Verge, també vau impulsar, no?, trobades internacionals en joves d'altres països.
1: Sí, a través del centre vam fer 3 anys que vam fer sortides a França i Alemanya, i després aquests joves també venien aquí, no? I, bueno, estaven allotjats o bé en cases o bé a albergue o alguna... I la veritat va ser molt, molt positiu, hi havia moltes ganes d'anar-hi, no?
2: I actualment com està el Club d'Escacs Mas d'en Verge? Quins reptes té per a continuar creixent i atraient jugadors? Perquè fins on jo sé, té molt bona salut el Club d'Escacs Mas d'en Verge.
1: Sí, ara no estem en aquell nivell perquè, malauradament, els crèdits variables van desaparèixer de l'ESO. Igual, és aquelles coses que es va fer una aposta en el seu moment molt, molt positiva, no en escacs en general, per als crèdits variables, perquè entraven temàtiques de que no calia estar tot un any aquells alumnes, però sí que estaven trimestralment o aproximadament, i anava molt bé. Però, bueno, va desaparèixer, i a la qual cosa els escacs allí doncs, també van desaparèixer, evidentment, no? Actualment ja dic que està arreglat d'una altra manera, i els centres de primària que s'hi volen acollir, ara actualment estan en primària, ho poden fer a través dels mestres, s'han de posar d'acord la direcció, la federació, etcètera, etcètera, no? Vale. Actualment, el que em pregunten, més que res, ho comentava, especificava una mica el per què va desaparèixer el tema dels escacs a l'escola en aquell moment amb el crèdit variable, no? Perquè, simplement doncs, perquè els crèdits variables van desaparèixer. Actualment, la nostra salut està prou bé, no estem en aquell boom de fitxes federatives, evidentment, però bueno, estem competint, estem a la primera provincial de Tarragona, hi ha gent jove, i tenim la nostra escola d'escacs, setmanalment fem 2 dies classe, i la veritat és que anem bastant bé, no ens podem queixar de tal com anem. No, anem creixent.
0: Josep Maria, i a nivell personal, després de tants anys vinculat als escacs, què creus que t'ha portat aquest esport? I què li diries a algú que ens està escoltant i no hi ha jugat mai perquè s'animi?
1: D'entrada, els escacs és com a esport, o com a joc, com li volguéssim dir, perquè nosaltres també pot ser... Tenim l'àmbit de practicar, però també està l'àmbit de competir. O sigui, això ho tenim les dues coses. A mi, la veritat és que m'ha portat coneixença de moltíssima gent, fer moltíssimes amistats. Sovint ho comentem, estades que hem estat doncs, o bé a la mateixa província o hem estat a fora, inclús a l'estranger, per exemple, i ha estat molt positiu. I de cara al jovent, doncs, diria que és una cosa molt positiva, perquè és concentració pura i en una cosa que possiblement és un dels temes més delicats de l'ensenyament, aconseguir que els joves es concentrin per llegir, per escoltar el mestre, pel que sigui.
0: Doncs Josep Maria, jo no sóc tan jove, però i fa molt que no trec el tauler, però me n'has fet venir força ganes. Ves que avui no el recuperi. Moltíssimes gràcies per haver portat al Rambla doncs, aquesta passió i gràcies també a la Blanca. A tots dos, fins aviat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ei, Anna, sóc l'Eric López, d'UAU Lleida Ràdio. Escolta, he vist que heu parlat d'escacs aquí al Rambla d'avui amb els companys de Ràdio Joventut. Què us sembla si agafo aquest meló que heu obert i us presento demà uns escacs que tenim aquí al Museu de Lleida? Us explico. És un conjunt de peces del joc fetes de cristall de roca i documentades de l'any 1068 a Àger, aquí a la comarca de la Noguera. Així que, Anna, conversem una miqueta mentre t'explico els escacs de cristall de roca amb la directora del Museu de Lleida. Què et sembla?
1: Hola, Anna, què tal? Com estàs? Soc l'Ona Fàbrega del 9FM. Mira, et comento, veig que aquesta setmana des de Rambla heu parlat sobre escacs i he tingut fred de peus i, per tant, jo també et portaré una proposta d'escacs des de la comarca d'Osona, Sant Pere de Torelló, i en concret parlarem amb l'Anna, que és la responsable de l'empresa Moraplay, una empresa que és l'única que fabrica peces des de zero d'escacs, l'única de l'Estat i l'única d'Europa, però això ho descobrirem juntes, no et faré més spoilers. Apa, que vagi bé.
2: Això és Rambla 54 a Ràdio Castellà.
3: Quan a l'Excel de propostes que tenim amb tots els companys de les 54 ràdios que formen part d'aquest Rambla i vaig llegir sardanes satàniques, m'hi vaig tirar de cap. És un nom increïble, no? Em vaig emocionar molt fins que la Jèssica del Moral, que és la presentadora del programa de televisió 180 graus de la xarxa, que seu a la fila de taules de davant nostra a la redacció, em va dir, sí, home, aquesta sardana en qüestió és una cosa bastant comú i els dansaires no l'eviten ni els dona voltes al cap. Quina llàstima, vaig pensar. Però com que al Rambla 54 som gent curiosa i ens encanta aprendre coses, doncs vam decidir que li preguntaríem de què anava tot plegat a l'Albert Sant Andrés, que és... Què era això de la sardana satànica? I sobretot, qui els porta al departament de màrqueting, perquè està molt, molt aconseguit. Albert, benvingut a la Rambla.
4: Hola, gràcies. Què tal?
3: Albert, de seguida traiem l'entrellat d'aquesta cosa demoníaca, però abans, com que avui us estreneu, què ha de saber l'oient que no oienta? Ens ha quedat molt clar, gràcies, Termcat, de Ràdio Castellà i de tu mateix.
4: Doncs mira, Ràdio Castellà es va fundar el 30 de juny de 1981. Aquest any fem 45 anys, precisament. És un mitjà municipal i una de les ràdios de Canes al Vallès Occidental. El nostre director és el Julià Guerrero i també tenim escacs aquí, ara que parlàvem d'escacs. De mi mateix, doncs mira, jo sóc un dels redactors d'aquí, de Ràdio Castellà i el diari L'Actual, que tenim també un diari, un setmanari gratuït, amb tota la informació del poble. Jo porto aquí 11 anys en aquesta casa i, bueno, esperem poder ensenyar-vos com és castellà.
3: Segur que sí. Albert, fetes aquestes presentacions, anem per la sardana en qüestió, que em diuen per ordres que es veu que és un estil que no és nou i que hores d'ara està agafant molta embranzida, sobretot entre la gent jove. Què és realment la sardana satànica i la clau? Per què es diu així?
4: Doncs mira, com parlaves abans de la sardana satànica, jo crec que quan vam escoltar la setmana passada parlar d'aquesta sardana satànica, tothom ens va cridar molt l'atenció. S'ha de dir que Castellà del Vallès serà la capital de la sardana aquest pròxim 2027 i l'agrupació sardanista Amics de Castellà, coneguda aquí com la SAC, ha volgut incloure aquest estil de la sardana satànica en el seu pròxim curs de sardanes i danses del món. Però és que realment, què és la sardana satànica? I ens ho explica el president de la SAC, el Joan Ventura, que ens fa 5 cèntims de què és aquest estil.
5: La sardana satànica és el mateix, els punts de la sardana normal, clàssica, però la part llarga dels tres punts que tu ballaries amb una rajola, pues acaben voltant a la dreta i a l'esquerra i van quasi mitja volta, fan la runa cap a la dreta i mitja cap a l'esquerra, corrents i disfruten i allò que és el que ens interessa que el jovent agafi. I la sardana persiana és el mateix, però més lent.
3: Sardana satànica i, si la ralentitzes, sardana persiana. Segueixo fascinada amb aquests noms.
4: Sí, sí, com veus, el nom de satànica no té res a veure ni amb el dimoni, ni amb l'inframont, ni amb res d'això, que és, jo crec, el primer que pensem tots, no? Segurament, pel que hem pogut saber i ens ha explicat el Joan Ventura, és més una estratègia del que podríem denominar màrqueting sardanista.
5: Jo també ho preguntava, dic, a veure, satànica per què? Satànica, satànica, suposo que jo m'imagino que deu ser el morbo d'aquell jovent amb aquesta paraula, com que som com són, doncs s'enganxin i ho provin, no?
4: Aquest estil, com ja parlaves abans, és un estil que existeix i que es va recuperar fa un temps, com ens ha explicat el Joan, de la colla de Molins de Rei, com ell mateix ho explica.
5: La sardana ja la ballava, que quan tenia 15 anys es va deixar de fer, i llavors els amics de Molins de Rei doncs, bueno, van posar-hi sardana satànica o persiana, i a partir d'aquí doncs, ha tingut bastant rebombori, doncs això, no? I pràcticament hi ha la gent precisament clàssica que no els hi agrada perquè diu que això no es balla sardanes, però bueno, si això hem d'agafar jovent, si això funciona, pues ens haurem d'acomodar el jovent.
3: O ens haurem d'acomodar, Amb aquestes coses sempre acostuma a sortir bastanta oposició, eh?
4: Sí, de fet, és una cosa que ens ha sobtat molt, no? que és que també té els seus detractors, no? Sobretot entre els més puristes de la sardana en general.
5: Sí, clar, té detectors, perquè la gent gran que, per exemple, doncs, que ara no balla, que està sentada mirant com balla la gent, i gent gran doncs, que balla, doncs estan acostumats a ballar el clàssic, no? Els curts, dreta-esquerra, i els llargs, doncs els tres punts clàssics, no? Dreta-esquerra-dreta, cap a l'esquerra o cap a la dreta, i sí, no? I quasi no es mouen, no s'haurien de moure molts d'una rajola per ballar això. Però el jovent disfruta i balla. I els tenim ballant, la sardana. Sigui satànica, sigui persiana, o sigui punts lliures, o sigui d'exhibició, el que sigui. Però els tenim allà. Que és el que ens interessa, el jovent que vingui.
3: Escolta, i la música d'aquestes sardanes satàniques o persianes és la mateixa que la sardana tradicional?
4: Sí, de fet, per ballar sí, aquest estil, evidentment es necessiten ritmes una mica més ràpids dels normals. De fet, podeu veure, hem trobat vídeos a YouTube que es veu, és molt curiós. I com apunta Ventura, qualsevol sardana clàssica, de fet, pot servir per fer-ho.
5: Normalment, si enganxes una sardana doncs, balladora, com les que té, per exemple, Francesc Marrós, vull dir, és un compositor que les ballades, les sardanes poden ballar totes i es poden ballar girant de través del que vulguis, no? I disfruten, vull dir, a veure, cap problema. Hi ha algunes sardanes que potser no es pot fer perquè no et dona el peu a poder-ho fer perquè és molt lenta la sardana o no té gaire sal, perquè el principal és quan una sardana portes, doncs, la sardana normalment tira entre 71 i 91, més o menys, eh? Doncs això, hi ha uns punts finals, que potser n'hi ha entre 16 i 22, que et donen peu a poder córrer i a poder disfrutar de la sardana.
4: Aquest parlava dels punts, això ja és una mica per iniciats.
3: Exacte.
4: En resum, això és un estil de sardana que s'adapta una mica més als temps moderns i que està servint per aconseguir apropar aquest ball a la gent més jove, que és el que intenten ells.
3: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i aclariments. Era important, crec, desfer aquest malentès, tot i una certa decepció. Fins aviat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Vale, Paola, primer nom del programa, no?
7: Vale, Rambla 54.
6: Ara, potser una definició pel programa.
7: Rambla 54 és el millor programa.
6: I què escoltes?
7: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
6: Es nota, que et creus la ràdio local. Jo crec que això està superbé, no?
7: Genial.
8: A la Plana Ràdio també escoltem Rambla 54.

0: Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
1: Tere Giné, benvinguda al Rambla 54.
0: Hola, Anna Morgades. Encantadíssima d'estar aquí al teu costat en aquesta Rambla 54.
1: Escolta, molt efectiu això del coc, eh? De xocolata de garrofa, no? Aquí em diuen que quin dia vens presencialment aquí.
0: No et preocupes, que no tardaré gaire en vindre, i sí, un coc fantàstic amb farina de garrofa, que a més, si hi ha alguna persona al·lèrgica, pues, se'l podrà menjar i llepar-se els dits. Vol prepararé, no us preocupeu.
1: Doncs sí, sí, el dia que vinguis ens hauràs de passar també la recepta, que segur que és boníssim. Però de moment, parlem d'aquesta matèria primera, de la garrofa, que ens vas dir, que és un dels cultius més especials i emblemàtics de l'Ebre, no?
0: Sí, efectivament. De fet, la garrofa històricament ve del garrofer. El garrofer era un arbre auster de secà que ja es buscava la vida, podríem dir, als marges dels camps, i durant dècades la garrofa es considerava un fruit menor destinat quasi exclusivament al ferratge i a l'alimentació animal. Tanmateix, els darrers anys, pues, ha viscut una autèntica revolució.
1: I això?
0: Pues perquè és un producte molt cotitzat per la indústria alimentària, per la cosmètica i la farmàcia, per les seves múltiples propietats. I, de fet, per conèixer de primera mà com es presenta la campanya i quins usuaris, quins usos en fem d'aquest or negre, podríem dir-ho així, el gerent d'Indústries Ralda, d'aquí de Santa Bàrbara, ens explicarà tot el que fa referència a la collita d'enguany i també com ha anat, si et sembla, com ha anat canviant les plantacions tradicionals per aconseguir de més intensives.
2: Sí, això és un tema molt important. Durant els 10 últims anys, 10-15 anys, una associació que es diu EIG, que està promocionada principalment pels trossejadors de garrofa a nivell de tot el país, una de les coses que han fet, juntament amb un enginyer agrònom, Joan Tous, ha sigut seleccionar varietats que tinguin un creixement ràpid i que, per altra part, tinguin un percentatge de garrofí més alt en la garrofa, que això permet també que el fruit, ara que s'estan començant ja a fer algunes petites recollides, doncs aquest fruit se pugui pagar a un preu superior.
1: D'això se'n diu agrigenòmica, que aquesta me la sé, que amb l'Ivan estem preparant un Paraules Habitables de Genètica. És aquesta branca dedicada a crear aquestes noves varietats millorades.
0: Mira, doncs jo ho desconeixia, això,
1: Veus?
0: De fet, diu que mai t'agitarà sense saber una cosa més, no? De fet, aquestes noves varietats tenen millor rendiment, expliquen, i permeten introduir la mecanització en un cultiu on fins ara la major part de la recollida s'havia de fer manualment.
1: I tot això per arribar a la pregunta barcelonina de per què ho fem, això, què en traiem de la garrofa avui en dia?
0: Bueno, pues mira, del fruit se n'aprofita absolutament el 100%, separat principalment en dues parts, la llavor, el garrofí, i la pulpa. Comencem, si et sembla, per la part més valuosa econòmicament, és el garrofí. I si vols saber quines aplicacions té la nostra alimentació quotidiana, ara mateix te les expliquem.
2: Bueno, el garrofí, de fet, és un espessant i estabilitzant, i un dels grans avantatges que té és que mesclat amb altres productes millora molt la cremositat i millora també el valor del producte que poden fer. El que comentàvem, per exemple, abans de la gran pujada del garrofí, el que fa la indústria és buscar altres solucions. Per exemple, un consumidor important a nivell mundial era la gent que fabrica formatges frescos d'untar, per exemple, el conegut Filadèlfia. Pues aquesta gent, pràcticament, a conseqüència de la pujada, han desaparegut del mercat. O sigui, han canviat fórmules i han desaparegut del mercat. El mercat més fidel és el mercat dels gelats. És realment el mercat més fidel i gràcies a ell, pues, avui continua havent un consum de garrofí. Hi ha algunes petites coses, però la veritat és que igual en farmàcia que en productes de bellesa és molt testimonial. O sigui, és més per donar per donar-li nom i per dir utilitzem un producte natural que perquè realment hi hagi un volum de quilos o de tonelades.
1: I la polpa d'això, Tere, què se'n fa?
0: Bueno, pues tradicionalment anava per al pinso animal, però Indústries Ralda, la torra, per exemple, la micronitza i té altres usos per a alimentació humana i per a dietes especials.
2: I després també s'utilitza, algunes fàbriques sí, altres no, perquè això amb tot aquest... Allí hi ha una fórmula, cada nutròleg té les seves idees, també pels piensos de gossos, també hi ha fàbriques que la utilitzen. Uh-huh. Però això estem parlant de la pulpa torrada i micronitzada. I que aquest producte també s'utilitza per alimentació humana com a substitut del cacau, però no com un substitut al 100%, sinó perquè potser amb una mescla determinada d'un xocolata doncs en pugui haure un 1 o un 2%, perquè sol, normalment, la gent diuen que és molt fort de sabor i molt fort d'olor. O sigui, té unes característiques que li donen una diferència i que hi ha gent pues, que bueno, pot hi haure algú que li agrada, però també hi ha molta gent que diuen que troben que és molt fort. Poden utilitzar-lo els diabètics encara que porta sucre. La riquesa principal de la garrofa són els sucres i, per altra part, no porta els components que porta el blat ni els altres cereals. Per tant, igual se pot utilitzar pels ciàlics que pels diabètics. Mm.
1: Doncs ja ens hem posat al dia de què fem a Catalunya i especialment a les Terres de l'Ebre amb les garrofes. Tere, ja saps que t'esperem amb els braços oberts, a tu i al teu coc. I com que és el primer dia que passes pel Rambla 54, t'he de demanar molt ràpid, una última cosa, i és que ens facis 5 cèntims de la Plana Ràdio i de tu. Què ha de saber l'oient?
0: Te ho faig molt ràpidament, perquè ja sé que sempre anem justos de temps. L'oient ha de saber que és una ràdio que fa 31 anys que està, concretament a la zona de l'interior del Montsià. Vam néixer el 9 de juliol de l'any 95. Aquí és una d'aquestes emissores de ràdio de les Terres de l'Ebre que tenim moltíssims col·laboradors, més de 31 col·laboradors. Hi estem el Víctor Montecino i una servidora, i és una ràdio molt propera a la gent que intenta sempre tindre este contacte directe amb la seva audiència. I de mi, pues, que tinc passió per la ràdio. O què t'he de dir més, Anna?
1: I que saps cuinar.
0: També. Ara, no sé si tant com tu, perquè jo ja he vist tot lo que tu que fas, tot lo que tu prepares a través de les xarxes socials, i no sé si et passaria davant, Farem, si et sembla, una mica de concurs.
1: Ui, m'estan mirant aquí ja de volem el coc de la Morgades. Tere, moltíssimes gràcies. Fins aviat.
0: Una abraçada.
3: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54. Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
1: Gemma Bufies, benvinguda al Rambla 54.
4: Hola, bona tarda.
1: Escolta'm, hores d'enregistrament a banda, les 12 de la nit, m'ha cridat molt l'atenció, que la persona que avui ens vens a presentar, una ermitana.
4: Exacte, és l'Alícia Devesa, una dona que va fer d'ermitana durant un any i mig al santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. I enguany, que com sabeu s'han celebrat les decenals, doncs ha tornat a viure aquesta festa tan especial aquí a Montblanc.
1: I tu l'has esperat pacientment, amb el micròfon en mà, perquè la puguem conèixer. Què n'hem de saber, Gemma?
4: Mira, hem de saber clarament a què es dedica una ermitana, com és el seu dia a dia, i ens ho ha explicat. Escoltem-ho ja.
5: Doncs, bàsicament a la pregària. La vida eremítica, doncs, es tracta d'això, d'estar en silenci i solitud per estar més en connexió amb Déu. Llavors et dediques, bàsicament, a pregar i, evidentment, al dia a dia de les teves ocupacions. Però aquesta solitud i silenci et porta a poder estar més per lo espiritual, però al mateix temps no estàs aïllat, no estàs aïllat de la resta. Justament com estàs més en connexió amb tot, pots pregar per tothom i estàs aportant aquesta dedicació, no? a la humanitat també.
1: I com va arribar això? Et lleves un dia i ja està? O és un procés?
4: Clar, és una mica surrealista pels que no ho hem sentit, no? Però clar, li vaig preguntar i ens explica que tot va canviar ara fa 6 anys.
5: Jo de petita, bueno, vaig créixer en una família catòlica, havia anat a escola de monges, però després vaig desconnectar i vaig passar força anys de la vida desconnectada. Això sí, jo buscava espiritualment, i fa 6 anys vaig tenir una conversió. Vaig pujar a un santuari per passar uns dies i vaig tenir una conversió a la religió catòlica. Llavors em vaig dedicar plenament, perquè hi ha un fet que nosaltres diem la crida, o sigui, hi ha persones, pràcticament totes les vocacions, no?, són per una crida que sents, no?, que has de seguir aquest camí. Jo l'havia sentit fa anys, però a l'estar apartada no ho vaig fer cabal, i ara fa 6 anys vaig poder entendre de dir sí, ara puc dir que sí. Vaig iniciar aquesta vida en un monestir. Llavors allà mateix se'm va orientar cap a la vida eremítica. Jo de fet havia sigut una persona també molt solitària, jo trobava Déu a la muntanya, i se'm va orientar. Llavors vaig fer una petició, se'm va orientar cap a l'arxidiòcesi de Tarragona, perquè aquí està organitzada, i amb estatuts, i bueno, hi ha un grup que ja fa molts anys, un grup d'ermitans també de fa molts anys, i vaig venir cap aquí, llavors em van ubicar a Montblanc.
1: Gemma, i la relació amb Montblanc de vosaltres, què en recorda?
4: Doncs mira,

0: un petit problema tècnic. Gemma, et preguntava, què en recorda de Montblanc?
1: Doncs mira, deia que l'Alícia, que va fer d'ermitana durant un any i mig aquí al Santuari de la Serra, recorda amb molt, molt especial aquesta primera vivència d'ella en solitud.
2: A la Serra va ser la meva primera experiència. Jo venia amb moltes ganes perquè sentia molt, molt, molt fort aquest, de fer aquest compromís. I a la Serra, la veritat és que vaig poder... Jo em vaig iniciar també amb el fet d'estar sola, amb el fet d'anar entrant més amb la pregària i, bueno, vas aprofundint també, no?, a nivell teològic. I Montblanc es va donar la circumstància de que a l'estar molt a prop també d'una població, doncs has d'anar jugant entre el recolliment, que és una paraula per mi clau de cara a la vida eremítica, que puguis estar en recolliment, que no et dispersis amb altres coses del camí que estàs fent, però jo vaig intentar preservar molt això, però al mateix temps, clar, entrava en contacte doncs, a través d'anar a missa o el cor com una mica també els ajudava, vas entrant en contacte amb la població. I la veritat és que va quedar, bueno, com una relació maca, no? Amb el fet d'això, amb aquesta proximitat també va tenir aquesta part positiva, no?
0: Gemma, una superhistòria que ens arriba des de Montblanc. Estem acabant el programa, però no et podem deixar marxar sense que et presentis tu i la ràdio. Fes-nos 5 cèntims d'aquí sou, si us plau.
1: Mira, Ràdio Montblanc és una ràdio municipal, va néixer ara fa 44 anys, el 82, i llavors es deia la Veu Jove de la Conca. Va ser per una iniciativa popular, lo típic, uns quants amics que es troben i fan una emissora. I jo, doncs, mira, sóc una maresmenca, es nota per l'accent, tu que això ho tens el nas afilat, i fa 6 anys vaig venir a parar doncs, a la Conca de Barberà, de fa 4 formo part de l'equip petitet també de Ràdio Montblanc, i aquesta ha estat, sens dubte, la millor manera de fer territori i arrelar a la Catalunya Nova.
0: Doncs, Gemma, moltíssimes gràcies. Tornem a ramblejar ben aviat. Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: La xarxa de comunicació local.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
7: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
8: Sí, sí.
7: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
9: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
10: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
11: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
10: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure.
8: Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
12: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dijous 17 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Titular 1. Les escoles i instituts de Tordera no tindran aire condicionat pel pròxim curs escolar. Titular 2. Espanya renuncia als diners europeus per a la desalinitzadora de Tordera. Tercer titular. Tordera vol fer la sardana més gran del món per aconseguir un rècord. Quart titular. El Club d'Escacs Tordera organitza un curs per a nens i nenes. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. Les escoles i instituts de Tordera no tindran aire condicionat al pròxim curs escolar. El govern posarà aire condicionat a totes les escoles i instituts, però abans del 2031. Les primeres 100 ho tindran al pròxim curs, és a dir, d'aquí un any. Els ajuntaments, però, hauran d'ajudar a pagar i organitzar les obres que hi hagin en els centres per posar aquests aires acondicionats. Notícia 2. Espanya renuncia als diners europeus per a la planta desalinitzadora de Tordera. El govern espanyol no farà servir aquests diners per ampliar la planta desalinitzadora perquè no tenia temps d'acabar les obres abans de la data prevista. Hi han hagut problemes tècnics i de retards amb els materials per poder començar a temps. Ara hauran de buscar una altra manera de pagar aquestes obres per aconseguir més aigua. Notícia 3. Tordera vol fer la sardana més gran del món per aconseguir

0: vol fer la sardana més gran del món per aconseguir un rècord. I quart, el Club d'Escacs Tordera organitza un curs per a nens i nenes perquè puguin aprendre a jugar aquest joc de taula. I això ha estat tot amb les notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
1: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Avui us proposo d'escoltar una música que és gairebé impossible que ens deixi indiferents. Són, o els oferirem, els 6 concerts per a flauta, cordes i continu, opus 10, d'Antonio Vivaldi. Són 6 concerts publicats a Amsterdam cap al 1728 i en ells Vivaldi demostra una vegada més la seva capacitat extraordinària per convertir la música en imatges i sensacions. N'hi ha 2 d'especialment conegudíssims. La Tempesta di Mare, el primer, on la flauta sembla lluitar contra les onades, i El Gardelino, el tercer, on la flauta evoca el cant d'un petit ocell, el pinsà. I tenim també La Notte, el segon, molt més misteriós, amb els seus fantasmes i el son. Però jo diria que el més bonic d'aquests 6 concerts és que Vivaldi aconsegueix una cosa molt difícil: fer música elegant, virtuosa i alhora molt fàcil d'imaginar. La flauta parla, corre, canta, juga amb les cordes i de vegades sembla de vegades que es respiri. Per això, si avui tenim uns minuts, deixeu-vos portar per Vivaldi. No cal saber música per gaudir només, cal escoltar-la i deixar que la imaginació faci la resta. Hi ha una nota curiosa, molt curiosa, i no sabem per quin motiu devia fer-ho, que el concert La Notte és diferent dels altres 5 concerts perquè té 6 moviments amb episodis titulats Fantasma i Sono, mentre que els altres només en tenen 3. Ho deixarem aquí, doncs. Escoltarem ja tot seguit aquesta famosa gravació d'Antonio Vivaldi dels 6 concerts. L'única cosa a dir és que, curiosament, a la gravació, no sé per quin motiu, comença per el concert número 3, el Gardelino, que és en re, i el Gardelino és aquest que jo els he llegit, doncs, que se sent el cant del pinsà. Escoltem, doncs, el concert número 3, el Gardelino, que consta de 3...

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Los ejes de mi carreta, milonga.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Un acte que està englobat dins la celebració del 50è aniversari de l'entitat. L'Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i una gran part de les residències abans del 2031. Escoltem Salvador Illa.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer, enginyera tècnic, un de tresorer, tresorera interí i una de bibliotecari, bibliotecària. Explicarem també que ha obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara al curs 26-27. L'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripció i entrevistes que s'estén fins al dilluns 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, la Montse Planes.
4: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. D'acord? Del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
1: L'Estat renuncia als fons europeus per a l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per a la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta de la Tordera, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Amb un preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis, l'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui situació meteorològica ja amb temperatures normalitzades després de les tempestes que ahir a la tarda i fins a les primeres hores de la nit van afectar la nostra comarca i que van ser molt irregulars. En alguns punts es van superar els 30, fins i tot fregant els 40 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona alta de Mataró. Mentre que a la mateixa ciutat de Mataró, més cap al centre, amb prou feines es va arribar als 30 litres per metre quadrat. Per tant, hi va haver una gran diferència de precipitació en diferents punts de la comarca. 17 litres, per exemple, a Can Massuet del Far, a la zona de Dosrius. En canvi, cap a Arenys de Munt es van fregar els 40. En definitiva, una situació marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat amb tempestes que ja han passat a la història. De moment, avui s'espera un temps més tranquil, tot i que encara amb força núvols aquest matí, que aniran a menys, cap al migdia, i aquesta tarda, bàsicament, domini del sol, tot i com entrarà la nuvolositat de cara a la tarda. I és que encara no acaba de fer net del tot, i de fet, aquesta propera matinada, atenció, perquè no descartem alguns patacs d'aigua, sobretot a la franja costanera de la comarca. No hem de descartar aquesta possibilitat, com dèiem, aquesta propera matinada. Demà, però, millorarà ràpidament amb unes temperatures que avui doncs ja són plenament normalitzades, les màximes cap als 24-25 graus on més pujaran, i demà aquestes temperatures s'han de mantenir sense canvis importants.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que a l'estiu es deia l'ombra dels til·lers, però com que ja estem a la programació de tardor, tornem a dir-nos això és cultura. Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que saludi a qui en farà el control. Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda, Carme.
0: Que bé, no? Que ha plogut?
1: Sí, feia falta.
0: Feia falta, eh?
1: Ja
0: portava uns dies. I a més ha refrescat.
1: Ja portava uns dies que feia molta calor, eh?
0: Molta calor. Bé, doncs comencem. Avui tenim aquí als estudis el director del Teatre Claver, que ens parlarà de la nova temporada, en Josep Navarro, la temporada de tardor, que s'inicia el proper divendres 25 de setembre amb el cicle de música. Bona tarda, Josep, moltes gràcies.
2: Molt bona tarda.
0: Bé, un cop més obrim el taló de la programació del teatre, que s'inicia amb el cicle de música, perquè la programació, com sempre i com ja sabeu, perquè hem estat aquí altres vegades entrevistant el director, té tres cicles, el de música, el cicle de teatre i el cicle familiar. I el curs s'inicia amb... En qui s'inicia?
2: Amb un tordarenc.
0: Amb un tordarenc, molt bé.
2: Un tordarenc que es diu Edu Vico, que és exalumne de l'Escola de Música del Teatre Claver i que ara ja va sol pel món, i quan diem món és un senyor que recorre el món amb el seu ofici, que és el de ser músic, i concretament l'instrument essencial que el vertebra artísticament amb ell, doncs és la guitarra. A l'Edu Vico, el proper divendres obrirà el cicle de música. Crec recordar que ja el vam tindre fa 2 anys.
0: Sí.
2: A mi personalment em va sorprendre el nivell de maduresa, perquè feia temps que no l'havia seguit, em va sorprendre el nivell de maduresa artística que tenia, i crec que aquesta proposta, justament ara fa 2 dies vam estar plegats preparant el seu concert i segurament el gaudirem molt.
0: Crec que sí. Bueno, jo ja el conec bastant, però vull dir, la veritat és que és bastant... Bueno, ho fa molt bé. Recordeu que va estar aquí, que va obrir la festa un any, ens va tocar la guitarra. Bueno, la veritat és que suposo que ho direm molt, sobretot tothom, el que ens agradi el flamenc i la fusió. I, a més, vull dir, comença el cicle de música comença amb l'Edu Vico, i també s'acaba el cicle de música, és l'última cosa que tenim, que és el 28 de novembre, el cicle de música, i comença i es tanca.
2: Bé, en aquest cas, sí. Els déus, a vegades, fan aquestes estranyes coincidències. Fonamentalment, s'acaba perquè generalment la programació del primer quatrimestre l'acabem a finals de novembre, perquè després les dates de Nadal ja es complica molt tota la exhibició que podem fer des de la Sala Gran del Teatre Claver, i enguany vam decidir acabar amb música, fonamentalment per fer el tancament de la celebració del 50 aniversari de la nostra dansa, que també tornem a tindre uns coneguts, que és l'Orquestra de Cambra de Sant Cugat, on sobre un repertori molt vinculat a la música clàssica i a la música popular i tradicional, des d'una mirada d'orquestra clàssica, esperem doncs disfrutar d'aquest concert, però a la vegada també de disfrutar del tancament d'aquest magnífic celebració del 50è aniversari de la nostra dansa, que és una de les entitats, juntament amb l'Associació d'Espectadors, que amb la programació estable des del moment zero han estat durant aquests 26 anys donant suport des de la seva òptica a la música popular i tradicional, però a la vegada també, com l'Associació d'Espectadors, elements altament estratègics que ens han ajudat a arribar fins aquí, que són un respecte per l'excel·lència de les diferents propostes artístiques, a la vegada que un element que potser és un dels tres encerts més grans que la Fundació del Teatre Clavé va estar lluitant, que és la venda d'entrades.
0: Bé, doncs, bueno, ja veieu, comencem amb música, acabem amb música, en aquest cas acabem amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, però una de les apostes del Teatre Clavé és el teatre familiar. Apropar les famílies i els seus infants al món artístic és una cosa que sembla que és força important i que penso que és força important també per crear nous espectadors i perquè les famílies gaudeixin i puguin portar la seva canalla al teatre. I tenim diverses propostes. Quines podem dir que són?
2: Hi ha una proposta per cada mes. Mhm. Podríem dir que el cicle familiar és un cicle familiar que està més, des del punt de vista de programació, li estem donant més. Públic, ara no és públic, que és el seu consum a través de les pantalles. És molt difícil trobar una connexió amb l'art presencial, en directe. Fem una proposta pels més petits, per les famílies que tenen a partir de 4 anys cap enrere, a 3 nivells, fonamentalment propostes vinculades amb teatre d'objectes, teatre de marionetes, dansa familiar, i tornem amb un espectacle que acabaria el novembre d'objectes. Aleshores, la idea és, tal com deies, fomentar l'hàbit de consumir teatre en directe, però fonamentalment fomentar-lo a través dels pares, mares, de l'entorn familiar, per intentar, doncs, crear aquest hàbit. Veritablement, si el cicle familiar, per exemple, nosaltres programem molt amb horari escolar, aleshores la quantitat d'esforç i d'hores que programem amb horari escolar no és comparable amb les possibilitats de crear nou públic a través de programa per públic familiar amb horari extraescolar. I amb això estem. Uns preus molt reduïts, molt assequibles, són packs. A la nostra pàgina web poden trobar les diferents modalitats d'estalvi econòmic. Evidentment, el que surt més a compte és comprar un pack pels tres espectacles i a partir d'aquí gaudir. Sí que és veritat que ens costa créixer en quant a quantitat de famílies, però també és veritat que tenim un sostre que no aconseguim trencar, però és sòlid. El terra és molt sòlid, vull dir. Nosaltres tenim una mitjana de 120-150 espectadores, espectadors, que venen a ser al voltant d'unes 60 famílies, que estan fidelitzades. La idea és créixer. Però bueno, també és veritat que, parlant amb altres equipaments semblants al nostre, tothom està amb aquest repte de la creació de públic, tant amb horari d'edats reduïdes, com a partir de 6-7 anys cap enrere, com als joves.
0: Bueno, vull dir, les pantalles és una lluita ferotxa, no? I a més que sembla ser que de moment és de porten la veu cantant i costa moltíssim, és a dir, costa molt, és a dir, només veus que quan a vegades vas a un restaurant i veus a la família que passen el telèfon a la criatura i dius, però què estàs fent, no? És a dir, en lloc de portar-li una, no sé, com hem fet pares d'abans, que portàvem una llibreta per dibuixar quatre joguines i el nen, mentre que els adults parlàvem, doncs ells es dedicaven a jugar amb aquelles coses que els hi havien preparat. Ara és molt més còmode passar el telèfon i ala, i ja està.
2: Lluitem no únicament per aconseguir l'hàbit de consum d'art en directe, sinó també lluitem per desfer les males praxis.
0: Sí.
2: Exacte. Aleshores, claro, és, no entrarem a, vull dir, tampoc no crec que sigui el moment de estripar-nos les vestidures, no? Però veritablement és un tema complex, és un tema complex, però a la vegada, afortunadament, pels patrons, patrones de la Fundació i de l'Ajuntament de Tordera i de la Regidoria de Cultura i de l'alcaldessa, s'ha d'insistir, s'ha de perseverar, s'ha de perseverar i resistir. I sobretot buscar propostes, doncs, que una vegada que el nen, la nena, la vegin, signifiquin un impacte, perquè això sí que és veritat. I està comprovat, i segurament alguna vegada ho dec haver dit. L'impacte que el nen-nena rep d'un espectacle en directe és infinitament superior. L'impacte que rep el cervell és infinitament superior que l'impacte que pot rebre amb lo virtual, a través de les pantalles. Aleshores, bé, però amb tot i això estem en una situació molt de molta desigualtat. Però, en fi, és el que s'ha de fer quan els equipaments culturals, les propostes artístiques, quan tenen la voluntat de servei públic i de treballar per la ciutadania i per la idea de transformar socialment a través de l'art.
0: Doncs sí, vull dir, la qüestió és anar continuant amb aquest esperit perquè això no es perdi, sobretot, vull dir, tenint en compte que nosaltres apostem al teatre per la canalla i per la gent jove. El cicle de teatre ens apropa, per una banda, actors consagrats i coneguts que ens faran passar una estona divertida, no? És a dir, riurem una mica.
2: Molt, molt.
0: Riurem molt. I penso que ja està bé, perquè

0: Normalment, per què preparem aquestes lectures dramatitzades?
1: Està molt bé, no, està bé explicat. A la vegada, jo afegiria, a part del coixí, un coixí que fa una olor molt d'herbes seques i que, en fi, molt amb la línia del títol del programa que donàveu abans, els temps del Lilés.
0: No, l'ombra dels Tilés. És que aquí davant tenim Tilés. Sí.
1: Doncs, bueno, aquesta metàfora poètica també pot ser amb el coixí. Un coixí de bons olors, un coixí de, pues això, de crear un moviment mental, emocional, que crea curiositat per lo que després es veurà. Aleshores, tinc la sort i el privilegi de que durant aquests 26 anys he pogut treballar colze a colze amb una magnífica associació d'espectadors del Teatre Claver. I aquesta, doncs, és feina molt clara d'una associació d'espectadors, que és apropar, preparar el que veuran els espectadors i donar-los unes eines, en aquest cas a través de les lectures dramatitzades, que si em permets, crec que la persona que li encarreguen aquestes dues lectures dramatitzades és en Quimaro. Fa una feina magnífica, perquè en l'altra vida en Quimaro ha sigut un professor de secundari de llengua castellana. En l'ADN, amb la seva sang, escriu dramatúrgia. És un dramaturg, una persona que escriu poesia, escriu narrativa, escriu teatre, i sobretot, doncs, té una formació didàctica esplèndida. I ja l'any passat, amb les lectures dramatitzades que l'associació d'espectadors li va encarregar, va estar molt brillant, i aleshores hi ha una conjugació per donar una visió del que l'espectador veurà. Aquestes dues lectures dramatitzades estan preparades per les coses més serioses, on la gent... Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental, és una temàtica complicada.
0: Portem un temps parlant de salut mental, no?
1: Sí, bé, i lo que nos queda. Però ja veureu les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a la obra. És una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses, i pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: Bueno, en realitat, aquí en la programació, en el llibre de la programació, que podeu anar al Teatre Claver i agafar-ne un per tenir ja totes les obres que podrem veure durant aquesta temporada, ja la titlla com una comèdia i també com a reflexió. Per tant, és a dir, que en algun moment farem un somriure, si més no. És a dir, que no serà una cosa, que serà un dramón.
1: I l'actor està...
0: I l'actor ens ho passarem força bé, molt bé. Bé, aquesta seria una de les obres, hem dit dues de riure, tenim dos divertimentos, perquè una és en Carles Sanz i l'altra és en Joan Pera, és a dir, que suposo que ens farem fart de riure, i aquesta, que és una mica una comèdia, però també ens fa reflexionar. I dintre també del teatre, del segle de teatre, el 20 de novembre tenim un espectacle multidisciplinari en castellà, amb música en directe, a més, que això és, bueno, una cosa, un mes a més, no? Tenim un mes a més, que ens explica la vida del poeta de Miguel Hernández, i del qual també farem una lectura dramatitzada. No?
1: És la segona lectura dramatitzada, a Vientos del Pueblo. És un tros d'espectacle és la

0: d'aquesta companyia que fa uns 7 o 8 anys va fer un espectacle amb la, estèticament amb la mateixa, amb les mateixes eines, música en directe, dansa, dansa en directe, i un mateix actor, que és el Pep Tosar, que està, que és un molt bon actor, però que a la vegada tots els textos poètics, tota la poètica tant lurquiana com del Miguel Hernández, la l'engull molt bé i la posa sobre l'escenari d'una manera, amb una excel·lència meravellosa, i és aquesta sí, aquesta sí que no hi haurà somriures, però és un espectacle que entra directament a través de la pell, no t'arriba, quan t'entra per la mirada no t'arriba cap al cervell, sinó que et baixa a l'estómac. Miguel Hernández, bueno, en fi, que dida del poeta del poble, i a la vegada també ens complau, sempre hem, creiem molt des del Teatre Clavé amb el cosmopolitisme, amb el bilingüisme, i la idea de programar també textos en castellà també ens complau molt, i és un espectacle molt, molt, molt, molt, molt interessant. La, també hi ha una petita diferència que també ho trobarem amb, o amb el llibret de programació en paper o a la nostra pàgina web, que les dos divertimentos, les d'en Carles Sanz i les d'en Joan Pera, les programem el diumenge, i aquestes dos, que són més, podríem dir, per reflexionar també, les programem els divendres. Tordera està caminant cap a una vila gran, perquè com l'alcaldessa no em deixa dir ciutat, tinc que dir una vila gran, no? Aquesta vila gran, de 20.000 habitants, també en comença a canviar els seus hàbits de consum setmanals. I els divendres creiem que també dona una possibilitat per una tipologia i per un perfil de públic que igual a vegades els diumenges se'ns pot escapar una miqueta pel que sigui, pel consum, per la vida familiar, per temes sociològics i demés. I aquest aspecte crec que és interessant ressaltar-lo, no? Que en comencem a programar. Ja l'any passat ho vam fer, ens va funcionar relativament bé, ens segueix funcionant molt bé els diumenges, però els divendres en comencem a respirar, fins i tot a tindre un mosaic, una fotografia molt transversal de diferents perfils de públic. I això també creiem que és molt interessant per la salut de la proposta artística i per la salut del projecte cultural i artístic que es diu Teatre Clavé.
1: Bé, hem fet ja un repàs de la programació, només ara penso que si vols afegir alguna cosa, perquè el que ens quedaria seria convidar la gent perquè vingués al teatre a viure l'experiència. Ja sabeu que les entrades es poden treure a taquilla i també a la pàgina web del Teatre Clavé, que és www.teatreclavé.cat. Si les traieu amb anticipació, tindreu un petit descompte. També hi ha un petit descompte a la gent que forma part de l'Associació d'Espectadors, i també hi ha la possibilitat de participar amb la fila zero, que ja sabeu que la fila zero vol dir jo no puc anar al teatre, però sí que trec una entrada perquè vull ajudar i vull participar amb la campanya que des de la Fundació dona suport a Jata Candella. És a dir, que bueno, és a dir, ja sabeu que tenim aquestes possibilitats. I, bueno, no sé si vols afegir alguna cosa més, i si no, doncs arribem més o menys a dos quarts, que era el que havíem pactat.
0: Sí, no, dir que estem, que el projecte solidari d'enguany que treballem amb l'entitat Jata Candella, que és una entitat que col·labora amb una escola de treball a Togo, a Centroàfrica, estem molt contents de com estan començant a evolucionar. Dic que l'any passat vam treballar amb una entitat que cuidava dels malalts de càncer,
1: sí.
0: I que on col·lega, que vam tenir uns resultats bé, però que en aquest any, a hores d'ara, a finals de setembre, mitjans finals de setembre, ja hem doblat la quantitat. També hem començat enguany a recuperar dinerons a través de la fila zero, i estem molt contents. L'any passat, ara fa un any que vam posar en marxa la venda online per la pàgina web, perquè la gent des de casa seva pugui comprar amb tota la comoditat del món les entrades, i estem sorpresos també de com ha evolucionat la venda d'entrades online. Pràcticament ja el 70% de la venda d'entrades és online, tenint en compte que portem 3 anys on hem anat creixent, no espectacularment, però hem crescut en venda d'entrades, i això ens complau molt, i ens dona eines també per ajudar-nos a créixer.
1: Bé, doncs, bueno, jo us torno a repetir, ja sabeu, podeu treure les entrades de forma anticipada a través de la pàgina web, i com sempre, i també a taquilla, com sempre, és a dir, anant al Teatre Claver, en l'horari d'atenció al públic. Bé, doncs, moltes gràcies per haver apropat aquí a parlar-nos de la nova programació, i esperem, com sempre, que es diuen la gent, que molta merda, no? És a dir, el que es diu normalment sempre entre actors, que sembla que sigui una cosa escatològica, però no és escatològica.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per desitjar-nos sort, i per desitjar sort a la ciutadania de Tordera.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bé, i ara continuem. Penso que hauríem d'anar a publicitat, no, Pons? Doncs anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera.
3: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
4: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera, i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

I després d'aquesta entrevista amb la que ens ha fet un repàs sobre les diferents obres que podrem veure, de tota manera ja anirem parlant cada vegada que hi hagi l'estrena d'uns, anirem parlant o bé amb un dels protagonistes o bueno, ja veurem, ja ens ho farem venir bé. De totes maneres, ja sabeu que sempre quan acabem una entrevista volem escoltar una mica de música, i és que ahir va ploure molt, no?, com deia en Pons. I vull escoltar a Los Bunkers amb una cançó que diu Llueve sobre la ciutat, perquè ahir la veritat és que va haver un moment que aquella aigua realment moltíssima, feia molta falta i tothom va estar molt content. El que passa que la gent que l'agafés al carrer, és a dir, va ploure moltíssim. Doncs escoltem a Los Bunkers amb Llueve sobre la ciutat.

Bé, després de la cançó us faig un repàs així dels títols de la programació, és a dir, una mica hem comentat, però seria el 25 de setembre, és a dir, divendres vinent, Edu, Vico i Amics, el dia 26 de setembre, dintre del cicle familiar Safrà i Serafí, que és Titelles, el 4 d'octubre, Per fi me'n vaig, amb en Carles Sanz, allò que deia que riurem moltíssim, el 16 d'octubre, Les coses excepcionals, amb en Pau Roca, el dia 24 d'octubre, Bambi, amb Luna Teatro Danza, el 8 de novembre, Una estona amb en Joan Pera, i el 20 de novembre, Vientos del Pueblo, i per fi, el cicle familiar, no, ara me'n falta un, Mal de Closca, i per últim, el dia 28 de novembre, Clàssics Populars. Tot això és una mica que podrem veure. I ara, si fem un repàs a les activitats que podrem gaudir aquest cap de setmana, bé, el divendres, ja sabeu que el Teatre Clavé, a més de fer espectacles en el seu escenari, també té unes escoles de música, de dansa i de teatre. I dintre de les escoles de dansa hi ha un taller d'interpretació per adults, en aquest cas que aquest divendres i aquest dissabte presenten en la programació una obra que porta per títol Dansa d'agost. El divendres podem atreure entrades que valen 10 euros, el divendres 18 de setembre, demà a les 21 i el 19, és a dir, el dissabte a les 6 de la tarda. El grup d'interpretació del Teatre Clavé presenta Dansa d'agost, un relat que descriu amb tendresa i nostàlgia la vida de 5 germanes solteres que viuen juntes en el petit poble de Ballybec. Amb una posada en escena poc habitual, aquest relat us transportarà a Irlanda de 1936, una proposta arriscada i contemporània que situarà la mirada de les persones espectadores quasi com un personatge més dins de la història. És a dir, el repartiment són cinc germanes, una narradora i després el personatge masculí, que és un noi que el fa de Jerry. Les actrius són l'Helena Casadevall, la Begoña Davis, l'Helena Carles, la Montserrat Freixas, la Margarida Pruja, l'Héctor Purificació i jo mateixa, la Carme Fernández. Doncs ja sabeu, si demà teniu ganes d'anar a veure aquest espectacle de dansa d'agost, és a les 20 hores i el dissabte a les 6 de la tarda. Una altra de les activitats que es farà, aquesta es farà el dissabte a les 11 del matí, en l'arxiu històric, és la roba d'abans. Com es confeccionava, s'aprofitava i es cuidava en la roba del segle XX a càrrec de la senyora Carme Tàpies. Després, amb aquest taller, hi haurà l'elaboració d'una bosseta de roba amb plantes aromàtiques, tot això a les ombres. Recordeu que la setmana passada jo ja es vaig advertir que calia inscriure's com més aviat millor, perquè si no se suposava que aquest espectacle estaria de seguida ple, i és el que ha passat, és a dir, ara ja està ple, és a dir, ja no hi ha possibilitat d'anar-hi, però sí una mica de recordar que es farà aquest dissabte a les 11. I he parlat aquest matí amb la Mercè Torrelles i m'ha dit la nostra arxivera que, com que hi ha detingut tant d'èxit, segurament que es repetirà, és a dir, quan la repartim doncs tornarem a parlar d'aquest espectacle i, si més no, igual podrem entrevistar la Carme Tàpies. I tot i no ser una activitat artística, però des d'aquí volem donar el nostre suport a la pedalada familiar per la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, perquè tot el que es faci per cuidar el medi ambient és sempre un motiu per adherir-nos. Recordeu que en aquesta activitat també cal inscriure's, és a dir, és el dissabte al matí. I això és el que ens ofereix el nostre poble. I era una mica de música. I com que parlava d'Irlanda i jo buscava una música que fes una mica de música celta, pues, i pensa, pues mira, agafaré los celtas cortos i hi ha una cançó que es diu Cuéntame un cuento. Doncs anem a la Cuéntame un cuento.

0: i tornem a anar a publicitat.
1: 107.1 FM.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
0: Si recordeu, la setmana passada vam parlar de que hi havia una triada de pel·lícules que l'Acadèmia havia triat per presentar a Hollywood, a les Oscars, però que calia encara, és a dir, que ahir, el dia 16, sabríem definitivament quina seria la que haurien triat. Bé, doncs ahir l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als Oscars finalment a triar La Bola Negra. L'ambiciosa superproducció de Javier Calvo i Javier Ambrosi sobre la llibertat sexual, la figura de Lorca i les ferides de la Guerra Civil competirà per estar entre els 5 nominades a millor pel·lícula internacional. La Bola Negra és una ambiciosa producció que recupera l'esperit de Lorca, una figura universal que als Estats Units pot agradar molt, en un drama en tres línies temporals que reivindica la llibertat sexual, plagada de referències sense renunciar a l'univers dels Javis i amb un estil molt de Hollywood. La pel·lícula conjumina emoció i èpica amb papers per la Penélope Cruz, la Glenn Close, i és una cosa molt llaminera pel mercat internacional. La producció espanyola té ja molta feina feta de cara a l'exposició mediàtica als Estats Units, perquè va ser una de les pel·lícules més comentades de Cannes al New York Times i ja li ha dedicat un perfil als directors i està en el radar de tots els mitjans especialitzats. Bueno, i una cosa més. Ja sabeu que normalment des del Museu del Cant i d'Argentona sempre ens envien informació sobre les diferents exposicions que es fan, i si no heu anat, us recomano que aneu al Museu del Cant, perquè els cantis és una cosa, són preciosos, i a més l'edifici val molt la pena perquè està situat en un lloc preciós ja. Doncs bé, ara preparen ja pel dia 25 de setembre fins al 8 de novembre una exposició en la que porta per títol Transicions, una nova exposició temporal al Museu del Canti. La pintura de l'Albert Alís posa la mirada en les escales, espais comuns de trànsit per reflexionar sobre el passat i el futur a través d'aquests llocs de pas. I l'artista mataroní és una exposició pictòrica on a través de la taca i el color es suggereixen espais d'interior amb atmosferes i ambients especials. Per tant, la inauguració es durà a terme el proper divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda, però si teniu ganes d'anar a veure una exposició de pintura, jo us recomano sobretot que aneu, perquè a banda de l'exposició de pintura, el Museu del Canti és una meravella. I ara escoltem una mica més de música. Escoltarem a Joan Dausà amb Seria Bonic.

Mais... Doncs seria bonic que els nostres artistes, tant com els Javis com a la Rosalía, obtinguessin els èxits que poden arribar a obtenir. Perquè la Rosalía suma 7 nominacions a la pròxima edició dels Grammy Llatins. La cantant està nominada en la categoria Reina de Millor Àlbum del seu últim disc, Lux, que també està nominat com a Millor Àlbum de Música Alternativa. I el senzill La Perla, que hem escoltat moltes vegades, aplega 3 nominacions més com a Gravació de l'Any, Cançó de l'Any i Millor Cançó Pop. A més, Rosalía està nominada en la categoria de Millor Cançó en Portuguès per Memòria i en la de Millor Vídeo Musical per Sauvignon Blanc. L'artista més nominada d'aquesta edició dels Grammys Llatins és el mexicà Edgar Barrera, amb 10 candidatures. El segueixen 7 nominacions Rosalía, Karol G, Paco Amorós i Jorge Drexler. Rosalía acumula un històric de 31 nominacions als Grammy Llatins, dels quals de moment ha guanyat 11 premis. La gala de la 27 edició dels Grammys Llatins se celebrarà a Las Vegas el 12 de novembre. La primera nominació de Rosalía als Grammys Llatins va arribar el 2017 com a artista revelació i l'any següent ja va sumar 5 nominacions per Malamente, de les quals va guanyar els premis a la millor cançó alternativa i millor funció urbana. El 2019 va estar nomenada en 5 categories i es van dur els premis a l'àlbum de la millor àlbum de pop contemporani per El Mal Querer, a més del premi millor cançó urbana per Com a Altura, compartit amb El Guincho i J Balvin. Si Rosalía guanya el premi, l'àlbum de l'any per Lux haurà aconseguit guanyar el premi més important dels Grammy Llatins amb els seus 3 àlbums. Els rivals de Rosalía en aquesta categoria són Tripo Coqueta, de Carol, Free Spritz, de Cat 7 Riel, Paco Moroso, Taraka, de Jorge Drexler, i Donde Está el After, de Rabayama, Femme Fatal, de Mon Laver, Muda, de Karim León, La Vida Era Más Corta, de Milo J, Equilibrio, de Anita. Bé, tot això vull dir senzillament per desitjar-les des d'aquí que tinguin molta sort, perquè en realitat tots dos, tant els Javis com a Rosalía, es mereixen tenir aquest reconeixement per part dels diferents estaments. Bé, doncs, i avui anirem acabant ja, perquè el programa d'avui és una mica més curt que els dels altres dies, és a dir, teníem 1 hora i mitja, en aquest moment tenim 1 hora, i jo, per tant, com ja sabeu que sempre m'agrada acabar amb una mica de música, però sí que vull despedir-nos. Primer, agrair, com sempre, a en Pons la seva feina, també agrair a en Josep Navarro que hagi vingut aquí a explicar-nos una mica la programació del Teatre Clavé, i com sempre, bueno, ja sabeu, gaudiu cultura, gaudiu teatre, aneu aquest cap de setmana al Teatre Clavé i com sempre rebeu un petó de la Carme. I us deixo amb una cançó de Blaumut, simplement.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen la Tordera. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Dijous 17 de setembre de 2026, les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i a una gran part de les residències abans del 2031. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer, enginyera tècnic, una de tresorer, tresorera interí i una de bibliotecari, bibliotecària. I obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27, l'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripcions i entrevistes que s'estén fins al 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, la Montse Planas.
4: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. D'acord? Del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
1: L'Estat renuncia als fons europeus per a l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta a la Tordera, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Amb un preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis, l'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Avui situació meteorològica ja amb temperatures normalitzades després de les tempestes que ahir la tarda i fins les primeres hores de la nit van afectar la nostra comarca i que van ser molt irregulars. En alguns punts es van superar els 30, fins i tot fregant els 40 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona alta de Mataró. Mentre que a la mateixa ciutat de Mataró, més cap al centre, amb prou feines es va arribar als 30 litres per metre quadrat. Per tant, hi va haver una gran diferència de precipitació en diferents punts de la comarca. 17 litres, per exemple, cap a Massuet del Far, a la zona de Dosrius. En canvi, cap a Arenys de Munt es van fregar els 40. En definitiva, una situació marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat amb tempestes que ja han passat a la història. De moment, avui s'espera un temps més tranquil, tot i que encara amb força núvols aquest matí, que aniran a menys, cap al migdia, i aquesta tarda, bàsicament, domini del sol, tot i com entrarà la nuvolositat de cara a la tarda. I és que encara no acaba de fer net del tot, i de fet, aquesta propera matinada, atenció, perquè no descartem alguns patacs d'aigua, sobretot a la franja costanera de la comarca. No hem de descartar aquesta possibilitat, com dèiem, aquesta propera matinada. Demà, però, millorarà ràpidament amb unes temperatures que avui doncs ja són plenament normalitzades, les màximes cap als 24-25 graus on més pujaran, i demà aquestes temperatures s'han de mantenir sense canvis importants.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada, tot plegat en aquesta edició de dijous dels serveis informatius. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, l'entitat sardanista i l'Ajuntament han impulsat un repte històric per al municipi: organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de l'iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural sense precedents a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat com es distribuirà aquesta rotllana.
1: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana per ballar una sardana i commemorar aquest 50 aniversari. Aprofitar el marc de la Fira del Conte, que la gent també es mou i la gent també està al carrer, per fer-ho fàcil, perquè els amics de la nostra dansa, que són molt diligents, ja han comptat que necessitem com a mínim unes 1.000 persones, de 1.000 a 1.200 persones, per fer-ho possible. Per tant, és un repte important.
0: La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre de 2026 a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. Una vegada vençut el termini d'inscripció, l'organització es posarà en contacte amb els participants per correu electrònic per assignar el tram corresponent i donar les instruccions necessàries. Des de l'organització fan una crida a tota la ciutadania i a les entitats del municipi a sumar-se a l'activitat per fer possible aquest gran repte col·lectiu. Per tancar la jornada, l'Ajuntament oferirà una xocolatada popular per a tots els assistents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar dilluns un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i una gran part de les residències abans del 2031. Un projecte que començarà amb unes primeres 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest proper curs acadèmic. Escoltem Salvador Illa.
2: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
0: Cap escola o institut de Tordera figura entre les seleccionades per la primera fase del pla. La Generalitat informa que aquestes primeres 100 escoles han estat seleccionades segons criteris tècnics i climàtics, per exemple, perquè són especialment poc adequades per raons d'equilibri territorial i també tenint en compte la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. Per materialitzar el pla anunciat per la Generalitat, el govern exigirà un doble impuls a les administracions locals, avançant el finançament de les obres d'aire condicionat de les escoles i també implicar-se en la licitació i el conjunt de procediments per dur-ho a terme.

0: L'Ajuntament de Tordera ha obert 3 convocatòries de personal per cobrir diferents places a l'administració local. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura o consultar les bases de cada convocatòria a través de la seu electrònica municipal, accessible des de tordera.cat a l'apartat Ajuntament i convocatòries de personal de l'administració. Les 3 convocatòries són les següents: un enginyer, enginyera tècnica. El termini de presentació finalitza el 7 d'octubre i es requereix el títol de grau en l'àmbit de l'enginyeria. També hi ha una plaça per tresorer, tresorera interina. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, licenciat o equivalent. També s'obre convocatòria per una plaça de bibliotecari, bibliotecària. El termini finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. El consistori anima totes les persones que compleixin els requisits a consultar les bases i formalitzar la seva sol·licitud dins els terminis establerts per a cada convocatòria. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera en horari de matins de 9 a 12 del migdia per informar la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació de les opcions que ofereixen per a aquest curs. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació App Tràmit o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Durant aquest primer període s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre fins al 30 d'abril. Montse Planes és responsable de l'Escola d'Adults.
1: També és important dir que qualsevol persona que estigui interessada durant el curs pot sempre trucar-nos als telèfons aquests, en el correu electrònic o per mitjà de WhatsApp, trucada, correu electrònic, que hi ha tota la informació aquí, i que encara que els cursos hagin començat, si nosaltres tenim places lliures, no hi ha problema. Els informem, fem la prova de nivell i els matriculem. És a dir, que fins al 30 d'abril nosaltres matriculem.
0: L'oferta formativa d'enguany inclou una gran varietat de cursos orientats a la formació i al reciclatge professional i personal. Hi ha curs de preparació per a proves i accessos, en concret el curs de preparació per a les proves d'accés a grau mitjà, amb el preu de 90 euros. L'inici de les classes serà el 6 d'octubre. Hi ha curs de català oral, també català escrit, anglès elemental, anglès inicial i un taller de català que s'impartirà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai. També hi haurà formació digital, nivell 1 i 2 i cursos per a neolectors. La resta de cursos generals donaran el tret de sortida el 13 d'octubre. Per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts, es pot consultar el perfil d'Instagram de Renaixença Tordera o el portal també de tordera.cat. Us expliquem també que el govern espanyol ha renunciat al finançament europeu previst per l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada a Blanes, davant la impossibilitat d'executar les obres dins dels terminis establerts pels fons Next Generation. A partir de la documentació de la Comissió Europea i fons comunitàries, va ser el Ministeri de Transició Ecològica qui va sol·licitar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que incluïa el finançament de la futura planta de la Tordera. L'Estat va justificar la decisió per dificultats tècniques imprevistes, entre les quals es mencionaven problemes en la cadena de subministrament i falta de demanda. Aquests factors impedien, segons la justificació presentada, completar les actuacions dins el calendari establert. La decisió es va començar a plantejar durant la revisió del Pla de Recuperació de finals de 2025 i Espanya va demanar formalment eliminar la mesura el 4 de juny. Les obres d'ampliació de la dessaladora de la Tordera encara no estan licitades i el pressupost europeu havia d'executar-se durant aquest 2026. La renúncia als fons europeus ha obligat a buscar una altra fórmula per tirar endavant una infraestructura considerada estratègica per reforçar la disponibilitat d'aigua a les conques internes de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club d'Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Aquesta iniciativa formativa, adreçada especialment a nens i nenes, busca fomentar el pensament crític, millorar la concentració i desenvolupar el talent juvenil a través de la pràctica d'aquest esport. El curset es durà a terme al local Emili Vendrell i consta d'un total de 10 sessions que s'impartiran en horari de tarda, concretament de 5 a 7 de la tarda. El calendari oficial del curset s'estendrà durant els mesos de tardor i s'impartirà regularment cada dimarts, començant el dia 7 d'octubre i acabant el dia 9 de desembre. Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el club subratlla els beneficis cognitius i socials de l'activitat, destacant que és un espai ideal perquè els infants facin amics i es diverteixin en un entorn saludable. Amb l'objectiu de fer els escacs accessibles a tothom, el Club d'Escacs Tordera ofereix el curs de manera totalment gratuïta per als seus socis. Per a aquells infants que no siguin socis de l'entitat, el cost de tot el curset és de 35 euros. El període per apuntar-s'hi finalitza el proper dimecres 23 de setembre. L'organització ha habilitat dues vies per formalitzar l'inscripció, o bé a través de WhatsApp al número 607 94 20 82 o presencialment el mateix dia 23 de 5 a 7 de la tarda al local del club, al local d'Emili Vendrell.

0: Aquest divendres arriba a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia de Calella, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ens ho expliquen des de Ràdio Calella Televisió, Jordi Terma.
1: Els fets haurien tingut lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i la troballa de fàrmacs per estudis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i diu que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. Ens ho amplia tot plegat, Maite Podó.
2: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
3: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte

0: i reduir la burocràcia a l'hora de construir. En aquest sentit, s'ha mostrat partidària de la construcció en altura i de la densitat mitja-alta a les ciutats, perquè això permet edificar més pisos i al voltant crear-hi molts més espais a l'aire lliure i zones verdes. Bestraten ha mostrat la seva preocupació davant el fet a l'hora de climatitzar edificis on la majoria de vegades es vulgui fer amb aires acondicionats en lloc de trobar solucions alternatives.
1: Bé, necessitem que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no?, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits i jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot, no? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum d'energètic constant. I aquí doncs vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica que esperem aquest dijous, també de cara als propers dies, als detalls d'en Joaquim Serra.
2: Ahir, finalment, les tempestes van afectar la nostra comarca. Ho van fer de forma irregular, mentre que en alguns sectors amb prou feines vam arribar als 4 o 5 litres per metre quadrat, en altres, com és el cas, per exemple, de la zona alta de Mataró, es van superar els 30 litres per metre quadrat. A més, caiguts en poca estona, la qual cosa va fer que, per exemple, la riera de Sant Simó baixés amb ganes. A banda d'això, doncs, tenim altres registres, també arribant cap als 17 litres per metre quadrat a Dosrius. A la zona del Montnegre també es van superar els 30 litres per metre quadrat, a Collsacreu, a la zona alta d'Arenys de Munt. Per tant, unes precipitacions que van acabar regant tota la comarca i que ens han portat també un descens de temperatura, podríem dir que destacable. S'han normalitzat les temperatures altra vegada, com ja va passar dimecres passat, però això no vol dir que encara no puguem tenir algun pic de calor al llarg dels pròxims dies. Sense anar més lluny, diumenge alguna màxima fregarà els 30 graus. Mentre això no arriba, de moment la situació, com dèiem avui, continuarà amb aquests núvols que tenim, nuvolositat variable, estones més abundant, estones més esqueixada. Creiem que com més cap al migdia hi haurà més estones amb sol, sobretot cap al Maresme Sud, on les clarianes guanyaran àmpliament protagonisme amb el pas de les hores, mentre que la tarda doncs també es presenta dominada pel sol, tot i que augmentarà la nuvolositat cap a l'àrea del Maresme Nord a mesura que avanci la tarda, sobretot ja de cara al vespre. De moment, núvols poc importants. Els vents avui fluixos aquest matí, com a molt lleugerament moderats aquesta tarda de Garbí, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol en mar de fons aquest matí per àrees de maró durant la pròxima tarda. Com ja hem dit, temperatures avui plenament normalitzades i les màximes quedaran al voltant dels 24-25 graus, on més pujaran. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs bàsicament hem de destacar que aquesta propera matinada, ja és dia de demà, però només a primeres hores del dia, hi ha el risc de precipitacions localment intenses a la franja costanera de la comarca i, per tant, doncs, hauríem d'anar encara amb precaució perquè encara queden aquestes restes d'inestabilitat. Després, demà ha d'anar millorant ràpidament i el sol s'ha d'acabar imposant amb unes temperatures que més o menys seran com les d'avui. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, l'ambient serà assolellat durant tot el dia. Potser al matí hi hagi alguna nuvolada, però marxarà ràpidament. Temperatura un pèl més alta i de cara a diumenge, com ja hem dit, el temps serà completament assolellat durant tot el dia i les temperatures podran pujar una mica més.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Iniciem setembre, nova edició del cicle d'entrevistes amb els polítics amb Mònica Dieguez, regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Benvinguda a l'entrevista.
2: Gràcies, Lluís.
1: Coneixíem fa uns mesos que la cap de llista d'Esquerra, Marta Peset, decidia no presentar-se com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals. M'agradaria conèixer la seva opinió, sobretot de la figura de la Marta, i també el fet que l'Assemblea hagi escollit ja l'Àlex Gispert com a persona qui serà el cap de llista de cara a les eleccions. Una miqueta com valora aquest traspàs?
2: D'acord, Lluís. De fet, sí, és imprescindible començar parlant de la Marta Peset, i no només per la seva trajectòria política, sinó per tot el que ha representat a nivell humà, tant dins d'Esquerra com pel poble de Tordera. Han estat molts anys de dedicació intensa, tant seguint el cap de llista del projecte, però també com a consellera comarcal, però sobretot estan sempre al costat de la gent del poble, escoltant i treballant amb rigor. La Marta ha fet política des del compromís més profund, des de la proximitat, des de la generositat. Ha dedicat una gran part de la seva vida al servei públic. I això deixa una empremta que va més enllà de qualsevol càrrec o de qualsevol legislatura. Ella va ser sincera, a més, ho ha dit ella públicament, que després de tants anys liderant el projecte d'Esquerra Tordera, hi ha un desgast i un cansament que és absolutament normal. Mm. I són naturals. Tots sabem que liderar un projecte polític és una responsabilitat molt exigent, i encara més quan s'ha fet durant tant de temps, perquè porta ja molts anys la Marta amb aquesta intensitat. Ella també veu que ara encara un nou procés electoral demana una energia enorme. Ja ha sigut quan, amb una energia a nivell personal i a nivell polític, és que no només és a nivell polític, a nivell personal també. I ella, clar, ha sentit que potser sí que era el moment de parar, de respirar i de fer un pas al costat. I em sembla que a mi això no la fa pas més petita. Tot el contrari, l'engrandeix. Perquè saber quan és el moment de donar pas a una nova etapa també és una mostra de lideratge, una mostra de responsabilitat i de posar el projecte per davant de qualsevol interès personal. I és en aquest context quan entra l'Àlex Gispert per assumir el repte de liderar aquesta nova etapa. L'Àlex és una persona amb molta empenta, amb il·lusió, amb moltes idees i amb molta capacitat de treball. Però, sobretot, és una persona molt vinculada al teixit associatiu del poble. I, sobretot, ell comparteix els valors republicans que tots compartim.
1: Regidora, alguns parlen de que l'Àlex Gispert és el substitut de la Marta Peset, i em sembla que a vostè aquesta paraula no li agrada gens.
2: No, la veritat és que jo no parlaria mai de substitució, Ara m'explico. Per mi l'Àlex no arriba per substituir ningú. L'Àlex el que fa arriba per recollir un testimoni que és col·lectiu i a més molt valuós, un testimoni que evidentment la Marta ha liderat durant aquests darrers anys amb una intensitat i amb una dedicació exemplar, però que també és fruit de tots els grups municipals que ens han precedit i també de les persones que des de la secció local i de l'executiva estan dedicant hores, esforços i il·lusió a construir aquest projecte col·lectiu. És que, Lluís, normalment es parla dels càrrecs electes, dels regidors o les regidores, que al cap i la fi som la cara visible dels partits polítics. Però, clar, darrere de tot això hi ha una executiva, hi ha una secció local viva, formada per militants, per simpatitzants i per persones compromeses que estimen el poble, que debaten temes, que prenen decisions, que organitzen activitats, que parlen amb els veïns del poble i que treballen cada dia perquè el partit estigui connectat amb la realitat del municipi. La secció local és, en tots els sentits, és l'ànima del projecte. Sense aquesta feina constant, silenciosa i generosa, jo crec que cap partit polític seria possible. Per això dic que jo, l'Àlex, no arriba per substituir ningú. Arriba per recollir un llegat que és col·lectiu. I no en tinc cap mena de dubte, estic segura que sabrà fer créixer el projecte i li sabrà donar una mirada renovada. Això sí, sense perdre mai les arrels que ens han fet ser el que som. Al cap i a la fi, jo crec que això és una opinió molt personal, això és el que defineix Esquerra, que hem entès sempre que les persones són molt importants, però encara és més important el projecte col·lectiu, perquè mira, Lluís, les persones anem passant, ara estic jo, ara estàs tu, però el compromís i l'estima pel poble, això és el que perdura, això no se'n va, això queda, és que és l'ànima de tot, és l'amor pel poble. I jo crec que precisament aquesta capacitat per poder fer relleus amb naturalitat, amb respecte, amb gratitud, és el que demostra que nosaltres tenim un projecte madur, cohesionat i preparat per seguir treballant pels tordrencs i tordrenques. Perquè, mira, al cap i a la fi, això és el que ens ha mogut sempre, no? Treballar amb humilitat, escoltar la gent del poble, intentar posar un gra de sorra per fer un Tordera millor per tothom.
1: Bé, regidora, parlem d'educació, si li sembla, i d'aquesta proposta del Ministeri que hem conegut fa pocs dies de reduir ràtios al que és el primer cicle d'infantil.
2: Sí, és una proposta,
1: Una proposta. Dona'm quins detalls d'aquesta proposta, perquè no se n'ha parlat molt i crec que pot ser interessant.
2: Sí, la proposta que ha portat el Ministeri per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil, és a dir, del 0-3, és una molt bona notícia per tot el sector, perquè a més va en el sentit de les reivindicacions que des de fa molt de temps està fent el col·lectiu, no? És important posar-la en valor, aquesta proposta, perquè estem parlant d'una reducció de ràtios molt significativa. S'està parlant que de llar zero, que actualment tenim aules amb 8 infants, n'hi hauran 4. De llar 1, que hi ha aules de 13 infants, n'hi hauran 6. I a llar 2, que les aules són de 20 infants, n'hi hauran 8. Clar, la diferència és abismal, i si realment aquesta proposta s'aprova, jo crec que representarà un canvi molt important en la manera d'atendre i d'entendre els infants del 0-3. I és important, Lluís, perquè és que feia molt de temps que no es plantejava una proposta d'aquesta envergadura, i ja tocava posar el focus en un cicle que moltes vegades ha estat invisibilitzat, quan realment és una etapa fonamental a la vida de les persones. Però tinguem-ho clar, és una proposta. Es parla que s'ha de desenvolupar a partir del curs 27-28 i a més de forma progressiva. Es començaria per llar zero, òbviament, i s'aniria pujant, no? Ara suposo que s'haurà d'obrir un procés de debat, de negociació i de concreció del desplegament.
1: Regidora, una proposta que no sé si arriba després, doncs, de les reivindicacions precisament del col·lectiu, de que és difícil poder desenvolupar la seva feina amb les eines actuals.
2: Sí, està clar que aquesta proposta no arriba pas del no-res, no? Arriba després de molt de temps de jornades de vaga, de manifestacions o concentracions, perquè és que les professionals i els professionals ja han dit prou. Han posat damunt de la taula, primer, la importància del 0-3, la importància educativa del 0-3, però també la necessitat de dotar-la de recursos i, òbviament, de millores de les condicions laborals. I això no només ho han fet pensant en les seves condicions laborals, que òbviament també són importants, s'han de dignificar, però ho han fet pensant en els infants i en la qualitat educativa que es mereixen, perquè una cosa hem de tenir molt clara, que les llars d'infants, i ho sempre dic, a més, no són guarderies ni són pàrquings, són el primer espai educatiu de les persones. És on els infants comencen a construir els seus primers vincles afectius, comencen a desenvolupar el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives, l'autonomia, comencen a entendre el món que els envolta, comencen a relacionar-se amb els altres. A més, és que cada aprenentatge, cada vincle i cada experiència té una importància enorme. Per tant, això dic sempre, que el 0-3 es mereix una mirada educativa de primer nivell. Per aquest motiu, des d'Esquerra també vam presentar fa uns mesos una moció en suport a les reivindicacions del personal primer cicle d'educació infantil. I això ho fèiem perquè creiem fermament en el valor i la importància de l'educació al 0-3, i perquè volíem donar suport a les seves reivindicacions. I precisament una d'aquestes reivindicacions és la baixada de ràtios.
1: A Estem parlant molt, regidora, de baixar ràtios, però què significa per al col·lectiu el fet de baixar la ràtio de les aules?
2: Bona pregunta, Lluís. Bona pregunta. És important explicar què pot significar aquesta baixada de ràtios, perquè no estem parlant de números, estem parlant de persones. A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: Regidora, respecte a tot això que estem parlant, entenc que hi ha una corresponsabilitat institucional, no?
2: Sí, sí, la corresponsabilitat institucional és imprescindible, perquè, és clar, baixar les ràtios també ens pot suposar que s'hagi de contractar més personal i reforçar plantilles, però també avançar cap a equips més estables, reduint la temporalitat i garantint els referents educatius per a cada infant. Aquí la clau, Lluís, és entendre que si volem mantenir el mateix número d'infants a les escoles, però el que fem és reduir grups, necessitarem més grups i, per tant, més professionals. També pot significar que s'hagin d'adaptar o ampliar espais, que s'hagi d'invertir en mobiliari nou, i en material pedagògic i en recursos destinats a infants amb necessitats educatives específiques, o també s'hauran de disposar més hores de coordinació pels equips educatius, i òbviament s'haurà de continuar apostant per la formació contínua dels professionals. També pot comportar un increment dels costos en el funcionament dels centres, clar, és més despesa en neteja, en manteniment, en subministraments, en cuina i en altres serveis bàsics que garanteixin un bon funcionament. I en aquells municipis on les llars d'infants ja estiguin al límit de les seves capacitats, com pot ser la llar d'infants al Niu de Tordera, potser estes s'haurien d'ampliar instal·lacions. Al cap i a la fi, els pilotatges ja existeixen, estan soterrats, només s'han de treure. Això, o bé buscar la fórmula per poder aplicar aquesta reforma sense que afecti a les places educatives públiques. Per tant, tot això té un cost econòmic que no podem ignorar. Per tant, si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únic i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat. I Lluís, ara és que et diré una cosa que sempre dic, que sempre te la dic, em sembla a mi, que a cada entrevista, que invertir en educació no és una despesa. Probablement sigui la inversió més intel·ligent que pot fer una societat, perquè tot allò que fem bé durant els primers anys de vida ho recollirem després en forma d'una societat més igualitària, més preparada i més cohesionada.
1: D'acord, i amb tot això, regidora, hem començat el curs amb vaga escolar. Vull dir que continuen les mobilitzacions, sembla que les coses no s'acaben d'arreglar.
2: Sí, la veritat és que hem començat el curs amb vaga i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. A veure, jo respecto absolutament el dret a vaga. A més, entenc i comparteixo les reivindicacions dels mestres i els professionals de l'educació. Crec que la meva última entrevista vaig ser molt clara i molt específica en aquest tema. Però si, és que si ara mateix encara estem així, és o perquè alguna cosa no s'ha fet bé o s'han quedat qüestions pendents. Per altra banda, també penso que el govern hauria d'haver aprofitat millor l'estiu. Si ja era sabut que hi havia un conflicte obert i que hi havia temes que no eren de l'agrat de la majoria del sector, jo crec que valia la pena seure's amb tranquil·litat, negociar i intentar arribar a un acord abans de començar el curs escolar. I amb això no vull dir que la vaga es podia haver evitat, ni molt menys, però sí crec que s'hauria d'haver intentat fins al final. Des d'Esquerra Republicana defensem una educació de qualitat i pública, i això també passa per dignificar els professionals que la fan possible. I de fet lliga molt amb això que acabem de parlar de l'educació del 0-3. Si volem millorar l'educació, necessitem recursos, però també necessitem donar-li valor a les persones que la fan possible.
1: Seguim endavant, regidora, perquè des del seu partit vam presentar també fa uns plens una moció respecte al sistema de cures lliure i universal. Bé, m'agradaria conèixer una miqueta el contingut d'aquesta moció.
2: Sí, nosaltres quan vam presentar aquesta moció al juny ho fèiem amb una idea molt clara, i és que les cures han de ser un dret i no poden continuar sent una responsabilitat que recaigui principalment sobre les famílies. I el juliol, precisament, es va aprovar la reforma de la Llei de la Dependència. I és important perquè coincidim amb moltes de les demandes que nosaltres incorporàvem en aquesta moció. Parlem de reforçar el sistema de dependència d'una major corresponsabilitat de l'Estat en el seu finançament, de reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'assistent personal, i d'avançar cap a un model més centrat en la persona i més flexible. És que no només podem pensar en quina prestació se li dona a una persona, sinó hem de pensar com vol viure aquesta persona. Perquè si una persona vol continuar visquent a casa seva, al seu barri, al poble, amb la gent que estima, hem de poder posar tots els recursos perquè això sigui possible i perquè aquesta persona pugui mantenir el màxim de temps possible la seva autonomia. Ara bé, que el juliol s'hagi aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, sí, és molt bona notícia, però ara cal desplegar-la i fer-la realitat, perquè, guaita, Lluís, els drets han d'anar acompanyats de recursos. Per exemple, si volem reduir les llistes d'espera, necessitem personal suficient. Si volem agilitzar les valoracions, necessitem equips ben dimensionats. De fet, sí que és cert que el govern va anunciar una partida econòmica per poder destinar tot això. Ara hem de mirar realment a sobre terreny si s'està reduint tot això. Però aquí també tenim un tema que no el podem oblidar ni ens el podem despistar amb això. I és que si volem millorar l'assistència domiciliària, necessitem un SAT amb recursos i amb condicions laborals dignes. De fet, sobretot aquestes darreres setmanes, el sector ja està en peu de guerra, ja s'estan començant a mobilitzar per demanar condicions laborals dignes. I amb tot això, aquí, al món local, hi tenim un paper molt important, perquè moltes vegades som els primers que detectem que una persona gran necessita ajuda o està sola, o que una família necessita suport, o que una persona cuidador o cuidadora ja està arribant al límit. Però els ajuntaments no poden assumir tots sols el cost d'un sistema que és responsabilitat de totes les administracions. Per tant, necessitem una corresponsabilitat. En la nostra moció també posàvem l'accent en la persona cuidadora, amb els cuidadors i cuidadores, perquè quan parlem de cures no parlem sols d'aquella persona que els rep. També hem de parlar de qui cuida, dels professionals i de les famílies, que moltes vegades assumeixen una càrrega enorme i que moltes vegades aquesta càrrega encara recau de manera desigual sobre de les dones. Clar, aquí tenim deures a fer, Per això, en la moció parlem de suport, parlem de conciliació, parlem d'espais de respir, parlem d'acompanyament, parlem de formació, parlem de condicions laborals dignes. I aquí també hi ha una paraula que a mi m'agradaria destacar, que és la paraula de prevenció, perquè no volem un sistema que actuï quan una família ja no pot més. Volem un sistema que arribi abans, que detecti les necessitats, que doni suport a les persones cuidadores i que ajudi a mantenir l'autonomia el màxim de temps possible. És que està clar, Lluís, que, a veure, una llei és molt important, però un dret només és real quan una persona el pot exercir. Per tant, necessiten recursos i toca fer-ho efectiu. I, al cap i a la fi, aquesta és la manera com Esquerra Republicana té mirar les cures i té la manera d'entendre-ho. Volem un sistema que sigui públic, que sigui digne, que sigui universal, que sigui de proximitat, que sigui de qualitat i ben finançat, i que posi la persona al centre i que no deixi cap família sola quan hi ha un moment de necessitat, perquè tots i totes ens hi podem trobar. I al final és que parlar de cures també és parlar de quin tipus de poble i quin tipus de societat volem ser. I nosaltres volem un Tordera que cuidi, volem un Tordera que acompanyi, volem un Tordera que protegeixi i que no deixi ningú enriure.
1: Regidora, parlant d'un altre dels temes d'actualitat que han sigut aquests paràmetres de PFAS detectats a l'aigua de Tordera que van provocar que se recomanés no consumir aigua durant força temps aquest estiu en diversos punts del terme municipal. Com valoren vostès tot el que ha sigut l'acció de govern respecte a aquesta problemàtica?
2: Clar, primer de tot sí que hem de celebrar que l'aigua de Tordera torna a ser actualment apta a tot el municipi pel seu consum. Ara bé, la nostra feina com a oposició sí que és cert que no és mirar cap a una altra banda quan les coses s'han arreglat a correcuita i hem de demanar explicacions. De fet, ja les estem demanant, eh? A veure, Lluís, la normativa sobre els PFAS es va canviar a principis d'any i era més que sabut que l'exigència en el seu control seria molt més exigent. Clar, veient les analítiques prèvies, potser sí que ens hem de preguntar si ens hi podíem haver anticipat abans amb això. Perquè és que quan parlem de salut i parlem de l'aigua de la nostra gent, l'administració hauria d'anar un pas per endavant, o dos. Malgrat tot, nosaltres ja ho vam dir, que no volem confrontacions, però sí que volem posar l'accent en la paraula prevenció, perquè prevenció no és esperar a tenir un problema sobre de la taula per poder actuar, sinó que ens hi hem d'anticipar, hem de saber què està passant, què podem fer, d'on prové. I precisament en aquest sentit també, bueno, és rellevant, eh? Les informacions que ens va fer arribar l'alcaldessa l'altre dia, de que ens explica que s'ha demanat a l'ACA que valori d'aturar temporalment els permisos d'abocament en la llera del riu Tordera, precisament per poder investigar amb més garanties a l'origen d'aquests compostos. I crec que clar, això sí que va en bona direcció, perquè també hem de dir que està clar que si una empresa té els permisos al dia i té l'autorització d'abocament i compleix realment amb els protocols i les condicions establertes, no es pot assenyalar sense cap mena de prova. Per això nosaltres demanem a l'ACA que investigui fins al final i hem de saber on està el problema, però també per poder atacar en l'origen. Això és importantíssim i, òbviament, també per demanar responsabilitats. I després tenim l'altra part, no?, que és la de garantir una solució estable en aquesta problemàtica, no?, per tenir l'aigua de boca apta. Si els filtres de carbó, que és el que s'està parlant, són necessaris, s'han d'aplicar, però nosaltres sabem que aquests filtres de carbó és un cost elevat. Per això demanem que l'Ajuntament esgoti totes les vies de finançament possibles, especialment les subvencions de l'ACA, i que no se'n deixi passar ni una per afrontar això, perquè una actuació com aquesta requereix afrontar-la aprofitant el màxim de recursos i d'ajudes públiques disponibles. Per tant, crec que, Lluís, la nostra posició és prou clara. Nosaltres no volem alarmisme ni volem criminalitzar ningú, però sí que volem informació. Volem saber si això es podia haver evitat, volem saber d'on venen els PFAS, volem saber que realment quin és l'origen i qui en sigui responsable que afronti les conseqüències. Volem que es prenguin mesures i que això no torni a passar, i que si pot ser, aquestes mesures s'han de finançar tant com pugui ser amb ajudes supramunicipals.
1: Regidora, anem acabant. Hem passat una festa major de Tordera, doncs, molt participativa, amb molts actes. No sé quina valoració en fan.
2: La valoració de la Festa Major és positiva, sincerament. A veure, hem d'entendre que la Festa Major és sobretot també una manera de fer poble, perquè és quan sortim al carrer, quan ens trobem, quan compartim i quan fem comunitat. També crec que és important posar en valor activitats com la cursa del cors o el concurs de castells de sorra o el pubillatge, entre d'altres, perquè formen part de la memòria de moltes generacions de tordarencs i tordarenques. Per tant, crec que s'han de seguir mantinguent i cuidant. I aquest any sí que m'agradaria poder destacar la recuperació de la baixada de carretons, que quins records que en van portar, perquè de petits em sembla que més d'un hi va participar, i també el Ball del Fanalet, perquè és important poder recuperar i mantenir activitats que també formen part de la nostra història i també de la nostra manera de viure la Festa Major. També ens ha semblat molt encertat que la nostra dansa, que enguany fa 50 anys, fes el pregó, perquè és una manera de reconèixer una entitat que durant mig segle està contribuint a mantenir la cultura popular de Tordera, però també la cultura popular catalana. I en aquesta mateixa línia, també quin regalàs la sardana que va composar el tordarenc Carles Llopart, amb motiu d'aquest 50 aniversari. Això jo ho trobo molt important, perquè a part de mantenir la cultura, també n'estem creant. Clar, per mi la Festa Major viva és una Festa Major que sap mantenir les seves tradicions, però també sap evolucionar. I al mateix temps també és important que hi hagin propostes per a tota la gent, que tothom pugui trobar el seu espai i que tothom la pugui gaudir, que tothom la pugui viure amb respecte, amb llibertat, amb igualtat i també amb moltes ganes de participar. I des d'Esquerra Republicana pensem i creiem que la cultura popular, que les entitats i que la participació ciutadana són eines de cohesió social. I aquí sí que a nosaltres ens agradaria molt fer un agraïment a totes les persones que l'han fet possible, no? Als voluntaris i voluntàries, a les entitats, als treballadors i treballadores municipals, a les associacions, a la nostra policia municipal, a Protecció Civil, SEM, bombers, etc. No m'agradaria deixar-me ningú, però clar, tots han fet molt bona feina i és veritat que sense ells la Festa Major no es faria. De fet, aquests darrers dies també hem sabut que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Festa Major de Sant Bartomeu amb el reconeixement del Cu de Festa. Clar, aquest reconeixement és per tothom, perquè una Festa Major no només la fa l'Ajuntament, la fa tot el poble. I si aquí hi hem de fer una crítica, que òbviament serà constructiva, és que creiem que hem d'anar avançant en la presència de les dones a sobre dels escenaris. Si volem una Festa Major que sigui més representativa de la societat, creiem que hem de seguir treballant perquè en els escenaris hi hagi més presència de dones artistes. En definitiva, Lluís, nosaltres ens quedem amb una valoració positiva, però sempre amb aquesta voluntat de seguir avançant i de seguir millorant.
1: Doncs ho deixem aquí. Regidora, moltes gràcies, com sempre, per el seu temps, i ens retrobem en una altra entrevista.
2: Gràcies, Lluís, per convidar-me.
1: Fins a la propera. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes. 107.1 FM.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. El govern tirarà endavant amb la presència dels Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que té la policia sobre els joves per evitar, ha dit, que els joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la compareixença extraordinària que ha fet avui per explicar els relleus del seu departament, entre els quals el de Josep Lluís Trapero.
3: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
2: I a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de Guàrdia Urbana. Ho permetrà el nou conveni signat avui per reforçar la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos. La primera en oferir aquest servei serà la nova projectada a Sarrià. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
2: Un apunt, perquè avui hem sabut que la criminalitat ha baixat a Catalunya un 7,4% en el primer semestre de 2026. És un balanç del Ministeri de l'Interior. La criminalitat convencional baixa un 9%, però hi ha un increment, això sí, de l'1,4% en la cibercriminalitat. I no deixem l'àmbit de la seguretat, perquè un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona l'1 d'octubre ha assegurat avui que es va autoritzar disparar boles de goma al carrer Sardenya, on va perdre l'ull Roger Espanyol, perquè hi havia, diu, un risc important per la integritat física dels agents. Ho ha dit en la segona sessió del judici contra 4 antiavalots per la lesió a Roger Espanyol. I més de 300 professionals d'un centenar de mitjans de comunicació cobriran alguna de les 3 jornades del 30è concurs de Castells. Un any més, la xarxa, aquesta casa, i TAC12 oferirà un desplegament de màxims per produir el senyal internacional. Comença diumenge 27.
0: A Ràdio Tordera.
5: A Ràdio Tordera. Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Molt bon vespre a tots i a totes. Són les 8 i 3 minuts. I això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dijous, 17 de setembre. Un dijous que ens esperen moltes cosetes. També hem de repassar el partit d'ahir del Barça, que ha donat molt a parlar, i és que el Barça també ha fet història. Tot això ho parlarem d'aquí uns instants, com també parlarem una mica de la situació que viu el Girona. Ens acompanyarà ja una veu coneguda aquí a Ràdio Tordera. En breus sabreu de qui es tracta. Vinga, va, anem a entrar en sumari.

Vinga, va, doncs entrem una mica en matèria. Comentar-vos què tindrem avui. Primer de tot, amb aquesta actualitat general, repassarem una mica el partit del Barça d'ahir, que també va fer història per ser un dels més... la millor arrencada de Lliga. Per tant, amb tot això ho parlarem. I just després tindrem amb nosaltres en Genís Mas. En Genís, ja la veu, és una veu coneguda aquí a Ràdio Tordera en els informatius i també els caps de setmana amb aquestes retransmissions del Club Futbol Tordera. Doncs avui enceta aquest show dels esports, també a la seva compte personal, és la primera vegada que trepitja el show dels esports, per parlar una mica sobre la situació del Girona, d'en Clau Futbol. Ho vam repassar el dimarts una mica amb en Pau, mínimament aquests resultats, però amb ell, un gironí, doncs veurem què n'opina de tot aquest inici de la Lliga, d'ahir les hipertensions, que li diuen, i també una mica com ha estat aquest mercat, que s'ha mogut molt el Girona, s'ha després de molts jugadors i també a noves incorporacions que amb ell les destacarem, les comentarem i veurem què li semblen.

Vinga, va, nosaltres ara sí que sí, anem a començar amb els materials, aquest show dels esports, aquest show diari. Anem a conèixer l'actualitat esportiva tordarenca d'avui dijous.

Avui parlem d'escacs i és que el Club d'Escacs de Tordera fa o impulsa un curset per infants amb un preu de 35 euros pels no socis i gratuït pels socis. L'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Aquesta iniciativa formativa, adreçada específicament per a nens i nenes, busca fomentar el pensament crític, millorar la concentració i desenvolupar el talent juvenil a través de la pràctica d'aquest esport. El concert es durà a terme del local Emili Vendrell i consta un total de 10 sessions que s'impartiran en horari de tarda, concretament de 5 a 7. El calendari oficial del curset s'estendrà durant els mesos de tardor i s'impartirà regularment cada dimarts, començant pel 7 d'octubre i acabant fins al 9 de desembre. Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el club subratlla els beneficis cognitius i socials de l'activitat, destacant que és un espai ideal perquè els infants facin amics i es diverteixin en un entorn saludable. Amb l'objectiu de fer els escacs accessibles a tothom, el Club d'Escacs Tordera ofereix un curs de manera totalment gratuïta per als seus socis. I per a aquells infants que no siguin socis de l'entitat, el cost de tot el curset, aquestes 10 sessions, és de 35 euros. Cada sessió durarà, això, 2 horetes, de 5 a 7, al local Emili Vendrell. El període d'apuntar-s'hi finalitza el proper dimecres, 23 de setembre, i l'organització ha habilitat dues vies per formalitzar les inscripcions, o bé a través de WhatsApp al número 607 94 20 82, 607 94 20 82, o presencialment el mateix dimecres 23 de 5 a 7, al mateix local de l'Emili Vendrell.

Vinga, va, coneguda aquesta actualitat esportiva tordarenca, anem una mica a l'actualitat esportiva general per conèixer les diverses notícies que tenim per explicar-vos en el dia d'avui. Vinga, va!

0: Parlem del Barça de Flick, perquè entra en la història de la Lliga. Només un equip havia marcat més gols en 6 jornades. El 7-2 contra el Racing dispara el Barça fins als 28 gols. El Barça continua imparable en aquest inici de Lliga, on els blaugranes van sumar la 6a victòria consecutiva i segueixen sense cedir cap punt i es mantenen com a líders en solitari amb 18 punts, sumant de 18 possibles. L'equip de Flick assoleix unes xifres mai vistes a la Lliga espanyola. Amb els últims 7 gols, ja té el segon millor registre golejador de la història de la Lliga, després de 6 jornades. 28 gols. Només el Sevilla, la temporada 1940-41, n'havia marcat més, 32 gols. A més, la diferència és de més 22 gols a favor. És la segona diferència que s'ha vist mai en aquestes alçades de la Lliga. El rècord és del Real Madrid a la temporada 87-88, amb un més 24. La dada que probablement té més valor són les 7 victòries consecutives per començar la temporada. Rècord absolut a la història del club. L'equip blaugrana s'ha convertit en el més golejador de tots els temps en una arrencada de competició, amb un total de 33 dianes en els primers 7 partits. El conjunt culer ha destrossat l'històric registre de 29 gols, vigent des de la llunyana temporada, atenció, 1950-1951. Una autèntica piconadora ofensiva que està deixant xifra de rècords en aquest inici de curs i que fa tremolar qualsevol defensa. A l'escala individual, el gran nom propi d'aquest inici demolidor és, sense cap mena de dubte, el de Rafinha. L'atacant brasiler està en un estat de gràcia absolut i ja suma 11 dianes, una xifra espectacular que el situa a només un gol d'igualar el rècord històric de 12 gols que va establir Mariano Martí la temporada 1943-1944. Per això el brasiler, tot i això, ha igualat la xifra de Messi a la temporada 17-18. Aquest és la notícia del Barça que compleix rècords. Tot i això, hi ha una mala notícia, i és que les proves mèdiques de per Joan Garcia diuen que estarà de baixa 3 setmanes. El porter blaugrana té afectat el menís del genoll i es perdrà el duel contra el Sevilla. Les proves mèdiques fetes aquest migdia a la ciutat esportiva han confirmat que Joan Garcia té una molèstia al menís del genoll dret i haurà d'estar unes 3 setmanes de baixa. El jugador es perdrà el duel contra el Sevilla, però hauria d'estar disponible per Flick després de l'aturada de seleccions. El de Sallent té molestes al genoll dret arran d'una relliscada amb la gespa molla. El comunicat mèdic del club, però, treu transcendència en aquesta lesió. Els metges del Barça han descartat una lesió greu i que el jugador hagi de passar per quiròfan. I el genoll ara lesionat no és el que més va patir la temporada. Per tant, bones notícies. Ara Flick haurà de decidir a qui dona la responsabilitat per cobrir la porteria blaugrana en el duel de dissabte en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. Aquest dimecres va confiar en Chesney, però el polonès va tenir una greu errada que va suposar el segon gol del Racing. El croat Livakovic seria l'altra alternativa, tot i que encara no ha debutat amb el Barça. I vinga, va, ara nosaltres, després de llegir aquesta actualitat esportiva d'àmbit general, anem a donar pas ja en els continguts del dia d'avui. Anem a parlar amb en Genís. Anem a parlar sobretot del Girona, però abans una miqueta, no?, sobre aquest inici de temporada tan demolidor que ha tingut el Barça. Però, sobretot, el contingut essencial és que parlarem sobre el Girona i un gironí, un aficionat, fidel aficionat al Girona, de fet, doncs ens veurà, ens dirà com veu ell el Girona en aquesta temporada a la Lliga Hypermotion, a la segona divisió espanyola, després de totes les sortides i de totes les entrades i del canvi d'entrenador, que donarà molt a parlar. Per tant, vinga, va, anem a donar pas a en Genís.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: anem a començar ara sí que sí les seccions del dia d'avui, o en aquest cas aquesta xerradeta, que com us comentava ara al principi, doncs tenim aquí amb nosaltres el nostre company de, també de Ràdio Tordera, que ja estareu acostumats a la seva veu, en Genís. Bona tarda, bon vespre, Genís, com estàs?
1: Molt bé, Jordi, què tal?
0: Home, jo encantat que estiguis aquí. És la primera vegada que et tenim en el show dels esports. Per tant, molt, molt content de tenir-te. Com estàs?
1: Doncs molt bé. Amb ganes de parlar una miqueta d'esports, a veure què ens portes i de comentar com estan en aquests inicis.
0: Home, clar, ha sigut una setmana que tant les lligues no han començat, però sí que hem començat el show. El dilluns vam tenir una xerrada més amb l'Ot per comentar també aquest Club Futbol Tordera. Amb en Pau vam comentar també una mica l'inici del Barça, del Real Madrid. Vam comentar una mica per sobre del Girona, que d'avui és del que m'agradaria parlar, perquè gironí abans que culer, no?
1: Sí, gironí abans que culer. Per tant, parlarem una miqueta de tot plegat, de com han anat aquests inicis a segona divisió aquest any per això, i bé, parlarem una mica de com estan anant aquests primers partits, també.
0: Abans de començar a parlar del Girona, que és el tema per excel·lència que ens portaràs avui per comentar-nos, també preguntar-te una mica, ho vam parlar amb en Pau el dimarts i també ho vam comentar una mica per sobre ahir, ostres, com estàs veient aquest inici de temporada, especialment del Barça, perquè és la millor arrencada de tota la seva història, en 7 partits, 33 gols, 7 victòries, sembla un ritme, bueno, intrepidant, que més ahir, de fet, va guanyar per 7-2 al Racing de Santander. Com estàs veient tu a l'equip de Hansi Flick?
1: Doncs anava a començar precisament pel partit d'ahir, perquè, de fet, diria pràcticament que és l'únic que he vist del Barça aquesta temporada.
0: Vas triar bon partit, eh?
1: Doncs sí, mira, vas triar bon partit, i pel que vaig veure ahir, sí que és veritat que jo ja sentia, al final la gent va parlant del que passa, sobretot amb el Barça, i al final jo el que sentia de la gent del que va parlar del Barça i de primera divisió és que portaven un inici molt bo, les estadístiques no enganyen, però a més, si et fixes en el joc del Barça, ja es demostra en els primers minuts de partit, i ja no parlem de la intensitat del final de partit. Vull dir, jo ahir que vaig veure aquest partit, amb un 7-2, si ara no recordo malament,
0: sí.
1: Va ser un partit que es pressionava, l'equip culer es pressionava des del primer minut de partit fins l'últim, o sigui, els davanters, que inclús alguns no havien estat substituïts i seguien jugant els 90 minuts, seguien pressionant, i jo crec que al final Flick ha sabut posar la seva mà i ha sabut trobar un esquema que l'està afavorint moltíssim.
0: I és que es deia moltes vegades que, ostres, en el futbol t'has de saber reinventar, que la primera temporada de Flick, ostres, la defensa tan avançada funcionarà, va funcionar. La segona temporada, mira, li van pillar una mica el truc, va haver de reinventar-se, mínimament no ho va fer gaire, i aquesta temporada ho ha tornat a fer, sobretot amb clau a pressió, ha canviat també l'estaf tècnic com a preparador físic. Ostres, l'arrencada al físic, l'aguante que tenen tots aquests jugadors, déu-n'hi-do, dona la feina a aquest estat de Hansi Flick, que sap reinventar una mica, i ja, ostres, creus que està a la taula d'entrenadors com Guardiola i Luis Enrique a l'etapa del Barça?
1: Per mi està a punt d'entrar ja en aquest...
0: A punt, diries.
1: Sí, a punt d'entrar. Diria que encara no ha entrat, potser per el tema més doncs, material, pel tema títols, però estic segur que tard o d'hora ho acabarà aconseguint, i si més no en idees de joc o en revolució o en canvis dins del club, doncs per mi ja està... Si no està dins, està a punt d'entrar.
0: I, ostres, mercat. Què n'opines del mercat que ha fet el Barça?
1: És un mercat curiós, la veritat.
0: Molt perquè... curiós. Mira que sóc culer, però t'ho dic, crec que de noms, mira, no t'hagués dit ni un, eh?
1: Sí, però per mi el que ha passat aquí dintre del Futbol Club Barcelona és que s'han dut a terme dues coses. La primera és un canvi de peces. Vull dir, jo crec que Flick el que ha buscat són peces, no tant els noms, perquè sí que és veritat que havia sonat Julián durant tot l'estiu.

0: efecte que hi ha acabat esdevenint en una bona plantilla. Al final veiem com, per exemple, Cancelo i Xavi Espark, que això ja és un altre tema que em sembla una bogeria, tots dos són dretans, juguen a la lateral esquerra i juguen més o menys amb la mateixa idea de joc. I al final són aquestes peces de que si tu poses un i després poses l'altre, és que tens pràcticament el mateix perfil de jugador durant els 90 minuts. Doncs jo crec que aquestes peces són el que està afavorint el joc del Barça i al final els resultats. També això, la reconversió de Rafinha, Antoni Gordon i Adeyemi llavors poden jugar a l'extrem esquerre sense que solapin al brasiler. I aquestes coses, doncs, suposo que estan afavorint perquè els resultats així ho indiquen.
1: És que dona la sensació, no?, que han deixat de fitxar a noms per fitxar perfils.
0: Sí,
1: és... I crec que és una de les coses més llestes, però que alhora... pot portar més a discussió en el moment de fer el fitxatge. I això està clar. I comentaves la reconversió aquesta de Rafinha, nou. Ostres, jugant sense nou, mira, ha igualat a Messi.
0: Sí, ho he vist.
1: Rafinha ha igualat a Messi amb aquests 7 partits, 10 gols, la millor arrencada de la història també de Messi en el Barça, amb una temporada, la de 2012-2013, on va marcar 60 gols. Ostres, és que estem parlant d'unes xifres molt bones amb un equip que no té nou. I sí que és veritat que comentes el nom de Bastoni, mira, aquí sí que jo hagués portat algú a la línia defensiva.
0: Potser la línia defensiva, agafant això que dius, sí que cal, perquè ell, per exemple, rotava Cubarsí. Sí que és veritat que jugava Gerard Martín, jugava Christensen, jugava Eric García, que són perfils que ho fan molt bé en defensa, que també potser contra equips de menor nivell doncs, ho poden fer encara millor, però potser falta algú amb una mica més d'experiència, una mica, no experiència, sinó més contundent, potser. Ells sí que tenen molt bon toc de pilota tots, i Eric García, per exemple, és contundent, però després trobo alguns perfils, per exemple, el de... que sobretot cap a la banda esquerra, que Cancelo va cap a davant tota l'estona, Gerard Martín allà pot patir una mica més, i un perfil esquerre com Bastoni. A més, actualment, el Barça pràcticament en sortida de pilota i en construcció de joc, es queden tres centrals, pràcticament, sempre. Llavors, Bastoni, jo crec que no seria un mal perfil perquè està acostumat a jugar així al seu equip. Potser això, però tret d'això, jo és que no criticaria absolutament res.
1: Com vas vist també l'arrencada de... Res, comentem una mica per sobre, sí. Perquè pràcticament estem arran d'això, ja ens centrarem més en el Girona, que a més on podràs parlar més a gust del teu equip. L'arrencada del Madrid, amb la incorporació de Mourinho, com l'estàs veient?
0: Per mi, el Madrid ha aconseguit una cosa, que és trobar un perfil d'entrenador que havia de trobar, perquè la temporada passada se li va anar de les mans el tema del vestuari, ja no parlem dins del camp, sinó fora, hi havia de trobar algú que posés a ratlla qui hagués de posar, que es fes respectar. Jo no crec que posar a ratlla, perquè jo crec que amb el respecte ja que té Mourinho al món del futbol, ja els propis jugadors saben que doncs, hauran de treballar, que hauran de córrer, que hauran de pressionar, que hauran de defensar, i crec que s'està començant a veure doncs, precisament aquestes coses. Ara, això no treu que certs jugadors a mi no m'acabin d'agradar, almenys en aquest inici de Lliga, i d'altres no puguin donar la seva... no hagin donat la seva millor versió encara. Jo crec que al Madrid li hem de donar temps, perquè sempre, per molt malament que estigui, dona guerra, i acaba traient resultats. Vull dir, serà que no hem vist anys que el Madrid semblava que no podria optar res i al final s'ha acabat plantant a la final de la Champions o a la final de la Copa o ha guanyat la Lliga.
1: És la competició estrella.
0: Exacte, sí. Per tant, jo el que veig al Madrid és que, tot i que ha començat bé, perquè no és un mal inici, ha d'acabar de trobar coses, sobretot en defensa, de polir coses, d'acabar de perfilar també i de definir les posicions d'alguns jugadors, perquè n'hem vist alguna reconversió aquesta temporada, i jo crec que els resultats a futur acabaran arribant, perquè de moment hem vist un bon inici i jo crec que es mantindrà així.
1: Veurem després d'aquesta aturada de seleccions que ens arriba ara.
0: Sí.
1: Hi haurà aquest partit el diumenge, però després serà aquesta aturada de seleccions. Una aturada de seleccions que també afecta, per dir-ho d'una manera, al Girona.
0: Sí.
1: Que és per això que estàs aquí, Genís, per parlar del teu Girona, un Girona que La temporada passada va baixar de divisió, ara està la hipertensions, que li diuen.
0: Sí.
1: Ara m'ho diràs, com ho estàs veient tu aquest inici de temporada, però, ostres, no sé quin regust està deixant aquest inici de temporada després de deixar molts noms enrere, apostar per noms que fins i tot aquí a Tordera hem conegut ja fa anys, però també els coneixem. Per tant, no ho sé. Fes-me un primer de tot una mica...

0: valoració general de com estàs veient al Girona en aquest inici de temporada.
1: Ara comentarem tots els aspectes perquè hi ha molta cosa a parlar, però com a inici de temporada jo et diria que la paraula que has fet servir, la hipertensions, tal com es diu la Lliga, seria l'exemple perfecte. Vull dir, he trobat un inici de temporada on el Girona de moment s'està trobant còmode dins la categoria, està trobant doncs una mica aquesta, està establint la relació amb aquesta lliga, perquè no és una lliga fàcil, és una lliga llarga, una lliga complicada, i està establint aquesta relació amb la lliga, i de moment s'està adaptant bé. Trobo que els minuts són bons de l'equip, hi ha hagut molts canvis, que això doncs sempre costa, però les primeres sensacions són positives, tot i que algun resultat no hagi acabat d'arribar o no hagi acabat de ser el que l'afició esperava. Les sensacions són positives, anem a deixar-ho aquí. Això sí, els propers partits ja són partits que s'han de sumar de 3 en 3. Ja no pot ser com els darrers partits que hi havia algun rival complicat. Els següents 3 partits s'han de sumar de 3 en 3.
0: Càdiz, Albacete i Mallorca. Un Mallorca també recent baixat. Algun resultat en aquest inici que dius tu, ostres, com es pot escapar aquesta victòria aquí?
1: L'últim partit contra el Castelló, si no m'equivoco.
0: L'últim minut, no?
1: Sí, els últims minuts, de fet, és que el que passa és que no pot... Abel Ruiz, que va ser expulsat per doble groga, aquella expulsió és totalment inevitable. No s'ha de fer aquest tipus de jugades perquè va ser el que va condemnar. El Girona anava guanyant, portava l'avantatge del partit, semblava, tot indicava, que si seguien amb aquella... amb aquell joc el Girona podia endur-se el partit, un partit que no era fàcil perquè jo ho he comentat amb amics i coneguts que el Castelló és un dels equips que estarà dalt aquest any i que podrà optar a l'ascens, si més no play-off segur, perquè la pretemporada ja el Girona ja va disputar un partit contra el Castelló 3-3 i va ser un partit on el Castelló jugava molt bé i es va tornar a demostrar. Vull dir, expulsió d'Abel Ruiz a la segona part, el Castelló aprofita i en 15 minuts et fan l'empat i et fan la victòria. Per tant, es deixa escapar aquí doncs uns punts que serien molt i molt importants. Però és el que et dic ara, a partir d'ara, aquests propers 3 partits, Cádiz i Albacete segur que s'ha de sumar 3 punts, vull dir, no és que es pugui fer, però és que s'ha de fer per mantenir-te ferm. I Mallorca per mi també. Mallorca no està en un bon moment i ho has d'aprofitar, perquè si no et retallarà punts.
0: Millor partit diries que va ser el de Las Palmas, en aquell 5-2.
1: Sens dubte. Vull dir, un molt, molt bon partit del Girona, que et diria que també està molt empatat amb els... Clar, aquí passa una cosa. Jo vaig veure un partit que aquell, per exemple, el vaig veure en directe, que és el del Leganés, el primer partit, diria, de la temporada, i els primers 45 minuts són molt bons, i de diria que són els millors d'aquest inici de temporada. El que passa és que a la segona part et desconnectes totalment i són els pitjors minuts de la temporada. Llavors, com a partit, anem a dir que el de Las Palmas, tot i que hi ha minuts que a mi no m'acaben d'agradar, però anem a dir el de Las Palmas, també pel resultat i per almenys aquestes sensacions que donaven els jugadors d'això, d'ambició, de ganes de pujar i de tenir un projecte sòlid i això, amb aquesta ambició.
0: Anem a parlar de la plantilla. Començant per la banqueta, perquè després de moltíssimes temporades Mitchell que ja va dir adéu, no sé si també era una decisió que també potser esperàveu els aficionats del Girona veient que el cicle potser s'acabava, i com estàs veient aquest inici amb el nou míster?
1: Per parlar i tancar el tema Mitchell, la final de temporada el mateix entrenador va dir que, tot i que ell no anava a renovar, se sentia molt culpable i hi havia l'opció de que seguís un any més per pujar el Girona a primera divisió, que això també entenc que hagués estat una peça clau a l'hora de quedar-te segons quines peces. L'entrenador no acaba renovant, se'n va a l'Ajax finalment després d'un parell d'ofertes i comencen a sonar molts entrenadors, fins a, no sé si eren 14 opcions o 12 van sonar, que el mateix Quique Cárcel va dir, nosaltres teníem 12 opcions o 12 entrenadors, però al final no acabes fitxant cap d'aquests entrenadors i t'endús el del Girona B. No ho sé, aquí ja no entraré en aquest tema, però si més no és curiós.
0: Es van dir algun dels noms que... Un dels 12 noms.
1: Sí, va, un dels noms, per exemple, era Carles Martínez, que està al Bayer Leverkusen. Vull dir, clar, què triaràs? Un equip de primera divisió alemanya o un de segona espanyola. Va sonar altres noms, va sonar... Ara no recordo ben bé. García Pimienta va sonar. Va sonar també... algun entrenador que ha acabat a primera divisió amb aquests equips que acaben de pujar aquest any. És que em deixo molts noms, ara no em ve al cap perquè ja em quedo una mica enrere, però van sonar noms que dius, ostres, doncs potser hagués estat una mica millor, perquè clar, acabes fitxant l'entrenador del Girona B, Quique Álvarez, que no saps com et sortirà. No ha estat mai entrenador d'una divisió professional, anem a dir-ho així. Tot i així, pretemporada correcta, anem a dir, de l'equip de Quique Álvarez, amb un esquema diferent, no té res a veure amb el que jugava el Girona de Mitchell, és un joc més de tenir la possessió, perquè al final el Girona té aquest esperit i té aquests jugadors que et fan poder tenir la possessió, però no de toc, de bascular, sinó més de pressionar, endur-te la bola i intentar crear ocasions. És un Girona que és més vertical, crea més ocasions, no juga tan bonic, però és més eficient, anem a dir-ho així. Et pot agradar més o menys, però al final també es transforma en resultats i està sabent treure bon rendiment de jugadors que potser no haguessin o no han destacat en el Girona de Mitchell.
0: Com a plantilla, jugadors, marxen molts jugadors, però també arriben molts de nou. Estàs content de moment amb aquesta plantilla?
1: Et diria que...
0: Quina nota, de fet, li posaries?
1: Val, mira, m'agrada més aquesta pregunta perquè la primera és difícil de contestar. Anem a dir que de nota, un 7,5. Per mi és la definició de 7,5 de plantilla. O
0: bueno,
1: de 8, bueno, inclús, de 8.
0: Bueno.
1: No, diré de 7,5 millor. Sí. Baixo perquè és una molt bona plantilla, fitxes a jugadors que has de fitxar, però per mi un any més va estar-te en el mercat i un any més et deixes dues posicions que no cobreixes i que com se't lesioni l'únic jugador que tens en aquella posició, estàs molt, molt fora.
0: Per exemple?
1: Àlex Moreno, lateral esquerre, només hi ha Àlex Moreno. Quique Càrcel va dir que Mateu Morey podia jugar allà. A mi no m'acaba de convèncer ni com a lateral dret, veurem com a lateral esquerre si acaba jugant en algun partit allà. Tant de bo em calli la boca, però no li tinc gaires esperances, almenys en aquell lateral esquerre. I l'altre perfil que podia jugar a lateral esquerre era Mauro, un portuguès que ve del segon equip del Benfica, el Benfica B, que va fer un molt bon Mundial, ara no sé si era sub-18 el Mundial...
0: Sub-17.
1: Sub-17, mira, doncs és que és molt jove aquest noi.
0: I
1: que
0: 18 també anys.
1: És un meló per obrir, no saps com et sortirà. Aparentment pinta molt bé, però no té ritme tampoc a segona divisió, una divisió professional, anem a dir-ho així. Llavors, això, el primer error per mi... és que vas molt tard i el segon que et queden aquestes posicions. L'altre per mi és la del porter. Gazzaniga, jo soc un dels que defensen a Gazzaniga, em sembla bon porter, però per mi també necessita competència, perquè tregui el seu millor rendiment i per si no està a un bon nivell, que hi hagi algú tocant la porta. Perquè et quedes com a segon i tercer porter a Krabiskov, que és un nano ucraïnès molt jove també, que no té experiència pràcticament. De fet, l'única experiència que té a primera i segona divisió és amb el Girona, i no arriba al nivell, està molt verd, li falten minuts, a Krabiskov li falten minuts. I l'altre és Sergi Puig, que també és un meló per obrir perquè estava al Girona B, a divisions bastant més baixes de les que juga.
0: Uh-huh. Noves incorporacions, sobretot potser comentem la d'Unai, per exemple, i la d'Izan, perquè són noms que fins i tot aquí a Tordera, sí. Els dos havien jugat, oi? Aquí a Tordera amb etapes molt prematures, quan eren molt més petits. Izan de Blanes i Unai de Malgrat, uh-huh. Per tant, dos que queden molt a prop. Izan, que ja era de la temporada passada ja del Girona, però que va anar cedit a Granada, i fins i tot a Granada es van enamorar del propi Izan. Aquesta temporada torna a Girona. I després Unai, que era del Girona, se'n va anar al Barça, i del Barça a l'Etihad va fer una, dues, tres temporades, uh-huh. I ara torna al Girona. Com veus tu aquests dos noms? Il·lusionen?
1: Il·lusionen bastant, almenys en la meva opinió. Són perfils joves, són apostes del club, que de moment una t'està sortint de perles i l'altra fa falta veure perquè encara no han pogut disputar de minuts. Però començo amb Izan, i és que, si ho deies des de Blanes, de jugant al Calaguidó, aquest noi és que destacava allà on anava. Va destacar a Cornellà, va destacar a Europa quan està cedit una temporada, o sigui, una categoria per sobre, va destacar a Granades en la seva primera experiència a segona divisió, i està destacant a Girona. Per mi està sent una peça molt clau del Girona, que li feia falta. i és un jugador que és que et pot fer de tot, vull dir, és, va bé defensant, va bé atacant, va bé en la construcció de joc, s'ha fet de tot i va molt bé aquests perfils. I d'altra banda, Unai, que és de Malgrat, és un altre meló per obrir, perquè sí que és veritat que el Barça bé, era, pintava molt bé. Mm. De fet, no sé si va disputar d'alguna pretemporada inclús amb el primer equip, no ho sé.
0: Dubto, no ho sé, no, ara no et sabria dir.
1: En tot cas, amb el Barça bé, pintava molt bé. Sí que és veritat que un cop se li diu que no comptarà amb el primer equip, decideix anar directament cap a Aràbia. Al final és una decisió que econòmicament et salva pràcticament la carrera.
0: Sí.
1: I ara torna doncs, a aquesta segona divisió i veurem com surt. A nivell qualitat, al noi no se li pot discutir que és boníssim. Ara, veurem si es pot adaptar a nivell físic a la categoria, perquè es veu que no està en la millor forma i que ha d'agafar rodatge. No perquè estigui passat de pes ni res, és per el ritme aquest que exigeix la lliga. Li falta això, agafar rodatge i... si tot va bé, jo crec que ens podria donar alguna alegria.
0: I de davanters, segueix estant Estuani, que va renovar, Abel Ruiz, que es va criticar tant la temporada passada de primera. Com l'estàs veient primer, Abel Ruiz, ara?
1: Anem a dir que és la millor temporada de moment que ha fet el Girona. Partint d'aquesta base, tampoc és un jugador que diguis, ostres, és espectacular. Anem a dir que està rendint. I que no vull tampoc tapar-me pel que va passar l'altre dia amb l'expulsió, perquè al final és un error que li pot passar a qualsevol, però tret d'això, està rendint bé, està marcant, que ja és alguna cosa, que amb el Girona és una cosa que no havíem vist, d'un davanter que no marcava gols, i que Mitchell deia que feia altres coses, però cap dels aficionats arribava a saber què era el que feia. De moment... està arribant inclús a marcar gols, per tant, bones notícies. Esperem que no es lesioni, que aquesta és una altra de les seves característiques, malauradament. I de moment és això. Quan acabi temporada diré si ha estat una bona temporada d'Abel Ruiz. De moment anem a dir que es confia en el davanter i que esperem que segueixi en aquest nivell.
0: I a les últimes hores de mercat va arribar Carles Pérez, que estava en el Celta, ex també Blaugrana.
1: Sí.
0: Com l'estàs veient?
1: De moment molt bé. No m'ho esperava perquè la gent el criticava fins i tot a Grècia, vull dir, deien que arribava amb mal nivell, que els últims equips on havia estat no havia donat el nivell, i a segona divisió sembla que de moment el té. Al final és un jugador que entenc que té molta qualitat i que en una divisió potser menor és més fàcil destacar. Veurem a mesura que s'acostumi, que s'acomodi a la divisió, si no baixa el nivell, esperem que no, però crec que és una peça que en la rotació, perquè per mi no hauria de ser titular almenys de moment, pot ser una peça molt útil, la veritat. El primer partit que entra i et fa aquell gol, se'l treu ell sol. Per tant, recursos com aquests, va de conya. No és el fitxatge que m'hagués il·lusionat a mi per un final de mercat, i més sabent el que necessitava el Girona, però crec que és una peça que serà útil.
0: Havia sonat algun nom que al final no es va donar i que t'il·lusionava?
1: Havia sonat bastants noms. Per començar, mira, m'il·lusionava, i sembla mentida, però un porter, que era el de l'Eibar, no me'n recordo el nom, era Maguna Noita, un nom així, és molt llarg el cognom, es deia John. Era un porter que va ser el porter, doncs, crec que era amb més partits en porteria zero la temporada passada, i alguna estadística més, havia estat dels millors porters de segona divisió, i m'il·lusionava perquè acabava contracte, el podies treure per 1 milió, i era una aposta de futur, perquè a més té 24-25 anys, i era una aposta de futur per pujar i després per mantenir-lo a primera divisió. M'hagués agradat veure'l, no ha pogut ser així, per tant, doncs, ens quedem amb el que tenim. I d'altra banda, sí que recordo alguna altra peça, a l'extrem, recordo que van sonar noms interessants, ara ben bé, no recordo, tinc molt mala memòria per aquestes coses. Un cop va tancar el mercat vaig fer un reset, vaig voler doncs, ja centrar-me en el que hi havia, però recordo que en atac sí que havia sonat algun nom important. No recordo quin, però bones peces. Havien sonat rumors interessants.
0: El Girona, que continua dins del grup City Group,
1: sí.
0: Però és el primer any que no rep cap cessió de sí. Cap equip de City Group. Com ho heu vist, els aficionats?
1: Crec que, sorprenentment, potser per la gent que no és del Girona, positivament.
0: Sí?
1: Jo, almenys per mi, i amb la gent que ho he parlat, sí. Perquè... és un any en el que necessites centrar-te en un projecte que és pujar a primera divisió, i al final els cedits, i sobretot els cedits d'altres equips que no els interessa estar a l'equip en què està cedit, sinó en el seu propi, no estan plenament centrats. És el que passava en altres anys amb altres jugadors, no posarem a dir noms, però molts jugadors cedits no estaven 100% compromesos. Per tant, jo crec que està bé de cara a centrar-se en el projecte. O sigui, no sé com ho veiem.
0: Ostres, però, per exemple, el nom, la temporada que es va fer tan bona temporada, Savinho, Ian Couto, tots aquests que estaven cedits, ostres, van fer una magnífica temporada. I no ho sé, no sé, crec que també... És depèn, no? És depèn del perfil de jugador. Sí que és veritat que alguns cedits doncs, no es troben de la millor forma perquè estan més centrats amb l'altre, però, ostres, crec que aquella temporada sí que va acabar de funcionar.
1: Al final, també, jo crec que la diferència està en que aquelles primeres temporades els objectius eren uns altres i els jugadors que venen tampoc són jugadors que tinguessin doncs, tanta projecció potser com altres. Per exemple, la temporada passada arriba Echeverri, arriba Vitor Reis, que són jugadors que són doncs, promeses, apostes del club i que poden ser claus per al projecte. Savinho i Ian Couto arriben, doncs, Ian Couto, per exemple, arriba a segona divisió el primer any i no és el seu millor any, la veritat, com a gironí. El millor rendiment el treu un cop a, doncs, Mitchell ja ha trobat les peces i al final són peces que Ian Couto, per exemple, arriba això com a aposta del grup un altre cop a primera divisió i surt bé, però perquè el jugador ja estava mentalitzat en que volia fer una bona temporada amb el Girona i no amb el seu club d'origen. Savinho el mateix, Savinho ve d'un perdut de la mà de Déu del grup City,
0: sí,
1: del segon equip del PSV a Eindhoven a Holanda i del Troyes a segona divisió francesa, vull dir, perdudíssim, no havia tingut minuts i un jugador que ningú s'esperava que tingués aquest rendiment, a la pretemporada ja va deixar clar el que era, es va sentar en el titular i va fer la temporada que va fer, que per mi és la del millor jugador pràcticament de la història del Girona, que hagi fet una temporada així. Llavors, crec que el compromís d'aquests jugadors no és el mateix compromís que es trobava l'any passat amb altres jugadors que sí que potser estaven compromesos, això no ho discuteixo, però amb ells mateixos per treure un bon rendiment i l'any següent marxar. Jo crec que aquesta és la diferència, perquè Savinho a dia d'avui segueix publicant coses del Girona i segueix reaccionant als partits, els veu cada cap de setmana pràcticament, i en Couto més del mateix, i potser aquest més sentiment de pertinença és el que faltava. Per tant, els últims anys no ha estat així, no ha estat com l'any aquest que es classifica Champions amb Ian Couto, Savinho i companyia. Està molt diferent, cedits de qualsevol equip i sobretot del City, que no estaven compromesos, i crec que una temporada sense cedits pot ser una bona temporada perquè els jugadors que estiguin íntegrament, doncs, que siguin propietat del club puguin centrar-se en el que toca, que és l'objectiu de pujar a primera divisió.
0: I ja anem acabant, eh? Genís, clau, sortides. Estàs satisfet amb les sortides? Hi ha hagut algunes que han sonat més que altres? No sé si estàs content amb alguns jugadors que han deixat uns bons calés a les arques del club i també, bueno, es va també liar amb Sivankov.
1: Una mica de tot. Vull dir, estic content, sí. Un altre cop penso que vas tard, i si vas tard amb les sortides, vas tard amb les entrades, això va així. Es generen molts milions, ara no recordo ben bé quina era la xifra, però molts milions, amb els quals tu podries haver fitxat alguna cosa més, a no ser que es vulgui destinar a altres motius, jo què sé, amb Ciutat Esportiva, etcètera, etcètera, que sí que també és una cosa que el Girona està desenvolupant aquests darrers anys, però per el que fa als fitxatges, es podria haver gastat alguna cosa més. Ara bé, vens a Sivankov els últims dies de mercat, vens a un Ahi un cop ja s'ha acabat el mercat per a tu, perquè a Grècia el venen, doncs, crec que un dia més tard que acaba el mercat, per això també portes a Carles Pérez. I en clau sortides surten els que havien de sortir. Estic content que no hagi sortit Bannat, perquè crec que és una peça clau per aquest any. Crec que és un davanter que al final fa gols I no ho sé, Abel Ruiz, ho han comentat, que no és el davanter més golejador, de fet l'està fent servir de segon punta, de mitja punta, i crec que allà és on està jugant millor. Després Estuani té l'edat que té i pobre home, ja és que no li demanem més de tot el que ha fet ja. I Pixur és un jove que, també, que vés a saber per què el fitxes, jo crec que per tema comissions amb agents o alguna cosa així, però un noi que no havia jugat amb el seu primer equip de la seva divisió, que ja té 20-21 anys, que medeix 2,4 metres i que vés a saber què t'esperes d'ell. Per temporada nefasta d'aquest jugador, però de que jugador que no valia ni per segona ref, i inici de temporada, bo, sorprenentment, ningú s'ho esperava, no està jugant malament. Mentre segueixi sent així, jo estaré content ara. És un fitxatge que crec que no s'hauria d'haver fet i hauries d'haver fitxat una altra cosa. Amb les sortides, doncs content, perquè això, havien de sortir, van sortir, perdó, els que havien de sortir. Sí que crec que podries haver tret més calés i no regalar algun al jugador, o almenys apretar una mica més per jugadors que potser haguessin estat clau pel projecte, perquè sí que sentien que es podia pujar. Per exemple, Joel Roca, el vens per 4 duros, Arnau Martínez, per mi, també el vens per 4 duros, aquestes peces. Però, bueno, tret d'això, la veritat que content, bé, content no, trist perquè marxin, però content per els ingressos que s'han obtingut i per més o menys com s'ha reconfigurat la plantilla. Mm-hmm. Ara bé, penso que al mercat d'hivern s'han de fitxar tres perfils, dos o tres perfils per acabar de tenir una plantilla competitiva.
0: Queda molta temporada per davant, només ha fet que començar. Anirem seguint també el Girona, aquesta secció d'en Pau i algun altre dia de tant en tant et tornarem a convidar. Oh, per tant, estaràs benvingut per comentar una mica el Girona i com està en clau a dins d'aquesta lliga d'hipertensions, de moment a mitja taula. Veurem d'aquí un temps com estarà la cosa. Genís, moltíssimes gràcies. Ens anem veient també els caps de setmana en alguna retransmissió. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, Jordi.

Vinga, va, i fins aquí acabem aquest show diari d'avui, dijous 17 de setembre, un dijous que sí, eren de tertúlies. Tranquils, no patiu, la setmana vinent tindreu més notícies, que els vostres tres tertulians preferits estan carregant també les piles amb vacances per tornar amb més ganes que mai. I compte, us ho dic, us ho dic ja, vigileu la setmana vinent, perquè tindran molt a comentar amb un estiu que ha estat massa llarg i han passat masses coses. Tot això ho sabrem la setmana vinent. Demà, amb moltes més coses, comença la Lliga del Club Futbol Tordera i hi tornarem a escoltar la veu de Guillem Ferrer aquí a la 107.1 de la FM. Moltes gràcies per acompanyar-me i acabeu de passar molt bona nit. Ens veiem demà, a reveure.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
3: Sí, sí.
2: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat aquest dijous després de reunir-se amb les entitats promotores. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar la ILP. Les organitzacions han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar. Precisament, el d'impulsar sols de la iniciativa han fixat que un cop superat el tràmit a la Cambra Catalana hauria d'arribar al 6% de forma progressiva en 4 anys. I la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac de Rodalies s'ha reprès aquesta tarda després que ahir, a conseqüència de les pluges, un moviment de pedres hagués provocat un forat que ha afectat les dues vies. Adif ha reparat les vies amb formigó a primera hora. La incidència ha tingut lloc a pocs metres del punt on el juliol es va produir una esboranga a Vallbona. També el metro ha reprès la seva activitat. I creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona. Arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Jesús Narro és diputat de Mobilitat Sostenible.
3: Només és una mobilitat, o ha de ser una mobilitat metropolitana, ha de ser una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos, materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
2: I una de les dues campanes de l'església de Santa Maria de Granyena de Segarra ha tornat a sonar avui després de passar més de 80 anys en silenci per unes esquerdes. L'instrument ha tornat al campanar després de ser restaurat a Àustria per una empresa especialitzada. A més, un fuster del municipi n'ha refet el jou. Diversos veïns del municipi de 150 habitants no s'han volgut perdre aquest moment en què la grua ha pujat a la campana. L'actuació ha tingut un cost total de 23.000 euros. I Castellà del Vallès acull des d'avui fins diumenge la primera edició del Fòrum Vallèsà Amateur de Teatre, un certamen que neix amb la voluntat de compartir la feina de companyies amateurs i apropar-les al públic. Reuneix 11 companyies de 12 poblacions de la comarca, com Sant Cugat, Ullastrell o també La Garriga.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930-130-278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac s'ha reprès aquesta tarda després de quedar aturada per les tempestes d'ahir. Un moviment de pedres havia provocat un forat que ha afectat les vies i Cadif ha reparat en formigó. La incidència era a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions a Vallbona. També el metro de Barcelona està pràcticament normalitzat. Les tempestes d'ahir van acumular al voltant de 100 litres per metre quadrat de pluja a punts del Garraf, al nord del Barcelonès, al Vallès Occidental i al Moianès, amb intensitat torrencial de més de 40 litres en 30 minuts i de distribució molt irregular. Parlem de demà, perquè no acabarà de fer net. Creuarà un front que al matí deixarà xàfecs a la costa central, que poden ser forts, i a la tarda ruixats al terç est. La temperatura serà semblant a la d'avui, amb pocs canvis. I el govern tirarà endavant la presència dels Mossos d'Esquadra a les escoles i instituts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que no vol renunciar a posar en coneixement de la justícia tota la informació que la policia té sobre els joves per evitar, ha dit, que joves acabin sent botxins de ciutadans respectables, com va passar a Manresa. Ho ha dit en la seva compareixença extraordinària per explicar els relleus al seu departament, entre els quals hi ha el de Josep Lluís Trapero.
3: No podem renunciar a aquest coneixement, que no podem renunciar a la funció que estan fent les policies locals amb els agents tutors, ajudant precisament a detectar i poder prevenir conductes que després se'ns demana públicament que es resolguin exclusivament des d'una perspectiva de seguretat, quan passen incidents tan greus i tan dolorosos com els que hem viscut recentment a Manresa, amb la pèrdua de la vida d'un veí respectat, i se'ns demanen solucions policials. Doncs les solucions policials, quan arriben, arriben tard.
2: Més temes. El Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, tots dins de la zona del risc a Barcelona i Molins de Rei. Des del primer cas, del novembre de 2025, s'han detectat un total de 391 positius. Els Amics de les Arts, Carat Lahoz, León Benavente, Non Servium, 31 Fam, Joan Miquel Oliver i el Petit de Calaril són els caps de cartell dels concerts de les fires de Sant Narcís de Girona, que de nou tindran com a epicentre l'escenari de la Copa. Les fires se celebren del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Com a novetat, recuperen l'espectacle inaugural després del pregó, que es farà amb drons. Per cert, que hi ha 200 propostes musicals.
4: Ai, Sagra Teresa, i això és música per tu. Aquesta temporada, aquesta nova temporada de música per tu, farem una variació. Començarem amb l'Elvis. Heartbreak Hotel és la música que està sonant ara mateix. Bueno, al ser el primer dia potser m'enrotllo una mica més. Va, vinga. Música per tu, farem un viatge ple de música de tots els temps. Recordeu que les cançons no són velles, són grans èxits. Escoltarem els èxits que vam ballar, les cançons que vam cantar i la música. Ja ho sabeu, que aquí m'emociono, la música amb la que ens vam enamorar. I també podreu demanar una cançó. Com? Pues escrivint al WhatsApp de Ràdio Tordera, dient quina cançó voleu, el vostre nom, si va dedicada o no, simplement perquè us agrada. I com demaneu la cançó? Paper i boli, vinga, som-hi. 611-481-381, que és el WhatsApp de Ràdio Tordera, on teniu que escriure dient quina cançó voleu. 611-481-381, i jo, encantada, us la posaré.

Ai, aquestes cançons dels 70, 80, 90, que tant ens agraden a nosaltres aquí, a Música per tu, eh? No puc dir que m'agraden a mi, però també a vosaltres. Sí, tant que sí. Vinga, anem amb la Britney Spears. Spears, ja sabeu que no. Aquest estiu no hi ha après anglès, al revés. Quasi, el poc que sabia se n'ha anat. S'ha fundido. Així que ho tenim molt malament ara. Baby on More Time. Qui ens cantava això? Bastanta gent, però en aquesta ocasió la canta la Britney Spears.

Diu, oye lo que quieres, bebé, o baby en aquest cas. Tinc el que necessites, saps el que tinc? Tot el que t'estic demanant és perquè em donguis una mica de respecte quan arribi a casa. Escolta, carinyo, quan arribis a casa no et faré mal mentre no... No et faré mal mentre no estiguis, perquè no vull fer-te mal, perquè t'estic demanant algú molt, molt clar. T'estic demanant respecte. Respecte quan arribis a casa. Respecte quan estic a punt de donar-te tots els meus diners, tot el que puc donar-te a canvi d'amor. Ostres, ostres, quina lletra! Quan arribis a casa, només seràs meu. En fi, tot aquest rotllascos i pegat és per dir-vos quatre pinzellades de la lletra en castellà, perquè com sempre l'escoltem en anglès, a vegades no tenim idea, ens agrada molt la cançó, ens agrada com sona, però realment què ens està dient? Us he fet una miqueta de resum dintre del meu anglès, eh? Ja sabeu que el meu anglès està per sota de la mitja normal. Jo necessito algú que m'ensenyi. Si hi ha algú a Tordera disposat, pues jo agrairia, oi? Gratuïtament, evidentment, que em donés quatre pinzellades a mi d'anglès. No, ara, sense bromes, anem amb una cançó brutal de l'Aretha Franklin, que és Respect, preciosa, divina. I la lletra, ja sabeu, Respect.

Que maca, per favor. Ja sabeu que només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits de sempre. Jo podria començar hasta per 50, si voleu, imagineu-se. 70, 80, 90, 2000 i els d'ara, per què no? Normalment, a Música per tu, sempre ho faig així i no m'agrada canviar. Si funciona, per què canviar-ho, no? Com diu aquell. Si funciona, per què canviar-lo? A no ser que vosaltres tingueu alguna cosa a dir. I la podeu dir al WhatsApp de Radio Tordera, al 611-481-381. Al WhatsApp de Radio Tordera, 611-481-381. Demaneu-me una cançó. Sigui de l'any que sigui, jo us la posaré, eh? Em podeu dir per què, si us agrada, si no us agrada. Si voleu dir el vostre nom, si va dedicada a algú, si no. Sobretot el nom de la cançó. Al 611-481-381. I bé, continuem amb aquesta ratxa que estem una miqueta cap a aquells anys, eh? Aquestes cançons tan maques. Jo ara aniria amb Guns N' Roses quan ens cantaven Sweet Child O' Mine.

Una cançó preciosa i em sembla que us ho vaig comentar no fa gaire. Estava en un teatre, el Neil Diamond, que ja està gran i ja està amb Alzheimer, i la persona que estava a l'escenari cantant va començar a cantar "Is with Caroline" i ella va començar a tatarejar sentat al seu seient, que estava pues, amb un... Com us dic, com en un primer pis del teatre, no?, amb una llotja d'aquestes particulars, i algú estava, no sé si era la filla, devia estar amb ell, i el va fer aixecar i li van donar un micro i va continuar la cançó. Oh, és com esgarrifo, perquè ho he vist, eh? Busqueu-lo per internet, perquè és esgarrifant com la canta, i tenint en compte bueno, que té aquesta malaltia tan dolenta, que la conec perfectament familiarment. Venem una miqueta de marxar. Aha ens cantava "Take on me". Toma ja. A ballar.

Ahir us vaig posar una cançó antiga i a més en castellà, però és que la vaig escoltar ahir perquè em va donar molta il·lusió i tal com la va sonant, jo l'anava cantant. O sigui, no us ho perdeu això perquè, vamos, no té desperdici, eh? Bé, com us estava dient, no té desperdici, estava mirant una sèrie que, per cert, us recomano. Estic per fer un programa de sèries, perquè de veritat, o de pel·lícules, perquè amb el que a mi m'agrada, es diu El que la no limpia, i la noia protagonista es diu Zaira Morales. Papelón, eh? Surt bastanta gent coneguda, és espanyola, però està superbé. De com per necessitat ella es fa una espècie de narco, no? És la història de la seva mare, o sigui, realment això li va passar a la seva mamada i s'ha fet la pel·lícula i ella és el protagonista. Bueno, tot aquest rotllo, és que a vegades m'enrotllo massa, ho entenc, és per dir-se que em va encantar aquesta cançó i em va portar records de quan jo era jove. Clar, quan jo era jove, música en català en tenia poca, potser alguna del Serrat, alguna del Diango, alguna del Raimon, el Lluís Llach, però vull dir, poqueta cosa. Més ben, aquestes eren reivindicatives, no? Bueno, les del Diango i Serrat i tal eren d'amor. La tieta us la tinc que posar, que és preciosa, de Serrat. Veieu com m'enrotllo? No pot ser això. Bueno, van tocar aquesta cançó i jo soleta anava dient qui la cantava. I al meu cap anava pum, pum, pum, i dic Medina Zahara, pam, pam, pam. Títol de la cançó, pues, aviam, Todo tiene su fin. I vaig pensar, mira, com tinc que anar a fer el meu programa, demà la posaré. Bueno, potser a vosaltres no us agrada. Poder, però si teniu alguna cosa a dir, la dieu, que podeu dir-ho per al WhatsApp de Ràdio Tordera, que és per on demaneu les cançons, al 611-481-381. Demaneu-me cançons, al 611-481-381. Pues Medina Zahara ens va fer aquesta cançó tan maca, que és Todo tiene su fin.

Bé, tinc que dir que és una cançó de quasi de 4 minuts perquè té molta música, és preciosa, però clar, com era una pel·lícula van posar el trosset que canten, no? I a mi em van vindre records de quan jo era jove i l'escoltava. La veritat és que és una cançó molt maca. Canviem rotundament, ens anem amb el nostre Sergi Dalma quan ens canta aquestes cançons italianes en castellà. Això ho fèiem a la temporada passada aquí a Música per tu. Ja dic, jo no penso canviar. Si voleu que canviï alguna cosa, només la teniu que demanar. Ara anem una miqueta en italià i després passarem i acabarem, com sempre, el programa en català. Tenint en compte que aquest estiu hem fet un programa amb cançons en català, per mi brutal, eh? No sé si a vosaltres us haurà agradat, però ha sigut molt maco el programa d'Un mar de música que s'ha fet aquest estiu amb cançons molt de català, molt de català, i hem tingut grans èxits i bueno, hem estat el dia. Hem posat els catarres dient els diumenges, com els diu aquesta dels diumenges, i ha sigut number one, ells estan contentíssims, però nosaltres aquí ja l'havíem posat abans que fos number one. Bueno, entonces vosotras, yo quiero verte danzar, Sergio Dalma.

0: Bueno, comença el primer programa de la temporada 2026-2027. Encara no hi ha cap petició formal, però bueno, a vegades m'arriben informalment, eh? Us vaig explicar que un dia vaig trobar un senyor a la fruiteria i em va preguntar si jo era la que feia d'això i li vaig dir que si volia demanar-me la cançó, i em va dir no, nena, jo vull que me diguis com he de fer-ho jo vull aprendre. I va acabar aprenent, i la va acabar demanant. Bé, com aquesta vegada no, pues bueno, he agafat una miqueta a l'entorn de casa i bueno, us l'estic buscant, eh? Però ara, pues, com estem amb les italianes, he pensat que aquesta pot ser xuli. Paroles, paroles de l'Ida i a la Alain Delon. Toma ja el que estic dient. Us en recordeu de l'Alain Delon? Quan és jove. Que guapo, mare de Déu, quines pel·lícules! Vinga, som-hi una mica romàntics.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
2: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
1: Je ne sais plus comment te dire.
2: Rien que des mots.
1: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais pas.

chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.

cançó preciosa, sempre cantada per qui sigui, però aquesta versió de l'Alain Delon, no em digueu, que no té un què, eh? Té aquell això. Bé, la cançó és demanada pues, per la Jessica. La Jessica és coneguda meva. Efectivament, la demana per la seva filla. I en aquest cas jo l'empleo per tots els meus nets, tal qual, estic parlant de la meva filla, de la meva neta, així que com en tinc quatre, jo l'amplio per als quatre nets, que és una cançó preciosa, però he de dir que és la cançó de les més preferides de la meva filla, en de que no l'hem posat vegades a casa. Era Sonrises i Làgrimes la cançó, ei. I la cançó que en té moltes, totes són maques, però aquesta particularment me l'ha demanat ella. Diu, mama, em pots posar això? I jo dic, i tant, filla meva, i tant. Així que per als meus nets i per als meus fills, pel meu gendre i per la meva jove, per tots, venga, Edelweiss, de la Julie Andrews, per vosaltres.

sentint la cançó preciosa que parla d'Edelweiss, que és una flor que surt a les muntanyes d'Àustria, i quan està... Encara està nevat, però bueno, és quan arriba la primavera, no? Només surt en aquesta època de l'any, és molt difícil de trobar, i ha començat cantant el Christopher Plummer, continua la Julie Andrew amb els nens, és una cançó preciosa d'una pel·lícula preciosa, que si teniu nens, és estupendo. Bé, el que us deia, qui ha sigut number one aquest estiu? Catalanet, catalanets, catalans nostres de casa. Però número un, aquesta cançó, que l'han fet nova per aquest estiu. Diumenge sense drama. Catarres, venga, som-hi, per vosaltres. Ja comença a fer-se clar.

Ai, hem escoltat els Catarres els diumenges sense drama, que sense voler jo us vaig començar a posar aquest estiu i va acabar sent, bueno, ja jo crec que a finals de juliol ja era number one. Bé, ara, qui demana, com no tinc peticions, perquè és el primer programa de la temporada, doncs recordeu que podeu demanar al WhatsApp de Radio Tordera al 611-481-381, 611-481-381, i aquesta ocasió la demano jo. Per què? Perquè és una cançó molt maca, és del nostre Jean-Manuel Serrat, la canta en català, i a més, tinc que dir que jo crec que quasi tots de nosaltres hem tingut una tieta com aquesta. Jo en tenia tres, dues estaven casades, aquesta era viuda, tenia un fill, o sigui que era el meu cosí i padrí, o sigui que em portava molts anys amb ell, perquè jo sóc la menuda de casa, jo tenia un germà que em portava 13 anys, imagineu-vos els cosins. Aleshores, pues, bueno, jo tenia aquesta tieta que donava la vida per mi i tenia més nebots, eh? Ojo. Però jo era la petita. Així que tot el que havia fet pels altres i pel meu germà i pels meus cosins, jo no ho sé perquè no hi era, però sé el que va fer per mi. Jo cada any m'anava una setmana a casa seva. I bueno, allò era fer festa major, festa grossa. La festa major del Poble Nou també era. Casualitats de la vida, eh? Però bueno, aquesta cançó de la tieta a mi sempre em fa plorar, perquè em recorda a la meva tieta. Així que per tots vosaltres, la tieta de Joan Manuel Serrat. Som-hi!

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 17 de setembre. Les tres paraules del dia són rècord, personal, renúncia. Rècord, la nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu, i les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsat per la Generalitat. Personal, l'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal per cobrir plaça d'enginyer, tresorer i bibliotecari, i oberta el període de matriculació i proves de nivell per l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27. Renúncia. L'Estat renuncia al Fons Europeu per l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera, i el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen el riu. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Escoltem l'alcaldessa Elisabet Mejías.
2: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
1: Avui és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient a Sant Robert. Falten 38 dies per al canvi d'hora, el diumenge 25 d'octubre. Falten 25 dies per al 12 d'octubre, la Festa Nacional d'Espanya. Pel que fa al temps, avui tindrem possibilitat d'algun plogim encara, tot i que el temps serà molt més estable, màximes d'entre el 25-26 graus. Demà divendres també poden aparèixer alguns xàfecs amb temperatures sense canvis. Ara és un bon moment per sembrar escarola, bledes, espinacs, enciam, raves i naps. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, el Camí Ral, recollida de poda i voluminosos al Centre Vila, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és tornar a escoltar l'entrevista amb la regidora d'Esquerra Republicana, Mònica Díguez.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

Bon dia, 7 minuts que passen de les 11. Aquí estem. Benvinguts de nou a l'Ara i Aquí. Avui tornem a obrir els micròfons, tornem a trobar-nos i tornem a compartir amb vosaltres moltes hores de ràdio. Comença una nova temporada, la nostra temporada de tardor-hivern, i tornem amb les mateixes ganes de sempre, però també amb novetats, nous espais, noves veus i moltes sorpreses que anirem descobrint al llarg del programa. Aquesta temporada volem continuar parlant de tot allò que ens envolta, de la nostra gent, del nostre poble, de cultura, de salut, d'actualitat, de tradicions, d'alimentació, de música, d'històries i, sobretot, de les coses que es passen cada dia. També tindrem els nostres col·laboradors, els professionals que ens ajudaran a aprendre i entendre una mica més el món que ens envolta, i recuperarem espais que ja coneixeu, però també ens entrenarem de nous. Perquè Ara i Aquí vol continuar sent un programa viu, un programa que escolta, un programa que pregunta, un programa que conversa i un programa que, sobretot, vol fer-vos companyia. I avui, primer dia de temporada, tenim una cosa molt clara. Es feia molta il·lusió de tornar. Així que, si ens heu trobat a faltar, ja hi tornem a ser. I si avui ens escolteu per primera vegada, benvinguts a casa nostra. Comencem una nova temporada de l'Ara i Aquí. Ara i Aquí està amb vosaltres, amb Martí Miret a les cures de so, Antoni López avui amb el que és l'apartat de molta teca, amb la Mel Ibáñez, també en aquest mateix espai de tertúlia, l'Àngel Hernández i l'Antònia, que també formaran part d'aquest primer programa de tardor-hivern. Benvinguts, Ara i Aquí, amb vosaltres.

I avui obrim, com farem, intentarem fer-ho cada dia, la primera capsa de la temporada. Agafarem capses i parlarem de coses dintre d'aquesta capsa que hi poden haver-hi. I he pensat que havia de contenir una cosa molt especial, al principi. Perquè començar una nova temporada també és tornar a obrir una porta. Aquesta clau ens recorda que sempre hi ha portes que podem tornar a obrir. Aquesta fotografia ens recorda d'on venim. I aquest paper porta una frase. No cal començar de zero. Podem començar des d'on som. Tornem en coses que ja coneixeu, en coses noves i amb moltes ganes de descobrir què hi haurà dins les properes capses. Perquè aquesta capsa, avui, només l'acabem de començar a omplir.

0: I bé, benvinguts, contratulians, Antònia. Gràcies bon per dia. Estar aquí, programa de temporada. Angi, benvinguda. Gràcies.
1: Bon dia, ben trobats tots.
0: I Toni, tant. També, benvinguts. Esteu preparats per
2: bon
0: començar
2: dia,
0: a fer molta teca, a posar-hi molta teca?
2: Sí,
0: avui,
2: tant.
1: Amb les pires supercarregades. Sí. I estem a punt.
3: Moltes ganes
0: molt tenim. Molt bé. Avui tenim també en molta teca aquest espai doncs, que ens proporcionarà l'Antònia. Explica'ns, va, una miqueta de què va. Ja quasi que hem parlat de la capsa. Això és una capsa que ja la comencem a obrir avui,
3: bueno,
0: també, Toni.
3: Sí, avui s'obre una nova etapa de la molteteca i parlarem d'aromes i memòria.
0: I en aquest cas ho anirem fent cada setmana.
3: Parlarem d'un aroma diferent, una fragància diferent, uns records diferents, vull dir, què et porten les aromes o les olors, i bueno, pues cada setmana serà una cosa nova.
0: Certament, que la traurem ja directament després de fer aquesta entrada de la capsa, una capsa que segurament tots, i esperem que així sigui, perquè és molt interessant tenir una capsa de bons records, no? Angi, tu ens proporciones també les històries i també traiem records i expliquem vivències d'aquesta gent, no?
4: Pues sí,
0: això. D'aquesta gent, supergent, super, no sé què podríem dir, aquesta gent, no?
1: Superdotats econòmicament.
2: Beautiful people. The beautiful people.
1: Això, també.
0: Molt bé. Què, Angi? Aniràs portant, doncs,
4: sí,
0: aquests temes?
4: Sí, aniré portant premsa rosa, anirem portant... Aviam el que surt de tot això.
0: Mm-hmm. Eh? Escolta'm, al setembre sempre parlàvem de separacions. No n'hem parlat gaires, perquè aquest dia hem fet recuperació dels millors moments i bé, no ha sigut l'estona aquesta, doncs, realment que anàvem parlant de separacions. N'hi ha per avui?
4: Te recordo que encara estem a estiu, que encara no hem entrat a la tardor, I a l'estiu tota coca viu i tota aquesta estimació, petons...
0: Sí, sí, sí.
4: Ai, que bé que m'ho he passat. Oh. Esperem per la setmana que ve que entrem a la tardor,
0: sí.
4: I llavors vindran les separacions.
0: Sí. Beli, què tal? Preparada amb aquestes frases que ens fas acabar aquest magazine sempre amb un somriure?
1: Sí, sempre.
0: I què?
1: Pues mira, tenim unes quantes avui també de ben entremaliades.
0: Escolta,
1: algunes d'aquelles que diuen pam,
0: sí.
1: Pam,
0: pam. Ve tu aquí que a mi m'han comentat de que, veure, que els agrada que siguin així aquestes que fas una mica picantes, eh?
1: No li doneu idees. No, és que jo a vegades no m'atreveixo perquè penso, ui, ui, ui, no sigui què.
0: Ui, ui,
1: però
0: ui,
1: n'hi ha algunes
0: ui, ui,
1: que
0: ui,
1: són
0: ui.
1: Molt i molt. Doncs si tu me dones carta blanca, ja en parlarem la setmana que ve.
0: Molt bé.
1: Ja en parlarem.
0: Molt bé. Toni, doncs tu sempre també amb les teves opinions de tota aquesta premsa del cor, estàs preparadíssim per posar la contrària o no?
2: Per portar la contrària, no porto la contrària aquí.
0: Bueno,
2: jo dic bestieses.
1: Ah, oh,
0: per favor, Toni. Després plou.
1: Que és una manera de portar la contrària.
0: Molt bé,
2: vull reivindicar que des que vaig començar a cantar aquí...
0: Ara!
2: Ha vingut més pluja,
1: eh? És veritat, eh? Pues mira, avui tocaria... Toni, avui tocaria que cantés.
4: I he fet molt de mal, eh?
0: Ah, sí, a Barcelona... No?
1: Sí, aquí a Tordera encara s'ha portat molt bé.
0: Sí.
1: Que ha faltat una mica més.
3: Sí.
1: Ja ha plogut una mica més.
2: Vols veure... Vau veure les imatges de la catedral de Girona com baixava l'aigua?
0: S'han fet realment virals. Sí. Doncs bé, 15 minuts que passen de les 11 és moment nosaltres de fer aquest flash de notícies que li posem aquest nom, ni més ni menys, aquest apartat. Avui no surt de la portada, perquè avui 17 de setembre, aleshores, doncs, aquestes notícies en titulars generalment no surten pràcticament enlloc, estan a dintre, embacades. I nosaltres... els us farem saber. Endavant.

0: I bé, ens anem a explicar-los doncs, tres d'aquestes notícies de Catalunya. El robatori de coure ja costa 17 milions a la R3. Els robatoris de coure continuen afectant les obres de desdoblament i transportes activats 17 milions d'euros d'emergència per reposar el material robat. Doncs quan robar coure acaba afectant una línia que esperem que millori des de fa anys. Catalunya vol participar i anticipar com la IA canviarà la feina. La Generalitat prepara eines per estudiar i anticipar l'impacte de la intel·ligència artificial sobre el mercat laboral. Quines feines canviaran primer i quines noves en crearan? La Mercè del 2026 arriba en novetats i àrees orientals. Barcelona prepara una Mercè amb nous escenaris, activitats al Parc Güell i les lòries i gran espectacle al Moll de la Fusta. La Mercè canvia de pell. Què trobarem aquest any pels carrers de Barcelona? I ens anem a saber coses també d'Espanya. La pluja posa el Mediterrani en alerta. L'episodi de pluges intenses ha obligat a prendre mesures extraordinàries al País Valencià, inclosa la suspensió d'activitats en 26 centres educatius. De la calor de l'estiu a mirar el cel amb preocupació. També l'electricitat, el centre de debat energètic, el mercat elèctric i la necessitat de garantir energia disponible en moments de màxima demanda continuen marcant l'agenda econòmica. Quan encenem molts aparells alhora, tenim prou electricitat? El debat sobre on es podrà fumar continua guanyant espais. La reforma de la normativa del tabac planteja ampliar els espais on no es podrà fumar, inclosos determinats espais a l'aire lliure. Fumar cada vegada a més llocs, on quedarà permès? I ens anem cap al món. Xina demana a Iran i als Estats Units que tornin a parlar. El ministre d'Exterior xinès, Wang Yi, ha demanat a Iran i als Estats Units que mantinguin la calma i reprenguin les converses. La Xina intenta obrir una porta al diàleg enmig de la tensió. El petroli torna a mirar cap amunt. Els preus del petroli han baixat lleugerament aquest dimecres després que Aràbia Saudita oferís més carregaments mentre el mercat continua pendent de la situació a l'Orient Mitjà. El petroli baixa avui. Però què passarà amb la gasolina? Europa parla de crear el nou Consell de Seguretat. Ursula von der Leyen ha defensat un Consell Europeu de Seguretat que inclourà la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega, Ucrània i el Canadà. Europa busca noves fórmules per afrontar una etapa internacional cada vegada més complicada. I acabem amb aquestes dues notícies de cultura, en què parla de José Sacristán, premiat per la Universitat de Barcelona. L'actor rebrà el Premi Film i Història de la Universitat de Barcelona i recollirà personalment el guardó. Una carrera sencera davant de la cama reconeguda a Barcelona. La Mercè, més enllà de la festa, música i cultura prenen els carrers. Aquesta programació de la Mercè aposta per nous espais i formats amb música, espectacles i activitats culturals repetits a tots els indrets de Barcelona. Ens anem ja després de fer aquest repàs de titulars de notícies que ens embarquen des de Catalunya, Espanya, el món i la cultura. Amb aquesta petita pausa publicitària, tornant de seguida.
1: Ara i aquí.
2: Ràdio Tordera.
3: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
4: Sí, sí.
3: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
1: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: bé, nosaltres cada dia encetarem aquest espai abans de la tertúlia. Aquesta pregunta que ens arriba des dels informatius de Ràdio Tordera, i parlarem cada dia de Tordera, sobre alguna de les notícies que ens proporciona el nostre cap d'informatius, en Lluís Sabater. Doncs bé, avui doncs parlarem de la nostra dansa, que intentarà fer la sardana més gran, que serà rècord si s'aconsegueix, i la pregunta és, creieu que ho aconseguiran? Què els sembla aquesta iniciativa? Com veuen el futur de la sardana? Antònia, què en penses?
1: Bueno, jo crec que si la gent té ganes i té ganes de... Perquè es farà aquí al poble?
0: Entre o... el pont de...
2: De ferro
0: i el pont de la Nacional.
1: Però, bueno, de gent de fora, no? També?
3: Tothom
0: que vulgui.
1: Pues bueno, des d'aquí, que la gent s'apunti, que tenim que omplir tota Tordera ballant sardanes.
0: Tot el ponts, tots aquests dos
1: vale,
0: ponts.
1: Tots els punts. Sí. I jo crec que sí, que la gent té ganes de reivindicar la nostra, el nostre ball.
0: Sí. Molt bé.
2: Agrair a la nostra dansa que s'arrisqui a fer una juguesca d'aquestes.
0: Home, juguesca no, Toni, sí, tant
2: sí, és una juguesca, eh? Perquè és un joc, és sí. un joc per passar...
3: És una bé. Iniciativa que
2: hem pres... Iniciativa que és un sí. joc, val, no? Val, perquè val. Fer la sardana més gran que s'hagi fet mai és un joc.
0: Clar, això entrarà en els rècords Guinness dels llibres, segurament,
2: sí,
0: eh?
2: Sí,
1: ho aconseguim,
2: no?
1: Sí.
0: Com veus el futur de la sardana, Toni?
2: Jo molt bé. Jo tinc la sort de fer la particela i molt bé. Uh-huh. I la gent jove es comença un altre cop a enrotllar i sap més que Coti per Coti fes una versió especial de sardana, que abans, quan va sortir la sardana nova, la gent va reaccionar molt negativament, i en canvi ara ha agradat que a les discoteques es balli espuntuïs sardanes, i bé, jo
0: molt
2: penso
0: bé, Antònia,
2: que...
0: Antònia, tu no m'has dit com veus el futur de la sardana.
1: Bueno, jo és el que està dient el Toni ara. Jo crec que sí, que té futur, perquè fa poc jo vaig anar allà a un puesto i una música del dia... la ballàvem com sardana. No, la gent, tothom no la sap ballar, però
0: anàvem fent les ganes, no?
1: Sí. Anàvem fent els punts i anàvem fent, per tant, jo crec que si la sardana es renova una mica i treu el que era la clàssica sardana i fa per la jovent, perquè clar, la jovent no som nosaltres, sinó una cosa nova, jo crec que sí, que té
0: futur,
1: que té molta empenta.
2: Jo crec que la música de cobla té molta empenta, sí.
4: Sí, jo us recordo que sabeu que jo havia anat a ballar molt, i al final del ball, de la festa, del ball...
0: Ara està, ja, també, i la gent ja està molt bé, no?
4: Se ballava una sardana, i us ho diré, aquí en el Magma, els diumenges a la tarda, quan s'acabava, feien tota la sardana, i aquí s'acabava a la tarda del diumenge. O sigui, que el que més important és que el jovent els hi agradi, que entrin a la sardana.
2: Sí, sí.
4: Si el jovent

0: la iniciativa m'aporta uns quants llibrets perquè els tinc de donar aquests pobles colindants, que t'he dit, inclús hi ha un alcalde que vol parlar del tema, és a dir, que jo crec que tindrà empenta, a més, donarà veu a que la gent de la Sardana, que són molts, tot i que no tothom està acostumat, perquè no és una cosa que tampoc està molt, diguem-ne, cada dia, vale, Ràdio Tordera sí, l'únic, l'única emissora, crec, que fa un programa el diumenge, i en Toni, que fa també la particela, i a més, amb molt bon gust, sí. Que tinc de felicitar. Jo, a mi m'encanta escoltar en Toni. La veritat és que
1: jo
0: sí.
1: Jo quan entro a fer la particela i surto, content.
0: Que sí?
1: Sí, sí.
0: No, no, a més, unes cançons
1: amb goig.
0: I el que sí que és cert és que sí que es tindria de fer alguna més que doni peu que la gent jove pugui fer el que ell deia, sí. Escoltar les discoteques. Aquesta del poti-poti és una
1: coti
0: passada.
1: Coti-poti.
0: Sí. Bueno, és que veus, no... Coti-coti no, no?
1: Coti-per-coti.
0: És que coti-coti queda bé. A mi m'agrada el nom. Doncs, conseqüència de que si fessin més, jo crec que la gent jove encara seria molt més lançada.
2: Clar, doncs bé, aquí hi ha aquesta opinió dels nostres companys avui de molta teca, i bé, en prop...
1: També, si me deixes dir que aquest any, que segurament ho sap tothom, la nostra dansa fa 50 anys, i que és una entitat que ha fet moltíssimes coses per la sardana i que va com el velero bergantín, vinta un pop a tota vela.
0: Es mereixerien aquesta
1: sí.
0: Gran,
1: sí, sí,
0: aquest event al final dels 50 anys que pogués progressar aquest
2: any. També hem de dir que aquest any també se'ls ha concedit fer el pregó de la Festa Major,
1: vull
2: dir, un reconeixement per part del consistori, sí. I també doncs, per dir a la ràdio que sempre ha sigut fidel fa molts anys, doncs aquests programes sardanístics.
0: Jo crec que de les que estem aquí alguns ja hem fet Matí de Sardanes.
2: Buf,
0: tu la
2: Toni.
0: Primera. Antoni, i jo també vaig participar als Òrgans.
2: Jo també. Molt bé, 27 minuts. Ens posem ja a obrir pantalla grossa. Ens posem i ens preparem per dir el que pensem bé o malament, tota aquesta gran gentada que se posa a les portades i que cobra una pistonada, i l'Àngel serà la portaveu. Doncs vinga, breus segons i entrem de seguida.

0: I bé, sí que comencem per això abans de que l'Àngel ens digui aquesta gran portada a parlar d'aquest nou espai que ens parlaràs, Antònia, doncs, sí, sobre l'aromateràpia. Sí. Avui amb què ens explicaràs?
1: Bueno, avui, de moment, explicaré una mica... obrirem a l'espai i la setmana que ve començarem ja a parlar d'herbes, de coses, de fragàncies, d'olors, però, bueno, jo volia dir que per què una olor es pot transportar amb el temps, en un altre moment? Pues, avui proposo als oients una cosa senzilla, que un moment que tanquin els ulls i pensin en una olor. Una olor que pot ser l'olor del cafè abans de fer, acabat de fer, o el pa torrat, la roba acabada de planxar, la colònia d'una persona molt estimada, d'aquella olor de la cuina de la casa de quan eren petits. És curiós, perquè de vegades només cal sentir una olor durant un instant perquè de cop aparegui un record que teníem guardat en un racó de la memòria. Llavors, i per què passa això? Pues l'olfacte té una connexió molt directa amb les zones dels cervells relacionades amb la memòria i les emocions. Per això, una olor pot despertar un record de manera especialment intens i immediat. Només recordar, no només fa recordar què feies, de vegades recordar també com et senties. Potser no recordaven aquella cuina, però recordem la sensació d'estar asseguts a taula en família. I hi ha olors que són gairebé fotografies, com per exemple l'olor de l'espígol, dins d'un armari, quan eren petits, la fusta d'una casa antiga, quan entres i n'hi ha aquella olor de fusta vella, el sabó de tota la vida, del sabó de quan eren petits, que era una olor especial, el sofregit de la mare o de l'àvia, la terra mullada després de la pluja, que té aquella olor que et penetra dintre i dius, oh, a verd,

0: I la colònia, pues, que portava pues, l'àvia, l'avi, la teva mare, la teva família, la teva germana, perquè cadascú a casa es posava una cosa, una fragància diferent. I n'hi ha aromes que no només fan olor, que expliquen una història. Una història de la infantesa, una història de quan érem petits i entraves, per exemple, no sé, n'hi ha records que jo tinc molt dintre meu de l'olor de la cuina, del perfum, del camp, de la casa dels avis. I a mi m'agradaria que la gent que truqués i digués quina olor li recorda a quan eren ells petits. Perquè n'hi han records que no necessiten paraules, només una olor per tornar a la infantesa.
1: Molt bé, que maco, que bé, no?
2: Molt xulo.
1: Que bé, jo ara,
2: jo en pocs moments,
1: m'he quedat acaparada ja de totes les olors, eh?
2: El del col·legi, quan anava al col·le.
3: Sí, aquell olor dels llapisos, eh? Del llapis.
2: Aquella olor te quedava impregnada a totes les escoles.
1: Jo la que més, potser, perquè és més recent, és la de la pluja, com toca el terra i tal.
2: Totes aquestes queden.
1: Vida, no?
0: Que hi ha olor verda. Sí, bueno, ahir va passar.
1: Sí, sí, sí.
0: Al jardí, quan surts.
2: I del bizcochito recién hecho. Que bueno.
3: A mi m'agrada fer el cafè a la cafetera, com tota la vida,
2: sí, sí.
3: Perquè m'agrada a mi el de matí que la meva casa faci olor
2: cafè. Olor,
3: cafè.
2: Ai,
3: sí, me diuen, sí, sí. Però si també fa olor la de les càpsules,
2: no, que no, que va.
3: Com el de la
1: diferent,
3: cafetera,
1: eh? Va,
3: a mi m'agrada.
1: Toni, tu què?
3: T'hi
1: apuntes a dir un record de la capsa? Ui.
2: Sí, sí, va, Toni, va.
4: Bé, això me recorda a mi a Marcel Proust, que és un escriptor que la recerca del temps perdut per viure el present eternament per eternitzar-lo, com deia Friedrich Nietzsche, utilitza les olors per fer records. Uh-huh. Hi ha un fragment en què parla de l'aroma de les magdalenes d'un determinat lloc.
1: Molt bé.
4: I entra de ple en el que està dient l'Antònia. Uh-huh, va, sí, buscant coses, olors, sensacions, el gust, que també el gust també té que veure
1: l'olor. Tant important, sí, sí.
4: I és molt interessant.
1: Molt bé, són ja aquests minuts que ens donem de sí per parlar d'aquest tema sobre coses doncs, tan naturals com són les olors.
4: Vaja.
1: I ara sí que ens posem a repassar tot el món de la premsa, ui, del cor. Pim-pam, pim-pam, pim-pam.

0: Vinga, ganes, amb molt de ritme. Vinga, va. Primer, qui repassarem? Primer.
1: Bueno, avui anem a repassar, encara que hem estat 2 setmanes de vacances.
0: Ai, sí.
1: I ara ja ha començat la universitat, la uni pel jovent, pel règim més andi amb la universitat. Pues bueno, pues aquí ens ve en portada que comença les ciències polítiques amb la pública, la nostra rei, infanta és, oi?
2: La princesa.
1: Princesa, perdó.
3: La princesa
1: d'Astúries, que comença i va a la pública, va al col·legi públic.
4: Queda bé.
1: Sí.
0: Anava a dir alguna cosa.
1: Bé. Sí, va a la pública. I llavors, bueno, jo he estat repassant el que... De moment, tot s'ajuntarà amb gent que no coneix, clar, no passa res. Han prohibit els... mòbils, màquines de fotografia, no la poden fotografiar. Està a mitja hora de casa seva. Ella té la sort que no tindrà que agafar ni autobús ni metro.
4: A la porta.
1: La portaran 3...
4: guardaespatlles.
1: 3 guardaespatlles que estaran camuflats dintre de l'aula.
0: Això no val, a veure...
4: Val, perquè és qui és.
0: Sí, clar, a tu t'agradaria estar de companya...
4: No, a mi no, sincerament no, perquè penso, jolín, com estàs tot el dia.
5: Però això també passava amb el
4: seu pare.
3: Suposo que els homes i els que tinc, i les noies que tinguin gustos diferents, suposo que estan contents, perquè ve una perla guapa.
1: Sí, està maquíssima.
0: Bueno, però esclar, a veure, qui és que s'hi costa i qui és que se la mira més del compte, Toni. Home, però igual no, també el camuflat i dona el coll.
4: Ella voldrà ser una més, sí, i farà, doncs, que estarà bé amb tot.
1: Jo crec que
4: però
1: sí, jo seré
4: jo això. Crec que sí, com també. La seva mare també.
1: El primer
3: home, si la toca sí que te picaran, però si clar. No
5: però,
3: li fa
5: però, res. Però no amb ella, a qualsevol.
4: Ai,
5: vull dir, que no fa falta que sigui la princesa. A qualsevol noia que un es vulgui passar, doncs una bufetada a temps, sí, sempre va bé.
3: Clar, i tant.
5: Per sí. Tant, o sigui...
1: O sigui que, bueno, que...
4: Això m'agrada.
1: Clar, jo ja el que no sé si els escoltes estaran a dintre mateix de la classe, diguéssim,
0: bueno,
1: de l'aula.
0: Ho has dit, que estava allà camuflat,
1: sí, és que diu aquí, mira...
0: Malament, jo
1: diu,
0: això no m'agrada pas
1: la gota. La companya solitat invisible.
4: Tu no hi aniràs pas,
1: seguretat
4: tampoc, no hi
1: invisible. Diu, almenys 3 escoltes no camuflats com estudiants.
0: Durant... Ah, esclar. Estaran sent nois que els adoraran un pagar.
5: Clar, perquè si no fa falta que sigui...
1: Però llavors, esclar...
3: Bueno, però igual se treuen la carrera mentre estan fent
1: però,
3: descomptes.
1: Bueno, clar, no, clar. Si ella té 22 o 23 anys, ja té la princesa,
4: sí.
1: Que
4: més
1: sí.
4: O menys, no?
1: Més o menys. No clar, els escoltes potser són 3 o 4 anys més grans o són...
0: No ho sé.
1: I llavors dirà, ui, tu estàs a la nostra classe, tu no ets més gran.
0: Jo suposo que
1: clar,
0: ho
1: deuen ser. Dir, se'ls porto molt malament. Els porto molt malament.
4: És que de tant estudiar, no? De tant estudiar m'he quedat rancio.
5: No, perquè, escolta'm, amb una carrera... Vull dir, n'hi ha gent gran.
4: Sí, i tant.
5: Jo quan la volia fer, que vaig començar... O sigui, quan estava fent per fer la carrera, jo era la més vella. Tenia gent de 25,
0: hermosa,
5: de 28, de 30, de 40... Ai, de 30, i jo tenia ja 48 anys. Per tant... No. I estava sí, allà clar, sí. I era companya exactament igual que tots els altres.
0: Segur que t'estimava més que més.
1: Jo crec... que serà una novetat per la gent, diguéssim. Clar, sí. I després serà tot normal, perquè dintre... No la coneixo, clar, ho està.
4: Al principi
1: però és que la
4: és
1: veig senzilla.
4: Tot.
1: La veig una noia sí, senzilla, sí. Que em sembla que s'adaptarà molt bé als seus companys i serà una més d'aquí un temps, d'aquí uns dies. El primer és la novetat, no? Però de moment us faig sapiguer no, que no poden portar ni mòbils ni res.
0: Molt bé, molt bé. Això
4: passar,
0: ho han de fer totes les escoles.
4: A també igual, va passar el mateix.
1: Igual.
5: No, i l'Elcano, el vaixell d'Elcano, que va fer tota la ruta.
4: Tots els començaments fan que sigui una
5: però
4: mica més diferent.
5: Però et dic una cosa, això dels mòbils no és perquè estigui ella, eh?
0: Ah, no, esclar.
5: Perquè això, els mòbils els treuen... No.
0: Ja ho faran
5: els que... mòbils els treuen abans d'entrar dintre de l'aula.
0: Bueno, ara és perquè... la normativa que ja va sortir fa poc.
4: Avui estan debatint a Europa. Mm-hmm. Si
0: a mi una de les úniques...
5: De 13 anys.
3: De 13. I, amb 15,
4: bueno, 15,
3: i fins als 15, sí. No sé quin sí, altra exacte. Normativa.
0: Jo el que no m'ha agradat d'aquest fet, tot que anem dient que sí, que tal, és que va parlar del tipus de bolso i de la marca de
1: sí,
0: bolso que portava. No cal, eh?
1: Sí,
0: no cal, que... no cal.
4: Bueno, perquè era comprat al Zara, sí, no? La sí, camisa que
0: sí,
4: portava.
0: Sí, no, la camisa sí, sí. No, el bolso que valia un pastó.
4: El bolso és un home, però la camisa sí.
0: Està molt bolso.
4: La camisa era del Zara i...
5: Però ella ho va dir.
1: Sí, bueno, no, ha fet el comentari. Ha fet el comentari.
4: Està el comentari fet, no sé què ho va dir.
1: La periodista que ha fet l'entrevista, doncs comenta que va amb una blusa blanca, amb un pantaló en texà i diguéssim, esportives. I el bolso, doncs porta el bolso aquest, que no sé com es diu.
4: Que deu ser una marca.
0: És un bolso de marca.
1: Sí, han fet propaganda, diguéssim, de la roba que porta i del bolso. El que no en diuen...
4: Volguem dir que no és una cosa molt... que podia anar molt millor, però que va molt normalet.
0: Però no cal parlar
4: a l'altura. Pues sí, no, ho parlo, pues sí. Ja ho veus.
0: Vinga, canvia de tema, Angie.
1: Bueno, la que està supercontenta, supercontenta, ara canviant, és l'Aitana, eh? Sabeu que ha fet aquí...
4: L'Aitana,
1: diu que quan era petita que volia ser artista, diu que sortia al seu jardí i deia bona nit, Barcelona.
0: Oh, que maco, no?
1: Com ha estat aquí a Barcelona, que ha fet 4 concerts a tope, a tope. Doncs diu, ara sí que trobo que vaig a fer el que en realitat jo quan era petita ho deia. I va començar a dir bona nit, Barcelona, i bueno.
4: Perquè ella ja se sentia i deia fent això. És que t'has de...
1: Ha omplert un èxit, sí, un èxit, un èxit total. L'ha acompanyat ara... No l'ha pogut acompanyar una altra vegada amb un altre d'això, però ara sí que ha estat la seva parella, que de moment va molt bé amb el...
3: De moment.
4: Qui és la parella?
1: El Prex, com es diu, el Prix, o no sé, me'n recordo com es diu el nòvio.
4: Ah, no sé, és igual, no em preocupis.
1: Sí, és aquest que... Sí, sí, me'l conec... Que tenia nòvia i ella es va posar pel mig i va deixar la nòvia per ella.
4: Bueno, bueno, vale. Passa això, això passa molt sovint, no passa res.
1: I bueno, doncs, res, ho faig això perquè, bueno, ha sigut, diu que ha sigut 4 dies un espectacle a la ciutat Condal.
4: Perfecte.
1: Se'n va a Madrid, que també ella també cantarà i, bueno, i suposo que tindrà el mateix èxit perquè diu que està tot.
3: I espero que no digui bona nit, Barcelona.
4: No, perquè... que no s'equivoquis. Després allà sí que la...
1: Que no s'equivoqui. Bueno, parlant...
4: Com a la Rosalía, que li va passar quan va allà... A Mèxic, era? No, quin país? Que va... Que la van fer, pobreta...
3: Perquè va posar molt bé la victòria d'Espanya i en tenien concert a Argentina
4: i
3: es veu que va haver-hi...
4: Va haver-hi bastant de marro.
3: Bastant de marro,
1: bueno,
3: sí.
1: Però això... Qualsevol pot fer posar la pota, eh?
4: Sí,
1: perquè amb un nen que havia jugat, us explico una, i el va canviar. Va començar aquí a Tordera i el agafa als Sils, te parlo d'anys. I jo tota emocionada, vinga, a Tordera! I estàvem a Sils.
0: Ah, molt bé.
1: Això és tan cert.
4: És l'acostum.
0: Home, vam veure que també eres una molt aficionada.
4: No va canviar el xip.
1: De veritat. I jo vaig passar una vergonya horrorosa. Clar. Però bueno, sabeu que...
5: Sí, ho vaig veure ahir.
1: Ho vas veure?
0: Sí, a veure, vinga.
4: A veure, qui vau veure?
1: El cine espanyol se prepara per l'Òscar.
5: Per l'Òscar.
1: N'hi ha 3 pel·lícules bones.
3: La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
4: Sí, el nom l'he escoltat aquest matí, però no sé de què va la Bola Negra.
3: Els Javis.
4: Sí, no, ja,
1: però... Sabeu que els Javis hi han sigut parella, i han estat bastant anys, ara s'han separat, però continuen junts, diguéssim, de cara al treball.
3: Clar.
1: Això
3: col·laborant junts treuen bones coses, doncs han decidit continuar...
1: Es veu que la que està més és la Bola Negra, ja veurem.
3: Sí, no, és que ja han triat la Bola Negra.
1: Ja l'han triat.
3: Ja l'han triat.
4: És que jo aquest matí escoltava això, per això sé de què... Algú de la Bola Negra que no sabia.
3: Però vull dir, és d'ahir o d'avui que l'han triada?
0: Qui surt d'actors més coneguts?
5: El Baquet, el Bardem.
0: El Bardem, ah, Bardem.
5: La dona.
1: Però, bueno, però no amb la Bola, eh?
5: No, amb una altra que també està.
0: Que també està nominada.
1: El Ser Querido, la Bola Negra i Los Domingos.
4: Són les tres que estan nominades.
3: Han triat la Bola Negra.
1: I han triat la Bola Negra.
4: Que deu ser la més...
1: És la que tenia més d'això.
4: Més possibilitats.
1: Més possibilitats. Bueno, veurem aviam on t'arriben i si... Perquè és clar, encara no se sap si
4: guanyar.
1: Bueno, sí,
4: ens fa gràcia, fa il·lusió, però després a l'hora de la veritat normalment...
5: Bueno, a veure si passa com... La vegada que vam guanyar, que va dir Pedro!
0: Pedro!
4: Mira, mira tu com ella.
1: Bueno, ahir vaig comprar, van sortir les revistes, no hem parlat mai d'ella, encara que estic una miqueta enfadada amb ella.
4: Perquè
1: trobo que va fer una mala jugada, ho dic com ho sento, poder, vosaltres me direu que no, i vaig a parlar de la Maya Montero, que li hem fet tota una entrevista, sabeu que és la de l'Oreja de Van Gogh, li hem fet una entrevista.
0: De qui és,
4: la?
5: L'Oreja.
1: Eh? i feies bo que tenien ganes de fer-li una bona entrevista i anat a... En fi, que li he fet una entrevista, ho ha passat molt malament, perquè és veritat que l'enfermetat mental és molt dolenta, ha estat 10 anys...
3: Però també està enganxada a segons quines substàncies psicotròpiques.
1: Però aquí la revista no ho posa. A la revista, fa temps que
0: està... Està en conseqüència d'això, no?
1: Aquí diuen... Llavors aquesta noia que ha estat més de dos dècades, 20 anys, no?
4: Sí, fora, segur, clar, quan van començar a la,
1: ser. Ai, com es deia?
3: La Leire.
1: A la Leire.
4: Ui, que tenen un marro entre elles. Home, dues que pique, aviam, no?
1: Sí. Si agafen a la Leire. Clar. La Leire, per mi, m'agrada més que ella la veu que té.
4: Exacte.
1: La Leire té una veu
4: estava
1: preciosa.
4: Estava ja en marxa, estava fent...
1: Han fet, la mala jugada va ser, perquè no hi ha cosa més maca que la sinceritat.
4: Clar.
1: De dir, mira, Leire...
0: I en vegades fa mal, però
1: és
0: bueno,
1: veritat,
0: eh?
1: És, però bueno... Val més la veritat amb mal, sí, que una mentida, perquè pobre noia...
4: Perquè després t'enteres igual.
1: Exacte.
4: Sí. Fa mal.
1: Jo aquí el que vaig trobar malament de, per part del grup, del grup i d'ella, que va dir que ella no tornava con l'oreja, sí, de bandó, que no... En total, que ha tornat. Sí, que ha tornat. Li diuen a l'aire quan ella va dir si sí, és que anava amb la mar de bé, perquè diferent, sí, que dius... No,
4: i
1: ja,
4: que ho feia bé,
1: èxit,
4: a més, sí.
1: Però tenien èxit. I així ens li diuen, però què vindrà? No ve. I aquí sí, la van estar enganyant, que ho ha passat molt malament,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, ho sé, ho
1: aquesta
4: vaig
1: noia. I bueno, doncs explica la seva història, però el que diu el Toni, això, jo també ho havia sentit, això,
3: sí,
1: però aquí
4: sí,
1: diuen...
4: Sí, va ser la conseqüència, de deixar el grup, va ser aquesta.
1: Ella també, que podria ser que agafés una depressió perquè se li havia mort el seu pare.
3: Mm. Clar, clar.
4: Tot va ajudar.
1: I tot ajuda
3: una miqueta. Al final tothom se troba amb marrons a la vida,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, i tant, i tant.
5: I no te'n vas per l'altra...
3: No, i no tens perquè... haver agafat una mala...
1: Això,
3: no, pot venir una depressió endògena i...
1: I tant. I que tothom, més o menys, hem perdut el pare, hem perdut un germà, hem perdut... Que hem tingut la sort.
4: Que potser ja ha tingut l'ocasió de fer-ho el que no tenia de fer, perquè és més fàcil que li arribin aquest tipus de substàncies per al món en què es mouen, potser que també. Però si tu ets prou forta i decideixes no fer-ho, doncs no ho fas. Però...
3: No, clar, se suposa que està reinsertada i millor,
1: suposo,
3: clar.
1: És
0: una noia que està maca, és maca,
1: sí,
0: vull dir, una persona que...
1: Bueno, va caure molt, estava molt espatlladíssima,
3: sí, sí,
1: ara s'ha recuperat.
3: Sí, sí.
1: Perquè, bueno, si també dintre del que estava posada també va caure amb una depressió i tristesa, perquè diu en l'entrevista que només volia estar al llit, que volia estar al llit i que se'n volia anar amb el seu pare.
5: Mm. Bueno, és que...
1: Per
4: la depressió
5: és
4: total.
5: Però és que quan, quan un té una depressió...
3: Sí.
5: No et vols veure ningú, vols estar a fosques, sí, i no vol saber res del món.
1: Aviam, que perquè aquesta part ens n'alegrem que la noia hagi sortit d'aquest món,
3: home,
1: tan fosc,
3: clar,
1: això per descomptat. Però a mi el que sí que em va saber greu que la portessin tan enganyada, perquè no hi ha cosa més maca a la vida
3: que
1: la sinceritat,
3: sí,
1: la veritat. Li sabrà greu, però aquesta és la veritat. Ella és la que era cantant, han passat ja aquests 20 anys,
5: clar,
1: i ara està recuperada. Tu has disfrutat amb nosaltres tots aquests anys, ara
5: però,
1: toca...
5: Però ja s'ha acabat, sí.
1: Ja s'ha acabat.
3: Bueno, però la Leire continua cantant les cançons de l'Oreja de Van Gogh,
5: ja,
3: eh? Pot fer-ho, sempre i quan pagui el royalty.
5: Sí, el royalty.
1: I jo me n'alegro. A més, jo trobo que té una veu preciosa,
3: sí, sí,
1: eh?
3: Sí,
5: sí,
3: sí.
1: Bueno,
5: veig això? Carai...
1: Sí. Sí, la
5: Lady Gaga ha tingut un fill.
1: Un fill.
3: Sí.
0: A quina edat, no? És bastant gran. És una dona, no?
4: Ventre de lloguer o d'ella?
1: Aviam, jo... La...
3: Ella va tenir el fill... Ella va tenir el fill quan va fer...
5: Aquella ella, per això?
3: Ella,
5: va tenir ella?
3: Sí, nacida per ser estrella.
1: Sí. Uh-huh.
3: Amb el cantant aquell, amb el cantant que va cantar perquè ella li va el va apretar,
5: el va pujar, no, diguem-ne,
3: el va apretar, sí, que és un noi amb bigot i barba que ha fet pel·lícules d'accions, entre elles el francotirador.
4: Antoni, estàs arribant amb una edat,
0: sí, eh? És que està arribant amb un estatus ja, de veritat, eh?
3: Sí.
4: Pues molt bé, no? Està dient coses que ens toca dir de nosaltres.
0: Sí, diu, jo, a veure, jo tot això no sé res, eh?
1: Perquè diu, junto a Michel Polanqui. No sé si...
4: Ah, Polanqui és un director, no?
1: La veritat que no l'he llegit aquesta
4: història.
1: Bueno,
4: però diu això de que lo té ella o ventre de lluvia.
1: Diu que
4: sí. No veig la foto d'ella, no?
0: Sí, és ella amb la criatura.
1: Està. I la criatura es veu ja molt... Aquesta... sí, preciós.
0: És maco, eh? Es, però ella es veu trista, aquesta dona.
4: Sí, i bueno,
0: però és que això d'aquests cabells llargs, però que és si estan blancs, això no... No pega, eh?
1: Però que és, diu, que és gran, l'artista, eh? Ha sigut mare per
4: sí,
1: sorpresa.
4: Sí, que té de ser gran i tant.
1: Al tancar aquesta revista, això no s'ha... havia desvelado ningún detalle sobre el nacimiento ni sobre la forma en la que ha ampliado la familia.
0: Ah, sí, no, no, bueno, se sap, no explica, no, molt bé, no, menys mal, que no cal que digui la veritat.
5: Però aquí es veu una foto que la panxa la té com si...
4: Com que si tingués... Que si estigués embarassada.
0: Ens fixem en tot, eh? Som una canya, eh?
3: L'actor es diu Bradley Cooper.
0: Ah, Bradley molt bé, Toni. Cooper. Batalla, pam.
3: Sí que el coneixeu perquè va fer la pel·lícula de francotirador, que era el francotirador que més havia matat gent per l'exèrcit nord-americà.
0: Però això és la vida real.
3: Això és la vida real d'una
0: pel·lícula, no?
1: Fue pasado mes de mayo.
0: Bueno, deixem-ho així, Angie, anem per més notícies.
1: Pot ser que tingui només 40 anys?
3: Sí, sí, i tant. Lady Gaga, sí.
0: Però tu l'has mirada, Toni.
1: És que aquí ara posa...
3: Lady Gaga es vesteix de manera ortopèdica, etcètera, etcètera, perquè li havien fet molt de moving al col·legi. Molt de moving al col·legi. I li deien el Petito Feo. I del Petito Feo ha sortit una noia que, si la veus normal, dius... està força bé,
4: sí.
3: I quan es posa així es tranqui, es
4: dona bé. Però és que és veritat que està bé.
5: I quan està fent...
4: Jo pensava que era més gran,
3: sí.
4: És que aquest sis que pot ella tenir...
3: Vols que ho busqui, l'edat de la Lady Gaga?
1: És que li posa 40.
3: És que deu ser 40, sí.
1: Passa que amb aquestes fotos, la veritat, sembla una miqueta més gran.
0: Bastant més gran.
1: No va arreglada, va porto com un munyet.
4: No va maquillada ni res.
1: No va arreglada i sembla una miqueta més gran.
0: Però, esclar, aquesta dona li ha agafat la fotografia sense que ella, doncs, se'n donés compte i es clavava una miqueta.
3: Aquesta noia ha fet la pel·lícula de Nacido una estrella i després de La casa Gucci.
0: Ah. Sí. D'aquesta Nacido una estrella, pues, sí. Bueno, ara hi ha una diferència d'imatge, sí, de no, la pel·lícula d'aquí, que ah, bueno, sí, és una estrella d'aquella època.
4: Sí, una estrella apagada.
5: No, però de totes maneres, aquesta, és que aquí amb la foto tal com surt, sí, és me he levantado con la cara lavada y recién peinada. Sí,
0: sin peinar.
5: I sin peinar. O sea, no recién peinar. Sin peinar.
4: No fa com l'Angi. L'Angi s'aixeca, el pren al seu cafè ben arreglada. O no?
1: No me prenc el cafè ben arreglada, però...
4: Pues ho vas dir tu, que jo no. He après de tu,
1: Quan jo acabo...
0: Així en tenim dues, aquí,
1: Quan acabo d'esmorzar, jo pujo, vaig al meu bany, m'arrento bé la boqueta,
0: me
1: poso la meva cremeta a la cara, me poso dos parxes als ullets, i em poso una miqueta de color i me diu al meu marit, nena, que guapa que estàs, dic,
4: claro, m'he puesto para ti.
0: A veure, al matí les dones, normalment, sembla que quasi totes,
1: és per no deprimir.
0: Que anem a la nevera, agafem el meu ibera, ens posem els ulls, ens posem el tensor aquí a sota la barbeta. Bueno, escolta'm, m'agradaria veure petites imatges de totes,
4: A la nit també fan aquestes coses, a la nit també es fan,
0: També. No me diguis que us poseu tota la nit.
4: Jo no.
5: Per les nits, home, em netejo la cara.
4: No, això sí, però posar-te res més. No,
5: la cremeta. Em poso la crema, em faig una mica.
4: L'audiència està aprenent de nosaltres.
3: Jo deixaré de comprar cremes d'aquestes perquè compro cremes per homes.
4: Mirol, sí, clar.
3: Sí, i llavors, quan vaig a posar, me la dic... Això és una mica de mariquita, no me la poso.
1: Que no, que els nois se cuiden molt.
5: Mira, així, que mireu, així... Jo us dic una cosa. Sempre,
1: jo perquè... us dic una... Perdona. Jo les cremes les provo totes. Menys la catalana,
4: la
1: que me la menjo.
4: No. T'anava a dir jo,
0: molt
4: la catalana.
0: Molt bé. Aquesta, igual, potser me la provem posant-se-la a la cara, no ho hem provat,
1: El tanto.
0: A veure, escolta'm,
5: el pepino sí que va molt bé per la cara.
0: Sí, l'aloe vera també.
4: Sí, l'aloe vera també.
0: A veure... que està sortint molta propaganda amb aquesta gran quantitat de publicitat que posen a la pantalla, que aquest és a vegades tip, que estàs mirant una pel·lícula, que fan la publicitat d'un home que s'està posant allà la crema.
1: Sí, no, sí, no, sí, no, sí, i se posen botos.
3: No deixa de ser mariquita.
0: No.
4: Són els homes del segle XX.
5: No, senyor. Escolta, jo
3: li dic
5: al meu marit,
3: jo li poso la crema. Ah, home, clar. Pobre que digui que no.
4: O lliga la que diu.
5: No, que ella em diu, a vegades em diu, I tu, pues, per què te les pones? Pues ponme a mi també. I llavors, pues jo agafo, li faig un massatget, li poso
3: molt bé,
5: així,
3: molt bé.
5: I li dic, mira, cariño, tengo que hacer esto para que la sangre se active. I llavors li vaig fer pipi. Li dones bufetades, dic, no, que t'estic
4: dissimulant. Dissimulant, li va
5: fent perquè la sang es mogui.
3: Dissimulant les tomaques.
2: I al final li fas la panda oficial, no?
5: Ui, jo el cuido molt.
4: No, que lo cuida, que lo cuida.
2: Va, anem cap a una altra cosa.
4: Tenim temps.
1: Us tinc que parlar de la Pantoja. Ha tingut molt d'èxit. També ha fet una cosa molt mal feta. Té la seva nena que va adoptar.
5: Solament una.
4: Aquesta és l'última.
1: Aquesta és l'última. Ha tingut molt d'èxit. Per l'any que ve diu que li agradaria jubilar-se, però no pot perquè deu tant a Hacienda. Pues no.
3: Això és perquè té la mà trencada, perquè se gasta els diners.
1: En què s'ho gasta? En què?
3: No ho sé.
1: En bici.
5: Sí.
3: En bici.
4: Vale, sí, ja està.
5: Sí. Bueno, en bicis.
1: Resulta que després de 6 anys que no es parlava amb el seu fill, que el seu fill l'ha deixat
5: sempre
1: com...
5: Sempre estan igual.
1: Bueno, ara s'ha separat de la dona, el fill, ha agafat una noia que té, és professora de dansa i de tot això, ha anat a veure la seva mare...
4: A veure quan li durarà.
1: Tot això és per fer patir a la seva filla, que no li parla, a la filla adoptiva. No, ho tinc que dir perquè és clar,
5: surt
1: aquí.
5: Sí, clar.
1: I ara, tot això que està fent, que ha sortit, que aquesta noia, jo per mi, que s'ha juntat amb el seu fill, perquè he pensat, si m'adona la meva sogra, m'adona una miqueta...
4: D'empenta?
1: Sí.
4: A veure on que li dona l'empenta, que no se'n fiï gaire.
3: Sí. Si hagués li donat l'empenta des d'un quart pis.
5: Sí. Doncs sí.
1: Pues bueno, pues resulta que ara, en aquest últim concert que ha fet...
5: Ella ha ballat amb ella.
1: Ha ballat amb ella, que és el que ella desitjava.
5: Clar.
1: I tot això és una bufetada per la Issa, que porta 6 anys, que no li diu res, ni sap... va tenir un nen de...
4: Bueno, la Issa ja...
1: No, ja està, se té que oblidar.
4: Que es preocupi,
1: pobra. Aquesta nena també el que anem, està passant una depressió, perquè diu, què he fet jo... perquè la meva mare es porti així amb mi.
5: Però jo et dic una cosa, de depressió res, perquè mira que maca està, mira com està.
1: Sí, sí, però està...
4: Pues, per això mateix. Ella té de viure la seva vida.
3: Sí, s'ha tocat i molt la cara, perquè abans era un monstre i ara està normal.
6: El Toni, per favor, un monstre.
1: Se sembla molt la seva mare biològica.
5: Abans era una miqueta lletxeta. Sí.
3: Ja està bé, ja està bé.
1: Com estem parlant de la Pantoja, a mi me sap molt de greu, perquè jo crec, sabeu que l'Anabel Pantoja encara està amb el problema del assetjament de la...
3: Tela marinera.
1: Però escolteu, jo crec que allò... Bueno, és que no puc creure que aquell noi li fes expressament, no m'ho puc creure. Era primerís...
3: A mi ja li va caure el que sigui...
1: Que no seria el primer que li ha caigut.
3: Que no seria el primer que li passa.
4: Però bueno, per això no cal liar-la de la manera com anirà.
1: Però escolta'm...
4: Com deies tu abans, millor dir les coses pel seu...
1: Claro, claro.
4: Va passar això? Bueno, doncs ha passat. I no donar el rebombori que portant ja... un par d'anys,
5: que no acabem mai.
1: Mira, el que trobo, només és per això, trobo molt malament, com ella és influencer, li posen que li desitgen la mort, que li treguin la seva filla.
3: La gent està, però ben bullada.
1: Home, bueno, per favor. I també està en mans de psicòlegs,
3: clar,
1: perquè és veritat, això afecta. Això afecta.
3: Que puguin treure el fill, ostres.
1: Hombre, és que, aviam, van córrer rumors quan va ser el primer.
3: Sí.
1: Van córrer rumors que encara no s'ha aclarit això, eh?
3: No.
1: I la nena ja té 15 mesos o més de 15 mesos.
5: Sí, ja no me'n recordava d'aquest fet, jo.
3: Sí.
2: Bé, 56 minuts que passen de les 11, al moment que nosaltres ens preparem per fer aquest somriure que la Meli encara de bona nena ens anirà, doncs, comentant, i anem arribant d'aquesta manera al final d'aquí a molta teca. Vinga, a veure, Meli.
4: Vinga, va, anem-hi. ¿Cuál es el ave que tiene más letras? El abecedario. Todas las mañanas me levanto con dolor de cabeza. ¿Qué debo hacer? Levántate por la tarde. ¿Cuál es el océano que a uno le gustan los problemas? El océano Pacífico. A ver, niños, nombre de dioses egipcios. Tú, Pablito. Amón. Muy bien, ahora tú, Jaimito. Hortadela.
5: Es que Jaimito.
4: Me leí un libro que se le llamaba Conocerte mejor a ti mismo. Y ahora me caigo mal y no me hablo. Y aquest últim ja diu que no pelees con mujeres bajitas porque ellas alcanzan primero las piedras.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
4: Molt,
2: Toni, ja ho saps, eh?
3: Sí, sí.
2: Tu, ja ho saps, eh?
3: Jo no m'embaralli.
4: Bajitas no, eh?
3: Jo no m'embaralli amb les dones.
1: No.
4: Si cas, li toques una mica la moral i ja està.
3: Ja està, sí.
2: Molt bé, acabem, Angie, amb una última notícia. Queda prou temps.
1: D'aquestes petitones, bueno, mira, després d'això... Aquesta és maca, m'ha agradat a mi també. Sabeu qui és la Celine Dion?
4: Home, sí. Dion, com no ho vam saber? Qui és la Celine, pobreta? Està millor, eh, ja?
1: Està molt millor, ja, està, ja ha començat a fer. Mira. Perquè està molt greu amb una enfermedad molt dolenta.
3: Sí, sí, sí.
1: Pobre noia.
2: Amèrica, eh?
4: No, però ara ja està una mica millor, eh?
1: Era tota rígida. Que té una enfermedad que li ataca... Que, bueno, que estava rígida.
5: Els nervis. Ja.
1: Això ve dels nervis?
5: Sí, jo crec que sí.
3: Però li ataca la musculatura, em sembla.
1: A la musculatura
3: musculatura. Que sigui musculació. El sistema
4: nerviós. Recordeu que va per les Olimpiades de París, sí, va ser ella la que va cantar, sí, i encara estava, sí. No, se li veia que encara no estava prou bé. Aquí ja la
2: encara
4: veig
2: no sé com tenir la suficient força com per poder interpretar doncs, bueno, el tema que es va escollir.
3: Quina llàstima, perquè sempre ha sigut una intèrpreta espectacular.
4: Fantàstica, sí.
1: Bueno, acabarem, hem començat amb la realesa.
3: Bueno, aquesta és la que va fer la banda sonora original de Titanic.
4: I tant. La més famosa.
1: El príncipe Felipe...
5: El príncipe no, el rei.
3: El rei.
4: Felipe VI, el rei.
5: Felipe VI.
1: Ai, estic tonta avui.
2: No va bé. Està nerviosa, està nerviosa.
4: Ha tornat de vacances.
1: A mi no m'ha anat bé.
4: De vacances encara li dura.
2: Està nerviosa.
4: Encara li dura.
1: Està en plan solitari amb les seves filles en la Fórmula 1.
4: A Madrid.
5: De Madrid.
4: A Madrid, per Dios.
2: Bueno. I això de fer la Fórmula 1 a Madrid també ja els hi va, eh?
4: Un robo descarado,
5: ja fa molts anys que anem a la darrera. Fa molts anys que anem a la darrera. El que passa que a Madrid...
4: No sé quants milions s'han gastat.
3: 319.
4: Exacte.
5: Sí, vale? però clar...
4: I hi ha gent que està passant...
5: No està preparat, per exemple, com Montmeló.
4: Molt menys. Amb els anys que fa que ho fan aquí, doncs imagina't.
1: Però tenen enveja, tenen ràbia.
4: Home, clar, aquesta, ja s'ha preocupat ella. De
5: no, perdona, no és que sigui enveja o tinguin ràbia, no. És que això dona molts calés.
4: Clar.
5: I la ciutat que l'agafa guanya moltíssim.
3: Guanya molts calés els... hostalers, les grans cases de casinos...
5: Dona molta vida.
3: Però els mateixos de sempre, no el poble. El poble què?
5: Bueno, si tu tens un hotel o tens un restaurant... Pues sí,
2: Déu-n'hi-do la gent particular que es gasta diners perquè val molts diners anar a veure l'espectacle i bueno, tota la gent que hi ha allà és molt jet, 7, 8, 9 i 10, eh?
3: No cregues.
4: Alguns jo crec que fan com quan fan la Feria de Sevilla, que és un crèdit perquè si no llego, molt sovint...
1: Res, només això, però que no ha anat aquí la reina, no ha anat, la Letícia no ha anat.
4: Perquè ja haurà anat a un altre lloc, no et preocupis.
5: Que a ella li agraden els concerts.
2: El que dius, Toni?
3: Res,
4: no dius res.
2: Vinga, aquí ho deixem. El primer programa avui de l'Ara i aquí, i de l'Aquí hi ha molta teca. Avui ha estat en espai nou sobre les aromes. Anirem, doncs, endinsant-nos a més a dintre aquest món per una estona amb l'Antònia, la premsa que la porta polidíssima, la nostra Angie, i la Meli que ens busca aquest
4: punt. Alguns de més entremaliats.
2: Exactament. Toni, gràcies per estar aquí.
3: A vosaltres.
2: Vinga, adéu-siau, bon dia.
5: Bon dia.
7: A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
8: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: I bé, després del butlletí informatiu anem fent camí cap a aquesta segona hora del magazín de l'Ara i Aquí. I ens anem cap al minut optimista. I aquest minut, doncs, el vull aprofitar per començar aquesta temporada amb una idea molt senzilla. Sempre podem tornar a començar. No cal que sigui dilluns, ni gener, ni que canvi l'any. A vegades només cal obrir una porta, fer una trucada, tornar a caminar per un lloc que ens agrada, o simplement dir-nos avui ho tornaré a intentar. I començar de nou no vol dir haver oblidat el que hem viscut, vol dir agafar tot el que hem après i continuar. I potser això és precisament el que fem avui a l'Ara i Aquí, tornar a començar. Així que si vosaltres també teniu alguna cosa que voleu reprendre, no espereu el moment perfecte, comenceu amb el que tinguem avui. I recordeu, de vegades un petit pas és suficient per canviar-nos el dia. Doncs bé, som-hi. Aquest moment optimista, perquè nosaltres tenim un home optimista directe a Miquel als estudis de Ràdio Tordera, que és a Miquel Grimal. Bon dia, Grimal.
1: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Bé.
0: Com ha anat la bicicleta?
1: Bé, ara feia unes setmanes que no estàvem en contacte amb la ràdio, no explicaven coses, ara hi ha molt. A veure, s'ha passat molta calor, molt de patiment, perquè, esclar, de fet, amb la bicicleta, sobretot, fent aquest esforç físic i mental, al final, també ho és. Hores del migdia, tarda, i tot això es fa molt feixuc, molt complicat, però endavant. He seguit patint més, d'acord?
0: Ens ha sent patir a tothom, eh?
1: Sí,
0: a veure.
1: Però aquestes experiències, ara avui les començarem a desenvolupar, i jo crec que són positives, perquè m'han passat a mi, però pot passar qualsevol. Ja ho sé, que a vegades agafo masses riscos, d'acord? Però bé, estic amb la seguretat meva de que puc aguantar, el que passa que a mesura, lògicament, perquè hi arriba un moment que el cos
0: t'avisa, diu prou,
1: fins aquí hem d'arribar, i llavors has de baixar el ritme, has de descansar, has de nutrir-te correctament, perquè, clar, això ja no serveix, no prendre líquids en moments adequats.
0: Troba sempre un punt determinat a banda de la que tu aportes de beguda per poder repostar amb líquids, perquè hi ha indrets que a vegades et trobes que costa molt trobar.
1: No sempre, i avui ho explicarem, perquè a més, més que tota la ruta, que avui tocarà, a més és molt concreta, i necessitaríem un programa molt llarg, perquè és una ruta, la del diumenge passat, ara ho desenvoluparem.
0: On era?
1: Doncs,
0: al
1: Bages, a la comarca del Bages, i un poble que es diu Talamanca. Però no en vaig tenir prou. Vaig anar una mica més cap
0: anaves
1: enllà.
0: Anaves acompanyat o anaves
1: no,
0: sol?
1: No, sol.
0: Com vas així de lluny, jo no sé per què t'ho pregunto, això.
1: Sí, és això. Doncs, ja que hem encetat i hem dit el nom del poble, expliquem coses. Per què vaig anar aquest diumenge passat, dia 13 de setembre, a Talamanca? Bé, d'alguna manera, era una mica de celebració, continuació de la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, del divendres anterior. Per què? Perquè aquí es va, el 1714, unes setmanes abans de l'11 de setembre, concretament el dia 13 i 14 d'agost, es va lliurar una batalla
0: a Talamanca, eh?
1: A Talamanca. I on les forces catalanes van ser l'última victòria que van tenir davant de les borbòniques de Felip V. Es va celebrar aquesta, que es diu, si ho mireu, busqueu Batalla de Talamanca, us ho sortirà, perquè a més, les forces napoleòniques van tindre de retrocedir, perquè volien conquistar, i és la part central, ja que dona accés al Parc Central de Catalunya, i és clar, té una orografia molt complexa, en bicicleta es pateix molt, perquè són tot pujades i baixades, és un desgast continu, és molt dur.
0: Hem de dir, Miquel, que és un lloc maco, per això?
1: Sí, molt solitari, però està molt bé, està a prop de Mura, també, que és un altre dels pobles, el Parc natural de Sant Llorenç i l'Obac. Estem parlant de 5 quilòmetres de Tordera.
0: Mare meva, Miquel.
1: O sigui que en bicicleta, per dir-vos alguna cosa, ja són 200, 100 d'anar i 100 de tornar, i a més, el que facis te van sumant. Jo aquest diumenge vaig fer 220, perquè vaig arribar fins a Navarcles, que queda 10 quilòmetres, clar, 10 quilòmetres i 10 quilòmetres són 20. 220. Els vaig patir molt. els vaig patir molt, perquè a més, com vaig tornar, me vaig quedar a dinar, el dinar el vaig fer a un restaurant.
0: Ens agrada quan penges les fotos del dinar i penso, menys mal que aquí aquest home
1: sí,
0: està
1: però,
0: clar, tranquil.
1: També arriba un moment que ja no serveixen. Les energies aquestes s'han evaporat, vull dir, necessites reposar. I és clar, és un poble que no hi ha res. Hi ha una part nova, que és el que es veu en la pregunta, i es veu al fons, doncs, Montserrat. La part antiga del castell, per això ara es farem esment, doncs és molt maca, però és clar, està molt poc habitada, no hi ha bars, no hi ha establiments, i és clar, a la tornada, l'hora que seguia de la tarda, estava, els restaurants ja havien tancat, lògicament els dos que hi ha, el que havia estat jo, no vaig trobar cap font pública perquè em mancava d'aigua.
0: Ai, mare.
1: D'acord?
0: Això t'ha de fer patir molt també mentalment, eh?
1: Sí.
0: De pensar, a veure, la trobaré o no la trobaré, no?
1: La boca molt seca, ara ho parlarem. Bé, diguem, en fi, ja ho sé que anem d'un costat a l'altre, però així l'audiència dirà controlant i dirà matitzant tot el que expliquem, perquè és molt, i és molt intens, i llavors podrà fer 5 cèntims de tota aquesta evolució, de tota aquesta sortida, que és molt. I el meu... Sí que en principi havia marcat, ja ho sabia que no era el dia adequat per diferents raons, això l'he explicat. Aquesta nit, abans de marxar, em vaig llevar a les 6 del matí, però vaig sortir a les 7 entre
0: per la teva idea, Miquel, era anar-hi per el fet de la Diada de Catalunya aquí,
1: sí,
0: principalment, no?
1: Puta, feia 3 anys que no hi anava a Talamanca, jo cada X anys hi vaig a Talamanca.
0: Val.
1: Ho explicaré una raó també. Però volia anar a un lloc concret, que és on es va celebrar doncs la batalla aquesta, a la ria de Talamanca, que és al fons. És un mica enlairat, el poble, i la seva riera passa per baix, que és una fondalada, has de baixar. I llavors, a l'altra banda, hi ha una serra de Mozara, que li diuen, i hi ha una balma, hi ha un saltant, hi ha una sona, ja volia arribar fins a, doncs, en aquest entorn. Però, és clar, has de salvar la riera. És un paratge que està molt bé, ara està molt secs.
0: T'ho vau preguntar, baixava
1: està
0: aigua?
1: Està molt secs, la riera de Talamanca no passa res d'aigua, és un afluent del Llobregat, d'acord? Està molt sec, hi havia estat fa més temps, fins aquí, i, esclar, no em semblava el dia adequat per anar a la riera, perquè, és clar, si veus una riera, a més, està molt empedrada, és molt de roca i això, no és de molt de terra, i l'aigua llisca sobre la plataforma, aquestes lloses d'allò, i fa aquests petits gorquets, basses i tot això. Esclar, estava sec, això no ho tenia. A part de que no havia dormit gairebé la nit, la bicicleta que tenia no era l'adequada, no frenava massa bé, no era el seu fort, les baixades has de frenar molt, perquè és que són molt perilloses, perquè són molt sobtades. Anava una mica tard, això també és raó, i és clar, no era l'idea adequat, dic, ho excusa per tornar-hi un altre dia.
0: Bé.
1: Ara ho explicaré el lloc, perquè era una zona que té un nom. I el dinar, i això dic, per què no faig una altra cosa, tenir una altra missió, jo aquest altre dia? Acostar-me a Navarcles, clar, això ja és a pocs quilòmetres de ja Sant Fruitós del Bages i ja ve Manresa. Mm-hmm. Esclar, això és molt lluny. Això ja és, esclar, és molt... Però sí que havia d'anar a un punt quilomètric, concretament, doncs, en el 32 de la carretera, hi ha 7 quilòmetres des de Talamanca, hi ha un encorament que agafes una pista forestal, deixes la carretera asfaltada, i vas a sortir a Llobregat. Per què això? Això jo crec que tothom ho sabrà, o no sé si hi ha estat, però l'ha anomenat. Perquè a prop, una vegada travessat de Llobregat, hi ha un lloc que de Bages us sona un monestir.
0: Potser sí, a veure, potser sí. Jo ara me fas bellugar el cap, però a veure...
1: Sant Benet.
0: Ai, sí.
1: Sant Benet de Bages, que hi ha Mont Sant Benet. Hi ha tota aquesta zona, doncs, de lleure i per poder-hi fer estada, per poder passar, vull dir, és fantàstic. Jo hi he passat al costat, no hi he aturat mai, i sí, clar, per no però no, clar, tens l'impediment del Llobregat. No hi ha ponts a tot arreu. Llavors, o has d'anar per la banda de Manresa, esclar, es feia de la volta, o per l'altra banda, pujar per Sant Vicenç de Castellet, per l'eix de Llobregat, és molt complicat. En bicicleta és molt complicat. I aquí sí que em semblava que era un lloc per descobrir. La pista aquesta la conec, ara ja vaig anar aquest altre dia, que era un dels puntals, però no podia anar més enllà. No hi havia més temps.
0: És que és tot impossible. Això ho vas planejant al mateix temps que vas pedalant per anar a un lloc, o ja surts de casa teva amb aquesta idea?
1: Jo surto més o menys ja amb tot gravat mentalment. Ja ho sé. I llavors és anar mirant els quilòmetres, les carreteres que ja me conec, ja sé, les noves, doncs mira els rètols, sobretot, i poca ajuda necessito. Bé, sí que alguna vegada amb el Google busco el mapa o el cartogràfic, i que sí que m'acaba d'ajudar aquesta pista, perquè, clar, no sempre clar. Està emmarcada, no hi ha un índex ni res, llavors l'orientació, has de tenir molt bona orientació, i agafar el camí o la pista adequada, que et porti allà a una zona que et soni aquesta, i llavors sí que a vegades et perds.
0: Això no hi ha remei, és clar.
1: Llavors has de fer camp a través, o has de passar un bosc, però clar, llavors no arribes, perquè clar, el temps que has dedicat allò,
0: te vas menjant temps.
1: Queda per un altre dia. Un altre dia ho fas millor. Hi ha segons quins llocs que he intentat 3 vegades. Al final ho he aconseguit, però ho he hagut de repetir.
0: Ho has patit una mica, eh?
1: Doncs la qüestió aquesta, a part de commemorar doncs la batalla de Talamanca, que està molt bé, la zona aquesta, doncs era veure tota aquesta part de la Riera, d'acord, i tenir la visió aquesta de la Catalunya central. Clar, que estàs molt lluny de mar, de la muntanya també queda, però tens un punt, doncs, aquest concret, no? I llavors, és clar, aquí hi havia una altra fórmula. És clar, venia de Sant Feliu de Codines, de Gallifa, i canviar una mica el territori, perquè sabia que el dia es va escurçant i que se me faria ja fosc. Esclar, què va passar? Va passar aquestes qüestions, això que he comentat. Però el salvar la Ria de Salamanca per el retorn, doncs havia de fer un coll, que n'hem comentat
0: aquí,
1: a vegades,
0: ja som, ja
1: que
0: som.
1: És un tabà de Sant Llorenç Savall, és la carretera que va a Sant Llorenç Savall, a Monistol de Calders. Per què ho dic, això? Perquè aquí hi ha punts que toca les 3 comarques.
0: Ai, que bé, que maco, no?
1: És un punt que hi ha una fita, inclús el turó dels 3 senyors, això ja també ho van comentar, que costa molt de trobar, vaig trobar les fites, que toca 3 comarques. Quines són? Vallès Occidental, el Moianès i el Bages.
0: Ah, que bé.
1: Aquí
0: molt bé,
1: hi ha punts que es troben a les 3 comarques. Estan localitzades, doncs, en aquest espai. I hi ha un coll que es diu, és molt, molt concret, del Coll de Lligabosses, que això també ho he comentat, que hi ha l'explicació, la dita, de que com arribaves en aquest coll, per baixar, per una banda, sobretot la banda Monistol de Calders, que és la que té, sí que és una mica més curt, però és més pendent, que es deia que lliguessin bé les bosses, perquè amb la pendent perderien, esclar, si no lligaven, perderien la mercancia, el que portaven a les bosses.
0: Ah, està bé.
1: Per això ho deia.
0: Van posar probablement el nom de molta cura, eh?
1: Sí, a veure, tots els colls també, esclar, es podien dir tots, perquè, clar, tots hi ha pendents i d'això, però aquest concretament va sortir aquesta dita i per això té el Coll de Lligabosses. Per què dic això? Perquè, clar, has de fer el salt, perquè d'una carretera, de la carretera que va a Monistol de Calders per al Coll de Lligabosses, has d'agafar la que ve de Coll d'Estanalles, que ve de Terrassa, Sant Llorenç del Munt, doncs baixa cap a Navarcles, esclar, té pendent, has de salvar la vall de la Riera. I què passa? Has de baixar 2 o 3 quilòmetres de baixada, pendent molt forta, i després, una vegada ets a sota, tornar a pujar per l'altra banda per anar a Talamanca, anar a Terrassa o anar a Barcles, anar cap a Manresa.
0: Això és un exercici físic total,
1: esclar,
0: eh?
1: D'anada es pot fer, però de tornada les forces, i a més, com que vaig trobar, no portava ni una gota d'aigua, i va haver-hi un moment, perquè hi ha unes rampes molt dures, que anava a peu. I va passar una furgoneta d'un home, anava amb un noi petit, i es va aturar, i es va oferir a pujar-me a la furgoneta, ai, la bicicleta, bona, fins al coll, no? M'ho va repetir diverses vegades. I jo sento molt, li vaig dir que no.
0: Què dius, Miquel? Per favor, no?
1: Jo no...
0: Es devia pensar que feies una prometença, sí, al final,
1: però,
0: ja.
1: Li va sortir... bé, ja que no volia pujar la furgoneta, que si necessitava beure... Això sí, no li vaig poder negar. Em va donar aigua per posar en el bidó, perquè tenia, estava molt just, molt just.
0: Molt bé, no? Molt bé, eh? Sempre es troba una persona, no? Un àngel, eh? Que diuen. Molt bé.
1: Amb això vaig poder arribar, i llavors sí que tenia baixada, i a Sant Llorenç Savall, en vez d'anar a Gallifa cap a Sant Feliu de Codines, que encara és més, dic, no, baixaré cap avall. El que passa, que ja fosquejava, me faltaven 12 quilòmetres per arribar a Castellà.
0: Mora meva, estaves encara molt lluny d'aquí, eh?
1: A més, una carretera al costat de lo que és tota la muntanya, doncs, de Sant Llorenç del Munt, la part de la Mola, que és el cim principal, i és una carretera que va paral·lela, doncs, al costat de lo que és el massís de la muntanya, i a l'altre, el riu Ripoll.
0: Mm.
1: El riu Ripoll, que és el que passa per Sabadell. D'acord? Doncs, és una carretera amb moltes curves, sí que tendència, hi ha una mica pujadeta, però estàs molt lligat. No hi ha voral per les bicicletes. De nit
0: fatal,
1: és molt perillós.
0: Fatal.
1: Tots els llums, l'armilla reflexant, tot d'allò. És complicat.
0: Perillós, és perillosíssim, Miquel. Eh?
1: Una vegada arribes a Castellà, bé, relativament. Però a més, la gran avantatge de que a Castellà era festa major.
0: Ah, doncs mira, això
1: també
0: devia anar bé,
1: és molt maco, eh? Perquè portaven un mocador celebrant... Veus, això és aplicable a qualsevol poble, eh? Així és de...
0: Un mocador
1: del
0: coll?
1: Sí, del coll, però amb la d'allò de fem castellà.
0: Ah, molt bé.
1: Promocionant el nom. Hi havia un concert, vaig quedar un minuts allà.
0: Vas sí que descansar una mica?
1: Sí, vaig descansar, vaig prendre algú de beure... i, esclar, tampoc podia quedar-me massa estona. Era prop de les 10 de la nit. Esclar, vull dir, me quedaven 70 quilòmetres.
0: Mare meva.
1: I, a més, 70 quilòmetres molt, molt d'usos. I aquests quilòmetres, com els havia de fer de nit? Trànsit encara. Sort que dimonja, un dia de cada dia, impossible. No hi ha voral de Castellà. Vas a Setmanat. Aquí, sí, l'avantatge és que fins a Setmanat és baixada, de Castellà. Són 4-5 quilòmetres, d'acord? Però curves, els cotxes que et venen al darrere normalment no poden avançar, perquè sempre tenen algun de...
0: Ja en deus tenir algun de nerviós al darrere, eh?
1: Sí, però què te fa fer? Anar més de pressa del compte perquè no tingui d'anar tan aturat el cotxe de darrere. Però clar, és un risc, perquè es posen nerviosos. Clar,
0: aquí estem.
1: Ja poses molt més de la dreta, que a vegades te la jugues també, perquè pots caure, perquè tampoc cal anar, has d'ocupar l'espai que, si no hi ha voral, l'espai que necessites.
0: Clar,
1: de carretera.
0: Clar, és com si fos un cotxe,
1: no? Hi ha més. I massa a prop, a la fosca, encara que portis llum, tampoc pots, perquè pots fer-te mal.
0: Clar,
1: llavors. Clar. Què va passar? Sí, fins a Caldes de Montbui, està bé, però de Caldes de Montbui fins a Granollers, la carretera també és molt perillosa. És molt curves, són 12 quilòmetres, encara hi ha molt de trànsit, hi ha moltes urbanitzacions, hi ha Santa Eulàlia de Ronçana, hi ha Lliçà de Munt...
0: Ets, doncs, una quantitat de números de la geografia catalana,
1: sí,
0: bueno, que jo
1: ja saps
0: que me quedo bocabadada.
1: Això és viscut.
0: Escolta'm, no vas tenir ganes de quedar-te en algun hotel per allà, com està bastant cansat?
1: Jo volia arribar fos com fos i... I ja està. Tinc la... A veure...
0: Però un dia t'haurem d'esperar l'entrada, sí, de Tordera, eh?
1: A veure, fent, explicaré la darrera anomalia, perquè ja no dono més temps, a Llinars del Vallès, que el meu cos ja m'avisava que la cosa no anava, que havia de fer alguna cosa.
0: I
1: amb una
0: fer?
1: Benzinera 24 hores vaig tindre de... Clar, està tancada, has de demanar per una finestreta, i si efectivament vaig poder menjar uns croissants amb pernil dolç i formatge, una tauleta de xocolata...
0: Ah, això et devia posar ja...
1: I això, doncs, una cervesa sense alcohol, i amb això vaig poder arribar
0: Bé, m'agrada bé. Però escolta, me vas a travessar quantitat de
2: sí,
0: punts
2: d'intets.
0: Aquests
2: sí.
0: Rius secs que malauradament has d'explicar-ho, no? Mare meva, Miquel, jo la veritat amb tot el que anem penjant i el que penges tu me quedo realment espantada.
1: Les històries, veu, lliçons moltes. Jo n'aprenc sempre. El que passa que sé els punts, sé on te patiré, sé com se fa de nit el que haig de fer, però amb tot això... És una nova situació. Te poden passar mil coses. Pots tenir una avaria. Pots tenir qualsevol... I el cos l'has de tenir molt, molt sentit.
0: Molt hidratat i molt bé, no?
1: Molt conscient. Mm-hmm. Perquè la primera cosa que trobes, que tens aquest... O aquest, encara que no sigui l'avís, però que tens uns símptomes que tens, dir, ostres, això mentalment... para't, atura't, fem això, fem l'altre, agafa't un calma, o mira, descansem una estoneta, mira, esclar, depèn de quina hora a la nit,
0: tant,
1: no trobes establiments.
0: No,
1: no tot arreu hi ha
0: la llum, també tota la gent que aquestes hores també torna a casa seva, vull dir, és allò que, vaja, perillós, molt malament. Miquel, no me facis així amb el cap, però si me fas així amb el cap, però vol dir no, Rosa Maria, pots anar dient que jo ja tinc preparada la ruta per aquest cap de setmana.
1: Quasi. Sí, més o menys tinc... A més, el setembre és el meu mes, que faig l'aniversari. Per mi
0: sí?
1: És fantàstic.
0: Ja cal que ens ho faci saber,
1: No, l'aniversari ja està fet.
0: Ja està fet. Però has trobat que és molt en secret,
1: Vaig anar a Ogassa. Que això no n'hem parlat, esclar.
0: No, ja en parlarem.
1: Ogassa, que això és un altre 200,
0: El
1: Ripollès,
0: Ni el dia del teu aniversari vas parar.
1: No.
0: Encara més, aquell
1: més,
0: dia.
1: Més.
0: Miquel, ho deixem aquí avui.
1: I queda Sant Miquel,
0: I què té Sant Miquel? Com ve Sant Miquel? Va, vinga,
1: el 29.
0: D'aquest mes?
1: Sí, però...
0: A veure si ens en recordem, els de la ràdio.
1: N'he de fer una altra.
0: Bueno, vés al tanto.
1: Sí.
0: Ens trobem la setmana que ve, per això,
1: No hem parlat de tot, És que hi ha una infinitat de coses, però bé, tampoc volem cansar audiència ni nosaltres mateixos. Que el millor explicant tot això, hi ha més d'algú que es cansa.
0: O es decideix anar-hi, Miquel,
1: sí,
0: a veure,
1: jo d'explicar-ho... ho explicaria el temps que fos necessari.
0: Vinga, doncs si cas o el reprenem la setmana vinent o expliquem on tenim dret.
1: Mil
0: però
1: coses.
0: Sí que la teva companyia amb aquesta nova temporada sempre és molt agradable.
1: I el temps passa volant.
0: De veritat que sí.
1: Volant, pedalant.
0: Totalment.
1: Tocant de peus a terra, no, de rodes a terra.
0: Nosaltres ens encanta pedalar amb tu, imaginàriament, i, bueno, el patiment que ens fas tenir amb nosaltres, vull dir, no té preu.
1: Donem el resultat a la
0: vinga,
1: pregunta d'avui.
0: Vinga, la pregunta d'avui.
1: Ja ho he dit.
0: Va, vinga,
1: home, Talamanca,
0: vinga,
1: Mura. Talamanca. Tot això pertany al Parc Natural de Sant Llorenç del
0: si
1: Món.
0: Si ho has estat explicant.
1: I l'UBAC, que és fantàstic. I a

0: Ràdio Tordera.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
0: Emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
4: No, primer has de fer la digestió.
3: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara i aquí.

0: Bé, amb una miqueta de temps que ens l'hem menjat, doncs, pedalant amb en Miquel, nosaltres ens anem amb aquesta estona radiofònica que és a fons, un espai on tots els especialistes, doncs, sabedors de diferents temàtiques ens acompanyen. Avui tenim la Núria Costa. Bon dia, Núria.
1: Bon dia.
0: Olé,
1: bon, després de l'estiu.
0: Ai, tornem a retrobar-nos. Que bé, que

0: Bé, i el que aprendrem, doncs, amb tu. I sí que t'he de dir que hi ha moltes coses que expliques les proves, però algunes són bastant difícils, eh?
1: Bueno, no sé, és de quina pràctica.
0: Parlo, és de quina parlo, aquella de la fusta?
1: Sí, el tronc, el tronc proprioceptiu.
0: Però aquell, de veritat, necessites tenir un equilibri, de veritat, interessant.
1: És pràctica. Tot és pràctica, sí, en aquesta vida.
0: Vinga, la pràctica, perquè la Núria doncs es pot ensenyar de fisioterapeuta, es pot ajudar en qualsevol circumstància que tinguem del cos, i a més estàs especialitzada en un tema molt, molt involucrat amb les dones. Doncs vinga, explica'ns-la una mica.
1: Sí, al final el que he anat veient al llarg de la vida és que moltes dones venien a mi i vas buscant com ajudar-les més, i m'he anat especialitzant en les diferents etapes de la dona, tant en la primera etapa, no? De m'arriba la primera menstruació, com entreno siguent dona, després, uau, em quedo embarassada, puc seguir entrenant, no? Què em passa en el cos, pèrdues d'orina, un cop s'acaba aquesta etapa de criança, no? I comença la perimenopausa, què passa amb el meu cos, està canviant, no? I fins i tot en dones veteranes, no? Que ja la menopausa els ha quedat enrere, sí. No? Doncs necessito també seguir treballant el meu cos i seguir enfortint per poder tenir una vida saludable.
0: Un tema molt interessant, i que avui doncs parlem d'aquestes mares fortes, perquè com has comentat tu, tenim moltes etapes a la vida, les dones, i que potser moltes ens els hem amagat nosaltres mateixes, eh? Ara sí que està bé doncs que trobem persones especialitzades com tu que ens poden ajudar a anar superant doncs normalment i amb més qualitat de vida les diferents etapes de la vida, realment interessant. I també me parlaves que volíem que parlaríem sobre el tema d'un nom tot especial, la dona training, no? A veure, posem-nos en marxa ja,
1: Vinga,
0: Núria.
1: Va. El grup de Mares Fortes està dirigit a dones que s'han quedat embarassades o en postpart. I vull dir postpart entre cometes, perquè els explicava just ahir que vam tenir sessió. Dic, el meu postpart, tinc la sensació que s'ha acabat ara, després de 2 anys, que el meu fill complirà d'aquí molt poquet. Cada postpart és molt diferent i el cos es pot anar sentint diferent en diferents etapes, així que la quarantena no només és el postpart, sinó que a vegades un postpart es pot allargar molt més. I alguna dona inclús que ha hagut de fer un stand-by a la seva vida, el seu fill poder té 5 o 7 anys i encara se sent potser en postpart, o que no pot entrar a l'altre grup que li direm dona training perquè encara no se sent suficientment activa i necessita començar com més lentament. I el grup de Mares Fortes el que fem és treballar molt la postura, treballem molt la respiració, la consciència corporal, i sobretot aquelles noies que volen mantenir una vida activa amb activitat física. Com puc fer activitat física tenint una penxolina, o com puc fer una activitat física si fa poc que he acabat de parir i el meu abdomen està una mica que sembla un flam. Amb tot això fem un entrenament especial que a mesura...
0: Individualitzat, quasi, alguna vegada,
1: com
0: o no?
1: Com que són grups tan petits, m'agrada molt conèixer les noies. Llavors, a l'inici sempre els hi passa un formulari per conèixer d'on venen, com estan, com es troben, i intento focalitzar-me, clar, màxim habitualment som 6, com a molt 8 persones en el grup, així que al cap d'un mes ja me les conec totes, de dolorets, de postura, i ja els vaig adaptant els exercicis, estic molt més acompanyant cada persona, però sí que són treballs molt grupals que també els ajuda, no? El fet de trobar-se una comunitat de dones, de, bueno, bon dia, avui estic així i em sento cansada, que no he dormit, i també ho poden parlar entre elles, i això és important, i motivar-se després, quan estan entrenant, de dir, buah, és que ens toca fer una ronda més i no puc més, vinga, va, doncs som-hi, no? Llavors tenen les dues vessants.
0: Quines són les necessitats del cos de la dona? Quines són? En tenien algunes específiques?
1: Uau, és difícil aquesta pregunta.
0: Posem-li fil a l'agulla, ja, sí. Anem posant.
1: Una necessitat que veig que està molt, molt present en totes les classes i en moltes dones que venen és l'espai personal, no? Perquè la dona...
0: Espai personal, en quin sentit?
1: Sí, la dona tenim com molt aquest rol d'atendre i cuidar a la família, i ens descuidem a nosaltres mateixes, no? O no tenim aquell... O no prioritzem aquell temps de dir, vale, doncs faig una coseta per mi, no? Perquè em senti saludable. O tinc un temps per mi que ningú m'empipi. no? I estic aquella estona a casa, una hora, en silenci, que no hi ha ningú. No? Llavors, això crec que ens costa molt prioritzar i és el que sento molt del dia a dia, de dir, buah, vinc a fer aquesta classe que sé que és una hora que tinc, tinc el nen o tinc els nens ja fent extraescolars, la meva parella pues, està tal... Uh-huh. I això és el que sento. I llavors també, com molt aquesta part de que necessiten respirar, no? Que anem com molt amb els temps molt quadrats tot el dia. A partir d'aquí, doncs, hi ha tota aquesta part física que cadascú deu sentir, no? Dolors de perquè estic treballant moltes hores asseguda o perquè acabo de ser mare i dormo fatal, jo què sé, o que m'han trobat algun tipus de lesió i necessito moure'm, però diferent, amb més consciència. Clar, aquí ja serà una mica cada cas personalitzat, però, però clar, la pregunta és molt general. Què necessiten les dones? Buah. Però sí que hi ha com un fil conductor de que moltes em parlen d'aquest espai personal.
0: Però de la part del cos, no es preocupa més... És a dir, aquesta part que comentaves, tu, Núria, és molt doncs, ampli i molt individualitzat, considero, però no moltes, més que tot, venen per tindre un cos altra vegada més perfecte. I en aquí, doncs, potser, no sé, si fan un tipus de musculació o fan algun tipus d'activitat que els ajudi a posar el seu cos doncs, una miqueta com el tenien abans de parir, no? Per exemple.
1: Em fa molta gràcia això que dius, no? Del cos perfecte, tenir-lo com abans. És que ja no som les d'abans, no? Llavors, sí que hi ha com ara molt aquesta tendència de vull preparar-me per al part, no? Vull estar com preparada físicament, no? Perquè sé que potser així millorarà tot el meu postpart. Hi ha molt, no, aquesta tendència de mantenir-se activa i poder avançar coses que puguin passar després, no? Si em mantinc activa, potser el meu part va molt millor. O...
0: Clar.
1: Però tampoc tenim cap vareta màgica. L'important és que mantinguem el cos actiu, però sempre, no? Si, jo què sé, mai he fet esport i em quedo embarassada i no, i és que ara vull fer crossfit o vull fer natació cada dia a la setmana, potser no és el moment de començar ara.
0: Però ho fan molta gent, això, eh?
1: Bueno, perquè...
0: Ho saps, això, eh?
1: Hem venut aquesta com sensació de que has de cuidar-te quan estàs embarassada. Però també hi ha, no, aquesta desconnexió de que quan acabo de tenir la personeta aquella petita, és com que ja no hi ha res més, no? De fet, les visites amb la llevadora s'acaben a la quarantena. I ja no tens cap més revisió ni pots accedir a cap professional de seguiment si tu no demanes. No? I crec que aquesta part continua estant una mica en un limbo. De fet, ara fa poc he conegut a una noia que ha tret una guia, si la voleu buscar, es diu Soc Lleona a Instagram, i ha tret una guia de com podem ajudar a les noies que acaben de ser mares.
0: Molt interessant, eh?
1: I no parla de cuidar-li el nen, i parla de realment el que necessita, que és que potser vagis a casa seva i li portis un tàper de menjar perquè no se l'hagi de preparar, que estiguis atenta a les senyals per quan les visites han de començar a marxar, no? Això és el que realment necessita una mare quan acaba de parir. Llavors, bueno, estar atent a tot això crec que és molt important i els cossos ens canvien. Llavors, no pretenem recuperar el cos que tenia abans, sinó donar-li una nova funció a tot allò que, bueno, s'ha treballat de manera diferent a l'embaràs, no? Hi ha, per exemple, moltes tensions a nivell abdominal que després de l'embaràs segueixen, no? I poder donar un espai, un estirament, poder tornar a trobar aquella contenció és important, però el cos realment ja ha canviat. Jo un dia, no sé què li comentava, i li deia, dic, ostres, vaig fer molt de temps hipopressius i vaig donar classes d'hipopressius i recordo que les meves costelles s'obrien, però no era pas res de l'altre món. I després del part, dic, torno a fer un hipopressiu i dic, les costelles se m'obren 3 vegades més. El meu cos ha canviat. Tenir una personeta dintre el meu cos ha fet també que la meva caixa toràcica
0: s'ampliï,
1: no? Llavors, no puc pretendre ser la d'abans, però sí que donar una funció al meu cos i que pugui ser funcional i em serveixi per fer l'activitat que jo vull fer. Això sí.
0: Potser ens han posat les dones també amb un repte que està molt bé, doncs, totes les sessions que tu aportes, de que hem d'estar perfectes quasi per tot, és a dir, que acabem d'estar amb l'embaràs i potser altra vegada volem recuperar, com deia, el cos i també la situació de poder abarcar-ho tot i de fer-ho tot. I això és un repte que realment
1: és impossible.
0: És impossible.
1: Ja, però això ningú ens explica.
0: No ens ho expliquen. Bueno, tu, amb totes les sessions que fas, amb tot això, també ajudes, no? A veure, aquesta dona trenqui que parlem, doncs necessita el seu temps, els seus anys, no?
1: Sí, tal qual. El que passa que per molt que tu puguis avançar coses que podria ser que passin, fins que la persona no ho viu, no? En aquest postpart, ostres, no? És que em sento desbordada, és que no? Hi ha moltes emocions que pugen i baixen. Llavors pot ser que, ai, mira, és veritat, potser algú m'ho va dir, no? Llavors potser te baixa una mica l'alarma, però...
0: A veure, un entrenament específic ajuda, per exemple, a totes aquestes etapes que estem parlant, d'un postpart, amb un entrenament en grup o bé en equip. Pot anar bé començar amb aquest tipus d'entrenament, una vegada esperit, o per exemple, els dons unes pautes, has de caminar tant, has de fer tant, has de fer... molts hipopressius, per exemple, què hi ha aquí?
1: Jo, habitualment, les dones arriben bastant en l'embaràs. Llavors, en el postpart, ja saben la dinàmica que hi ha i segueixen. Habitualment, acostumo a recomanar que, si no sóc jo, que et visiti algun fisio de sòl pèlvic abans de tornar a entrenar per veure com està el cos i perquè les necessitats que tenies en l'embaràs potser no són les necessitats que tens ara en un postpart a nivell físic. Així que, a l'igual, potser s'ha de treballar una diàstasi, com s'han de treballar més els glutis, com li has de donar més espai o més aire a una altra part del cos. Així que jo crec que és important, i sobretot és important aquest treball que fem en equip, de que es trobin amb altres mares. El tu a tu està bé, però jo sóc una experiència única i sóc professional. Les altres són mares.
0: Clar.
1: I poden parlar més del tu a tu. Tant passa amb el grup de mares fortes com passa amb els de Dona Training, que és un grup de dones que et diria que pot ser que siguin moltes mares, pot ser que no, però ja estan en un altre moment de vida en què ja tenen assolides moltes coses, porten molts anys treballant amb mi, moltes d'elles, llavors ja tenen molt assolit tota la postura, les respiracions, llavors aquí sí que fem un entrenament molt enfocat en la força muscular, en coordinació, en inclús coses d'impacte, vull dir que aquí ja és com un nivell una miqueta més avançat.
0: L'hormona de les dones amb els anys canvia. Es fa algun tipus de tractament o fas algun tipus de sessió que sigui específicament doncs, per dones segons l'edat? Perquè, és clar, a veure, no serà el mateix que tu puguis fer, Núria, el que pugui fer jo, no? Després, sobre això, tu apliques les teves sessions?
1: A nivell individual a camilla, vols dir?
0: Sí. No, camilla o grup, és igual.
1: Clar, tinc molt en compte, per exemple, no? Si em trobo amb un grup de dones d'edat avançada, no? Els grups dels matins, tinc dones una miqueta més grans, jubilades, que és superimportant treballar la força perquè algunes d'elles estan diagnosticades d'osteoporosi.
0: Força, com parlem de força? Parlem de força de
1: agafar
0: tot el
1: ferro,
0: cos?
1: Agafar ferro. Que algú que pesi, que arrosseguis, que empenyis, que pugis, que baixis, no? amb pes. No? El cos necessita sentir aquesta sensació per estimular aquest os i a través dels músculs doncs, generar aquesta tracció òssia perquè el cos no es debiliti, els os no es debilitin.
0: I es fa al revés, ja, a vegades, eh? Una persona que tingui osteoporosi, no, doncs no faig res perquè
1: no,
0: és clar.
1: No, vés a nedar, no, sí. Si tens osteoporosi no vagis a nedar. Vale. Pots anar a nedar perquè t'agrada, però no per a combatre l'osteoporosi. Així que sí que és això, saber qui tens de davant t'ajuda molt a fer un tipus de treball o no. El que et deia, no? En els grups, doncs, tens gent que dius, ostres, doncs, aquesta persona li costa més la coordinació, aquesta persona li costa més l'equilibri. Doncs acabes fent, no, sessions com molt individualitzades en el grup, buscant, vinga, avui faig una sessió que hi hagi una mica d'equilibri perquè sé que amb ella li anirà bé i després faré alguna de coordinació i acabarem tots fent alguna de força i unes cremalleres per acabar a nivell postural.
0: Cremalleres què són?
1: Les cremalleres són l'activació de l'abdomen a través de la respiració.
0: sembla mentida la respiració que sigui tan important, ah, eh? No sí. Ens n'hem donat compte i a vegades que no ho acceptem. I a vegades que dius, escolta, fa un rato que no respiro, no?
1: Tal qual. Ara estic fent una petita formació que tinc ganes d'ampliar sobre la respiració. Així que res, la respiració al final busca espai en el cos i quan li deixem espai és que és molt sanador poder respirar, no? I si tenim una bona postura, tots sabem que podem respirar millor. Si jo estic plegada sobre mi mateixa, no, l'aire no pot anar.
0: Malament. Anem acabant, Nuri. Núria, és a dir, entrenar abans i després del part i bé, en aquestes diferents etapes de la dona, sí que doncs, hem tret el tema de les hormones i el paper de la musculatura veig que doncs, és bastant important. Sí, tu, Núria?
1: Sí, sí, és supernecessari perquè el que no li donem funció es fa malbé en el cos. Llavors necessitem moure'ns, necessitem fer una activitat en moviment per seguir saludables, perquè és que si no, no arribarem al llarg de la vida que no podrem fer les activitats que ens agraden, siguin les que siguin.
0: Que sí, sí, sí. Bé, explica'ns una miqueta grosso modo que comencem temporada. Tot el que fas aquí en el centre de tenis de Malgrat, doncs explica'ns el que estàs fent, va.
1: Sí, ara mateix tinc dos grups, que són el de mares fortes i el de dona training. El de mares fortes...
0: D'edats, aquí, les edats?
1: A mares fortes són dones embarassades i en postpart.
0: Vale.
1: I dona training, qualsevol tipus de dona. Que si ha acabat de tenir una criatura, potser li dic que passi un temps per mares fortes i després ja pot anar a dona training. Vull dir que edat, des del, jo què sé, 15, 16, 17, 18 anys, fins al 99 si arriba. Així que superbé. I els entrenos de dona training són els dimecres a 6:45 de la tarda i els dijous a 9:45 del matí.
0: Quant dura la sessió?
1: Acostuma a durar una hora, que passa que sempre me passo una mica, però és una horeta.
0: T'hi trobes allà a gust, no? I si
1: sí,
0: troben totes, a gust, no?
1: Totes, disfrutem juntes.
0: Molt bé, si una persona necessita algun tipus de massatge
1: un treball
0: específic,
1: individualitzat, sí, cap problema, em poden contactar, que ara ho poden fer a través de l'aplicació amb un QR, poden agafar cita online, així que és més pràctic i això, fem el treball un a un a camilla i si cal, doncs també exercici terapèutic.
0: En aquest cas, que n'hi ha molts de desguinços, de temes de posició de l'esquena, amb tot això en camilla se pot aliviar, per exemple, el dolor?
1: Per mi la teràpia manual és una bona porta d'entrada, sobretot quan la gent ve molt preocupada, molt de dolor i segurament necessitem ser tocats per calmar-nos. Llavors per mi és una via d'entrada excel·lent poder contactar amb la persona per anar treballant el teixit, no? Treballar també aquesta part d'empatia, de comunicació, de baixar l'alarma del sistema nerviós i un cop això està assolit, doncs potser treballar també amb algun tipus d'exercici, els dos junts, o deures per casa.
0: Molt bé.
1: Vull dir, al final és poder anar complementant el que necessita la persona. Al igual potser aquella persona necessita també canviar els hàbits alimentaris, necessita uns exercicis de respiració per regular el nervi vaga. Clar, a partir d'aquí...
0: M'ha agradat molt que diguis això dels hàbits alimentaris, perquè la Núria, sapigueu, que també d'hàbits alimentaris en sap molt, eh?
1: És una eina més que tenim. No sóc nutricionista, però sé que és una eina més que tenim, llavors alguna recomanació puc donar, i si no, doncs llavors sí que derivar a algun nutricionista.
0: Molt bé. Núria, gràcies per estar aquí.
1: A vosaltres.
0: I sí que anirem parlant de tantes coses que hi ha per poder portar i que les dones, doncs, sapiguem situar-nos al moment que estem, doncs en el que necessitem, perquè no ens oblidem que som nosaltres, no?
1: Necessitem atendre les pròpies necessitats.
0: Exactament. Gràcies, Núria. Fins
1: gràcies.
0: La propera.
1: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: I bé, arribem ja pràcticament al final del programa. Vull dir que la pregunta que anàvem fent era sobre el tema d'aquesta sardana, una sardana que esperem que, doncs, molta gent s'afegeixi amb aquesta, la nostra dansa, aquesta sardana que esperem que sigui rècord. I bé, abans d'acabar, volem, doncs, i m'agafo també a la frase que ens ha dit la Núria, volem saber què en penseu vosaltres. I ara sí que arribem a aquest primer moment i, més que tot, doncs, ens quedem amb això. Volem saber què en penseu de vosaltres i què penseu fer per vosaltres. Doncs bé, avui ha sigut el primer espai de l'Ara i Aquí d'aquesta temporada. Gràcies per haver-nos tornat a obrir la porta de casa vostra. Hem començat temporada, ja heu vist, ja heu escoltat, segurament, també, doncs, parlant, escoltant, rient, descobrint i, sobretot, fent-ho amb vosaltres. Demà hi tornem, a l'Ara i Aquí. Adéu-siau.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts que travessen la Tordera. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. Elisabet Mejías és l'alcaldessa de Tordera.
3: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana.
2: Dijous 17 de setembre de 2026, les escoles i instituts de Tordera queden fora de la primera fase del pla de climatització impulsada per la Generalitat. L'executiu posa en marxa un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i a una gran part de les residències abans del 2031. Escoltem Salvador Illa, president de la Generalitat.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellit, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
2: L'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer, enginyera tècnic, una de tresorer, tresorera interí i una de bibliotecari, bibliotecària. I obert el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs 26-27, l'escola té en marxa el procés amb un primer termini d'inscripcions i entrevistes que s'estén fins al 21 de setembre. Escoltem una de les seves responsables, la Montse Planas.
5: És preferible que passin per la biblioteca, perquè nosaltres el que fem és informar, fem proves de nivell i després ajudem a matricular també. D'acord? Del 15 al 21 estem aquí a la biblioteca de 9 a 12.
2: L'Estat renuncia als fons europeus per a l'ampliació de la desalinitzadora de la Tordera. El Ministeri per la Transició Ecològica va demanar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que finançava la planta a la Tordera, al·legant dificultats tècniques i problemes per complir els terminis del fons Next Generation. En esports, el Club Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Amb un preu de 35 euros pels no socis i de gratuïta pels socis, l'activitat durarà 10 sessions i les inscripcions ja estan obertes fins al 23 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Avui situació meteorològica ja amb temperatures normalitzades després de les tempestes que ahir a la tarda i fins a les primeres hores de la nit van afectar la nostra comarca i que van ser molt irregulars. En alguns punts es van superar els 30, fins tot fregant els 40 litres per metre quadrat, per exemple, a la zona alta de Mataró. Mentre que a la mateixa ciutat de Mataró, més cap al centre, amb prou feines es va arribar als 30 litres per metre quadrat. Per tant, hi va haver una gran diferència de precipitació en diferents punts de la comarca. 17 litres, per exemple, Can Massuet del Far, a la zona de Dosrius. En canvi, cap a Arenys de Munt es van fregar els 40. En definitiva, una situació marcada, com dèiem, per aquesta inestabilitat amb tempestes que ja han passat a la història. De moment, avui s'espera un temps més tranquil, tot i que encara amb força núvols aquest matí, que aniran a menys, cap al migdia, i aquesta tarda, bàsicament, domini del sol, tot i com entrarà la nuvolositat de cara a la tarda. I és que encara no acaba de fer net del tot, i de fet, aquesta propera matinada, atenció, perquè no descartem alguns patacs d'aigua, sobretot a la franja costanera de la comarca. No hem de descartar aquesta possibilitat, com dèiem, aquesta propera matinada. Demà, però, millorarà ràpidament amb unes temperatures que avui doncs ja són plenament normalitzades, les màximes cap als 24-25 graus on més pujaran, i demà aquestes temperatures s'han de mantenir sense canvis importants.
2: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada, tot plegat en aquesta edició de dijous dels serveis informatius. Comencem.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En el marc de la celebració del 50è aniversari de la nostra dansa i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, l'entitat sardanista i l'Ajuntament han impulsat un repte històric per al municipi: organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de l'iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva i cultural sense precedents a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat com es distribuirà aquesta rotllana.
1: La idea inicial és poder unir des de la plaça, passant pel pont de ferro, passant per l'altre pont de la Tordera, plaça Concòrdia, i tornar a la plaça, doncs una grandíssima rotllana per ballar una sardana i commemorar aquest 50 aniversari. Aprofitar el marc de la Fira del Conte, que la gent també es mou i la gent també està al carrer, per fer-ho fàcil, perquè els amics de la nostra dansa, que són molt diligents, ja han comptat que necessitem com a mínim unes 1.000 persones, de 1.000 a 1.200 persones, per fer-ho possible. Per tant, és un repte important.
0: La concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre de 2026 a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. Una vegada vençut el termini d'inscripció, l'organització es posarà en contacte amb els participants per correu electrònic per assignar el tram corresponent i donar les instruccions necessàries. Des de l'organització fan una crida a tota la ciutadania i a les entitats del municipi a sumar-se a l'activitat per fer possible aquest gran repte col·lectiu. Per tancar la jornada, l'Ajuntament oferirà una xocolatada popular per a tots els assistents. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presentar dilluns un pla amb el qual promet instal·lar aire condicionat a tots els centres públics i una gran part de les residències abans del 2031. Un projecte que començarà amb unes primeres 100 escoles ja seleccionades que estaran climatitzades durant aquest proper curs acadèmic. Escoltem Salvador Illa.
2: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que vulguem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
0: Cap escola o institut de Tordera figura entre les seleccionades per la primera fase del pla. La Generalitat informa que aquestes primeres 100 escoles han estat seleccionades segons criteris tècnics i climàtics, per exemple, perquè són especialment poc adequades per raons d'equilibri territorial i també tenint en compte la concentració d'estudiants vulnerables i els riscos laborals. Per materialitzar el pla anunciat per la Generalitat, el govern exigirà un doble impuls a les administracions locals, avançant el finançament de les obres d'aire condicionat de les escoles i també implicar-se en la licitació i el conjunt de procediments per dur-ho a terme.

0: L'Ajuntament de Tordera ha obert 3 convocatòries de personal per cobrir diferents places a l'administració local. Les persones interessades poden presentar la seva candidatura o consultar les bases de cada convocatòria a través de la seu electrònica municipal, accessible des de tordera.cat a l'apartat Ajuntament i convocatòries de personal de l'administració. Les 3 convocatòries són les següents: un enginyer, enginyera tècnic, el termini de presentació finalitza el 7 d'octubre i es requereix el títol de grau en l'àmbit de l'enginyeria. També hi ha una plaça per tresorer, tresorera interina. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, llicenciat o equivalent. També s'obre convocatòria per una plaça de bibliotecari, bibliotecària. El termini finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. El consistori anima totes les persones que compleixin els requisits a consultar les bases i formalitzar la seva sol·licitud dins els terminis establerts per a cada convocatòria. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera en horari de matins de 9 a 12 del migdia per informar la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació de les opcions que ofereixen per aquest curs. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació App Tràmit o de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadà. Durant aquest primer període s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre i fins al 30 d'abril. Montse Planas és responsable de l'Escola d'Adults.
1: També és important dir que qualsevol persona que estigui interessada durant el curs pot sempre trucar-nos en els telèfons aquests, en el correu electrònic o per mitjà de WhatsApp, trucada, correu electrònic, que hi ha tota la informació aquí, i que encara que els cursos hagin començat, si nosaltres tenim places lliures, no hi ha problema. Els informem, fem la prova de nivell i els matriculem. És a dir, que fins al 30 d'abril nosaltres matriculem.
0: L'oferta formativa d'enguany inclou una gran varietat de cursos orientats a la formació i al reciclatge professional i personal. Hi ha curs de preparació per a proves i accessos, en concret el curs de preparació per a les proves d'accés a grau mitjà, amb el preu de 90 euros. L'inici de les classes serà el 6 d'octubre. Hi ha curs de català oral, també català escrit, anglès elemental, anglès inicial i un taller de català que s'impartirà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai. També hi haurà formació digital, nivell 1 i 2 i cursos per a neolectors. La resta de cursos generals donarà el tret de sortida el 13 d'octubre. Per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts, es pot consultar el perfil d'Instagram de Renaixença Tordera o el portal també de tordera.cat. Us expliquem també que el govern espanyol ha renunciat al finançament europeu previst per l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera, ubicada a Blanes, davant la impossibilitat d'executar les obres dins dels terminis establerts pels fons Next Generation. A partir de la documentació de la Comissió Europea i fons comunitàries, va ser el Ministeri de Transició Ecològica qui va sol·licitar a Brussel·les retirar del pla de recuperació la mesura que incluïa el finançament de la futura planta de la Tordera. L'Estat va justificar la decisió per dificultats tècniques imprevistes, entre les quals es mencionaven problemes en la cadena de subministrament i falta de demanda. Aquests factors impedien, segons la justificació presentada, completar les actuacions dins el calendari establert. La decisió es va començar a plantejar durant la revisió del Pla de Recuperació de finals de 2025 i Espanya va demanar formalment eliminar la mesura el 4 de juny. Les obres d'ampliació de la dessaladora de la Tordera encara no estan licitades i el pressupost europeu havia d'executar-se durant aquest 2026. La renúncia als fons europeus ha obligat a buscar una altra fórmula per tirar endavant una infraestructura considerada estratègica per reforçar la disponibilitat d'aigua a les conques internes de Catalunya.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club d'Escacs Tordera impulsa un curset per infants. Aquesta iniciativa formativa, adreçada especialment a nens i nenes, busca fomentar el pensament crític, millorar la concentració i desenvolupar el talent juvenil a través de la pràctica d'aquest esport. El curset es durà a terme al local Emili Vendrell i consta d'un total de 10 sessions que s'impartiran en horari de tarda, concretament de 5 a 7 de la tarda. El calendari oficial del curset s'estendrà durant els mesos de tardor i s'impartirà regularment cada dimarts, començant el dia 7 d'octubre i acabant el dia 9 de desembre. Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el club subratlla els beneficis cognitius i socials de l'activitat, destacant que és un espai ideal perquè els infants facin amics i es diverteixin en un entorn saludable. Amb l'objectiu de fer els escacs accessibles a tothom, el Club d'Escacs Tordera ofereix el curs de manera totalment gratuïta per als seus socis. Per a aquells infants que no siguin socis de l'entitat, el cost de tot el curset és de 35 euros. El període per apuntar-s'hi finalitza el proper dimecres 23 de setembre. L'organització ha habilitat dues vies per formalitzar l'inscripció, o bé a través de WhatsApp al número 607 94 20 82 o presencialment el mateix dia 23 de 5 a 7 de la tarda al local del club, al local d'Emili Vendrell.

0: Aquest divendres arriba a judici el cas d'Albert de Prius, músic i tenor que va ser director del Cor i Orquestra Simfònica Harmonia de Calella, acusat per un presumpte delicte continuat d'abús sexual a una alumna seva quan ella era menor d'edat. Ens ho expliquen des de Ràdio Calella Televisió, Jordi Terma.
1: Els fets haurien tingut un lloc entre el juliol del 2010 i el 2014, quan la noia tenia entre 14 i 18 anys, i el judici se celebrarà a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona, gairebé 4 anys després de la denúncia presentada al jutjat d'Arenys de Mar. Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia, de Prius hauria aprofitat l'admiració que la menor sentia per ell i la relació de superioritat que mantenia com a professor i director de l'escola de música on estudiava. El Ministeri Públic descriu fins a 7 episodis de caràcter sexual que haurien tingut lloc a l'escola de música durant trajectes en vehicle i també en una casa de colònies de Tordera. Per aquests fets, la Fiscalia demana 10 anys de presó, 10 anys més de llibertat vigilada i una indemnització de 40.000 euros per la víctima.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre l'Alzheimer i a preparar el sistema sanitari i social per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que la velocitat del diagnòstic s'ha disparat i la troballa de fàrmacs per estudis primerencs d'aquesta malaltia neurodegenerativa i diu que cal estar preparats. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que un 2% de la població està afectada per alguna demència. Ens ho amplia tot plegat, Maite Podó.
2: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord. Els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
3: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
2: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: La degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Sandra Bestraten, ha reclamat agilitzar els processos i reduir la burocràcia a l'hora de construir. En aquest sentit, s'ha mostrat partidària de la construcció en altura i de la densitat mitja-alta a les ciutats, perquè això permet edificar més pisos i al voltant crear-hi molts més espais a l'aire lliure i zones verdes. Bestraten ha mostrat la seva preocupació davant el fet a l'hora de climatitzar edificis on la majoria de vegades es vulgui fer amb aires acondicionats en lloc de trobar solucions alternatives.
4: Bé, necessitem que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no?, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits. Jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot, no? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment, tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cos, sinó pel consum d'energètic constant. I aquí vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i cada després ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
0: Parlem del temps, de la previsió meteorològica que esperem aquest dijous, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Ahir, finalment, les tempestes van afectar la nostra comarca. Ho van fer de forma irregular, mentre que en alguns sectors amb prou feines vam arribar als 4 o 5 litres per metre quadrat. En altres, com és el cas, per exemple, de la zona alta de Mataró, es van superar els 30 litres per metre quadrat. A més, caiguts en poca estona, la qual cosa va fer que, per exemple, la riera de Sant Simó baixés amb ganes. A banda d'això, doncs, tenim altres registres, també arribant cap als 17 litres per metre quadrat a Dosrius. A la zona del Montnegre també es van superar els 30 litres per metre quadrat, a Collsacreu, a la zona alta d'Arenys de Munt. Per tant, unes precipitacions que van acabar regant tota la comarca i que ens han portat també un descens de temperatura, podríem dir que destacable. S'han normalitzat les temperatures altra vegada, com ja va passar dimecres passat, però això no vol dir que encara no puguem tenir algun pic de calor al llarg dels pròxims dies. Sense anar més lluny, diumenge alguna màxima fregarà els 30 graus. Mentre això no arriba, de moment la situació, com dèiem avui, continuarà amb aquests núvols que tenim, nuvolositat variable, estones més abundant, estones

Temperatures avui plenament normalitzades i les màximes quedaran al voltant dels 24-25 graus o més pujaran. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs bàsicament hem de destacar que aquesta propera matinada, ja és dia de demà, però només a primeres hores del dia, hi ha el risc de precipitacions localment intenses a la franja costanera de la comarca i, per tant, doncs, hauríem d'anar encara amb precaució perquè encara queden aquestes restes d'inestabilitat. Després, demà ha d'anar millorant ràpidament i el sol s'ha d'acabar imposant amb unes temperatures que més o menys seran com les d'avui. Ja de cara al cap de setmana, dissabte, l'ambient serà assolellat durant tot el dia. Potser al matí hi hagi alguna nuvolada, però marxarà ràpidament. Temperatura un pèl més alta i de cara a diumenge, com ja hem dit, el temps serà completament assolellat durant tot el dia i les temperatures podran pujar una mica més.

0: Ràdio Tordera, serveis informatius. L'entrevista amb els polítics.
1: Iniciem setembre, nova edició del cicle d'entrevistes amb els polítics amb Mònica Dieguez, regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, Jovent Republicà. Benvinguda a l'entrevista.
2: Gràcies, Lluís.
1: Coneixíem fa uns mesos que la cap de llista d'Esquerra, Marta Peset, decidia no presentar-se com a cap de llista de cara a les properes eleccions municipals. M'agradaria conèixer la seva opinió, sobretot de la figura de la Marta, i també el fet que l'Assemblea hagi escollit ja l'Àlex Gispert com a persona qui serà el cap de llista de cara a les eleccions. Una miqueta com valora aquest traspàs?
2: D'acord, Lluís. De fet, sí, és imprescindible començar parlant de la Marta Peset, i no només per la seva trajectòria política, sinó per tot el que ha representat a nivell humà, tant dins d'Esquerra com pel poble de Tordera. Han estat molts anys de dedicació intensa, tant seguint el cap de llista del projecte, però també com a consellera comarcal, però sobretot estan sempre al costat de la gent del poble, escoltant i treballant amb rigor. La Marta ha fet política des del compromís més profund, des de la proximitat, des de la generositat. Ha dedicat una gran part de la seva vida al servei públic. I això deixa una empremta que va més enllà de qualsevol càrrec o de qualsevol legislatura. Ella va ser sincera, a més, ho ha dit ella públicament, que després de tants anys liderant el projecte d'Esquerra Tordera, hi ha un desgast i un cansament que és absolutament normal. Mm. I són naturals. Tots sabem que liderar un projecte polític és una responsabilitat molt exigent, i encara més quan s'ha fet durant tant de temps, perquè a part hi ha molts anys la Marta, amb aquesta intensitat. Ella també veu que ara encara un nou procés electoral demana una energia enorme. Ja ha sigut quan, amb una energia a nivell personal i a nivell polític, és que no només és a nivell polític, a nivell personal també. I ella, clar, ha sentit que potser sí que era el moment de parar, de respirar i de fer un pas al costat. I em sembla que a mi això no la fa pas més petita. Tot el contrari, l'engrandeix. Perquè saber quan és el moment de donar pas a una nova etapa també és una mostra de lideratge, una mostra de responsabilitat i de posar el projecte per davant de qualsevol interès personal. I és en aquest context quan entra l'Àlex Gispert per assumir el repte de liderar aquesta nova etapa. L'Àlex és una persona amb molta empenta, amb il·lusió, amb moltes idees i amb molta capacitat de treball. Però sobretot és una persona molt vinculada al teixit associatiu del poble. I sobretot ell comparteix els valors republicans que tots compartim.
1: Regidora, alguns parlen de que l'Àlex Gispert és el substitut de la Marta Peset, i em sembla que a vostè aquesta paraula no li agrada gens.
2: No, la veritat és que jo no parlaria mai de substitució, eh? Ara m'explico. Per mi l'Àlex no arriba per substituir ningú. L'Àlex el que fa arriba per recollir un testimoni que és col·lectiu i a més molt valuós, un testimoni que evidentment la Marta ha liderat durant aquests darrers anys amb una intensitat i amb una dedicació exemplar, però que també és fruit de tots els grups municipals que ens han precedit i també de les persones que des de la secció local i de l'executiva estan dedicant hores, esforços i il·lusió a construir aquest projecte col·lectiu.

0: És que, Lluís, normalment es parla dels càrrecs electes, dels regidors o les regidores, que al cap i la fi són la cara visible dels partits polítics. Però, clar, darrere de tot això hi ha una executiva, hi ha una secció local viva, formada per militants, per simpatitzants i per persones compromeses que estimen el poble, que debaten temes, que prenen decisions, que organitzen activitats, que parlen amb els veïns del poble i que treballen cada dia perquè el partit estigui connectat amb la realitat de del municipi. La secció local és, en tots els sentits, és l'ànima del projecte. Sense aquesta feina constant, silenciosa i generosa, jo crec que cap partit polític seria possible. Per això dic que jo, l'Àlex, no arriba per substituir ningú, arriba per recollir un llegat que és col·lectiu. I no en tinc cap mena de dubte, estic segura que sabrà fer créixer el projecte i li sabrà donar una mirada renovada. Això sí, sense perdre mai les arrels que ens han fet ser el que som. Al cap i a la fi, jo crec que això és una opinió molt personal, això és el que defineix Esquerra, que hem entès sempre que les persones són molt importants, però encara és més important el projecte col·lectiu, perquè mira, Lluís, les persones anem passant, ara estic jo, ara estàs tu, però el compromís i l'estima pel poble, això és el que perdura, això no se'n va, això queda, és que és l'ànima de tot, és l'amor pel poble. I jo crec que precisament aquesta capacitat per poder fer relleus amb naturalitat, amb respecte, amb gratitud, és el que demostra que nosaltres tenim un projecte madur, cohesionat i preparat per seguir treballant pels tordrencs i tordrenques. Perquè, mira, al cap i a la fi, això és el que ens ha mogut sempre, no? Treballar amb humilitat, escoltar la gent del poble i intentar posar un gra de sorra per fer un Tordera millor per tothom.
1: Bé, regidora, parlem d'educació, si li sembla, i d'aquesta proposta del Ministeri que han conegut fa pocs dies de reduir ràtios al que és el primer cicle d'infantil.
0: Sí, és una proposta,
1: Una proposta. Dóna'm quins detalls d'aquesta proposta, perquè no se n'ha parlat molt i crec que pot ser interessant.
0: Sí, la proposta que ha portat el Ministeri per reduir les ràtios al primer cicle d'educació infantil, és a dir, del 0-3, és una molt bona notícia per tot el sector, perquè a més va en el sentit de les reivindicacions que des de fa molt de temps està fent el col·lectiu, no? És important posar-la en valor aquesta proposta, perquè estem parlant d'una reducció de ràtios molt significativa. S'està parlant que de llar zero, que actualment tenim aules amb 8 infants, n'hi hauran 4. De llar 1, que hi ha aules de 13 infants, n'hi hauran 6. I a llar 2, que les aules són de 20 infants, n'hi hauran 8. Clar, la diferència és abismal, i si realment aquesta proposta s'aprova, jo crec que representarà un canvi molt important en la manera d'atendre i d'entendre els infants del 0-3. I és important, Lluís, perquè és que feia molt de temps que no es plantejava una proposta d'aquesta envergadura, i ja tocava posar el focus en un cicle que moltes vegades ha estat invisibilitzat, quan realment és una etapa fonamental a la vida de les persones. Però tinguem-ho clar, és una proposta. Es parla que s'ha de desenvolupar a partir del curs 27-28 i, a més, de forma progressiva. Es començaria per llar zero, òbviament, i s'aniria pujant, no? Ara suposo que s'haurà d'obrir un procés de debat, de negociació i de concreció del desplegament.
1: Regidora, una proposta que no sé si arriba després, doncs, de les reivindicacions, precisament del col·lectiu, de que és difícil poder desenvolupar la seva feina amb les eines actuals.
0: Sí, està clar que aquesta proposta no arriba pas del no-res, no arriba després de molt de temps de jornades de vaga, de manifestacions o concentracions, perquè és que les professionals i els professionals ja han dit prou. Han posat damunt de la taula, primer, la importància del 0-3, la importància educativa del 0-3, però també la necessitat de dotar-la de recursos i, òbviament, de millores de les condicions laborals. I això no només ho han fet pensant en les seves condicions laborals, que òbviament també són importants, s'han de dignificar, però ho han fet pensant en els infants i en la qualitat educativa que es mereixen, perquè una cosa hem de tenir molt clara, que les llars d'infants, i ho sempre dic, a més, no són guarderies ni són pàrquings. Són el primer espai educatiu de les persones. És on els infants comencen a construir els seus primers vincles afectius. Comencen a desenvolupar el llenguatge, la motricitat, les capacitats cognitives, l'autonomia, comencen a entendre el món que els envolta, comencen a relacionar-se amb els altres. És que cada aprenentatge, cada vincle i cada experiència té una importància enorme. Per tant, això dic sempre, que el 0-3 es mereix una mirada educativa de primer nivell. Per aquest motiu, des d'Esquerra també vam presentar fa uns mesos una moció en suport a les reivindicacions del personal primer cicle d'educació infantil. I això ho fèiem perquè creiem fermament amb el valor i la importància de l'educació al 0-3 i perquè volíem donar suport a les seves reivindicacions. I precisament una d'aquestes reivindicacions és la baixada de ràtios.
1: Estem parlant molt, regidora, de baixar ràtios, però què significa per al col·lectiu el fet de baixar la ràtio de les aules?
0: Bona pregunta, Lluís. Bona pregunta. És important explicar què pot significar aquesta baixada de ràtios, perquè no estem parlant de números, estem parlant de persones. A veure, significarà que un educador o una educadora pugui tenir més temps per cada infant, més temps per conèixer-lo, per escoltar-lo, per acompanyar-lo en el seu desenvolupament, per respectar ritmes, que és importantíssim, i també per entendre el que necessita. Més temps per detectar precoçment qualsevol dificultat en el seu desenvolupament, per acompanyar les emocions, per acompanyar el desenvolupament de l'autonomia i el seu foment, i per construir un vincle de confiança amb l'infant. I també més temps per les famílies, perquè l'educació, el primer cicle d'educació infantil, quan són tan petitonets, no s'entén sense aquest vincle de confiança entre escola i família. I això és educació de qualitat. I realment això és el que hi ha darrere del debat de la baixada de ràtios. Ara el repte serà convertir una bona proposta en una realitat i fer-la amb planificació, amb recursos i amb el compromís de totes les administracions implicades.
1: Regidora, respecte a tot això que estem parlant, entenc que hi ha una corresponsabilitat institucional, no?
0: Sí, sí, la corresponsabilitat institucional és imprescindible, perquè, és clar, baixar les ràtios també ens pot suposar que s'hagi de contractar més personal i reforçar plantilles, però també avançar cap a equips més estables, reduint la temporalitat i garantint els referents educatius per a cada infant. Aquí la clau, Lluís, és entendre que si volem mantenir el mateix número d'infants a les escoles, però el que fem és reduir grups, necessitarem més grups i, per tant, més professionals. També pot significar que s'hagin d'adaptar o ampliar espais, que s'hagi d'invertir en mobiliari nou i en material pedagògic i en recursos destinats a infants amb necessitats educatives específiques, o també s'hauran de disposar més hores de coordinació pels equips educatius i, òbviament, s'haurà de continuar apostant per la formació contínua dels professionals. També pot comportar un increment dels costos en el funcionament dels centres, clar. És més despesa en neteja, en manteniment, en subministraments, en cuina i en altres serveis bàsics que garanteixin un bon funcionament. I en aquells municipis on les llars d'infants ja estiguin al límit de les seves capacitats, com pot ser la llar d'infants al Niu de Tordera, potser estes s'haurien d'ampliar instal·lacions. Al cap i a la fi, els pilotatges ja existeixen, estan soterrats, només s'han de triure. Això, o bé buscar la fórmula per poder aplicar aquesta reforma sense que afecti a les places educatives públiques. Per tant, tot això té un cost econòmic que no podem ignorar. Per tant, si aquesta proposta avança, el que haurem de fer és que totes les administracions hauran d'assumir la part de responsabilitat que els hi pertoca. L'Estat l'haurà d'acompanyar en el finançament corresponent. La Generalitat, que també té les competències en matèria d'educació, també n'haurà de liderar el desplegament. I els ajuntaments, que gestionen moltes llars d'infants, han de poder aplicar aquestes millores sense que això posi en risc altres serveis municipals. Aquí hem de ser conscients que les polítiques educatives no poden recaure únicament i exclusivament de les administracions locals. Per això dic que necessitem una corresponsabilitat real. I en definitiva, el que ara toca és treballar bé aquesta proposta, dotar-la de finançament i de recursos i fer-ho amb responsabilitat. I Lluís, ara és que et diré una cosa que sempre dic, que sempre te la dic, em sembla a mi, que a cada entrevista, que invertir en educació no és una despesa, probablement sigui la inversió més intel·ligent que pot fer una societat, perquè tot allò que fem bé durant els primers anys de vida ho recollirem després en forma d'una societat més igualitària, més preparada i més cohesionada.
1: D'acord, i amb tot això, regidora, hem començat el curs en vaga escolar. Vull dir que continuen les mobilitzacions, sembla que les coses no s'acaben d'arreglar.
0: Sí, la veritat és que hem començat el curs en vaga i jo crec que això ens hauria de fer reflexionar. A veure, jo respecto absolutament el dret a vaga. A més, entenc i comparteixo les reivindicacions dels mestres i els professionals de l'educació. Crec que la meva última entrevista va ser molt clara i molt específica en aquest tema. Però si, és que, si ara mateix encara estem així, és o perquè alguna cosa no s'ha fet bé o s'han quedat qüestions pendents. Per altra banda, també penso que el govern hauria d'haver aprofitat millor l'estiu. Si ja era sabut que hi havia un conflicte obert i que hi havia temes que no eren de l'agrat de la majoria del sector, jo crec que valia la pena seure's amb tranquil·litat, negociar i intentar arribar a un acord abans de començar el curs escolar. I amb això no vull dir que la vaga es podia haver evitat, ni molt menys, però sí crec que s'hauria d'haver intentat fins al final. Des d'Esquerra Republicana defensem una educació de qualitat i pública, i això també passa per dignificar els professionals que la fan possible. I de fet lliga molt amb això que acabem de parlar de l'educació del 0-3. Si volem millorar l'educació, necessitem recursos, però també necessitem donar-li valor a les persones que la fan possible.
1: Seguim endavant, regidora, perquè des del seu partit vam presentar també fa uns plens una moció respecte al sistema de cures lliure i universal.
0: Digne i universal.
1: Bé, m'agradaria conèixer una miqueta el contingut d'aquesta moció.
0: Sí, nosaltres quan vam presentar aquesta moció al juny ho fèiem amb una idea molt clara, i és que les cures han de ser un dret i no poden continuar sent una responsabilitat que recaigui principalment sobre les famílies. I el juliol, precisament, es va aprovar la reforma de la Llei de la Dependència. I és important perquè coincidim amb moltes de les demandes que nosaltres incorporàvem en aquesta moció. Parlem de reforçar el sistema de dependència d'una major corresponsabilitat de l'Estat en el seu finançament, de reforçar l'atenció domiciliària, la teleassistència, l'assistent personal, i d'avançar cap a un model més centrat en la persona i més flexible. És que no només podem pensar en quina prestació se li dona a una persona, sinó hem de pensar com vol viure aquesta persona. Perquè si una persona vol continuar visquent a casa seva, al seu barri, al poble, amb la gent que estima, hem de poder posar tots els recursos perquè això sigui possible i perquè aquesta persona pugui mantenir el màxim de temps possible la seva autonomia. Ara bé, que el juliol s'hagi aprovat la reforma de la Llei de la Dependència, sí, és molt bona notícia, però ara cal desplegar-la i fer-la realitat, perquè, guaita, Lluís, els drets han d'anar acompanyats de recursos. Per exemple, si volem reduir les llistes d'espera, necessitem personal suficient. Si volem agilitzar les valoracions, necessitem equips ben dimensionats. De fet, sí que és cert que el govern va anunciar una partida econòmica per poder destinar tot això. Ara hem de mirar realment a sobre terreny si s'està reduint tot això. Però aquí també tenim un tema que no el podem oblidar ni ens el podem despistar amb això. I és que si volem millorar l'assistència domiciliària, necessitem un SAT amb recursos i amb condicions laborals dignes. De fet, sobretot aquestes darreres setmanes, el sector ja està en peu de guerra, ja s'estan començant a mobilitzar per demanar condicions laborals dignes. I amb tot això, aquí, al món local, hi tenim un paper molt important, perquè moltes vegades som els primers que detectem que una persona gran necessita ajuda o està sola, o que una família necessita suport, o que una persona cuidador o cuidadora ja està arribant al límit, però els ajuntaments no poden assumir tots sols el cost d'un sistema que és responsabilitat de totes les administracions. Per tant, necessitem una corresponsabilitat. En la nostra moció també posàvem l'accent en la persona cuidadora, amb els cuidadors i cuidadores, perquè quan parlem de cures no parlem sols d'aquella persona que els rep. També hem de parlar de qui cuida, dels professionals i de les famílies que moltes vegades assumeixen una càrrega enorme i que moltes vegades aquesta càrrega encara recau de manera desigual sobre de les dones. Clar, aquí tenim deures a fer, eh? Per això, en la moció parlem de suport, parlem de conciliació, parlem d'espais de respir, parlem d'acompanyament, parlem de formació, parlem de condicions laborals dignes. I aquí també hi ha una paraula que a mi m'agradaria destacar, que és la paraula de prevenció, perquè no volem un sistema que actuï quan una família ja no pot més. Volem un sistema que arribi abans, que detecti les necessitats, que doni suport a les persones cuidadores i que ajudi a mantenir l'autonomia al màxim de temps possible. És que està clar, Lluís, que a veure, una llei és molt important, però un dret només és real quan una persona el pot exercir. Per tant, necessiten recursos i toca fer-ho efectiu. I al cap i a la fi aquesta és la manera com Esquerra Republicana té mirar les cures i té la manera d'entendre-ho. Volem un sistema que sigui públic, que sigui digne, que sigui universal, que sigui de proximitat, que sigui de qualitat i ben finançat, i que posi la persona al centre i que no deixi cap família sola quan hi ha un moment de necessitat, perquè tots i totes ens hi podem trobar. I al final és que parlar de cures també és parlar de quin tipus de poble i quin tipus de societat volem ser. I nosaltres volem un Tordera que cuidi, volem un Tordera que acompanyi, volem un Tordera que protegeixi i que no deixi ningú enriure.
1: Regidora, parlem d'un altre dels temes d'actualitat que han sigut aquests paràmetres de PFAS detectats a l'aigua de Tordera que van provocar que se recomanés no consumir aigua durant força temps aquest estiu en diversos punts del terme municipal. Com valoren vostès tot el que ha sigut l'acció de govern respecte a aquesta problemàtica?
0: Clar, primer de tot sí que hem de celebrar que l'aigua de Tordera torna a ser actualment apta a tot el municipi pel seu consum. Ara bé, la nostra feina com a oposició sí que és cert que no és mirar cap a una altra banda quan les coses s'han arreglat a correcuita i hem de demanar explicacions. De fet, ja les estem demanant, eh? A veure, Lluís, la normativa sobre els PFAS es va canviar a principis d'any i era més que sabut que l'exigència en el seu control seria molt més exigent. Clar, veient les analítiques prèvies, potser sí que ens hem de preguntar si ens hi podíem haver anticipat abans amb això. Perquè és que quan parlem de salut i parlem de l'aigua de la nostra gent, l'administració hauria d'anar un pas per endavant, o dos. Malgrat tot, nosaltres ja ho vam dir, que no volem confrontacions, però sí que volem posar l'accent en la paraula prevenció, perquè prevenció no és esperar a tenir un problema sobre de la taula per poder actuar, sinó que ens hi hem d'anticipar, hem de saber què està passant, què podem fer, d'on prové. I precisament en aquest sentit també bueno, és rellevant les informacions que ens va fer arribar l'alcaldessa l'altre dia, de que ens explica que s'ha demanat a l'ACA que valori d'aturar temporalment els permisos d'abocament en la llera del riu Tordera, precisament per poder investigar amb més garanties a l'origen d'aquests compostos. I crec que clar, això sí que va en bona direcció, perquè també hem de dir que està clar que si una empresa té els permisos al dia i té l'autorització d'abocament i compleix realment amb els protocols i les condicions establertes, no es pot assenyalar sense cap mena de prova. Per això nosaltres demanem a l'ACA que investigui fins al final i hem de saber on està el problema també per poder atacar en l'origen. Això és importantíssim i, òbviament, també per demanar responsabilitats. I després tenim l'altra part, no?, que és la de garantir una solució estable en aquesta problemàtica, no?, per tenir l'aigua de boca apta. Si els filtres de carbó, que és el que s'està parlant, són necessaris, s'han d'aplicar, però nosaltres sabem que aquests filtres de carbó és un cost elevat. Per això demanem que l'Ajuntament esgoti totes les vies de finançament possibles, especialment les subvencions de l'ACA, i que no se'n deixi passar ni una per afrontar això, perquè una actuació com aquesta requereix afrontar-la aprofitant el màxim de recursos i d'ajudes públiques disponibles. Per tant, crec que, Lluís, la nostra posició és prou clara. Nosaltres no volem alarmisme, ni volem criminalitzar ningú, però sí que volem informació. Volem saber si això es podia haver evitat, volem saber d'on venen els PIFAs, volem saber que realment quin és l'origen i qui en sigui responsable que afronti les conseqüències. Volem que es prenguin mesures i que això no torni a passar, i que si es pot, i que si pot ser, aquestes mesures s'han de finançar tant com pugui ser amb ajudes supramunicipals.
1: Regidora, anem acabant. Hem passat una festa major de Tordera doncs molt participativa, amb molts actes. No sé quina valoració en fan.
0: La valoració de la festa major és positiva, sincerament. A veure, hem d'entendre que la festa major és sobretot també una manera de fer poble, perquè és quan sortim al carrer, quan ens trobem, quan compartim i quan fem comunitat. També crec que és important posar en valor activitats com la cursa del cors o el concurs de castells de sorra o el pubillatge, entre d'altres, perquè formen part de la memòria de moltes generacions de tordarencs i tordarenques. Per tant, crec que s'han de seguir mantinguent i cuidant. I aquest any sí que m'agradaria poder destacar la recuperació de la baixada de carretons, que quins records que en van portar, perquè de petits em sembla que més d'un hi va participar, i també el Ball del Fanalet, perquè és important poder recuperar i mantenir activitats que també formen part de la nostra història i també de la nostra manera de viure la festa major. També ens ha semblat molt encertat que la nostra dansa, que enguany fa 50 anys, fes el pregó, perquè és una manera de reconèixer una entitat que durant mig segle està contribuint a mantenir la cultura popular de Tordera, però també la cultura popular catalana. I en aquesta mateixa línia, també quin regalàs la sardana que va composar el tordarenc Carles Llopart, amb motiu d'aquest 50 aniversari. Això jo ho trobo molt important, perquè a part de mantenir la cultura, també n'estem creant. Clar, per mi la festa major viva és una festa major que sap mantenir les seves tradicions, però també sap evolucionar. I al mateix temps també és important que hi hagin propostes per a tota la gent, que tothom pugui trobar el seu espai i que tothom la pugui gaudir, que tothom la pugui viure amb respecte, amb llibertat, amb igualtat i també amb moltes ganes de participar. I des d'Esquerra Republicana pensem i creiem que la cultura popular, que les entitats i que la participació ciutadana són eines de cohesió social. I aquí sí que a nosaltres ens agradaria molt fer un agraïment a totes les persones que l'han fet possible, no? Als voluntaris i voluntàries, a les entitats, als treballadors i treballadores municipals, a les associacions, a la nostra policia municipal, a Protecció Civil, SEM, bombers, etc. No m'agradaria deixar-me ningú, però clar, tots han fet molt bona feina i és veritat que sense ells la festa major no es faria. De fet, aquests darrers dies també hem sabut que la Generalitat de Catalunya ha reconegut la Festa Major de Sant Bartomeu amb el reconeixement del Cu de Festa. Clar, aquest reconeixement és per tothom, perquè una Festa Major no només la fa l'Ajuntament, la fa tot el poble. I si aquí hi hem de fer una crítica, que òbviament serà constructiva, és que creiem que hem d'anar avançant en la presència de les dones a sobre dels escenaris. Si volem una festa major que sigui més representativa de la societat, creiem que hem de seguir treballant perquè en els escenaris hi hagi més presència de dones artistes. En definitiva, Lluís, nosaltres ens quedem amb una valoració positiva, però sempre amb aquesta voluntat de seguir avançant i de seguir millorant.
1: Doncs ho deixem aquí. Regidora, moltes gràcies, com sempre, per el seu temps, i ens retrobem en una altra entrevista.
0: Gràcies, Lluís, per convidar-me.
1: Fins a la propera. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes. 107.1 FM. Ràdio Tordera.